0: pues sí. Moltes vegades els diem, ja, agarra la flauta, agarra el clavinet i vine't a tocar el passacarrer. Vull dir, no fa falta vindre a fer 30.000 assajos per aixir al passacarrer, que això és el que fan durant tot l'any. Al final el que volem és fer festa, fer poble i que la música soni.
1: Correcte. En aquest CD que seguim escoltant, a mi m'agrada molt que ficareu esta peça que ara escoltem, Estampes Mediterrànies.

0: És que n'hi ha un compositor que és Leopoldo Magenti, que és un dels compositors que tinguem així, diguem, importants, i que se sol programar molt poc.
1: És molt desconegut.
0: És molt desconegut. És molt desconegut. I la veritat que per això jo dic que m'alegren aquestes coses, perquè, perquè es posen en valor a compositors que tinguem, que tinguem. Bé, quin paper té la societat musical en la vida social i cultural d'Alcoletge?
1: Jo és el que he dit abans, jo crec que vertebra la vida social, o sigui, cada acte que encara es pot fer quan està la banda, pues, cobra una importància superior. El Corpus, qualsevol professor, les festes al col·legi, la romeria de la Verge, de la Mare de Déu de Viñafé. Si no hi haguera banda, potser es farien igual, es farien, però no seria el mateix.
0: És a dir, tots els actes, perquè la banda participa pràcticament a totes les festes que es fan a l'any al col·legi. I teniu ja, diguem, unes dates marcades, no? Unes dates marcades per a fer eixes processons o...
1: Els actes, Santa Cecília, ja t'he dit, Corpus Christi, la Mare de Viñafé...
0: Ara, la veritat que algú que m'ha sorprès és que era la primera vegada, es diu Raquel, que feu una entrada de moros al col·legi. Penàguila va vindre...
2: Que té una tradició.
0: Sí.
2: Penàguila són festes.
0: Penàguila són festes, crec que venen la setmana que ve, no recordo si és la setmana que ve o l'altra, Penàguila. I allí tenen...
1: Sí, ha arribat, no ha arribat allà al col·legi. Jo que recorde, de xicotet, jo no he viscut mai moros i cristians al col·legi, no sé si abans es feia,
0: no. Però... Sabeu que ara són les festes de Cosentaina? Avui són les festes de Sant Hipòlit. Sí, correcte. A veure, de tots els músics que tingueu, aixòs 15, 20 músics, diguem que tingueu... La mitjana d'edat és alta o n'hi ha de totes les edats? Allí n'hi ha de totes les edats.
1: Pues, queda gent encara molt major, per exemple, mon pare, 86 anys, però n'hi ha un salt generacional i estic jo al mig, diguem-ne, però sí, després n'hi ha gent molt jove, com Raquel, el seu home, i gent que encara més jove. Que està...
0: És a dir, que el teu home és el president, t'ho va dir.
2: Sí, exacte, sí.
0: Molt bé. I
2: tot en casa.
0: Correcte. Anem a... Bueno, en els pobles menuts, igual que el meu, moltes coses queden, són bandes familiars.
1: Sí.
0: N'hi ha altra, sí. És que no n'hi ha més. Escoltem este pas doble i jo vull saber qui va ser Emília Martín, perquè tot el que heu gravat tindrà un significat i està este pas doble.

0: Raquel, sí. Molt bonic és este pas doble.
1: La veritat que sí.
0: Emília Martín. Sí, sí. Emília Martín. Qui?
1: Sí.
0: Qui va ser Emília Martín?
1: Pues quan te comentava com se va originar la banda, el retor era Miguel Ángel Martín Penalba. Y tenía mucha amistad en Juan Torregrosa, que va a ser el primer director y el que va a aportar, digamos, pues todos esos instrumentos y va a hacer un poco de aspentar para que fueran la banda de Alcoletxa. Y Emilia Martín era la hermana del retor de Miguel Ángel Martín. Entonces, bueno, tenía mucha amistad y le iba a dedicar un paso doble a Emilia. Y la verdad es un paso doble que se toca molte, un solo de clarinet mol. Molt xulo i és que és molt agradable d'escoltar.
0: Bueno, abans d'acabar, perquè el temps passa molt, molt, molt ràpid, què significa per a vosaltres formar part de la Societat Musical Cultural del Col·legi? Xavier, comença per Xavier.
2: Doncs, pues un orgull, la veritat, poder estar en una societat així, en un poble tan xicotet, poble, el meu poble, jo no vaig néixer allí, va ser un pare, però... Jo quasi que vaig començar a tocar el clarinet per culpa de veure passar la banda pels pobles del col·legi.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Arran
0: sí,
2: d'això, sí. I de veure com tocava la gent del clarinet, que és el meu instrument, vaig començar a estudiar i he continuat allí.
0: Raquel, quin és el teu instrument? No t'ho ha preguntat.
1: Jo clarinet, en la banda.
0: També.
2: També, també.
0: També. I per a tu, què significa formar part de la Societat Musical Cultural del Col·legi?
1: Pues es que para mí la banda del colegio siempre ha sido tradición. Voy a decir, yo la discuté en casa, el meu abuelo estaba también en el régimen Vizcaya de Alcoy, a raíz de eso va a conocer a mi abuela, el hermano de mi abuela era uno de los fundadores. Mi abuela siempre ha dicho que ya me volía a tocar, pero como era dona le dijeron que no podía ser. Entonces las cosas andaban muy diferentes.
0: Sí, sí, sí.
1: Y después, pues bueno, me casaste en un miembro de la banda. Entonces, pues al final todo queda en familia. Y creo que apostar por la banda del colegio siempre es algo seguro en el pueblo.
0: Y si hagueren de dir en una paraula o una sola frase, que es... per a definir què és la Societat Musical Cultural del Col·legi en una paraula o en una frase,
1: jo crec que diria sentiment.
2: Sí, emoció, sentiment.
0: Jo vos desitjo,
1: parlem molt de carinyo de la
0: sí,
1: banda.
0: Jo vos desitjo que no se'n veniu mai avall, que lluiteu, que és complicat, i més en els pobles menuts, perquè tot naix d'una escola, no? I és complicat, si no n'hi ha xiquets i xiquetes és molt complicat, però jo vos animo a que no decaigueu, que el diumenge que ve segur que vos dona moltes ganes de fer banda, que és el que importa. Dime, Xavi.
2: Jo volia, abans de dir res, perquè ja no ho dirà, però fer un reconeixement que aquestes bandes aguanten perquè n'hi ha gent que passa al davant i la suporta. I en este cas és clarament Rubén i Raquel són els que tiren endavant la banda i quan no estem els demés estan ells sempre. Però també volia fer-los un reconeixement que se sàpiga.
1: Gràcies per la part que me toca, però bueno, fem la veritat en moltes ganes, en molta il·lusió i per això, perquè volem que la banda es mantinga, que no es perga, ni han... pensem en els fundadors, no? Quan s'ajuntaren en el 1951, arribar a 75 anys i que... per no tirar-li un poc de ganes i un poc d'esforç que tinga que perdre alguna cosa així tant de valor, pues...
0: Ja ho crec.
1: Pues bueno, sí. No ens agradaria que passara, per això seguim tirant del carro, però gràcies també a tots els que mos seguixen, perquè al final nosaltres proposem coses i diuen que sí, si diuen que no, tampoc faríem res. Aleshores, sí. Jo crec que al final és un poc conjunt de tot.
0: Correcte, estem escoltant...
1: El carro va molta gent.
0: Sí, estem escoltant ja Ramon Petit, de Francisco Carchano, una marxa cristiana... que es dona força, jo, encara que siga el cognom Petit, vosaltres sou grans.
2: Molt grans.
0: Sí, molt grans, perquè una banda en un poble menut ho té més complicat, però sempre n'hi ha gent jove que tira del carro, no?
2: Sempre.
0: Moltes gràcies, Raquel, moltes gràcies, Xavi, per saber d'esta banda de 75 anys de la Societat Musical Cultural del Col·legi. Moltíssimes gràcies als dos.
2: Gràcies.

0: L'estiu també és temps de formació musical i un dels cursos més consolidats és per Fagots, les jornades musicals dedicades al Fagot. Este 2026 han celebrat la 10a edició a Tavernes de la Vall Digna, reunint joves fagotistes d'arreu del territori per a compartir una setmana d'aprenentatge, convivència i música. Classes individuals i col·lectives, tallers de construcció de canyes, loteria, consciència corporal i classes magistrals amb professors de reconegut prestigi han convertit un any més per Fagots en un punt de trobada imprescindible per als estudiants i professionals d'aquest instrument. Avui, a Fent Banda, coneixerem com ha sigut aquesta 10a edició i quins són els objectius d'un projecte que continua creixent any rere any. I per a parlar de per Fagots i del Fagot, jo tinc ací a 4 fagotistes de renom. Tinc a Quico Torres Franco, professor de Fagot al Conservatori Professional Mestre Verde Carcaixent. Bon dia, Quico.
1: Bon dia, Imma.
0: També tinc a José Antonio Cremades Talés, professor al Conservatori de Belluters. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Salvador Vidal Calzada, també és professor de Fagot en Conservatori. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I també tinc a Vicente José Palomares Gómez, que és Fagot en l'Orquestra Nacional d'Espanya. Bon dia.
4: Bon dia, Imma.
0: I si tinguem els dibuixetges que us diuen, en què s'assemblen i en què no s'assemblen, no? Les diferències i les semblances. Els quatre són de Tavernes de la Vall Digna. I ara aneu a explicar-me quants fagots hi ha a Tavernes de la Vall Digna. Vicent?
4: Bueno, jo crec que som 13. En este moment són 13 fagots. I bueno, en teoria seríem 14,
0: sí,
4: perquè el primer fagot que va llaure a Tavernes va ser el pare de Quico, Quico pare.
0: Que toca el tenor ara, no?
1: El baríton, sí.
0: Ah, el baríton, encara.
1: Encara, sí.
0: Jo vaig a dir-vos una cosa. Abans, no sé, m'ha vingut ixa lluma a mi al cap, la lluma al cap. I sí que, no sé per què, els músics que toquen instrument de ben fusta, com és el saxo o el fagot, no ho sé, per l'embocadura, o el clarinet, duren més anys tocant.
1: Pot ser.
0: Sí, perquè tu pare quants anys té?
1: 84, no farà un any.
0: Sí. No sé, no he coincidit amb molta gent que toque la trompeta en 90 anys, o el trombó, o la tuba, o en 85. No n'hi ha tants, en canvi, saxos, clarinets.
1: Sí, això sí.
0: Però anem al fagot.
1: Sí.
0: Anem al fagot. Jo crec que sereu el poble on més fagots hi ha. I sobretot professionals, perquè professionals en teniu molts.
5: Tots.
4: Menys
5: dos.
0: Tots. I com és que n'hi ha tant de fagot en Tavernes, i per exemple en el meu poble no n'hi ha hagut mai cap? És que jo flipo en totes aquestes coses.
1: Em fa l'àvia.
0: Estarà un poc ja salà, que està proper de la mar, eh?
5: A nivell històric, l'únic que ho pot dir és Vicent, que és el segon.
0: Vicent, per
5: el
0: què?
5: Segon fagot.
4: Pues la veritat és que jo crec que és un procés que ha vingut així. El primer fagot que va hi haure va ser Quico pare, i me recordo que tocava en el fagot francès,
0: sí,
4: fagot sistema francès. Després compraren un altre fagot sistema francès i me'l donaren a mi, que jo tocava el clarinet.
0: Ah, tu no vas començar en el fagot?
4: Jo no, jo vaig començar en el fagot, en el clarinet, als 9 anys.
0: Sí. I com va ser això de canviar?
4: Pues no sé, un dia va vindre mon pare i em va dir, el mestre ha decidit que van a donar-te el fagot i que aniràs a estudiar al Conservatori de València.
0: Ho van acertar, no? Com tenien eixa visió?
4: No, però jo no volia. O sigui, jo quan el portaren a casa, jo vaig dir que el tornaren, que jo el fagot no el volia.
0: Però
4: a mi em costava molt anar, perquè jo, els meus amics, ningú tenia res que veure a la música. I clar, quan tots es quedaven jugant a futbol, jo me tenia que anar al solfeo, tenia que anar a...
0: Clar, tens que anar a classe.
4: A instrument, entonces jo no volia anar.
0: Aleshores, Quico, ton pare va ser el que va començar...
1: El pionero, sí.
0: En el fagot.
1: De fet, després mon pare, recorde que tocant Vicent i mon pare, mon pare ja em posava a mi el fagot a les mans, jo no arribava ni a dos dits, perquè jo tenia 7 anys.
0: Quan tu començaves, per exemple, 7 anys, ara n'hi ha diferents medides de fagots, però quan tu començaves estaven tot
1: no,
0: això?
1: No, estava el fagot francès
0: i el
1: sistema alemà, però que així ni el coneixíem.
0: I tu ja vas agafar, seguint menut, el tamany real.
1: Sí, jo agarrava... Què podia parar? Un dit, pues un dit. Què podia parar? Dos?
0: Do, re, mi, fa, sol.
2: Que ho expliquen totes, perquè toquen en un tros de fagot. M'imagino que no tocarien en tot el fagot quan es comencen els xiquets.
1: I el sistema alemà, però que així ni el coneixíem.
0: I tu ja vas agafar, seguint menut, el tamany real.
1: Sí, jo agarrava... Què podia parar? Un dit, pues un dit. Què podia parar? Dos?
0: Do, re, mi, fa, sol.
2: Que ho expliquen totes.

0: campana, no sé la raó ni res d'això, que ho lleveu i...
1: Jo crec que també en aquesta època hi havia molta gent que com jo, que vaig fer 2 anys de clarinet, hi havia gent que tocava el saxo, tocava el clarinet,
0: sí,
1: i canviar. Entonces, molts començarem als 11 anys. Jo el Fagot vaig començar als 11.
0: Sí, això sol passar. Començar un instrument i després canvies un altre instrument.
1: Els meus companys de l'orquestra començaren en un altre instrument.
2: És que jo crec que fa uns anys també depèn de com era el xiquet, li se donava un instrument o li se donava un altre instrument. No, avui en dia els xiquets trien l'instrument que volen.
0: Sí, això és veritat, el que tu estàs dient és veritat.
2: Però antigament el xiquet que era un poc...
3: Clar,
2: el xiquet que era un poc més gran o el que fora, doncs este xiquet tocarà el fagot o este xiquet tocarà la tuba.
4: I també la visió del director de la banda també feia molt.
3: En tavernes no es triava.
0: A tu te'l van donar?
3: A mi no l'han donat.
0: T'agradarà?
3: A mi em van tindre enganyat tot un any. Eduardo Arnau, el mestre... me'l va tindre enganyat a mi personalment tot un any, la trompeta. Jo era un enamorat, sóc un enamorat de la trompeta, i allà en tavernes, jo me recordo en la meva època, que feien una exposició de tots els instruments que anaven a donar, i anar cridant-nos un per un. Entonces, José Antonio Cremades, jo em alce per la meva trompeta i fa, diu, això, el fagot, diu, dic, no, mestre, jo sóc la trompeta. El fagot o te'n vas a casa?
0: La veritat que la veritat que Cremades li anava la trompeta,
4: No, que a Cremades li va tot.
0: La veritat.
3: Em va donar el fagot i me'l vaig deixar.
0: Ah, sí?
3: Sí, perquè em tiraren del conservatori perquè anaven al fagot francès.
0: Quan anaves allí?
3: Clar, jo vaig començar primer i segon.
0: Espereu-se, tu digues començar en València?
3: Jo vaig començar en tavernes.
0: En tavernes.
3: Primer mestres meus van ser Vicente Palomares i Julio Pallàs. I a l'any...
0: Vicente Palomares és el que tenim
3: Gómez,
0: ací.
3: Gómez, claro, que tenim aquí.
0: Series molt jove,
1: jo
3: tindries
1: 15 o 16
3: anys. Clar, però eren els únics que tocaven el fagot allí. Estaven ell i tal. I a l'any següent me'n vaig anar a València. I només he entrat per la porta, en la maleta, no em recordo jo, que don José Enguida, no? Ja tinc ací algú de tavernes. Jo dic, com era valentet, dic, ostres, jo què he fet, encara no he fet res. El primer dia que xafe el conservatori. Ja li vaig dir a Julio que no volia tornar a la vora.
4: La raó és que nosaltres havíem passat abans.
1: Clar.
4: Entonces, com nosaltres havíem passat abans...
1: En francès, tu també.
4: I Julio també, entonces... Quan, a Mozart ja es pensava que érem més últims i no, hi va vindre més gent.
3: Vam anar jo i Paquito.
0: A veure, jo crec que la cuna dels fagots la teniu allí a tavernes perquè vosaltres no teniu la problemàtica, per exemple, el fagot és un instrument que tinguem que cuidar, que tinguem que donar-li visibilitat.
4: Molta, sí.
0: Per a que els xiquets, per exemple, les xiquetes, sí, en les escoles de música o en els conservatoris l'agafen.
2: Sí, sí, avui hi ha un problema real en l'alumnat de fagot, perquè són instruments un poc desconeguts i que moltes voltes la visió que es té d'ells és un instrument car, difícil de tocar, en quan avui en dia crec que no és molt diferent a altres instruments.
0: I damunt és un instrument que té fàcil accés, perquè normalment els conservatoris sempre, abans de comprar-lo, deixen el fagot a l'alumnat. O les escoles de música deixen el fagot per a que...
3: O l'alquiler, que antes no existia això.
0: Correcte. No. Abans de comprar. Però sí que és veritat que és un instrument car, eh?
4: Nosaltres, per exemple, gràcies a la societat musical, vam poder començar els estudis de fagot. Nosaltres no haurem tingut possibilitat de comprar-nos un fagot. És que no haurem sabut ni on se compren. I gràcies a la societat, pues, que va anar comprant fagots, nosaltres pues, sí, vam estar... no sé, d'alguna manera tocaix per la vareta.
0: Doncs anem a escoltar ja un grup de fagots, un grup prou grandet de fagots, perquè en el 2016 va néixer un curs que s'anomena Per Fagots. Escoltem.

Esteu escoltant Libertango per un grup de fagots, i escoltant este Libertango ara farem una xicoteta pausa perquè és el moment d'obrir una finestra a l'actualitat amb el butlletí informatiu de les 9 del matí, però no se'n vagin perquè tornem de seguida i seguim parlant del fagot i del curs de per fagots. Així que tornem en uns minutets.

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina, per estar al teu costat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
2: Fora de cobertura, magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
3: Fora de cobertura, dissabtes i diumenges de 10 a 12, amb Doni Salvador.
1: En Apunt Ràdio.
4: Front a una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar. Evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
5: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Folla de Bunyol, 102.2.
7: De tu a tu.
8: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
9: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. Apunt Ràdio. De tu a tu.
10: El nostre so en fem banda.
11: I ja tornem a estar així, parlant del Fagot, del curs de Per Fagots, amb Quico Torres Franco, amb José Antonio Cremades, amb Salvador Vidal Calzada i amb Vicent Palomares. I estaven comentant que realment Tavernes de la Valldigna és un pioner en l'instrument del fagot, perquè realment és un instrument que, diguem, tinguem que cuidar, tinguem que promocionar, per a que els xiquets i les xiquetes agafen este instrument tan necessari dins d'una orquestra, dins d'una banda. I resulta que en Tavernes de la Valldigna, anem a dir que no vos sobren fagots, però sí, falten en altres llocs.
12: Sí, efectivament, el dones compte quan vas a altres bandes a tocar que no n'hi ha fagots. Una banda de 60, 70...
11: Te recordes que jo vaig quedar fa uns mesos?
12: Sí,
11: perquè m'havien quedat d'una orquestra, sí, buscant fagots, i no trobaven. No trobaven en ningú lloc fagots.
13: Perquè no sabeu buscar.
11: Home, jo vaig dir, a Tavernes de la Valldigna.
12: Ahí sempre n'hi ha algú.
14: Ahí sempre n'hi ha.
11: Sí, va quedar una orquestra i va dir, què necessitem? Fagots. Bé, estaven escoltant el Libertango. I en el 2016 vos s'ocorris, qui va pensar, anem a fer un curs per a fagots, per a alumnat d'instrumentistes de fagot?
12: La veritat és que per fagots ix per la inquietud de nosaltres per donar visibilitat al fagot i de que els xiquets coneguin el fagot. Estàvem acostumbrats a fer molt de cursos de molt d'instruments, flauta, clarinet, fagot, i ens va ocórrer la idea de dir, anem a fer un curs específic on toquem tots els palos referents al fagot. Talles de canyes, masterclass, grup de cambra específic de fagot, loteria específica de fagot, i jo posarem en pràctica, i la veritat és que ja portem 10 anys i en il·lusió de fer-ne 10 anys més.
11: I sempre ple de fagotistes?
12: Sí, sí.
11: Perquè, per exemple, enguany, quan n'hi haven? Enguany, que vaig anar i vos vaig veure, quants n'hi haven allí?
13: 15, no? Entre 13 i 15 era, exactament, d'alumnat.
11: Sí.
12: De tots els nivells.
15: En la trobada més. Sí,
13: clar, sí, l'últim dia sempre som més, perquè ve gent de convidar i...
11: Sí, però creieu que el fagot encara avui en dia és l'instrument que és un gran desconegut?
15: No.
13: No crec que siga desconegut.
16: Jo crec que des del món de la música no, però fora del món de la música tot el món pot conèixer el que és una trompeta, un clarinet, un saxo.
11: Perquè es veu
16: però
11: més,
16: el fagot...
11: No? N'hi ha un solo orquestral que en una pel·lícula que es deia Fantasia, de Disney, van agafar aquest fragment que era l'aprenent de bruixot. I ara el reconeixereu, l'instrument? Jo crec que esta melodia és molt coneguda.
12: Anem a veure, el fagot és un instrument molt versàtil.
11: Jo dic que el fagot és el guasón de la...
15: El pallasso de l'orquestra.
11: No, el pallasso no. El pallasso no és... No és la paraula, però sí un cachondo, no? No? Perquè té ixe toc de còmic, no? De burla, de ixe timbre, no? Això és Fantasia.
12: Sí.
11: És quan tens xiquets, jo tenia les meves filles menudes, Fantasia, la posaven ahí, estava el timbre reconegut del fagot.
13: De fet, la pel·lícula comença en la consagració de la primavera.
11: Sí, que igual, és solo igual.
16: Doncs aixe mote hi hauria, jo crec que hi hauria que llevar-lo.
11: Ah, molt bé, jo el lleve quan...
16: No, llevar-lo perquè si mires bé en el repertori que hi ha...
11: Sí, veritat, és, per exemple, si jo estic pensant ara en Mahler, en la novena de Mahler...
16: No, però si es comença, si tires enrere en la música, te'n vas a la música barroca, és la part de les greus.
11: Avisem, vaig a donar-li la raó, eh?
16: Sí, perquè sempre jo crec que tot el món va al tòpic, el guasón, el divertit, i dins de, si mires el repertori que hi ha, hi ha quatre coses.
11: Sí, però segurament que siga, per exemple,
16: solos molt melòdics,
11: en Pere i el Llop, en Pere i el Llop, que crec que és el vuelo.
16: Sí,
11: entonces
16: sí,
11: el vuelo ahí renegó, ¿no? Que está ahí renegant, dice. Es que veritat lo que diu Kiko, és versàtil. I n'hi ha clar, que la gent saber més enllà. Anem a llevar això de que és el guasón i...
16: Sí, però agarra la quarta de Tchaikovsky, agarra el bolero.
11: No, està dit la novena de
16: agarra la música barroca, Vivaldi, no té res que veure.
11: Veritat que sí, no tinc quasi res d'això perquè tinc els àudios de Perfagot, però la veritat que sí. Comenceu fa exactament 10 anys i ixe primer any qui és el que estava dirigint? És a dir, al sentit Libertango.
12: Sí, estava Rafa Garrigós.
11: Ah, Rafa Garrigós, sí. Era el de Libertango.
12: La idea sempre ha sigut, pues, que algun director o directora passara a dirigir-nos, que mos coneguera, que se ho passara bé nosaltres i que disfrutara del fagot. El primer any, pues, va ser Rafa, perquè el teníem allí en la banda.
11: Sí, va estar allí.
12: El teníem allí en Tavernes, sí. I li ho proposarem i el xic encantat de participar.
11: A mi m'agradaria nombrar a un gran músic que vau tindre, Arnau Moreno, que possiblement siga ell també un dels precursors del fagot, no ho sé, perquè va ser un mestre que vau tindre i que va fer molt per la banda, no?
12: Sí, Arnau, el mestre Eduardo Arnau, ell, per exemple, va ser el que li va comentar a mon pare: Kiko, tens que agarrar el fagot. I mon pare es va quedar a quadros, perquè mon pare, el fagot, jo toco el saxo. I de fet, pues, li compraré un fagot francès, li el passaré i dir: el tens.
11: I com sabien aleshores, en eixa època, un mestre que estava allí ensenyar-te a tocar el fagot?
15: Era Arnau.
11: Perquè sabien, ensenyaven a tocar el saxo, el clarinet, sabien...
16: Però ell donava classes a tot el món.
15: A tots.
11: Trompeta.
16: Ell donava classes a tot el món.
15: El primer llibre de fagot que vaig tindre jo me'l va fer ell.
11: Ah, sí?
15: Que encara el tinc.
16: Donava classe, ella estava des de les 6 del matí fins a la 1 de la nit.
11: I això és el que pensa Vicent, que tu vens del clarinet, que ja té una canya, una llengüeta, i et compliques més la vida en dos llengüetes.
15: En Pinos de Roma. Agarra el fagot en enero i en juliol el certamen en Pinos de Roma.
11: Això és així? Va ser així, Vicent?
16: Sí, tocàvem Julio i jo, tocàvem. Me recorda que mos canviàrem les veus. Però jo feia tercer de fagot, jo feia tercer i Julio primera.
11: Quan te va enganxar el fagot? És a dir, primer no volies, però després va haver un moment que tu vas dir...
16: Per això que els pares diuen, pues n'hi ha que tocar el fagot, pues es toca el fagot, i clar, i pues en un disgust com el que tenia, pues a València, i vaig començar les classes en Enguídanos, i de repent pues vaig veure que tot m'anava bé, que tot era... que trobava facilitat per a tocar. I bueno,
11: tanta facilitat que està en l'Orquestra Nacional.
12: Quasi no.
16: No, quan comences a tocar un instrument i veus que el funciona bé.
11: Sí.
16: I bueno, anarem passant els anys i al final dius, com el funciona bé, pues ja penses en dedicar-te a la música.
11: Clar que sí, clar que sí. Jo crec que és com tots, que estem així, no? Comencen així i ja veuré què és el que passa. Seguim en la segona edició, que estem escoltant un arranjament de Paquito el Chocolatero, 2017.

0: Paquita el Chocolatero. A veure, tot el professorat que està donant classes allí en Perfegoig sou fagotistes de tavernes o ve gent d'altres fagotistes per a donar classes?
1: La majoria són de tavernes.
0: Però, per exemple, Manolo també ha anat ahir.
1: Sí, hem tingut la col·laboració de companys que, mm-hmm. que han vingut a participar de la setmana fent uh-huh. classes de cambra, i però la majoria són professors de criats en tavern.
0: I el perfil de l'alumnat, és a dir, des de quina edat poden anar allí, perquè ara mateix hem acabat, en juliol vau fer esta desena edició, ara ve la onzena a l'any que ve. Quin és el perfil d'alumnat que volem?
2: Pues el perfil d'alumne que... A veure, tenim alumnes de tots els nivells, des d'alumnes que estudien elemental, alumnes que estudien professional, i inclús a vegades tenim gent que està estudiant un postgrau. Però principalment crec que està més enfocat a xiques que estan començant i fent el professional.
0: Esta segona edició crec que el que dirigia era Cremades.
1: El mestre Cremades,
2: sí.
0: El mestre Cremades.
2: Sí.
0: Ja fa algun any, ja fa 9 anys en arrere. I l'alumnat que va allí, tots són de la Comunitat Valenciana o també venen d'altres llocs, d'altres comunitats que s'entenen que n'hi ha un curs de fagoig que es fa a tavernes de la Vall d'Igna?
1: Sí, hem tingut alumnat d'Albacete, del País Basc,
2: de Catalunya,
1: no sols és de la Comunitat Valenciana, venen d'altres llocs.
0: Esta edició, per exemple, teníeu de Múrcia, crec que era, no? O el que ballava era de Múrcia.
2: Sí, sí.
0: El que ballava era de Múrcia.
1: Víctor... No, de Córdoba.
2: De Córdoba, això.
0: Ah, de Córdoba.
3: Sí.
0: Va anar un fagotista que en el fagot feia flamenc.
3: Sí. El que ballava era de Múrcia.
1: El ballador era de Múrcia.
3: De Totana.
0: Correcte. En ixe curs... El que feu molt és el taller, la importància que té el taller de canyes. Com explicaríeu la importància que tenen les canyes en el fogot? Vicent, i la importància que ahir n'hi ha que tindre molta paciència perquè, per exemple, un clarinet o un saxo, les compren, n'hi ha una caixa de canyes, les compres, ara n'hi ha de plàstic, però... en els fagots, en els oboes, la importància que té este taller de canyes?
4: Pues és el com el que va en moto, si la moto no funciona no pot anar. És un símil. En la canya és igual, o sea, tens que tocar en una canya que el deixe tocar, que estigues còmodo, que el deixe fer coses.
0: I aquestes canyes, per exemple, aquestes canyes de quin tipus de fusta té que ser, de canya?
4: És canya de la que pugues trobar per ahir. Per
0: és a dir, que és canya de la que pugues trobar. Clar, que se n'aneu a caminar, per exemple, vegeu un canyar...
3: A la vora del riu.
0: Sí?
4: Sí.
0: No la teniu que comprar, és a dir, és que tu vagis.
2: No, a veure...
4: Sí que és, depèn, clar,
2: comprar-la es compra, però que és el mateix tipus de canya que el que veiem per ahir.
0: És a dir, té la seua part de manualitat.
1: Sí, perquè... sí, primer la canya té el seu procés de secatge i tot això, i després ja té el seu procés de muntatge i després lo definitiu que pite.
0: És a dir, com un pernil.
1: Exacte. Hasta que no l'obris no saps com funciona.
0: Que quan l'agafeu, per exemple, que se n'aneu del riu, no? L'agafeu, primer es té que secar, deixarà secar.
3: Clar.
4: Uns anys, per lo menos un parell d'anys de secat.
0: Aleshores, vosaltres tindreu en les vostres cases?
3: No.
0: Algun lloc on deixar totes aquestes canyetes?
3: No, perquè avui ja n'hi ha empreses que es dediquen a això. Entonces...
4: N'hi ha moltes empreses importants en el món que es dediquen a això. I les canyes avui ja n'hi ha... A Xina, com abans, n'hi havia molt poca gent que es dedicava a fer canyes, avui hi ha molta gent que es dedica a fer canyes. No sols cultivar i vendre en tubo,
0: sí,
4: sinó que el fa la canya ja definitiva. I te la venen feta ja a arreglar i tot.
0: Jo em pregunto si això serà per a l'instrument, no? Serà un condicionant de que molta gent no vulga?
3: No crec.
4: No
3: crec, perquè això la gent ho desconeix.
0: I des de que comença sap que està aquesta feina.
3: Clar, clar. El que passa és que avui en dia, és el que diu Vicent, avui en dia, per exemple, entres en la pàgina de Zas Music, per exemple,
0: sí,
3: i el nombre, perquè també és de Perfavolls, vamos.
1: És un patrocinador nostre.
3: I tu li envies un correu i li dius quin tipus de canya vols, si la vols dura, si la vols blaneta.
0: I han de plàstic ja, de favor.
3: Sí.
0: Ah, sí?
3: I entonces, per això, pues, ja li ho envien a casa.
0: Seguim escoltant una tradició que és la del Díhuit. Escoltem una sarabanda.

0: En esta edició 2018, no sé qui estava ahí, el...
1: Omar Sala.
0: Omar Sala.
1: Un company de la banda,
0: sí,
1: també.
0: Correcte, saxofonista, Omar Sala. A veure, estem parlant del Fogot i vos torna a llançar la mateixa. Quins són els principals obstacles que troba un jove per voler començar a tocar el Fogot? El cost de l'instrument, la dificultat tècnica, la manca de referents, possiblement la manca de referents, perquè possiblement pugui ser això.
2: Jo crec que, no sé, jo des de València penso que el voler a la gent tocar pel carrer fa molt, i el Fogot no ix. Aleshores, jo, per exemple, els meus xiquets d'inici s'apunten perquè és l'únic que hi ha. No saben si...
0: Possiblement Cremades ahí tinga raó. Falta que ells cap al carrer.
2: Sí. L'altre dia, quan feien per Fogots amb la mar,
0: sí.
2: Una persona em va dir, diu, no sabia jo que el Fogot podia fer tantes coses. Quan va tocar el Niño, Rubén, es van quedar tots al·lucinats, no per el mero espectacle, sinó per tot allò que el Fogot podia fer. Clar, acompanyat del ball, pues, va lluir molt.
0: Home, i també n'hi ha molt de repertori per a Fogot.
2: Barbaritat. Avui dia sí.
3: Molt, n'hi ha molt. És que molt. Sí. Quan diguem eixir al carrer, crec que el que estem dient és que toquen la xaranga.
2: Claro.
3: Perquè, per exemple, un violí tampoc ix al carrer, un pianista no ix al carrer.
0: Això vols dir al carrer?
3: Quan diguem al carrer, crec que parlem de la xaranga. La perquè xaranga llama molt l'atenció a qualsevol xiquet o adolescent que està estudiant música, el quan venen falles, tocarà falles.
2: Claro.
3: I també és entendible que en un instrument com el Fogot, que potser és un poc més car que un clarinet, no vas a treure-lo al carrer en falles.
4: Clar, però això, quan parlem de que el Fogot és, jo referia... és un instrument guasón, justament quan hi ha cachondeo, el Fogot no està.
3: Clar, al final és un instrument més seriós.
0: Pues mira, és veritat,
3: Vicent,
0: el que estàs dient tu és una veritat.
3: És un instrument més seriós del que pareix. Al final, que passa, que sempre que escoltem en la televisió el Fogot, està fent la funció que dius tu de guasón. Sempre està fent de melodia com...
2: Però no,
0: no, però per exemple el començament de la consagració de la primera que estàveu dient vosaltres, no? No té eixa connotació que estem dient ara. Per exemple, en esta sí que he ficat jo l'aprenent de bruixot perquè és una melodia que és molt coneguda per la gent jove. Però realment és... I possiblement, jo no ho havia pensat des del punt de vista de la xaranga.
4: Què acabàvem tocant nosaltres quan sí ha
2: bombo,
3: el bombo és
1: un bombo. Sí. Okay, jo he anat a tocar a falles en el Fogot, quan era nano.
2: A mi sempre n'hi ha algú que no està bé.
1: Jo he anat a tocar en el Fogot, imagina-teu.
0: Bueno, estan diguem-me que ja no queda més temps, però hem de dir que d'estes esta edició que fa número 10, quins han sigut els principals reptes que heu tingut a l'hora de fer-la?
1: Els reptes? Pues la veritat que sempre ens proposem el poder atraure coses noves, diferents a les edicions anteriors.
0: I de cara a l'any que ve?
1: Pues igual el Fogot en el jazz també és desconegut.
0: En el flamenc també és desconegut, eh?
1: Sí. Enguany, un dels reptes va ser portar el Niño Rubén, que van contactar en ell, el xic molt amablement va voler participar en nosaltres, i de cara al curs que ve, pues, ja tenim cosetes miraetes, perquè clar, tot és un procés, i ara ja estem treballant en el curs següent.
0: Correcte.
1: A veure què és el que podem portar.
0: I quin consell donaria un xiquet, una xiqueta que dubta en agafar aquest instrument? Perquè és un instrument que té futur. Jo sempre dic, tindreu feina.
3: Que el prove.
1: Exacte.
3: I jo m'he donat compte, per exemple, a l'estar en diversos conservatoris, que el problema és que els xiquets no el proven. Jo crec que una vegada el proven es donen compte de que...
2: És guai.
3: Sí.
0: Sí.
1: I el Fogot mola.
3: Sí.
0: Dime, Vicent.
4: Sí, jo una de les coses que sí que faria en les bandes, que no sé si ho fan,
0: sí.
4: Jo no visc així, no sé què és el que fan, és quan els xiquets, l'any abans d'agarrar l'instrument, és que tingueren un taller d'instruments en el que van els alumnes en companyia dels pares. Sí. I en este cas, els professors de fagot mostren l'instrument, mostren com es toca, i els xiquets proven a tocar l'instrument, senten la sensació de tocar-lo, i després els pares poden preguntar què val un fagot, clar, què es pot fer en ell, quines eixides té, qualsevol cosa.
0: Sí,
4: no
0: sí,
4: que
0: sí,
4: tu
0: sí,
4: arribes i pues, el meu xiquet vol tocar la trompeta, o pues, mira, que toque este.
0: Sí. Bueno, és que tots volen tocar la trompeta o volen tocar el saxo.
4: Per lo menos que el coneguin.
0: I ja està, i no n'hi ha més.
1: Tenim més recursos que quan entrarem nosaltres a tocar el fagot.
0: Clar que sí. Clar.
3: Jo, estos últims alumnes que jo tinc de fagot, ells en principi ningú volia tocar, no és que no vulgueren, sinó ningú havia pensat en tocar el fagot.
0: Sí, sí,
3: però
0: sí,
3: una
0: sí,
3: vegada el proven,
4: clar,
3: molts se'l queden. Perquè i... és algo...
0: I per acabar, sigueu optimistes de que el fagot serà que cada vegada anirà més?
1: Jo penso que sí. Si no,
0: no me digues, sí, Cremades, que no, que sí, té que ser que sí.
1: Sí, és, si, no,
0: sí,
1: si no, no faríem...
0: Per a què fem tot això? Per a claro, donar-li aquesta visibilitat. Sí. És així. Bé, en aquest curs feu moltes coses més, però ja no tinc entès de parlar més perquè passa molt rapidet. Jo sé que vos ha passat rapidet perquè hem estat així pues, molt a gustet. I mira, i anem a despedir en l'any a veure. I any és el que... Anem a ficar el 5, que crec que vas estar tu, Vicent. Este és el que vaig estar jo. Que és la sinfonia número 5 de Beethoven.
1: La regina.
0: En un temps molt lento. Però sí, moltes gràcies per estar així, els quatre, Vicent Palomares, Cremades, Kiko, i a veure que no vull que se m'olvide, i Salva. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Imma.
2: Gràcies.
0: I donar visibilitat al fagot és el que n'hi ha de fer. Que l'any que ve, a partir del mes d'abril, ja estarà obert el plaç per anar a la 11a edició de Per Fagots.
2: Ja anem per l'11.
0: Ara va. Passa molt temps. Molt ràpid el temps. Sí. Gràcies. Gràcies.

0: Bueno, ya, sí, además tendremos colaboraciones como Abraham Cupeiro, si no pasa nada, incluso con el gaitero Evia. O sea, nosotros siempre intentamos reinventarnos e ir haciendo. Y el colofón, además quiero hacer una ópera que se llama O My Son, del compositor Marcos Galbañ, que es de Crevillente,
1: Sí.
0: ¿vale? Que vive en Washington, vive en Estados Unidos, ha hecho una carrera espectacular. Y vamos a hacer nosotros la ópera junto con el coro Crevillentino, tanto en la zona de Alicante como
1: De
0: aquí en Valencia.
1: Isabel. La
0: ¿Eh?
1: directora es Isabel.
0: Correcto. Correcto, una auténtica maravilla que tengo. Hemos hablado mucho, pero
1: Doncs,
0: aún no hemos trabajado.
1: com no hem acabat, perquè s'acaba el temps, així tot, sempre va contra rellotge, tornarem a estar ahí en contacte per a
0: Sí.
1: anar parlant d'estos concerts,
0: Seguro que
1: perquè
0: sí,
1: són molt
0: porque
1: interessants.
0: hay cosas muy interesantes que hay anécdotas que contar que son increíbles.
1: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. No vull que se m'oblide on es poden aconseguir les entrades.
0: Entrada online. Punto es. Entradaonline.es.
1: És el dia 23, a quina hora?
0: 10 de la noche.
1: 10 de la noche, on exactament, en quin lloc?
0: Teatro principal.
1: Ens han quedat moltes
0: De
1: coses.
0: Requena,
1: Sí,
0: evidentemente.
1: de Requena. Moltes coses per parlar. Jo, Francisco, tornaré a quedar-te
0: Yo
1: per a contar tot el que estàs fent
0: vindré encantat.
1: d'estemo, no? Estem escoltant l'altre protagonista del concert, Antonio Gandia, i escoltant este Nessun Dorma, que ningú dorga, que ningú s'adorga. Estem escoltant Antonio Gandia, com he dit, l'ària de l'òpera Turandot de Puccini, Nessun Dorma, ningú dorm. A més, a partir de les 10 del matí ningú ha de dormir. I escoltant este Nessun Dorma, posem el punt i final del programa d'avui. A l'equip tècnic ha estat Sofia Álvarez i en xarxes Ima Santana i Mar Santana. Gràcies, gràcies i mil gràcies per estar cada setmana ahí escoltant-nos. Disfruteu del diumenge, de l'estiu i de les festes. Nosaltres tornem la setmana que ve. Tinc que donar-te les gràcies per vindre, Francisco. Moltes gràcies i adeu a tots. Adeu, fins

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda. Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
1: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí.

0: El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
1: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. Apunt Ràdio, de tu a tu.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2.
5: De tu a tu.
6: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
7: Apunt Ràdio.
8: Sempre em pregunteu el mateix. Els noms propis en València es traduïxen?
9: És de veres.
8: La resposta és fàcil. No, no i no!
10: No, no, no, no.
11: I jo dic no.
12: No és possible, no és possible.
13: No.
8: Tret que sigues reina, papa, princesa o sant molt antic, és el teu cas?
13: Sí. No.
8: Lorem ipsum. Els noms propis de persona, tècnicament coneguts com antropònims, no es tradueixen.
13: Vale o no vale?
14: Ah, vale.
8: És a dir, que tant si escrius en francès com en valencià, Simone de Beauvoir és Simone de Beauvoir, no Simona de Bonveure.
15: Els francesos ja els tenim aquí, ja els hem atrapat.
8: Simone de Beauvoir, el segon sexe.
16: 1, 2, 3, 4.
8: Recordeu que heu de mantindre el nom original de la persona. Pablo Picasso no és Pau Picasso.
17: No!
8: Lady Gaga no és la senyoreta ximpleta.
17: No!
8: Bill Gates no és Guillem Portes. Però atenció, hi ha excepcions.
13: Home, pues clar.
8: Els reis, papes i sants antics sovint sí que tenen forma pròpia en valencià. Jaume I és Jaume I. Saint Joan d'Arc és Santa Joana d'Arc.
9: I és correcte!
8: Fins a la pròxima llengüeta.
7: Apunt Ràdio.
18: Descansa la vista.
19: Què és la inspiració per a tu?
20: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
21: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
18: Obri la ment.
22: Eres creient?
23: Depèn de l'estació de l'any.
24: Com les carxofes.
23: Sí.
18: Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
24: Què t'ha paregut?
23: Molt bona, molt bona.
24: Ara sí que me l'espera.
25: Amb un equip de gala. Punta a punta. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat. Punt a Punt.
26: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
25: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
27: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les seus.
28: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: amics se'n van a comillas, a recordar, a rememorar la seua joventut, la seua infància.
1: I passen coses.
0: I passen moltes coses. Jo crec que és una de les pel·lícules més divertides del, jo diria, dels últims 20 anys del cine espanyol. Daniel Sánchez Arévalo és el director. Jo la recomano, qui no l'ha vist. I que te deixa en un somriure i en un bon rotllo. I al final el cine, moltes voltes, és només això.
1: Quina és la vostra pel·lícula d'estiu per excel·lència?
0: La meua, yo te podría decir, o Cuenta conmigo o Dirty Dancing, una de las dos.
2: Yo coincido. Yo Dirty Dancing, si no la he visto 5 veces, no la he visto ninguna.
0: ¿5?
2: Sí. Me encanta.
0: Bueno,
1: Dirty Dancing y Gris para mí están en el mateix escalón.
0: Bueno, es que Gris para mí está en el paraninfo, está ya en el Olimpo, está en Gris es el top 10 o el top 5 de lo que tú
1: vives. En un mateix escalón igual está Gris un poco per damunt incluso.
0: Potser.
2: Que son clásicos, pero vamos.
0: ¿Y Fernando?
3: Yo es que no tengo ninguna así de predilecta de las que has dicho. No sé.
1: ¿No? ¿Pero tú has visto Gris?
3: Sí, pero hace ya... Yo, no sé, sería...
0: Yo la revisioné.
1: Es hora de que la... Bueno, tengo una otra, ¿eh? Mucho ruido y pocas nueces.
0: Ah, qué bonita. Sí. Basada en la obra de Shakespeare, la de Kenneth Branagh y Emma Thompson.
1: Sí. En que també apareix Denzel Washington.
0: Sí.
1: Apareix
0: Keanu Reeves.
1: Bueno, és peliculón, eh?
0: Magnífica.
1: És peliculón i te dic que probablement és la meva pel·lícula preferida de totes, de la història.
0: Esa pel·lícula té de tot. Té la direcció de Kenneth Branagh fantàstica, els actors meravellosos i la música. És que ha parlat Fernando de la música abans. I ja, la música de Patrick Doyle, que quan la sents... te dona un bon rotllo, és com la celebració de l'amor, que és la pel·lícula en estiu, que no pot ser més evocador, eh?
1: Mm. Així és, bueno, parlant de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, i te porta molt al... Però bueno,
0: sí, però no té l'alegria, és el joy de vivre que diuen els francesos, no? Que té mucho ruido y pocas nueces, és meravellós.
1: El de tot. Gràcies, Manuel Andrés Serapico.
0: De res.
1: Serenem a Casa Borràs, Pineda, València, on tenim a Carlina Aquilis. Què tal, Carlina, com estàs?
4: Què tal? Molt bon dia, David.
1: Molt bon dia, Carlina. Tenim recepta per a un dia d'estiu?
4: Pues mira, és un plat mariner especial de la nostra comunitat, d'Alacant, València, Castelló. És un menjar que es fa en cassola de fang. I així, com de normal la carn la fem a foc baix, este és foc mitjà o alt, o sea, normal, un foc normal, ¿vale?
1: Para que traga el gust ahí, ¿no?
4: Exacte.
1: Claro que sí.
4: A veure, lo que son los ingredientes, porta sepia o calamar trocechat, porta la langosta trocechada, tomate rallada, pebre roig, safrà i arroz. O sea, que porta molt poquet ingredients, però molt sabrosos.
1: Però la llangosta li dona ese pozo suficient, no?
4: Exacte. Per això mateix, quan menys ingredients li poses, millor. I si no, el sabor de la langosta és...
1: Carolina, a diferència de l'arròs en llamàntol o en bogamant, com diferenciaries un sabor de l'altre?
4: Pues, a veure, és que no tenen res que veure.
1: Com explicaries el sabor? Perdona, la diferència.
4: El sabor, pues, a veure, jo, el llamàntol és un sabor més suau i la langosta troba un sabor més fort. ¿Vale? Són sabors diferents, sobre ser marisc, o sea, no tenen res a veure, el sabor. És per a provar-ho. Jo sempre convido a tot el món que ho provi, i si no, per almenys que... per a provar la diferència. Uh-huh. Si no, cada un té un gust, un sabor, i cada un se decanta per un arròs diferent.
1: Uh-huh. I això és un arròs, entenc que... jo crec que forma part de la carta de tot el nostre territori.
4: Exacte. Pues mira, tenim la sort que tota la comunitat colinda en la costa i tenim costa, con lo cual tot lo que diguem costa és típic aquest arròs en Alacant, en Castelló i en València.
1: Carolina Aquilis, alguna coseta més sobre aquest arròs, alguna curiositat? Ràpidament.
4: Que el proven,
1: molt bé. Un consell més que una curiositat. Molt bé. Carolina Aquilis, Casa Borràs, Pineda, València. Moltíssimes gràcies, Carolina.
4: Un besit. Adéu.
1: Anem a buscar el boletí informatiu. Tornem ràpidament en més Fora de Cobertura. Fins ara.

El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.

La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.

0: avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
0: I corre l'oratge.
1: Ena.radio. De tu a tu.
2: Sonem, el programa de música d'A.radio.
3: En el Sonem que comencem ara sentiràs èxits nacionals i internacionals que han marcat diferents dècades, des d'Elvis Presley o Los Brincos fins a Alaska i Dinarama o Jamiroquai. Però escoltarem també èxits més locals que han marcat les vides de molts valencians i valencianes, des de La Fúmiga fins a La Verbena Còsmica, passant per Colomet i El Diluvi, entre molts altres. Sí, així en A.radio fem possible eixa barreja, eixa fusió local que ens ajuda a no oblidar la importància de tindre una escena musical que parla de la vida que passa als nostres pobles i ciutats. Comencem fort per la dècada dels 50 amb una de les primeres gravacions de qui esdevindria el rei del rock and roll. Un tema que comença a revolucionar la música comercial del moment i la forma de ballar-la. Avant, Hound Dog, d'Elvis Presley.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Del rei del rock and roll a un dels seus deixebles a Espanya, Loquillo, que també es va atrevir a versionar cançons de cantautors com esta preciositat de Lluís Llach. Que tinguem sort!

0: Passem ara a la dècada dels 60 per donar pas a un grup que va marcar la joventut de tota una generació. Flamenco de los Brincos.
1: Sonem les millors playlists d'A Punt.

Abaixem les revolucions per a vibrar amb la guitarra flamenca de Gerai Cortés. L'artista alacantí està considerat ja un referent de l'escena actual. Amb la veu de la Tània, interpreta este tema que ens encisa, Besitos de otro. Solid.

0: esclarides del dia.
1: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.
2: La Tània és una artista de Campello que fusiona flamenc i copla amb sonoritats i bases electròniques que donen este resultat. Agüita de la Tània.

0: mai.
1: Retroba la música amb què vas créixer en A Punt Ràdio.
2: Viatgem ara als anys 80 per escoltar Los Ronaldos. L'èxit del seu tema Sí, sí és un exemple de tantes i tantes cançons que per aquella època molts i moltes ballaven sense ser conscients de la lletra masclista que contenia.

En l'actualitat, este tipus de cançons tenen més complicat aconseguir tant d'èxit, però encara està molt present aquest tipus de violència dins i fora de les cançons. Això ho saben molt bé els mateixos artistes, especialment elles. Les Malucs en són un bon exemple i el seu Fins l'alba seria una bona resposta musical a la cançó Sí, sí, de los Ronaldos.

0: Gràcies per compartir la nostra música en A.Punt Ràdio.
1: En els últims anys han sorgit lletres empoderadores que sovint, des de la provocació, intenten donar-li la volta als sentits comuns que acaben nodrint violències. Zorra, del grup d'Ondara Nebulosa, és una bona mostra d'esta vuelta de tuerca.
2: Yes,

0: Balla el ritme més valencià amb A.Ràdio.
1: Aquestes lletres que ens ajuden a entendre i interioritzar l'amor des del respecte i la llibertat s'expandixen els últims anys també entre grups musicals formats només per xics. En terres valencianes tenim molts exemples, com ara La Fúmiga i el seu entranyable Espremedor.

Continuem el nostre viatge pel temps i fem parada als anys 90 per escoltar un grup britànic de funk i acid jazz. Amb este tema que ara sona, Visual Insanity de Jamiroquai va aconseguir l'èxit a escala mundial.

0: De Virtual Insanity de Jamiroquai passem ara a una cançó que ens descriu el camí cap a la salut amb gran bellesa i intel·ligència. Salut, de Carles Caselles.
1: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.

0: salut. Qui pensa i et cura, salut. Qui sembra, recull. De fruita un amor que l'acull. A tu que m'escoltes, a tu que m'escoltes, a tu que m'escoltes. Salut, salut, salut.
1: Ens acostem al final d'esta playlist i no podem deixar passar per la primera dècada dels 2000. Un dels grups de rock espanyol que ens va acompanyar eixos anys és, sens dubte, un grup basc creat per Fito Cabrales, de Platero i tu. Escoltem Por la boca vive el pez, de Fito i Fitipaldis, amb Andrés Calamar.

0: Gràcies per sentir la música en A.Punt Ràdio.
1: A la boca el foc, una llengua de lava, la força imparable de la paraula, l'argot, el refrán, la memòria, l'aroma suau de l'horta sota la bòria tensa.
2: La boca viu el peix, o com diria el grup que escoltem ara, per la boca viu la força imparable de la paraula. Escoltem Tens a la boca, del grup del Vall Segura, La Verbena Còsmica.

0: cicatriz en la ferida.
1: Entrem ja en la segona dècada dels 2000 per a destacar un tema de la banda nord-americana Maroon 5, que va ser un èxit internacional el 2019, Memories.

0: Sonem. Música quilòmetre zero en A.Punt Ràdio.
1: Els records dels éssers estimats és un dels temes que més cançons boniques ha inspirat. Entre els grups valencians en tenim un de l'Alcoià, per a qui els records i la història en general tenen un espai important. Un grup que ha sabut com pocs renovar el folk valencià amb tanta alegria com tendresa i rebel·lia. Escoltem Vell record del diluvi.

Ja arribem ja a l'última estació, els anys 20 d'este segle, marcat per l'expansió global del reggaetó. Avant amb Andrea, de Bad Bunny. 4 de...

Arribem al final de la nostra playlist i ho fem com ens agrada fer. Deixant entrar en les zones eixes veus que tenim ben a prop fent música des de terres valencianes cap al món. Escoltem Big Danger de l'artista de Bèlgida Colomet. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en A Punt Ràdio.

yo más me divertía. Quizás yo desprecié aquello que yo

0: Som A Punt.
1: Viu la primera jornada de Lliga al Punt A Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt A Punt.
0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
2: Són les 11 i així comença el Punt A Punt, últims 90 minuts.

0: Molt bona nit, benvinguts al Punt a Punt, últims 90 minuts. Benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja en nosaltres durant tot el dia. Ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte en el Punt a Punt, últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en x, arroba, 90 minuts, el 90 en lletra, el minut en el 90 en xifra, el minut en lletra, en Instagram 90 minuts ràdio, tot en lletra, en TikTok arroba 90 minuts ràdio, 90 en xifra, el resta en lletra, i àudios al WhatsApp al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos fem en el dia d'avui, que no és altra que sobre la vesprada nit d'ahir a l'estadi de Mestalla. I la pregunta és: ahir Kiatlim va tornar a Mestalla i va ocupar el seu seient com a president del València. Què et va semblar això? Què et va semblar la tornada de Kiatlim i ocupar eixe lloc a la butaca presidencial de l'estadi de Mestalla? I és que no passava des de feia molts anys que un Lim pues, es sentava com a president o president, en este cas, la llotja de l'estadi de Mestalla. Així que volem escoltar i volem saber qual és la vostra opinió sobre este assumpte i sobre tots els assumptes que vulgueu, per suposat, comentar en el dia d'avui. Així que són les 11 i 3 minuts i així comença el Punt a Punt, últims 90 minuts.
1: 100% esport, 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble, pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Vigosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.

0: 11 i 23, comencem temps de tertúlia, de debat, d'anàlisi. Ja està per així, ja heu escoltat la seua característica veu, Ivan Herraiz, Cadena Cope, què tal?
1: Hola, Salva, de nuevo, muy buenas.
0: I també està Paula Lerín, agència EFE, què tal, com estàs, bona nit?
2: Bona nit.
0: I avui s'afegeix també a la taula, jo crec que no hem coincidit en tertúlia en estos últims 90 minuts del Punt a Punt, Santi Marín, entrenador, com estàs?
3: Molt bona nit, Salva. No hem coincidit. Jo crec que coincidirem en una retransmissió d'un partit de l'Atleti Llevant i no havíem tornat a
0: coincidir, però mira, coses de la vida. Ens tornen a portar a la mateixa taula i a debatre i a opinar sobre els assumptes d'actualitat, sobretot del València. Anem a parlar prou del partit d'ahir del València, però ja estem a 9 d'agost, d'ací no res a 10 d'agost, està anant molt ràpid l'estiu, no sé si vos sembla el mateix. Paula Lerín està, que per a ella no passen els dies.
2: És que a mi...
0: Veus? Va soplar.
1: ha tenido demasiadas vacaciones, Paula.
2: No.
0: Massa vacances, eh?
2: No és de veres, perquè no he tingut.
0: Ah, bueno.
2: O sea, solament una setmaneta en juny i ja està, però és que és de veres que, a més de que nosaltres com a agència de fes de veres que no treballem tantíssim el mercat com vosaltres, a mi és una temporada que se'm fa llarga i a més en un equip, o sea, cobrint un equip com el València, no? Que és tots els estius i tots els hiverns lo mateix, un munt de noms que després arriben quatre, res il·lusionant, sempre contant lo mateix, el mateix ambient de sempre. Aleshores, a mi, pues, em cansa, no m'agrada. I és de veres que els altres dos estius vaig estar molt ocupada i este estat a València fent el València i jo estava acostumada que si anant amb la selecció i tal, i això és altra cosa.
0: Que caviar.
2: I després vens així i és com, bueno...
3: Que jo crec que l'estiu està fent-se llarg des de que acaba el Mundial.
0: Clar.
3: Una volta acabat el Mundial ja hem tornat a la realitat que ens trobem
0: dia a dia,
3: ha sigut un colp i volem dir, tornes i clar, es fa molt dur el seguir el dia a dia dels equips valencians, sobretot el del València.
2: Es que és
1: lo
2: molt
1: que ha dicho Paula no es baladí, ayer estuve analizando su caché después de hacer Eurocopas, Mundiales y Juegos Olímpicos,
0: sí, pues lo que valdría, ¿no?
1: Esto son migajas, o sea,
0: ya.
1: Verano sin esto.
0: No, es de veres que no n'hi ha esdeveniment esportiu important sense Paula Lerín.
2: Bueno, a veure.
0: No, és de veres.
2: Bueno, no sé.
0: Sí o no?
2: Bueno, no sé.
0: Yo creo que ese canal de YouTube está desaprofitado.
1: Eso es verdad.
0: ¿No?
1: De hecho, yo hice una participación.
0: Un cameo.
1: Sí. Un staring, iba a decir.
2: Sí, es de veres que el tinc un poco que abandonar, porque yo es que soca y sí, yo...
0: Ya, fluixes. Sí. Bueno, lo que no va a fluir molt és Ahir Mestalla. Ahir torna a jugar el València en ese trofeu taronja a l'estadi de Mestalla, en l'últim, a priori, trofeu taronja a l'estadi de Mestalla. I vos pregunte, quina és la sensació, era la pregunta que farem ahir als oients, quina era la sensació que vos va transmetre, comença Santi, el València ahir davant del Newcastle?
3: A nivell d'equip, de futbol, de sistema de xoc, tàctic, plantejament de Corberán, la veritat que sigui una sensació pobra. Pobra també perquè va molt condicionada per el mercat. És a dir, durant els partits de pretemporada del València sí que hem vist que està jugant d'aixer 4-4-2-3-1, 4-4-1-1... Ahir, de repente es trobem a pixa línia de 5 també quan et fiques a analitzar i dius, no tens lateral dret. Jo en una tertúlia sí anticipé que no seria estrany es començar a veure o bé a Rioja o bé a Jesús Vázquez de lateral dret i ahir es trobaran ja a Jesús Vázquez en eixe lloc. Després també sabem que et fan falta jugadors de banda, extrems. Tens uno que és Rioja, però el tens lesionat. L'altre que sols utilitzar és Sato, però no és un jugador de banda. És un jugador que partís de fora, però ve a caure per dins com un mitja punta més o un segon davanter per arribar a la frontal de l'àrea. Aleshores, ahir tampoc no planteges jugadors de banda. Jugues ixe 5-3-2, on per primera volta hem vist Ugrinic, Pepelu, Guido i Javi Guerra, 4.000 centros distribuïts amb una forma un poc estranya que jo crec que Corberán no creu en això, però sí que va condicionat per les ferramentes que té. Després, ixa línia de tres centrals, que sí que és de veres que a l'hora de treure la pilota és el que veiem pràcticament sempre del València. Quan Pepelu venia a caure entre centrals i volien fer una eixida de tres molt més clara per a poder anar siguent més a més verticals, però sí que veig que a l'equip li falten molts automatismes i sobretot pense que hem pegat un passet de, cap arrere respecte a altres anys, i ja sabem com han anat els altres anys, sobretot els començaments no han anat bé, hem estat condicionats, al final s'ha intentat arreglar sempre en el mercat d'hivern, però pense que no sempre te va eixir i les possibilitats te va solucionar el mercat d'hivern la mala gestió de l'estiu, sobretot perquè ja estem mirant-ho, el lateral dret no ve de fa dues setmanes o de quan es comença la pretemporada el 1 de juliol. El lateral ve des que tu saps que no vas a renovar a Thierry, des que saps que Fulquier el tens com el tens, ja tenies que haver treballat el mercat i no condicionar-ho tot a un suposat acord que després ja veus quan deixi, com és el de Menier. Ara tens que anar per Arnau, però clar, normal que si Menier ja ha fet la seva jugada, Arnau potser vol esperar equips que tinguin més cartell a nivell de voler jugar a Europa o altres competicions que siguin més atractives que la que es poden trobar a València. Per tant, les sensacions d'aquí de València per a mi van ser dolentes.
0: Uh-huh. Iván,
1: per a mi també no esperaba otra cosa, es decir, yo hablaba antes del partido con una persona del entorno del Valencia con la que hablé exactamente hace un año y me acuerdo analizar con esa persona si el equipo a estas alturas era mejor o peor que la temporada anterior. Yo recuerdo que mi diagnóstico en el mes de agosto de 2025 fue que el Valencia podía tener mejor plantilla, pero que tenía peor 11 de la temporada anterior. Y el diagnóstico de este año para mí es que el Valencia no tiene plantilla. Es decir, no, ni mejor ni peor, no tiene plantilla. Porque una plantilla a la que a falta de 13 días para empezar la liga le falta un segundo portero, dos laterales derechos, uno o dos centrales, bajo mi punto de vista, un mediapunta, uno o dos extremos y un delantero, es no tener plantilla a falta de 13 días. Y esa es la realidad del Valencia. Lo que pasa es que todas esas piezas tampoco van a llegar. Llegarán las que se puedan, empezando por un lateral derecho que es una posición ahora mismo fundamental, porque ya no es una cuestión. Fíjate que antes estaba hablando con Víctor Navarro, nuestro compañero de COPE en Barcelona, y decía, buah, es que la planificación, vaya gestión del Valencia. Digo, Víctor, sí, todo lo que tengas en la cabeza de mala gestión del Valencia, este año se superan, porque es que no hay laterales derechos de la primera plantilla. Fulquier, sí, me podrás decir Fulquier, pero Fulquier tiene la rodilla que vamos a ver este año,
0: pero es que no está.
1: La cantidad de partidos.
0: Es que no está.
1: Pero al margen de no poder estar para la jornada 1,
0: ni la 2.
1: Yo no contaría a Fulquier.
0: ¿Ya?
1: Para esta temporada, porque de verdad que lo que nos cuentan es que esa rodilla está muy, muy desgastada. Yo no sé si va a ser capaz de encadenar varios partidos durante el año. Aparte de que Fulquier llegó un momento de la temporada pasada que después de forzar y ver que Mestalla le pitaba, dijo, oigan, una cosa, hasta aquí. Yo me opero y hasta aquí, porque llevo jugando lesionado por culpa de las lesiones de Thierry mucho tiempo, y aquí lo único que hacen es criticarme. Así que la mentalidad de Fulquier también este año puede ir por ahí. Pero ya te digo, para mí el gran problema de ayer, al margen de ser un partido amistoso, que lo que hace ayer Corberán es obligado de meter cinco atrás y Jesús de carril, como lo llama él, para mí el problema es que no hay plantilla a 13 días de que empiece la liga.
2: Jo vaig eixir preocupada, i és de veres que jo no sóc una persona super tremendista ni negativa, i sé que és un partit de pretemporada i que lo de veritat començarà, però
0: és la teua ficada en estrena i el teu cartell de presentació en la teua afició. Vull dir,
2: sí,
0: no és un partit
2: més
0: de pretemporada davant del Derby County, no.
2: I a més, és de veres que totalment condicionat per aquesta falta de lateral dret, però m'agrada que estigui Santi així perquè ell és el que sap, no?, de tots els que estem, perquè jo, per exemple, jo no sé com juga el València de Carlos Corberán. O sigui, la temporada passada jo no, o sigui, crec el València no té una identitat clara, però és que jo el que vaig veure ahir és de veres que està condicionada, però tens a Dan Juma que has comptat en ell en els últims partits, que ha marcat, no és Dan Juma de titular. Luego també entra Raba, que Raba és com que no compta, però clar, has de tindre-lo perquè no tens altra cosa. Jo veig moltes coses fetes un poc per provar de Carlos Corberán, i crec que en el partit que era, que queden dues setmanes per al començament de la Lliga, el València...
0: Que hauria de ser una.
2: Sí, el València hauríem d'haver vist un València més reconocible, amb més automatismes, amb altres coses que és de veres que està condicionat per l'autoexpulsió de Gallà, però jo no vaig veure un equip reconocible al camp i crec que va patir a l'inici de temporada com a mínim. No veig un València treballat, no veig els jugadors enxufats. A mi em va deixar molt, molt freda. És un València de mínims, li falten moltíssimes coses, però és el que jo veig que no... És que no sé, i després ja entrarem en l'ambient, però clar, ja ixes amb una afició que no vol el teu entrenador, que no hi havia... passant ni el minut 1 de partit i la grada d'animació, els que hi havia, perquè no hi havia molta gent, estaven cantant jugadors mercenaris. Crec que ja és una relació superviciada que no pinta molt bé, però és que a mi el que me preocupa és el xoc.
3: Anem a veure, jo sóc partidari i penso que els partits de pretemporada solen servir per a l'entrenador, per a distraure el públic, perquè la veritat és distraure el públic, i per a que nosaltres parlem d'algo en este període de vacances. Ho dic així perquè l'entrenador és el que sap en quina càrrega d'entrenaments han arribat al partit, què és el que de veres volia provar. Aleshores, jo el que penso és el que estem dient, que ahir està totalment condicionat. De l'únic que varen poder veure, perquè una volta, com ha dit Paula, una volta expulsen a Gallà, el partit canvia ja, tot. Sí, queda condicionat, que també podem parlar després de Gallà, de l'evolució que ha sigut, perquè jo crec que ja juga més per nom que per jugador, però sí que van veure un València que intenta pressionar alt, recuperar, com se veia l'any passat en alguns primers minuts de partit, sobretot en els primers 15-20 minuts de partit, però que ja no volen veure molt més. Sí que intenta jugar un xoc més... No ja volen veure el partit d'ahir, però sí el poc que hem vist esta pretemporada, que ens han deixat veure, que és el de totes les pretemporades. Vol eixir amb la pilota jugada, vol eixir combinant... Enguany, per fi, dins de les carències que tenia la plantilla, s'ha solucionat el problema que han tingut els altres mercats, que era el del mig centre. És el primer que van solucionar, i menys mal que van solucionar l'aspecte en Guido, perquè ja és una peça fonamental de lo que del xoc del València, però tampoc tens jugadors per a replegar-te així ràpid al contraatac.
2: És que si Ugrinic no fa el gol que fa, el València tampoc va fer.
1: Però per això jo ayer exculpo totalmente a Carlos Corberán y a los jugadores. De verdad, pienso que no hay plantilla.
0: Pero entrena él y chuen él.
1: Pero no se puede exculpar. ¿Qué herramientas tiene Corberán? Totalmente... Que no tiene lateral derecho al día 10 de agosto.
0: Sí, ahora entreme el lateral derecho.
1: Lo de ayer de la plantilla es un milagro. Si es que al final tenéis que daros cuenta.
0: Pero exculpar totalmente.
3: Yo sí que voy a decir que Corberán
0: yo entiendo lo que vos
3: no
0: dir,
3: te, no te lateral dret porque se empeña en el su momento en volver a venir. Però si no recorde mal, sí que hi havia un acord entre el València per Andrés García, però ell no volia Andrés García.
1: Bueno, però aquí jo...
3: Però a és ahí on té que ser el club el que dir, molt bé, tu vols a Menier, tindràs a Menier quan diga que sí, però mentrestant jo ja te duc a aquest jugador, perquè ja... qui diu... Bueno, va ser difícil, però que al mes de començar la Lliga Corberán ja no estiga en el València.
1: Sí, pero fíjate que precisamente por la presencia de Corberán este año creo que se ha aumentado el listón de exigencia, porque habría habido otros años en los que no habría venido Menier, el Valencia se habría puesto nervioso y habrían traído al Dani Gómez de turno como lateral derecho. Esto lo hemos visto en el Valencia todos los últimos años con Corona.
0: Guido no estaría.
1: Y yo, que Salva se acordará más que nadie, fui muy crítico con Corberán la temporada pasada, creo que este año... Hay un problema de herramientas y me gusta que Corberán tenga esa exigencia de yo quiero un lateral titular. Hay muchos nombres que suenan, que fet, pueden venir,
0: la idea
1: es libres.
0: Que ell ara està en fins a que no n'hi hagi una opció fetent titular, jo no porto qualsevol cosa.
1: Claro, eso lo que implica también al club es
0: que igual te plantes en el 31 d'agost.
1: No, y gastarse dinero en una posición que no se iba a gastar. Es que en realidad yo creo que eso es lo que le ha puesto al Valencia en fuera de juego total.
0: Sí.
1: Desde que Menier se cayó, ahora han visto que tienen que gastarse pasta en el lateral derecho y que por tanto ahí tienen que reformular el dinero. Pero lo que te decía de exculpar totalmente es llega un punto en el que también los jugadores buenos que haya en la plantilla tienen que tener acompañantes también. O sea, al final esto no va de que cada uno, como es bueno, tiene que solucionar el partido él solo y entonces si no lo pitamos, como es el caso de Guido ayer o cuando Javi Guerra no hace la cabalgada que mete un gol y da dos asistencias. Es decir, también tienen que estar acompañados los jugadores. Y yo ayer, Corberán, que si hubiera sido la temporada pasada habría dicho otro bandazo de Corberán, defensa de 5, Jesús de Carril. Pero si es que no tiene otra cosa. Yeah. Es que no tiene otra cosa. Por eso a mí no. Me preocupa que no hay plantilla a estas fechas.
3: Al final es aplicar la lógica y al final que acabaré en Beguent al València jugant a lo que ha jugat les últimes voltes, que era evitar no encaixar i esperar a la segona part a que el partit es torne boig per a que amb l'impuls de Sadik o d'Anjuma o alguna acció,
0: o el Ramachani de turno
3: o alguna acció individual decanten el teu partit cap al teu costat. Mentre no encaixes. El problema el té quan una volta encaixes el gol, que ja t'obliga a fer més coses, que és el que tu no tens del tot preparat.
0: Sobre el lateral dret, estem parlant molt... Clar, què us va semblar Jesús Vázquez, però és que després passa Sato al lateral dret, acaba el partit Otorbi, i esta pretemporada hem vist a Monferrer, a Guanyala, a Gamón, a Sato, a Jesús Vázquez... I me falta un.
1: Mayol.
3: I jo perquè no tinc nada.
0: Bueno, sí, correcte. Mayol, però Mayol...
1: En el de Puerta Cerrada, el primero...
0: Ah, en el de Petro Luanda.
1: Ese no lo sé, pero entrenar como lateral alguna vez ha entrenado. Sí, lo que no sé si llegó a jugar contra el Petro Luanda. En los partidos, desde luego, televisión.
0: Pero
1: no.
0: Fer una mitja, 5-6 laterals que no són laterals, que han ocupat aquesta posició. Clar, fins a quin punt... estiraries el xicle en el que estem dient de que Corberán diu que fins a que no n'hi hagi un que li agrade com a titular o que arribi una oportunitat de mercat, perquè què vos sembla Arnau Martínez? No sé si és que clar, està parlant-se de que n'hi ha que pagar 6 quilos, un salari prou alt per a un lateral dret, perquè ell està convençut de que si no s'arriba a aquestes pretensions pues no vindrà a València, però què vos sembla tota aquesta pel·lícula que n'hi ha al voltant del lateral dret? És que a mi me sembla una botxeria que el València a 9 d'agost no tinga un lateral.
3: Sí, heu comentat abans, és la falta de planificació, perquè tu des del moment que saps que no vas a renovar a Thierry i que Fulquier, com estava dient Ivan,
0: està
3: en les condicions que està, tu ja tens que treure la maquinària i tindre 3-4 laterals drets on deixats, mirats, a baix cost o al cost que tingues pressupostat o que acabin contracte, perquè també han hagut uns quants que han acabat contracte, i intentar dur-lo quant abans, perquè és una carència que tens. Et vas a plantar, menys mal que ens han retrasat el primer partit de Lliga, però clar, això et dona marxa d'una setmana més, però al final és patallar davant, al final t'arribarà una altra volta la pilota tu i la tindràs davant i vas a tenir que solucionar la papereta com siga. Com l'estàs solucionant? Al final, aplicant la lògica, Jesús Vázquez a cama canviada. Però si ja vas a jugar a ir per les circumstàncies que són, però si tu vas a jugar en una línia de 4, Gallà en l'esquerra, Jesús Vázquez en la dreta, i davant del lateral dret teu vas a tindre Rioja, que també és esquerra, això em va recordar a la selecció espanyola de Mohamed Luis Enrique, que jugava en dos centrals zurdos, que sí, no és normal, sí. Lo normal és a voltes...
0: En la Porti i Pau Torresa, no?
3: Lo normal és veure a dos centrals drets.
1: Lo peor és que de esos cuatro que has dicho, el futbolista en mejor forma ahora mismo, que Jesús Vázquez, sería el único que jugaría fuera de posición. De esa línea de cuatro que has dicho. O sea, porque para mí Jesús debería ser titular, pero en el lateral izquierdo.
0: Ahora entre mai, ¿eh? Ahora entre
2: mai. Pues es que ya la temporada pasada va a jugar Unai Núñez.
0: Rioja algún partido,
2: sí,
0: ¿no? También.
2: Y Rioja también. Y Unai. Es central.
3: Y fa dos temporadas van en Bora Mosquera a jugar de lateral derecho. Recordense sí. También.
2: Es que es un problema que ya es de molts anys. O sea, que es que es pues una negligencia que. El que està passant i el que s'està formant, perquè també, i és el que passa sempre, que el València, tot el món ja sap com està el València, qui està al València, i els jugadors i els clubs i els agents apreten perquè saben de la necessitat que té el club, i Arnau és el que està fent, i Arnau també pues, està esperant, perquè clar, si pot jugar en un equip que juga a Europa, pues, millor que en un València, que se es parla o va dir Ron que en el nom està ja que per a jugar a Europa, però és que aquest equip és impossible que jugui a Europa.
0: Pues
2: és una utopia.
0: Estem en la tercera window encara, no tinc expressa. Què vos sembla Arnau Martínez?
3: Anem a veure.
0: És com per a tirar la casa per la finestra?
3: Per a mi no. Per a mi és un lateral dret més. Independentment de que vinga un equip que acaba baixant de tercera divisió, sí que és un... També hi ha que veure el tipus de jugador que és dins de lo que vol l'entrenador. Per al Girona de Mitchell era un lateral que sí, ofensiu, que s'incorporava, més ofensiu que defensiu, el veig jo, que això potser també és una qüestió a tindre en compte. Però pense que per a mi pagar la quantitat que s'està, sobretot el sou que vol cobrar el jugador, a mi sí que me pareix un jugador car, però clar, estàs abocat a tant per a vendre, si ho has de tenir que vendre, com és el cas d'Almeida, com per a comprar, estàs abocat a tindre que acceptar les condicions que et fiquen perquè vas necessitat, i quan vas al mercat necessitat tens que acceptar lo que t'oferisquen.
1: Sé que pueden llegar a ser complementarios, pero Arnau Martínez seguro por delante de perfiles como Mikel Brencis, Ezibagüe o cualquier otro lateral que sea un invento, porque Arnau ya conoce la liga además, y eso era una de las cosas que me gustaban de Baraja, todo y que luego el perfil Dani Gómez no era el que más me atraía, pero lo de
0: Federico tampoco,
1: efectivamente, pero lo de venir con experiencia en la liga me parece un buen punto, sobre todo cuando llegas a 14-15 de agosto, ojalá y llegue en esa fecha y no más tarde. Entonces, para mí por ahí sí que es una apuesta segura Arnau Martínez.
0: Lo que va a ser el Liverpool Passat, el Guido, Unai Núñez, en contra de Dieng, de sí, Haas, ¿no?
3: Renzo, que acabaré, yo pensaba que sí. Renzo no andaba a debutar en el Valencia y acaba debutando. Sí. Si no, fue un mal, no, pero no, las circunstancias no que tiene visit.
2: Ya, van a dir fa unes semanas.
0: ¿Por qué te ríos?
2: Porque van a dir fa unes semanas de que ahora sí el Valencia va a acabar. Cridan Renzo y Dieng.
0: Está esperando.
1: Luego os quejáis de que baja el listón de exigencia el Valencia.
2: Vineten.
1: O sea, Renzo, que hizo su papel porque se lesionó Thierry en Mallorca, pero ya,
2: no,
1: ya,
2: pero para eso, porque no ni ha, o sea, porque no ni ha, pero eso es pero el no. que...
1: Dentro
2: el
1: de
2: que
1: eso, ya. A mí Arnau Martínez me parecería un muy buen fichaje, pero sobre todo por lo que te digo, o sea, si tú me comparas a Arnau Martínez con Dani Alves del Barça, pues no, pero es que el Valencia tiene lo que puede tener y tirar la casa por la ventana, tampoco, o sea, tirar la casa por la ventana la tiró el Valencia con Guido.
0: Sí, pero
1: llegados a este punto tienes que elegir y gastarte algo de dinero. Porque
0: ya, pero traspásmes el salario, voy a decir que en Valencia tampoco está...
1: Lo que se hace en el mundo del fútbol.
0: Ya,
1: menos el Valencia, no. Lo que se hace en el mundo del fútbol. Vale. Pagar el traspaso y el salario del futbolista.
0: Parando el Valencia.
1: Porque lo que quiero ver es que si pagas por Arnau Martínez traspaso y salario, lo que quiero ver es que las otras cinco posiciones
0: claro.
1: no se han cedido a los cinco.
0: Claro.
3: No tengo la data, pero el Sevilla ha fichado de lateral dret a Iglesias, del Getafe.
0: Sí.
3: Creo que arriba lliure.
0: Sí.
3: I el València no podia haver treballat i això, per exemple.
1: Total.
3: I és un jugador que te serveix tant per a lateral dret com per a central.
1: A mi hi ha una cosa que m'indica que el puesto de lateral derecho en el mercado está complicado. Y siempre intento mirar las direcciones deportivas que trabajan bien. Osasuna sigue buscando lateral derecho. Y si Osasuna no lo ha encontrado, que me parece Braulio Vázquez un director deportivo que suele anticiparse a estas cosas y que firma jugadores libres o jugadores que funcionan muy bien en la liga, es que el mercado de laterales derechos está complicado, sobre todo para las penurias de fútbol español.
0: No sé si se hablaba de Lizancos, pero se ha lesionado y por lo tanto no será posible.
2: A Marnau pagues una fiabilidad que a els altres noms que están sonant ara no la tens, que coneix la lliga i que pot adaptar-se bé, però no més, o sea, no és un super lateral, un superjugador, però és que tampoc el València pot optar a fitxar un superjugador, però és de veres que per a una posició tan concreta en la que no tens cap altre jugador, has de fer un esforç i intentar buscar dins de les teues possibilitats el millor, i és un perfil que me
3: Carvajal
2: sembla que és correcte.
0: Pues n'hi ha gent fent la broma, però Carvajal, home, demanarà uns diners.
3: Suposo que la fitxa de Carvajal el València no la pot assumir, però si tu fiques
0: les botes,
3: si tu sumes lo que vas a pagar a mi per Arnau, me lo que vol cobrar el jugador.
1: Si no puedes assumir o no has podido assumir en los últimos cuatro mercados la ficha de Héctor Ford, que lo has querido, pues imagínate la de Carvajal.
0: No, veig imposible.
3: Que una volta, per lo que t'has escoltat abans, parlant de Ronnie Bargi, para Xavi Espart ho veig complicat perquè sí que sé que Flick compta en ell, però Héctor Ford a mi sí que és
1: per a demanar
3: un cedit.
1: Jo pregunté ayer i
0: a mi m'han dit que no.
1: No.
0: O sea, jo vaig preguntar també perquè tots pensem, o sea, tots a veure, Héctor Ford, ¿per què no és una opció per el València? Pues no és.
1: Llevo cuatro mercados preguntando, aparte de que Héctor Ford tiene teléfono también y ve cómo está el Valencia, es que los salarios del Barça son difíciles, ¿eh? Si el Barça no asume pagar...
0: Claro, como en el Elche, que ahí el Barça si fica una part, pues pot jugar en el Elche, però... És que, no sé, jo també penso que és una bona opció, i a més sub-23, però, bueno, pues, no sé, no és.
1: Però, per exemple, si te pones en la figura de Corberán, jo he sido muy de Héctor Ford y lo he visto crecer en categorías inferiores, però és verdad que no ha sido no ha tenido continuidad en primera división sí. tampoco, como para lanzar
0: sí, la pasa se lesiona.
1: A primera, a ser titular en el Valencia. Podría ser ese perfil de lateral que dice sí. Salva, sub-23, pero entonces el Barça no te lo va a ceder para que sea suplente.
3: Sí, pero el problema Corberán también es que no vol Chenchove.
0: Sí, sí. No aposta per.
3: Mes,
0: sí, sí.
3: Perquè si no, pensé que a Rubu i Ranzo l'haurem vist molt més.
0: Sí,
1: es
0: y
1: que
0: no lo han visto.
1: Yo iba a decir el 15 de agosto, pero ya ayer al que pitaron fue a Corberán. Que sí. el año pasado fue al que más aplaudieron y ayer al que pitaron es a Corberán. Yo entiendo de Corberán que era realidades inmediatas ya. para ahora.
0: Sí, sí, es
1: para
0: que no
1: ganar
0: se la puede
1: en
0: jugar.
1: La jornada 1, no, no en la 15.
3: Igual que el Mercado Invernal. El Mercado Invernal tú necesitas fichar jugadores sí. de rendimiento inmediato.
0: Ya no está no, para bromes.
3: No, no de ni, proves, ni...
0: Yo eso lo entenc también de Corberán, que así el que está ficando la cara soy yo. No vas a ficar chiquets que después no funciona. Que igual sí que funcionen, pero a priori siempre penses que el que tiene más experiencia funciona mejor.
1: Y aún así, ayer... Por primera sí, vez, sí. yo no lo había visto nunca, Otorbi, Vicente Abril, sí, sí. Iker Córdoba y Rubén Iranzo fueron presentados en el
2: sí,
1: en
2: pero
1: la presentación.
2: Sí, pero os vareu fixar que Enrique Pacheco, el speaker del Valencia, va a dir en dos o tres ocasions la plantilla del Valencia a día de hoy. La plantilla del Valencia a día de hoy. ¿Yo va a repetir?
1: Claro, es que incluso los canteranos que presenta Vicente Abril, cuando claro. venga el segundo portero saldrá, claro, Iker
2: Montes,
1: Córdoba contra
2: claro,
1: Salva,
2: pero eso, que está el Atlético Madrid detrás. Pero a mí va a ser... O sea, va a ser gracioso que va a hacer la puntualización en sí, varias claro. ocasiones.
0: Y, pero claro, a día de hoy, pero Alberto Marino es porque se dona perfecto que no va a estar.
2: Ni Canós tampoco.
3: Y Almeida.
0: Y bueno, pero Almeida, no, pero estén parlant de la presentación la foto. Sí. Almeida lo que no va a tener es cap minuto. Ahora parlem de Almeida, pero...
2: Va a calfar.
0: En parla del lateral dret, anem al lateral esquerre. Ahir n'hi hagué debat calent en tema Gallà, no tan sols per la entrada, que jo... Tots, bueno, jo crec que és indefendible, vull dir, no té cap sentit el que va fer en el Anga, però l'entrada, l'actuació, ja d'on ve José Luis Gallà, el seu contracte, el rendiment de Jesús Vázquez, què fem en Gallà? Santi, tu has dit abans que xua per nom.
3: Sí, jo pense que estem en una temporada que Gallà...
0: Per l'entrada, que jo... Tots, bueno, jo crec que és indefendible, vull dir, no té cap sentit el que va fer en el Anga, però l'entrada, l'actuació, ja d'on ve José Luis Gallà, el seu contracte, el rendiment de Jesús Vázquez, què fem en Gallà?

0: El que passa és que el València, com m'he dit abans, està en les circumstàncies que està, però jo pense que avui en dia el titular deu ser Jesús Vázquez, i no per això és anar en contra de Gallà. Al revés, jo sempre he pensat que Gallà el que ha necessitat és algú que li apretara, que li fera, que tinguera eixa competència per el lloc, i sempre ha estat molt còmode en el València. Ara que té competència, és el moment de veure si pega i se passa cap endavant, si a lo millor l'entrada d'ahir és fruit de la pressió que té o de nervis, o veu que li estan guanyant la posició i vol fer-ho bé. Són coses que anirem veient en els últims dies, però també recordem que la temporada passada ja es comença la Lliga amb una expulsió en la jornada.
1: Uh-huh. Sí, sí, el dia de Raba. Ese és el dia Raba.
0: Sí, el dia Raba. El pobre queda assenyalat ixe dia.
1: I... No, ja no xames.
0: No, per això, per això. I a partir d'ahí és veure, perquè Jesús Vázquez és un jugador que ha estat en el mercat, el Celta l'ha volgut.
1: Sí, sí, sí.
0: El Celta l'ha volgut i no sols això, que el Celta la vol, encara que parlem després, vol a...
1: Almeida.
0: I està jugant en el Celta Hugo González.
2: Sí, sí, bueno,
0: Hugo González en minuts i siguen cada volta més,
2: que,
0: més important.
2: Anit, que no marquen més talla.
1: Anit, en la primera jornada. Anit va fer oficial el Celta que Hugo González passa al primer equip. És a dir, és que...
0: Per tant, lo que está, tornem a lo que estàvem parlant fa un minut. La gent jove, per a Corberà.
3: És que, de veres, que... I estava pensant-lo abans que... no va a triar un jugador jove per a ser titular, però és que també podia donar-li més oportunitats a jugadors joves que té el València i no li la donava.
0: En el València el passa que li que ve, però tots recordem a Baraja, que davant dels Castillejo i companyia va decidir, si juguen estos me'n vaig a segona divisió, anem a jugar en xavals que venien, sí, de segona,
2: sí,
0: ref.
2: Sí, però ahí yo creo que es un poco ventajista con Corberán, porque Javi Guerra y Mosquera solo hay uno.
1: Sí, sí, no, no,
2: pero, no, no todos, pero, los años.
0: Pero creo que también es que Fran Pérez en ese momento, sí, y que Diego López.
2: Sí, sí.
1: Alberto Marí.
0: Son jugadores que al final...
1: En Vigo.
0: Que tenga que apostar por ellos, porque los altres que n'hi ha bien, no le donaban el...
1: Pero parlant de Gallà, ¿qué fem en Gallà?
2: Yo creo que al final... naturalmente el paso es para Jesús, que además está demostrando un buen nivel. El año pasado jugó muy bien. En el tramo final de la temporada de Corberán, es Corberán el que rompe una lanza por él y, uh-huh, y apuesta por su renovación, y pese a que no había jugado mucho, creo que lo hizo en Vallecas y en el Bernabéu, pese a que no había jugado mucho, Corberán le gusta y decide que siga, y el año pasado yo creo que demuestra el nivel y el potencial que presagiábamos de él en categorías inferiores. Y ahora yo creo que está para ser titular. El tema está en, precisamente, solo por el hecho de plantear el debate en tertulia, ya entiendo el debate del entrenador de que ya no es hacer un cambio, es destronar a la leyenda lo que tiene que hacer Corberán, ¿no?
0: Pero yo creo que ahí Corberán sí tiene que saber gestionar y hablar en el jugador, sobre
3: todo.
0: Es que
3: todo,
0: no sabe. Claro, y si es el problema.
3: Es que no.
0: Y si es un otro problema que te Corberán. Pero un jugador con Gallá, que tú sabes que se te sol lesionar, que a lo mejor la continuidad de most partits seguits, tienes que saber portarla al tu terreny y fer-li veure que es importante, que va a ser importante en determinados partits.
1: Pero eso es posible, es posible en Gallà. Eso, es que yo tengo el dubte de que Gallà accepte el fet de donar un pas, no dic arrere, sino al costat. Es decir, com acceptar que Jesús está mejor, que ya tiene una edad, que arriba un momento de su contracte, que per rendimiento igual debería de pasar a ser el que chua cuatro partits en counter de 40. Todo eso, yo pensé que Gallà no
0: tendría que aceptarlo. Todos los jugadores son egoístas, ja, pero al fin y al cap...
3: Pero cap jugador puede estar per damunt de... del club, i esa és la realitat, i crec que a Gallà se li ha tractat molt bé, uh-huh, se l'ha cuidat molt, crec que tot això...
2: Muy bien y muy mal también, en los últimos dos años en Mestalla...
3: Vale, pero el que anava a dir...
2: No soy yo el que enarbola la bandera de Gallà, pero...
3: En quant als periodistes, crec que tots hem sigut super respectuosos. Jo, a mi me sap molt greu no tindre ja arguments per defensar el Gallà, perquè jo he sigut una defensora a ultranza de Gallà, però és de veres que no està. I no està, i és el que va passar ahir, la mostra. O sigui, no pots fer ixa entrada criminal, que menys mal que Langa està bé,
1: sí, sí,
3: en un partit de pretemporada, però que després també és el que has recordat tu d'eixa targeta també, que és algo que sí que últimament, en les últimes temporades, li està passant, que arriba tard perquè no està bé. I jo crec que al final...

0: que hauria de jugar és Jesús Vázquez. Jo crec que és la primera volta que ho dic en tertúlia, perquè és de veres que jo he sigut molt defensora de Gallà i jo crec que Ahir també, i és de veres que Mestalla li xiula moltíssim, però potser Ahir era un dia també per a... Ja no, vale, no vols eixir a dir res en zona mixta. Fica una història en Instagram que no te costa res. D'un, aunque sea un partit de pretemporada, però un, no sé, espere que l'Anga estiga bé, és una temporada molt il·lusionant per a nosaltres, eres el primer capità del València, has de parlar, has, no pot ser que sempre isca Pepe lo a parlar, que Ahir isca Diakabí, que van estar una hora esperant-li.
1: Sí, sí.
0: Una hora.
1: Estava jo en directe esperant-lo. una hora que
0: clar,
1: no parla ningú.
0: Clar, és el primer capità del València, o sigui, has de tindre més caràcter, més, més presència, no pots amagar-te d'aixa manera. I és el que a mi també no m'està agradant.
1: Penseu que s'amaga, Gallà?
2: No pense que s'amague. Sí que pense que potser estiga allà fart un poc, veu que... El
1: cremat?
2: Sí, cremat. És que... Cremat seria la paraula.
0: Però és que, igual que estic dient això, és que tampoc l'he cul. És que tampoc...
1: A veure...
0: És que estar en el València de mèrito tant de temps...
1: Ja, sí, però renovat i a 6 quilos. Vull dir que ja. També n'hi ha que voleu tot, vull dir, no...
2: I és el capità,
1: claro,
2: el que passa que això va en el sou, el braçalet de tal, al final t'has que eixir tu, donar la cara i defendre i no justificar, perquè al final no t'has que justificar, però sí...
1: Per què penseu que va fer eixa entrada? Perquè jo havia repetit l'acció i al principi vaig voler pensar que es varava, vull dir, vaig voler pensar que iba força, es vara... Però no, és que va i fica el peu dalt.
2: Veient el partit sí que n'hi ha un parell d'accions abans que pareix que n'hi ha un xicotet pique entre els dos.
1: Però...
2: Jo no te fa l'entrada baix, després li alça la cama a l'altura del genoll.
1: És per temporada, no... És
2: I clar, ho veurem veure, era a l'altura de la banqueta del Newcastle, i també disqueren tots, inclús Sánchez Martínez ja venia amb la roixa
1: en
2: la mà, perquè era una acció clara, perquè també pots agarrar i dir... és un partit amistós, tal.
1: Agarrar-lo de la camisa del tires a terra, ja està.
2: No, per l'àrbit, no l'expulse, està, treure-li la groga, però clar, però al final no, estàs condenat.
3: Si no jo solo pensava que hay veces que los amistosos, ¿verdad? El equipo, en este caso, el que está con uno más, ¿no? Le dice al árbitro, deja que metan otro,
1: sí,
3: y así jugamos 11 contra 11, pero con la entrada que había metido era imposible que saliera del Newcastle a decir, oye, que salga
1: claro,
3: por
1: es
3: ahí.
1: Es que se la emporten en llitera. Es que se la emporten en llitera al millor jugador del teu equipo. Y dir, es que es impensable. No.
2: Claro, y se la emporten en llitera y antes, claro, porque al principio todos pensaban que tenía algo.
1: Sí, sí,
2: algo
1: creo
2: que si aquí dan en asistencias y quieren. Va a haber cambios. Claro, incluso yo pensé que también el Matiz allá, en el primer momento. S'assustava, volem
1: dir. Bueno, el primer moment s'alça i com diguent, jo no fer res, i després ja demana disculpes.
2: Però ell veia que al final l'entrada sí que era...
1: Jo vaig quedar-me molt tranquil, em va entrar el doctor López Mateu al terreny de xoc per a atendre a l'Anga. I he dit que ell ja està clar.
0: Sí.
1: No?
0: Sí.
1: Ell ja estava molt clar. Ivan, l'entrada de Gallà.
3: Bueno, a ver, l'entrada, tu has hecho una pregunta de por qué crees que la ha hecho, yo creo que esa respuesta no te la puedo dar. Yo creo que evidentemente él es consciente también de que la entrada es desafortunada. Decía Conrado Valle que ha pedido disculpas
1: sí.
3: A nivel interno, ¿no? al futbolista de Langa.
1: Uh-huh.
3: Fíjate que yo soy de los que piensa que cuando los jugadores salen a hablar eso les humaniza, y probablemente si Gallá hubiera hablado más veces en los últimos meses no estaría tan en el foco quizás de Mestalla, porque al final lo que decíais antes, que puede sentir Gallá de hartazgo por todos estos años siendo el capitán de un Valencia de mérito, de un Valencia de mínimos, como tampoco él se ha dejado ver a nivel sentimiento de la situación en la que está, del cansancio que puede tener, sin llegar a verbalizarlo, lógicamente, porque no puede, ¿no? Pero simplemente trasladando...
1: Sí, sancionar en contra del club. ¿No?
0: Pero es que después, la única vegada que va a hablar, que va a ser en Dazón, a mí creo que va a ser a Irene Pallardó, creo que le iba a hacer ella la entrevista.
1: Sí, en el,
0: que a
1: mes
0: Irene, que es una de las nostres, ¿no?
1: Sí,
0: a mes
1: sí,
0: que,
1: sí,
0: con,
1: sí.
0: Que es de así y sabe perfectamente la situación. Les seues paraules... eran con, no sé, no conectes en
3: él. Pero esto para mí no es nuevo, o sea, esa falta de liderazgo...
1: El día de Rocha Arena en Nortrubas tampoco le ayuda, en cara que no era
0: amigo.
3: Pero sin embargo, para mí tenía toda la razón. Lo que pasa es que el equipo fue como fue.
1: Pero no ayuda.
3: Pero Sí, pero no sé, es que es como Corberán el año pasado, ¿eh? Yo era el más crítico con Corberán, pero se convirtió en el muñeco de pim pam pum y todo lo que hacía, había que pegarle a Corberán, hiciera lo que hiciera. Y fíjate que yo pedí su destitución en el mes de noviembre y cada semana hasta que acabó la temporada. Pero creo que se convirtió en eso también a nivel mediático. Gallá, yo creo que él, como capitán, tampoco es que haya tenido ese liderazgo que yo, por ejemplo, cuando se fue Paulista, yo creo que se generó ahí un hueco interno en el vestuario complicado de
1: subsanar. O Parejo incluso.
3: Sí, pero pasa etapas ya posteriores era otro vestuario. Pero es verdad que bueno, no ha tenido tampoco ese carisma, ¿no? No está en la personalidad de, de Gallá. Y entonces, pues no.
2: De fe, yo creo que ahora tiene más carisma ni se aspecte de ser líder. Guido, que cree que la han hecho.
1: Bueno, segon capitán.
2: La han hecho como segon capitán. Pero teme ese espíritu de ser líder, de no ya cara a l'exterior, sinó dins del mateix camp de futbol.
0: Mira, ahir desconec si ho varen fer tots, perquè jo quan vaig eixir de Mestalla eren els dos que estaven, però estava Guido, que va eixir amb el cotxe una bona estona firmant, fent-se fotos, i també estava Almeida, i em va sorprendre que molta gent estava també demanant-li fotos a Almeida, estava firmant... Sin trucos.
3: Bueno, ahí es que también paró Vicente Abril.
0: Sí, no, pero...
1: pero es que el Taronja también es el momento de más chiquets, ¿no? Gent que habitualmente no puede
2: estar. Sí, yo venía comentando a Paula y Iván, el público que va al Taronja no es el público que
1: de la jornada un, sí.
2: Pero
1: el público del Taronja ya chula la Corberán. Y a mí es lo que más me va...
3: Porque hay algunos que sí que... Había 41.000, ¿eh? Yo no recordaba un Taronja con ese afluencia.
1: Contaba Emair que desde 2019 no había tanta gente en un Taronja.
3: Y había una grada cerrada, ¿eh?
1: Sí,
3: no había llegado más.
2: Y a pesar de eso, en la televisión donaba la sensación de que no había poca gente.
1: Sí.
2: En televisió...
1: Però en l'ambient, vols dir?
2: L'ambient era molt xelat. No?
3: Sí, és veritat que la curva, jo crec que no estava ni al 10%.
0: No, hi havia molt poca gent, també. A nivell d'animació. Moltíssima calor. Era un poc... El partit tampoc acompanyava.
3: Me flipó la quantitat d'ingleses que hi havia. En la grada visitante.
0: I de premsa anglesa, també. Va vindre molta.
3: Sí.
0: Bueno, molta.
3: Sky Sports te estuvo grabando, en zona mixta. De verdad te lo digo.
1: Pero espera algún tipo de reportaje allí.
3: No sé si normal. Estaba probando el balance de blancos o te estaba grabando de verdad, pero hubo un momento que estaba
1: normal. Es una persona que no se percapa de esdeveniment importante esportivo, pues es el momento de Sky Sports. Ahir també un dels assumptes que jo crec que preocupa és el del central, perquè i parlàvem això fa unes setmanes, és cal buscar un central. Diacabí a mi em va deixar una sensació de que no està tampoc. Hem parlat de Fulquier, jo no vull dir que siga el mateix cas, però se pot parèixer. De Hasch i Tàrrega, els únics centrals que estan al 100%, i ahir encara en això, defensa de 3 en Pepelu. Té que buscar un central també.
2: Per supost. Els teus centrals a dia d'avui són Tàrrega i Dejas. Tens a Copete lesionat.
1: Torna en novembre i veurem com.
2: I Diacabí torna a dir el mateix. És el mateix. Un partit de pretemporada o entrenar o fer els partits de modificats que pugui fer en els entrenaments i tal, que un partit de competició, ja siga de Lliga o de Copa, on l'exigència va ser molt major. Que Diacabí estiga jugant al futbol, pense que és un miracle, de conforme li van veure aquella lesió. Per lo tant, pense que ojalà m'enganye, però al nivell més alt que hem vist de Diacabí no va tornar. Per lo tant, amb la plantilla que tu tens sols de dos centrals, a la mínima que tingues un sancionat, no te vaig a dir una lesió, que no vull que n'hi hagi lesions.
1: Sí, una molestia muscular.
2: Una gastroenteritis, ja vas condicionat i vas tenir que... Quan l'any passat, Pepelu de central, recuperem per ahir. Pepelu avui en dia és el tercer central. De mig centre no sé en quina posició està de mig centre, però de central és el tercer central de la plantilla.
3: Jo sí que fitxaria uno... Teniendo en cuenta la situación de Copete, igual dos, pero es que no puedes, por fichas tampoco. No puedes fichar dos centrales, poniendo que el Valencia tuviera dinero para poder abordar esas operaciones, por fichas no puedes hacerlo, salvo que sea un sub-23, que entonces seguro que ya no es lo que quiere Corberán. Pero ahí sí que me... No tenía yo tanta preocupación en esa posición como la que tengo ahora después de haber visto la pretemporada. Porque yo veo a Diacabí muy lento.
1: Es que no está,
3: muy lento. Y... Vamos, tampoco tiene culpa Diacabí, que seguro que se recupera y se mata cada día por recuperarse, pero es que no. Y deja esta rega, pues es que basta que haya una quinta amarilla, efectivamente, para que tengas que buscar una solución. y el propio técnico yo creo que no cree que esa sea la pareja de centrales que deba ser la titular. Entonces, sí, yo sí ficharía desde luego un central, seguro. Y si me dieras carta blanca para poder firmar y fichas libres, ficharía dos.
1: ¿Dos centrales?
3: Sí.
0: Yo también ficharía un, pero no es la posición que més me preocupa. O sea, yo estic més... La meua pedrada és l'extrem. És també bec en atac. El València necessita molt més. Necessita molt més. A més, ahir va jugar a titular Sato, que és un futbolista en el que jo tinc molta il·lusió, però has de donar-li temps, ha de tindre confiança, ha de créixer així, és molt jove i no pots ficar-lo de titular de seguida, perquè és que necessita confiança i treballar i sumar minuts, i és que necessites jugadors d'atac. Jo no sé qual va ser el nivell de Danjuma aquesta temporada, per exemple, ni el que va contra per a Corberan, Raba. Està el debat, no, de si Raba és recuperable, si no, és que no tens molt més enllà de Hugo Duro, de Sadik, de Luis Rijo, que està lesionat d'alt, és que no tens molt més.
2: Raba, pense jo, que no és recuperable. De fet, ahir quan disqué, no sé si ho heu vist en televisió, hi ha una imatge que conforme ell s'està parlant amb Pepe Lu sobre on tenia que situar-se
1: i fa el gol
2: i li digué, volen dir, es que m'ha dit això, però vaig a fer lo que vull.
3: De Raba hay un detalle el año pasado que se destacó poco. Todos los partidos del Valencia al descanso calientan todos los jugadores del banquillo. Y Raba se quedaba siempre en el banquillo. Siempre. No salía a calentar. Y yo me acuerdo que hice la pregunta, ¿por qué Raba no sale a calentar? La respuesta fue, porque no quiere. Y digo, ¿y el entrenador no hace algo para subsanar esto?
1: Sí, que lo ha hecho.
3: Y se quedó así toda la temporada. No salía a calentar al descanso con el resto de sus compañeros.
1: No, y la actitud no ha estat la millor. Yo creo que moltes vegades. Es com que n'hi ha moments de connexió que ve, però no...
2: Sí, jo crec que encara que no...
1: I si això passa en els entrenaments, tu que eres míster, Santi, tu això ho veus en el dia a dia.
2: Jo crec que ahir ella no s'ha dit públicament, però sí que ha hagut un desencontre Raba-Corberan-Raba. Produït, sí que m'ha arribat a mi que moltes voltes Corberan li deia, Raba, estàs bé, vas a jugar el dissabte, vas a jugar el dissabte, i el dissabte no arribava. I això, si t'ho fan una vegada, val, si t'ho fan dos, bé. Pues, quan t'ho fan una tercera, no me vingues en pel·lícules, que ja sé que no vas a jugar. No. No ha hagut aquesta sintonia. Sí que recordo un partit que el tragué a la desesperada, que va saltar
3: sí,
2: a la vez.
3: Sí, però això fue muy chocante,
2: sí.
3: Porque me acuerdo que Luco contó durante la semana
1: sí, que anava a jugar,
3: que,
1: ¿no?,
3: que Corberán le iba a dar bola a Dani Raba.
1: Sí, sí.
3: Dani Raba sale ese partido sin calentar. Por tanto, tampoco la convicción de Corberán no era excesiva en Dani Raba,
1: que
3: jugó bien en el tramo final y que no volvió a participar. De hecho, ese día iba a salir Otorbi y canceló el cambio y llamó a Raba sin calentar y salió Raba. O sea, una de las cosas raras que pasó el año pasado de los bandazos de Corberán. Pero sí, es que al final, Paula ha mencionado dos nombres que en el fondo, en una situación normal, no cuentan para Corberán, que son Raba y Danjuma. Es que a Danjuma también le gustaría que saliese, lo que pasa es que claro, ha evolucionado un poco el mercado, se ha dado cuenta Corberán de que no puede sacar a toda la plantilla.
2: Y Danjuma comenzó la temporada pasada igual que esta,
1: sí.
2: Fue algún gol en pretemporada, sí. Incluso comenzó la Liga, pero va a ser arriba el mes de octubre.
1: Ahí para mí es de lo más destacable también, porque es el único que achita un poquete el partido, el que menecha un poquete el avisper, ¿no? Es que
2: es el jugador revulsivo que tens, sí, pero... la banqueta, que
0: ya, pero es que Danjuma no hauria de ser el teu jugador revulsivo,
2: no, claro.
0: Porque no va a vindre per això, pero es un jugador que per a mi, Raba i ell, en quant a, jo crec, actitud, a mi em dona la sensació amb els dos, que són dos jugadors que juguen quan volen. Si els apetís, juguen. I si no els apetís, ixen i ja està.
1: I se passegen, ja, no?
0: Sí, i per a mi els dos són igual. Que és de veres que lo de Danjuma ja lo sabien quan va vindre així, que era un poc, pues, una oportunitat de mercat, que el València, pues bueno, pero, y ya está, y es que es el seu carácter.
3: Sí, pero
0: y
3: eso que el San Benito ese que tiene, el año pasado precisamente, de puertas para adentro, destacaban que se portó peor Ramazzani que Danjuma.
2: Sí, no,
3: Danjuma respetó más su suplencia.
2: Sí, y Ramazzani, ahora que ho ha dit, sabem que no contaba, es que ni de repulsivo.
1: No, en Xener estava fora.
2: En Xener el tragueren per a mostrar-lo i a veure si el intentaven col·locar en algun lloc, i al fi i al cap acaba convertint-se en un jugador important quan té més perfil de jugador revulsiu.
1: Sí.
2: Ramazzani, perquè és un jugador
1: d'un
2: contra un, elèctric, que t'encara, te pot revolucionar un partit conforme vas, que Danjuma, que sabem que Danjuma, el que passa que Danjuma, per a aquesta posició que venia com a davanter, no acaba de ser davanter, i com a extrem té el hàndicap de que...
1: Arrere no va.
2: Corre cap avant. A l'hora de defendre no sol defendre. Per tant, un entrenador com Corberan, que prima també molt de l'aspecte defensiu, aquests tipus de jugadors no...
1: Ramachani, i aquest home que se va deixar la finestra oberta i li furtaran en casa.
0: Està boig per la música últimament, no
1: sí,
0: para de comentar.
1: Bueno, és que, clar,
0: és que a València es viu molt bé.
1: És que ella ha viscut València.
0: Clar.
1: Ella ha viscut València.
0: Ell l'ha exprimida.
1: I l'experiència de viure a València, pues és...
3: Ja ha prescrito, però... Corberan casi se deja a Ramachani sin viajar a Noeta, ¿eh?
1: Per un assumpte
3: sí.
1: Nocturn.
3: No. Ah. No, porque no le gustó cómo salió el partido contra el Atlético de Madrid, el tramo que,
1: oh, es que el tramo que salió a peu, o sea, nada a peu. No
3: fue una semana tensa, de puertas para adentro, casi se lo deja fuera de la convocatoria de Noeta, al final consiguieron encauzar el tema, pero
1: es que Ramachani
3: también digo que el tramo final de Ramachani fue complicado, de puertas para adentro.
2: Los jugadores que firman la impasada el Valencia de Miskan Capadal, que
1: son especiales,
2: que precisamente eren tots,
1: sí, perquè si sumes a Sadik a la festa ya
2: eren de cable pelat,
1: sí,
2: vos
1: sí,
2: jugadors, però que ni havia que saber bé gestionar-los i sabien que era el gran problema de Corberan, la gestió.
0: Un Sadik que també, que el nombrat, però que també està tocat.
1: Sí.
0: O sea, que...
1: Es que ara vos pregunto per els davanters, però estem parlant de l'extrem. Ahir parlàvem del nom de Bardagi, del jugador suec del Barça. Ivan Herraiz, a les 12 i 11 minuts, s'acaba de ficar la xaqueta fa no res.
3: No, fa 20 minuts que m'ha ficat la xaqueta perquè estic gelat.
0: Me diu,
1: és que estic parlant de suecs i...
3: Fa 10 minuts, no, fa més de 20, estic gelat així, però bueno.
2: I ha que dir que Paula diu, l'aire, per favor, l'aire.
1: Sí, Ivan m'ha mirat encara de no, per favor.
0: En aquest moment tenia sentit el aire,
3: però ara no, ara ja fa fred.
1: Bueno, pues el llevem o no? Un poquet?
3: Una miqueta.
0: Bueno,
1: pujar-lo. No, però no se és on o off.
3: Una miqueta, una miqueta, que si no Rafa Villarejo esta semana me dirà
0: a zona de vacances
3: malalt.
1: Fes-ho per Ivan.
3: Una miqueta, una miqueta.
0: És un fluixo.
1: Pues pregunte per este nom, per Runi Bardagi, que la temporada passada va ser un poc la sensació en el Barça, no? Arribava en eixe perfil de jugador de qualitat, del Copenhague, que tal, no acaba de quallar, Hansi Flick se la deixa fora i és una de les eixides més clares a bombo i platillo anunciades en Can Barça i que ahir contàvem que és una de les opcions per a el extrem del València. La informació que tenim nosaltres és que és un nom del gust de Corberan, però n'hi ha altres informacions al respecte d'este nom, com per exemple la dels companys Nacho Sánchez i Germán Muñoz, que és simplement un oferiment al València. Què vos sembla este perfil, este nom, este extrem?
2: Runi, la veritat que dins dels problemes que tingué Lamine l'any passat en el Barça, sobretot de nivell de lesió, no acaba de jugar fins al període final. L'última lesió de Lamine és quan es començàvem a voler-lo un poc més, a lo millor també quan ja tenia un poc més la lliga decidida el Barça i a Hansi Flick
1: menos
2: interessava quedar bé en tots els jugadors que tenia en aquest moment. Aleshores, és un jugador que tampoc ha anat al Mundial, hi ha que dir-ho, que a pesar d'haver estat comptant en la fase classificatòria
1: i el cartell que té en el seu país,
2: vingué al Ciutat de València a jugar contra Ucraïna en l'eliminatòria que tingué Suècia, no ha acabat d'anar al Mundial. Sí que és un jugador que te pot oferir algo diferent a lo que tens. Pense que si té aquesta situació de mercat, tens que analitzar també si vas a trobar algo millor, i si no vas a trobar algo millor, val la pena quedar-te, també tenint en compte les carències que tens en aquests jocs. Tens a Diego López, que no vas a comptar en ell aquesta temporada. Tens a Rioja, que a lo millor, ficant-se en el cas Corberan, vaig a tenir que utilitzar de lateral dret, per tant vaig a perdre un jugador en aquesta posició. Sato, com bé ha dit Paula, és jove, però és que avui, a dia d'avui, és un jugador imprescindible en el València. I que n'hi ha que dir també, que no hem parlat d'ell, però és que ens agrada Sato perquè aporta algo diferent a lo que estem acostumats a veure.
3: Almenys l'ha aportado en pretemporada. Todavía quiero verlo en primera división.
0: Sí, a ver, dime.
3: Contra el Celta, contra el Betis.
2: N'hi ha que volerlo competir, però clar, però te fa coses i té situacions de xoc que fins ara no veies. O bé perquè no tens el jugador sindicat, o bé perquè no has comptat amb aquests jugadors. Per tant, Runi, si tens l'opció de designar-lo, jo sí que me'l quedaria, perquè te pot aportar i coneix
1: a tu lliga. T'agrada, aquest perfil
2: t'agrada. Sí, a mi m'agrada aquest perfil, i també és el que et dic, si no vas a trobar alguna cosa millor, ja ha estat en la Lliga Espanyola, sap de què va el tema, mm-hmm. per lo tant...
0: És que el València, si fa l'esforç en el lateral, és que haurà de, com sempre, tirar de sessions. Mm. És que no li queda molt més... És un jugador interessant, és un jugador interessant que crec que sí que és una oportunitat per a ell, per a que el València siga el seu escaparate i lluir-se i pot aportar, però és el que estem dient, sí. Que és un jugador jove, però sí, pot quallar, però jo no sé si és per a ser titularíssim. A lo millor sí, eh? Sí. Però jo tinc els meus dubtes.
2: O sigui, si no tens altre d'acabar sent titular.
0: Sí,
2: però,
0: sí, òbviament.
2: Per a mi el problema del València és el que està comentant Paula. Tens que acabar tirant-me de Sedic.
1: Home, clar, però és la realitat, no és el problema.
2: I de jugadors que altres, per a donar-li, per a que es vinguin així, per a ser escaparate. Quan és que hem conegut el València en altres èpoques, el trofeu de l'Anxa d'ahir, primer era triangular. Però és que després te servia per a veure els 4 o 5 fitxatges que havies fet, ja
0: l'engranatge de l'equip. El València està formant ara jugadors d'altres clubs, ja està venent així, fan una temporada bé o no, se'n van i ja
2: quan
0: està.
2: Abans eres tu el que cedies als jugadors, com ara feien en un moment en Espalop, en Angulo, en Albelda, en Silva...
3: Yo me acuerdo que pregunté en mayo hacia qué mercado vamos. Y decían, ¿no lo estás viendo? Llevamos ya 3 fichajes. Entonces, a estas
1: ¿Has
3: alturas...
1: ¿Has preguntar?
3: No, claro. Ah. Por eso digo, a estas alturas del mercado, ¿qué está haciendo el Valencia para pelear por Europa exactamente en el mercado? O sea, porque al final, traer lo que ha traído, intentar reforzar el lateral derecho y luego ir a por cedidos, es lo mismo de siempre.
2: 3 meses después, estás en el mercado del mes de mayo. Sí. 3 fichajes.
0: Es que el único fichaje de Europa es
3: con 3 fichajes, que además no son... que bueno, que esto a veces es positivo, ¿no? Pero aquí lo pongo en tela de juicio. Que ninguno es del entrenador tampoco.
1: Sí, correcto. Sí, correcto.
0: Que lo único es de Europa, de Proyecto Europa, es Guido.
1: Sí.
0: ¿De los fichajes?
3: Sí. Que sí, mira, ahí todavía fichaje. Me habían hecho a Guido. Sí, sí. Tienes razón que la continuidad de Guido es una...
0: Pero bueno, que es lo que es, no, pero sí, me, sí. Que es el único que te estoy... No, la razón, no te acostumbres. Pero
2: yo me que estás... pero yo me que estás comentando que de 3 fichajes ninguno. Cap del entrenador. Jo com a club o com secretari tècnic o Ron li dic a Corbenan, així tens Andrés García, ja tens un lateral dret, ja veurem si poden dur-te un altre, però el club te fica aquest jugador, que tampoc és un jugador que siga coixo, que no tinga experiència.
1: No, que va.
2: Per lo tant,
1: però Ron va de la mà de Corbenan i si Corbenan li diu que no volixe, pues no volixe.
0: A veure si Kiatair va...
1: Pues mira, ara que s'ha anomenat a Kiat, anem en l'opinó de què? Jo opino.

0: Preguntàvem avui en les xarxes d'este 90 minuts que Ahir Kiadlim va tornar a Mestalla i va ocupar el seu seient com a president. Què te va semblar això? I ens arriben respostes. Saúl diu, me parece su obligación. Ojalá viniera más, ojalá se le pitase más y ojalá lograra entender el significado del cargo que ostenta. Y puestos a pedir, ojalá se vayan él y toda su familia cuanto antes. Rob, ni fu ni fa, tal volta ha vingut a buscar Pokémon. Perquè lo de portar notícies en fitxatges, com a que no. Paco Socarrat, indiferència total. Las fotos y las visitas al palco sin declaraciones ni decisiones no tienen ningún valor. Ver el partido desde arriba no es gestionar un club ni dar la cara ante la afición. Denis Campos, raro, insoportable, pero desgraciadamente normal en este Valencia. Un presidente de club de fútbol que por primera vez ve un partido. Una familia Lin que maltrata a un club histórico y una afición boba que canta en el minuto 19 y no aprovecha su presencia para decirle más. Arcadio Pérez, y me parecía el día perfecto para que aún estuviera ahí dentro sin poder salir, pero esta afición ya está derrotada, humillada y rendida. No hay nada que hacer, ni aunque bajemos a segunda pasará absolutamente nada. Dejen trabajar. Ahora sí, 50 transfer windows, bla, bla, bla. Javi Diu, lo que me parece... Que no saben, sí de negocios, creo, pero la gente que está a su lado es por dinero y todos les pasarán factura a esta negligencia a un club histórico, incluido ellos. ¿Qué más da el fútbol del Valencia si está demostrando que no entienden, renovar a Corberán? Patiment Che, todos queremos a los Lim fuera del Valencia y se perdió una oportunidad de hacérselo saber con una soberana pañolada al palco. También te digo que si sabiendo que estaba en la ciudad no hubiese ido al partido, la prensa le hubiera puesto a caldo. Saúl dice, sabía que el de ayer era el público light, tiene un buen lacayo a su lado. Y José Pitargiu, me da igual, si viene para vender el club estaré bien y tirar a Corberán. És la opinió dels oients a les 12:20, vos traja de la pregunta que vos va semblar la notícia, perquè va ser notícia, que Kiadlim estiguera a Mestalla presidint del partit en la llotja de l'estadi. Paula.
1: Per a mi és anecdòtic si no passa res, i ja no es passa res de tot el que, tot el que volem és que Slim estiguen fora, és algo que ara mateix no pot ser, però per a mi va ser anecdòtic si no passa res en el mercat, si no es fa un esforç per en el lateral dret, si el València no intenta, no arregla el desastrós mercat que està fent i presenta una plantilla per a la pròxima temporada, per a la que comença ja de ja, per a almenys no sofrir, intentar arribar a Europa i acomiadar Mestalla com es mereix. És de veres que era la gran notícia d'ahir, que era la seva primera vegada al palco VIP de Mestalla, però per a mi, com te dic, anecdòtic, perquè ixa visita, ixa presència no suposa res, o sigui, sí que està ahí, però què va passar? Va passar algo més perquè va estar Kiadlim en Mestalla? Jo pues, crec que no va passar molt més. Era notícia, però es queda ahí y poc més.
2: Sí, es noticia por diferente, pero yo soy de los que piensa que a mí no me hace falta que esté Kiadlim en el palco. Si gestiona bien desde Singapur,
0: no, sí.
2: Yo lo que necesito
0: el
2: es que...
0: El problema es que ni una cosa ni la otra.
2: Ya, estoy de acuerdo. Pero que yo lo que necesito, al margen de lo que es la presencia de Peter Lim o de Kiadlim, es que haya una gestión negligente acorde a un club de fútbol. Y eso es lo que estamos viendo que falta. Yo creo que se elige el partido de ayer en medio del verano también, porque es un clima más favorable, no solo por el público del Taroncha, sino porque por lo general vienes de un verano, vienes del Mundial, el caldo de cultivo no es tan tenso.
0: Que no es la jornada 15, claro. Y has guañado dos partidos.
2: Claro, y con toda la gente en Valencia, porque hay mucha gente que está de vacaciones en pleno agosto, entonces yo creo que es un clima más favorable para poder estar. La gente que estaba en Mestalla también se enteró, la que se enterara, a mitad de la primera parte, prácticamente, sí, al descanso, cuando se publicó la presencia de Kiadlim, aunque se podía intuir que quizás estaba por el hecho de haber estado los últimos días en la ciudad. En el fondo, él visitó el Nou Mestalla, se reúne,
0: charla la plantilla.
2: Dicen que está encima del día a día. Lo que pasa es que no nos gustan las decisiones que toma.
0: No. O no se noten.
2: Claro, no. Es que, claro, al final, si la decisión es política de contención de gastos, no nos gusta. Pero
0: es.
2: Pero la decisión la toma.
0: Sí,
2: ¿sabes?
0: Pero es.
3: A mi m'hauria agradat que estiguera Kiat Lim o el mateix Peter Lim en el palco de Mestalla, si se n'hauria anat preocupat a casa veient el que havia vist en el terreny de xoc.
0: Que no creus que sigui el cas?
3: No crec. No crec, perquè si hauria sigut així, avui de matí, en l'hotel que no s'hauria alçat, hauria reunit a 4 o 5, hauria dit, què passa en aquest equip? Què fa falta? I s'hauria preocupat i es començaria a manejar. Però com això no s'ha produït, perquè no teniu notícies de que s'hagi produït, ni en les aneu a tindre segur, per tant, indiferència total, perquè ells segueixen la seva política i el que de veres li va preocupar és el que ha comentat Ivan, on estigui l'altre dia mirant les obres, el camp, això sí que li preocupa, sobretot després d'haver estat en el Mundial, haver vist tot el que suposa ser sede del Mundial, l'important que és per a tindre estadis on se vagin a jugar partits d'aquesta competició, per tant, la seva preocupació és l'estadi. El que vaig a produir-se dins de l'estadi, dins del terreny de xoc, ahir era l'últim taronja, que per cert és una paraula que anem a escoltar en guany.
0: L'últim,
1: vam parlar ahir, Ivan i jo.
3: L'últim Futbol Club Barcelona va passar, l'últim Real Madrid, l'últim partit de Copa del Rei, l'últim partit de Lliga...
0: L'últim Elche, l'últim derbi, l'últim...
3: Tot
0: és l'últim.
3: Tot va ser l'últim de Mestalla, o sigui, que anem a estar de celebracions tot l'any, però...
1: Bueno, això de celebració...
3: La llàstima que l'equip no acompanyarà per a aquestes celebracions.
0: Pues es una llàstima. Me diu per línia interna el tècnic que l'últim any del València en primera, esperem que no, esperem que no sigui així. En catastròfics, a les 12 i 24.
3: Estrenar estadi, estiguent en segona divisió, seria...
0: És impensable, a nivell econòmic és impensable. Vos faig la última, queda una setmana per a que comenci la Lliga. En el cas del València no, però Llevant, Villarreal, Elx, què vos sembla? La pretemporada que han fet, el camí que porten abans de començar la pretemporada, Santi?
3: Jo, començant dels millors equips que veig en aquest moment és el Villarreal. Penso que, com deia esta setmana Fernando Roig, l'equip és millor que el de la temporada passada, però pitjor que el de la temporada que ve. Penso que té un xicot de hàndicap, que és que el nou míster s'acople a la plantilla i puga treure-li el rendiment adequat, però sí que he vist que hi ha hagut posicions en les que ha millorat, sobretot en la porteria. Gula sí que estigui mirant-los aquesta setmana passada contra el Levante en el partit de mixtos que van jugar en la ciutat esportiva, i és un porter que sí que el que havien perdut en la porteria en temporades anteriors, crec que ara ho han tornat a recuperar. Després altres posicions que se n'hagin a pedrazas i així guanyant amb Carlos Romero, el meu paisà de Torrent, és molt bon jugador. Després seguís tenint la pegada, se t'ha pogut anar mentre mantinga Pape Gueye i companyia, sí. Pues, és un equip competitiu, i a veure si el nou entrenador és capaç de, sobretot de treure el rendiment i acoplar l'estil de xoc, que pensa que aquest avantatge sí que l'ha perdut, perquè Marcelino ja coneixia el club, coneixia l'estructura, coneixia molts jugadors i ja anava a eixer passe per davant. El Llevant per a mi va tindre que saber minimitzar les errades, defensives que li poden costar gols. Ha perdut aspecte ofensiu, ha perdut gol, això n'hi ha que dir-ho obligat, ho ha perdut de forma obligada, perquè la venda de Carlos era fonamental, però sí que esperem que maximitzi les oportunitats que tinga, i és un equip que sí que tenen molt assumit que van a tindre que defendre, estar junteig, aixines transicions, i aquest futbol que l'any passat Luis Castro, a sorpresa de molts, no confiàvem, i va aconseguir traure a l'equip d'ahir baix, per tant ja estan acostumats. L'Elx, per a mi també ha pegat un passet darrere, jugadors com Febas o Pegada de dalt, com Álvaro Rodríguez i companyia, sí que pot notar-ho, i la baixa de tercera ja, sobretot per a l'estil de xoc que volen, i el València no dic perquè ja en parla prou.
2: Jo del Levante,
0: breument, que se n'anem,
2: muy breve, espero que sea el año de Carlos Álvarez en el Levante.
1: I jo tinc confiança, a mi Íñigo Pérez és un entrenador que m'agrada molt, i jo crec que sí que és de veres el que comenta Santi. No vaig jo a dir que no al que diga ell, però crec que, no sé,
0: bueno,
1: tinc molta curiositat.
0: Començar de zero també és un avantatge, eh?
1: Sí, tinc molta curiositat.
0: Pues arribem a la fi, vos agraeix moltíssim estar de ràdio, Santi, Ivan, Paula, i hasta la pròxima.
3: Bona nit,
2: un abrazo muy fuerte.
1: Bona nit.
0: Pues serenem demà més 90 minuts, i la setmana que ve més punt a punt. Jo me'n vaig uns dies, però tornarem. Bona nit, fins demà.

0: la informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: ¿Qué haces este finde?
3: Pues festa.
2: ¿Y el siguiente?
3: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
2: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mystery d'Elche, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
4: El próximo 12 de agosto Valencia vivirá un eclipse solar histórico. Recuerda, utiliza gafas homologadas y no juegues con la salud de tus ojos. Acude en transporte público al punto oficial de observación en La Malvarrosa. Desde las 6 de la tarde la CV500 estará cortada al tráfico. No te lo pierdas. El cielo de Valencia hará historia. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
6: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
7: Som la veu de tots. Som APU.
8: Són les 8.
9: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
10: Amb Alba Requejo.
11: Bon dia de nou, un dilluns que despertem pendents del foc dels tres incendis declarats en les últimes hores a la Plana Alta i l'Alt Maestrat. Tant el de la Serra d'en Galceran com el de Culla estan ja controlats i preocupa el que encara crema a Tírig, perquè ahir les condicions meteorològiques van dificultar molt les tasques d'extinció, tal com destacava Juan Carlos Valderrama, el conseller d'Emergències.
12: Rachas de viento muy intensas, que son las que han afectado a la evolución del incendio esta mañana, y también columnas de humo muy elevadas que en algún momento no permitía que los vuelos podrían descargar en el lugar adecuado.
11: Esta nit la previsió d'humitat s'ha situat per damunt del 90%, cosa que s'espera que ajudi els equips d'extinció. A les 9 hi ha convocada una nova reunió del SECOPI i veurem si ha sigut així, i també esperem notícies de les vores 700 persones evacuades en este poble. Un exalert els avisava de vesprada que les flames estaven tocant ja les portes del municipi. De seguida estarem en directe en aquest punt de comandament avançat, també per saber l'última hora d'un foc que de moment porta cremades 684 hectàrees, és l'equivalent a 19 quilòmetres de perímetre. Avancem altres assumptes destacats en el sumari. A Ceuta, milers de persones s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol este diumenge amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendix". Hi han acudit 10.000 persones, segons l'organització, i poc més de 5.000, segons la Policia Nacional. Els han convocat les quatre comunitats religioses de l'enclavament, la cristiana, la musulmana, l'hebrea i la hindú. Elpidia Viver, bon dia.
13: Bon dia, Alba. També hi han participat els sindicats com ara UGT i Comissions Obreres, però no cap partit polític. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sí que hi ha acudit. Hi ha tornat a demanar la solidaritat de la resta d'Espanya i que l'Estat complisca amb les seues obligacions. Entre les absències, ha destacat la del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma.
11: El mesurament de la temperatura de la mar està més que confirmada. El Programa Europeu d'Observació i Monitoratge de la Terra, el Copernicus, ha mesurat la temperatura mitjana dels oceans en més de 20,96 graus.
13: És la més alta del mes de juliol que mai s'havia registrat. El sistema de monitoratge també fa referència a les condicions de sequera i de calor a l'Europa Occidental i als incendis forestals extrems que s'han donat aquestes últimes setmanes. El cabal dels rius ha caigut i el sòl ha perdut humitat. Això fa que els sòls perden la capacitat de proporcionar frescor als boscos.
11: Hi ha dos dies per a l'eclipsi de lluna, tot preparat ja a casa nostra, Elpidia.
13: Sí, hotels, càmpings i cases rurals estan al 90% de la reserva i les institucions han preparat dispositius de seguretat a les carreteres i als punts oficials d'albirament. La DGT també ha llançat recomanacions. S'han tancat parcs naturals, es demana evitar desplaçaments i s'apel·la la responsabilitat ciutadana. Les ulleres a punt i els filtres preparats és el més important per a les 8:30 de la vesprada de dimecres.
11: I en els esports, últim cap de setmana de pretemporada amb el mercat en ebullició i cap de setmana d'èxits en el nostre esport també. Dani Hermosilla, bon dia.
8: Bon dia, Alba. Sí, moltes coses. Els nostres equips han jugat este cap de setmana els últims avistosos, ja Karen, ja Ixin, Ixi, Lliguer, tots menys el València, que recordeu comença el pròxim dia 22. I precisament el València és qui més urgència té en el mercat, com es va poder confirmar dissabte en la derrota al Taronja contra el Newcastle. D'altra banda, atenció, ha sigut un cap de setmana d'èxits en l'esport. Mira, la selecció juvenil espanyola d'handbol amb 7 valencianes, jugadores de la comunitat valenciana, es va proclamar ahir campiona del món guanyant contra Montenegro. També la selecció femenina de bàsquet sub-18 es va proclamar campiona d'Europa i en el Mundial de motociclisme, gran participació valenciana en Moto2, podi per a Ivern Hortolà, per a Alex Screech, segon i tercer en el Gran Premi de Gran Bretanya.
11: Gràcies, Dani. Després ampliem i pel que fa a l'oratge, estem molt pendents, sobretot en eixa zona de la plana alta de l'Alt Maestrat, on està baix incendi, però el titular podria ser per a este dilluns. Dilluns tempestuós, Antonio
14: exacte,
11: Sánchez, bon
14: exacte,
11: dia.
14: Exacte, i perillós, bon dia, Alba. Serà una jornada molt perillosa pel que fa a les tempestes d'esta vesprada. Tenim a vista l'onja per unes pluges que poden ser molt fortes puntualment i també acompanyades aquestes tempestes de granís gran i de ratxes de vent molt fortes. No descartem esclafits, així que no haurem més detalls de tot el que vindrà en l'oratge en les pròximes hores en l'espai de l'oratge.
11: A tocar de les 8:30, gràcies. Són ja les 8:05 i així es presenta de moment el dia. Els acompanyarem fins les 9:30 per la ràdio, també per la televisió. Avui està en el comandament tècnic Òscar Pellicer. Anem amb tot.
0: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
11: Dels 4 incendis declarats a Castelló i causats per llamps de divendres després del pas de tempestes continuen actius, no s'han donat per extingit, 2 estan controlats, però continua cremant el de Tírig a l'Alt Maestrat. Estes són les condicions en les quals estan treballant les brigades forestals de la Generalitat, Elpidia.
13: Sí, Alba, condicions molt extremes, estan envoltats del foc amb un fum dens que dificulta la visibilitat i intenten sufocar les flames que avancen cap a una explotació ramadera, segons han informat en el perfil del Twitter dels bombers forestals de la Generalitat. A una de les brigades en ple treball els sonava ahir les alert enviat a la població de Catí perquè l'evacuaren.
15: Vale, ya tenéis agua.
13: Durant la nit han treballat 250 efectius terrestres de les diverses administracions amb reforços dels bombers de València i Alacant. Segons l'última informació dels bombers de Castelló, els treballs evolucionaven positivament, millorant la situació. L'incendi de Tírig, espantat pel vent, coronava la muntanya pròxima al nucli urbà i en només mitja hora va devorar la vegetació de Xavesant.
3: Este matí no hi havia eixes flames que coronen esta muntanya i que avancen a gran velocitat muntanya cap avall, generant esta gran columna de fum que afectaria i que arribaria al municipi de Catí. De fet,
13: és la crònica que feia en directe la nostra companya Amparo Caballero, acompanyada de Luis Ibáñez, el nostre camarà. A les 2:30 l'equip informava d'ixe canvi repentí en la direcció. Van ser testimonis de la decisió d'evacuar Alba al municipi.
11: Doncs anem en directe ja fins a eixe punt de comandament. A estes hores ja comencen les primeres llums del dia. S'espera que puguen ja incorporar-se a treballar els mitjans aeris. En el punt de comandament està el nostre company Jordi Fuentes. Jordi, bon dia.
16: Bon dia, sí, els mitjans aeris han començat a treballar a les 8 del matí, tot i que encara no els hem vist actuar des d'ací, des de Tírits, pel que hem pogut saber. La nit ha sigut positiva i la direcció de l'emergència està molt satisfeta amb l'evolució d'estos treballs nocturns. De fet, es confirmen que ara mateix no hi ha flama en el perímetre de l'incendi. Esta nit han fet contrafocs en la part nord, diguem cap a Catí, i en la part sud, cap a Tírits, han fet atac directe a les flames. Això ha sigut possible gràcies a la meteorologia, amb una humitat que esta nit ha arribat al 80% i amb el vent molt encalmat. Simplement han tingut alguns pics entre 15 i 20 quilòmetres per hora. Això a les 9 del matí, per cert, hi haurà un nou secop i així la direcció de l'emergència el que farà serà actualitzar l'estratègia molt pendent del que s'espera per a esta vesprada. Eixes tempestes que poden vindre acompanyades de vents molt forts i que poden complicar una miqueta la situació. També s'actualitzaran les hectàrees afectades i s'analitzarà què fer amb eixe veïnat de Catí que està evacuat de les seues vivendes.
11: Gràcies, Jordi. Més endavant en aquest informatiu tornarem a demanar-te pas perquè ens contés l'última hora. El cas és que el foc que crema Tírits continua actiu. A partir de les 9 en eixe secop i s'avaluarà de nou la situació i com han avançat eixos treballs nocturns, el Pídia.
13: Sí, els contem que uns treballs d'extinció que tenien la meteorologia del seu costat, la previsió per l'humitat podria ajudar. Antonio Rodrigo és el director de l'extinció de l'incendi.
17: Es una buena previsión, tenemos una humedad relativa del 90% y eso nos hará poder trabajar muy bien porque el combustible absorberá mucha humedad y ralentizará el incendio y nos dejará trabajar en condiciones. La información que tenemos de AEMET sería a partir de las 4 de la tarde, por lo tanto tendríamos una franja bastante grande para poder trabajar hasta mediodía.
13: I és el motiu, i serà franja gran per a treballar, en la, és el motiu pel qual hi ha optimisme en la direcció de l'extinció per eixa evolució del foc.
17: El incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos, vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
13: Tírits continua amb situació 2 de l'emergència perquè la seva perillositat és real, sobretot per a les cases disseminades i les 60, atenció, 60 granges al terme. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'emergències.
12: De Catí hay muchas granjas, estamos hablando de más de 60 granjas y están totalmente, quiero transmitir también tranquilidad y calma a las personas propietarias de las granjas y toda la ciudadanía en general, porque los servicios de extinción están haciendo una defensa férrea de estas granjas para garantizar que no sean afectadas por incendio.
13: S'han cremat de moment 684 hectàrees i s'ha convertit en un dels grans incendis. Ha superat aquesta xifra de les 500. Fa un perímetre de 10 quilòmetres. L'incendi té dos fronts. El del nord és el que s'aproxima a Catí. A les 4 de la vesprada es va ordenar l'evacuació del municipi, la majoria en vehicles particulars, però també autobusos de l'UME. És l'únic dels 4 declarats divendres per la tempesta seca que continua avançant. Dos, el de Culla i el de la Serra de Engalceran, estan controlats, només està extingit el de la Salzadella.
11: Ho han sentit, a les 4 de la vesprada era quan eixa evacuació de Catí es produïa per l'avanç de les flames, però sobretot el pidia per la fumaguera que envaïa el nucli urbà. Pilar Bernabé ho explicava, delegada del govern.
18: En este momento, la última información que tenemos de Cruz Roja, filiados en el polideportivo de Cher, son 32 personas, como bien saben, el municipio de Catí tiene aproximadamente unos 700 habitantes. Ya había gente que había salido en el día de ayer. Por lo tanto, ha sido una evacuación rápida, sencilla. También la de la pedanía, que está justo al lado del municipio de Catí, que también esa evacuación.
13: A Xert i xa trentena de veïnat estan acollits al poliesportiu municipal. Escoltem, Mamen Gamiz, és l'alcaldessa de Catí.
19: La gent depenent l'hem ubicat en la residència de Morella i el resto de població estem així a Xert. I hi ha molta gent que evidentment s'han anat a casa dels seus familiars, parents, estan ubicats en Vinaròs, Castelló.
13: L'Ajuntament gestionarà avui la possibilitat que els propietaris de ses granges puguen accedir a les explotacions d'una manera segura i acompanyats, evidentment, de les forces de seguretat. Sorpresos per l'evacuació el veïnat, però la majoria han de dir que ja tenien preparat el que és indispensable.
20: Jo este matí a les 7 han baixat i el foc paixia que estigui molt, molt parat, comparat a nit també. Estava el foc molt, quasi no hi havia foc. I ara, doncs, bueno, ha sigut moure el vent i el foc, doncs, bueno, ha corregut superràpid, sí, sí. Perquè estava dalt a la muntanya i molt lluny i ara ja està així baix contra el camí.
21: Hem estat a casa pràcticament 24 hores, en tot tancat, però l'evolució d'avui de l'incendi ja es veia prou malament. Ja veiem com s'anava apropant perillosament al poble.
22: Una maleteta i lo mínim, medicines, les targetes, una muda i ja està. L'únic que estic és ma mare, que té 94 anys.
23: I ens han dit que ens evacuàvem, hem agafat els gossos i a sortir del poble.
13: La Creu Roja ha condicionat l'espai per atendre el veïnat. Miguel Ángel Rodríguez és el coordinador autonòmic de la Creu Roja.
24: Este es un recurso que tiene Cruz Roja preparado, que se va dimensionando en función del número de personas que tienen que venir, que básicamente lo que consiste es que haya un espacio donde la gente puede venir cuando le dicen que tiene que desalojar. Es un espacio tranquilo, donde, como podéis ver, hay camas, hay un espacio de vida, hay un comedor.
11: I diverses dotacions de bombers treballen també en un incendi a Aras de los Olmos, a la Serrania, que s'ha declarat esta passada mitjanit.
13: Sí, en concret s'hi han traslladat una unitat de bombers forestals de la Generalitat, tres dotacions del Consorci de Bombers de València, voluntaris de Titaguas i dos agents mediambientals, a més de la Guàrdia Civil. Avui hi ha preemergència per risc incendi forestal, risc extrem a tota la comunitat valenciana.
11: A la resta d'Espanya continuen actius els incendis de Niebla a Huelva i el de les Navas de Sant Antonio a Segovia, que evoluciona favorablement. Dima Vijuescas, bon dia.
25: Bon dia. Efectivament, a Niebla, a Huelva, un ampli dispositiu ha continuat treballant esta nit per a controlar l'incendi originat el dijous i que va ser decretat de nivell 2 i a hores d'ara ha obligat a desallotjar prop de 500 persones. Hi ha 8.000 hectàrees afectades i dos fronts actius. Entre les estratègies per a extingir les flames que s'han utilitzat esta nit han sigut el foc tècnic i maquinària pesant, amb un total de 600 efectius que treballen sobre el terreny. Segons fons de la Junta d'Andalusia, la nit ha sigut un poc més favorable que les jornades anteriors, però encara continua sent molt complicat aquest incendi. Pel que fa a l'incendi de les Navas de Sant Antonio a Segovia, han desallotjat dos poblacions de manera preventiva. El foc evoluciona més favorablement després que l'operatiu ha treballat esta nit amb més eficàcia després d'una vesprada amb ràfagues de vent que van arribar a ser molt fortes. Les condicions meteorològiques amb menys vents i temperatures més baixes han afavorit les tasques dels equips d'extinció. D'altra banda, l'incendi declarat ahir diumenge en Huétor, Santillana, Granada, ha quedat estabilitzat esta matinada.
9: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
11: Milers de ceutins s'han manifestat este diumenge amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendix". Estaven convocats per les quatre comunitats religioses de l'enclavament, la cristiana, la musulmana, l'hebrea i la hindú, 10.000 persones segons l'organització i poc més de 5.000 segons la Policia Nacional, han volgut llançar un missatge d'unitat i demanar una resposta efectiva de les autoritats.
13: Durant l'acte s'ha llegit un manifest conjunt en la veu del president de la comunitat hindú de Ceuta, en el qual han reivindicat una ciutat plural i unida.
26: Somos ceutíes, somos españoles. Y defendemos nuestra españolidad desde la unidad, desde la convivencia y desde el respeto mutuo. Frente al miedo, respondemos con serenidad. Frente a la incertidumbre, respondemos con la unidad.
13: En el manifest descriuen la situació actual com a extraordinàriament crítica i denuncien que Ceuta ha patit una violació de la integritat territorial que requereix una resposta, Alba, immediata, decidida i proporcionada, diuen.
11: Mentrestant, milers de persones encara continuen a la ciutat. Molts han començat a muntar campaments provisionals en platges com la del Trampolín. Es calcula que entre 1.300 i 4.000 menors continuen a soles a l'espera d'una situació. Esta crisi de Ceuta continua marcant la disputa disputa entre el govern i el Partit Popular, que manté el pols perquè tres dels ministres implicats compareguen al Senat i no només al Congrés com han sol·licitat fer. I també manté aquest desacord amb Itàlia, el Pidia, arran dels controls fronterers instaurats per Espanya després que el govern de Meloni fera el mateix en esclatar esta crisi.
13: Sí, el govern italià qualifica d'inacceptable i incomprensible la decisió d'Espanya, que des de dissabte a la mitjanet ha restablit els controls fronterers amb Itàlia després que el govern de Meloni ha rebutjat alçar els que va imposar Itàlia, en este cas a les persones procedents d'Espanya. Ho ha dit en una entrevista el ministre d'Afers Estrangers, Antonio Tajani, pel govern. La ministra Sara Hessen confia en que Itàlia reaccione i reitera que l'espai Schengen està garantit.
1: Tenemos que defender también la dignidad de nuestros ciudadanos, los españoles, y así lo vamos a seguir haciendo. Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
11: I tornem a casa nostra. Este dissabte, el Castell de l'Olla, un dels espectacles pirotècnics més importants del país, on es dispara més de tona i mitja de pólvora des de la Badia d'Altea, va estar, com sabent, accidentat. Una carcassa va desviar i va explotar a la platja enmig de la gent. Anem a Alacant, Lluís Semperé. Bon dia.
2: Bon dia. Efectivament, este accident que va deslluir els 40 anys d'este castell de focs va fer 27 ferits. Per la confraria, Nicolás Bulleda ho explica.
4: Tot el que va ocurrir és la estampida que va fer que molta gent pues, tinguera contusions. El que eren les pedres de la mar pues, es vararen i tinguen aquestes contusions, però van ser en seguida ateses.
2: A hores d'ara sols, una persona continua ingressada a la unitat de cremats de l'Hospital General d'Alacant. Encara s'estudien les causes que van fer que es desviara la carcassa que va causar l'accident.
11: I ens quedem amb tu, Lluís, així com ara sentiran és com el veïnat de la Vall de Gallinera ha mostrat el rebuig a l'agressió homòfoba de dissabte.
5: Ni un pas enrere. Continuem i continuarem la lluita sempre. Lluitem!
11: Lluís, era so d'ahir a la vesprada allà a la Vall de la Gallinera.
2: El sorà de la concentració que va tindre lloc ahir de vesprada davant de l'Ajuntament de Benialí, municipi, on dos xiquetes de 14 anys van patir una agressió homòfoba de tres xics de 16. Els agressors proferiren crits homòfobs i feixistes, com ara maricona, bollera, visca Franco o visca Vox, i les colpejaren així. Van plantar cara als veïns i veïnes davant d'agressions com esta. Les famílies de les xiquetes han anunciat que emprendran accions legals. L'Ajuntament ha condemnat els fets.
9: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
11: Parlem ara de l'actualitat de l'eclipsi. Deixe compte enrere. Els pobles d'interior com Morella preparen un dia especial per a visitants mentre pengen el cartell de complet. Es calcula que l'impacte econòmic de l'eclipsi en el sector turístic a Espanya serà de més de 360 milions d'euros.
9: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
11: Parlem ara de l'actualitat de l'eclipsi. Deixe compte enrere. Els pobles d'interior com Morella preparen un dia especial per a visitants mentre pengen el cartell de complet. Es calcula

0: Està complet tot el hotel, vale? I sigue preguntant.
1: Més del 80% de les reserves són estrangers. Són algun americà, Anglaterra...
2: Ara toca preparar ese dia amb alguna cosa especial per als clients.
0: Hemos hecho un menú especial para el día del eclipse. Vamos por los platos típicos de aquí de Morella.
2: En el web de l'Ajuntament s'ofereix informació sobre les tres zones habilitades on poden disfrutar de l'eclipse amb reserva d'entrada inclosa. Vanessa Arroyo és tècnica de turisme i Diego Alcón de l'Associació d'Empresaris de Turisme de Morella.
3: Per l'Albereda, al castell, també se venen entrades per a veure l'eclipsi des del castell.
4: L'intenció és que en la gastronomia, la cultura, el patrimoni, que no vingui la gent només a veure l'eclipsi, sinó que puguen estar un parell de dies o tres per conèixer tot el que tenim a la nostra zona. No?
2: Una gastronomia rica en un entorn incomparable. Bernabé Sangüesa és alcalde de Morella.
5: Recordar que serà un dels millors punts per a observar-lo de tota la comunitat valenciana.
2: Eclipsi del segle que ja espera molts una bona excusa per allargar l'estada i disfrutar dels ports.
6: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
7: La temperatura de la superfície de la mar el mes de juliol va ser la més alta mai registrada, ho diu el Servei de Canvi Climàtic Copernicus del Programa Espacial Europeu, que acaba de publicar el butlletí mensual.
8: Sí, la temperatura mínima dels oceans va fregar els 21 graus, 20,96 en concret, amb la qual cosa es bate el rècord anterior de 20,89 registrat el 2023. Copernicus parla de temperatures excepcionalment altes en bona part del Pacífic tropical, ajudades pel fenomen del Niño i de rècord de temperatura a Europa per les onades de calor intenses. A esta situació s'afitxen les precipitacions i la humitat del sol, que van ser excepcionalment baixes per a este període a França, Espanya, part d'Alemanya i el Regne Unit. L'organisme europeu diu que aquestes xifres són un clar exemple dels efectes del canvi climàtic.
7: Sí, Europa patix una sequera històrica que està deixant camps secs, centrals d'energia sense aigua i creuers fluvials suspesos. A més dels perjuïs econòmics, el baix nivell dels rius ha deixat al descobert des de vaixells de guerra fins a restes d'un mamut, informa Eva Terol.
9: A Anglaterra, la típica imatge de núvols i prats verds queda aquest estiu molt lluny de la realitat. El país ha viscut el mes de juliol més càlid des de fa 190 anys i patix la tercera sequera en 5 anys. Es preveu que la collita de cereals serà la pitjor en dècades. Les altes temperatures i la falta d'aigua afecten l'agricultura, però també la producció d'energia. El cabal de rius majestuosos, com el Danubi o el Rin, està sota mínims i algunes centrals nuclears d'Hongria i Romania han hagut de parar per no poder abastir els sistemes de refrigeració. El baix nivell dels rius afecta el transport fluvial, tant de mercaderies com turístic, però també està fent emergir objectes de tot tipus. A Bulgària, entre el fang del Danubi, han aparegut les restes d'un mamut. Ossos que, segons els experts, corresponen a una mandíbula inferior, dos ullals i possiblement una costella. També han aparegut algunes embarcacions de la Segona Guerra Mundial. El 1944, amb l'exèrcit rus avançant cap a Europa, les tropes nazis van enviar al fons del Danubi centenars de vaixells de guerra, una flota afonada que ara torna a emergir.
7: I més enllà d'Europa, una mostra de tots aquests canvis es viu també al Mediterrani, que està 4 graus per damunt de la temperatura habitual, un mar que es tropicalitza i les conseqüències es noten no només a l'aigua, sinó també fora. Alberto Alonso.
10: La mar ja no refresca, ni s'estava dins ni fora. La boia sadragonera a les Balears és testimoni del rècord de temperatura des que hi ha registres, més de 33 graus. Escoltem l'explicació de Lluís Obiols, meteoròleg d'Apunt.
11: Tres factors explicarien aquest augment de la temperatura. Per una banda, la persistència d'entrades d'aire càlid. Per altra banda, l'absència durant els últims mesos d'entrades de vent de ponent i de vent de mestral que provoquen una disminució de la temperatura de l'aigua superficial del mar i també hauríem d'afegir-hi una falta de precipitacions durant els últims mesos.
10: Una màxima que arriba una setmana abans que la de l'any passat i que ens acosta al Carib.
11: De fet, el que està passant al Mediterrani central i occidental és excepcional i en este mapa d'anomalia de les temperatures de la superfície de la mar veiem que és la zona que més escalfa de tot el planeta. Fins i tot s'està calfant més que Amèrica pel fenomen del Niño.
10: Una anomalia que té conseqüències.
11: Amb este mar tan càlid continuarem amb nits tòrrides, amb brises que refresquen. Que en poc, i cal recordar que tot això és energia extra per a les possibles tempestes i pluges torrencials que ens apleguen.
10: Però qui de veritat ho pateix és la fauna i flora marina, més espècies invasores que arriben del Mar Roig pel transport marítim que travessa el canal de Suez i que posen en

0: perill els autòctons. Més medusers, menys krill per a les balenes i la nostra Posidònia, la qual augmenta la mortalitat després de setmanes a més de 28 graus. També es descompensa la població del llobarro. Els ous n'augmenten la masculinització per damunt dels 17 graus i queda compromès el futur de l'espècie. El Mediterrani ara és una sopa que no deixa de bullir ni de batre rècords any rere any.
1: Les notícies del matí.
2: Benjamin Netanyahu rebutja ara el pla de 15 punts anunciat per Donald Trump i l'anomenada Junta de Pau per avançar cap a la segona fase de l'alto el foc a Gaza. El primer ministre israelià ha reiterat que Israel no abandonarà la franja fins que Hamas es desarme per complet. Un desarmament autèntic, ha dit el PIDIA.
3: Sí, en contraposició al procés gradual que proposen els Estats Units per a la retirada. I a Trump li recorda que l'aliança no implica subordinació. Hamas, per la seva banda, ha reiterat el compromís amb el full de ruta de Trump i demana als mediadors que pressionen Israel. La pressió ha frenat bombardejos aeris, però les operacions terrestres continuen. Israel a Alba ja controla el 70% de la franja.
2: I rècord de pluges, 1.600.000 persones evacuades a l'est de la Xina pel tifó Dolphin, el número 13 de la temporada.
3: Sí, el tifó ha obligat a fer evacuacions massives i ha causat grans alteracions en el transport de tota la zona est de la Xina. A Xangai han evacuat almenys 30.300 persones i han cancel·lat prop de 1.500 vols. Els habitants de la ciutat de Xangai lluiten contra el vent per a poder avançar. Quatre línies de metro estan suspeses i les autoritats locals han demanat als ciutadans que no isquen de casa. Mentre que ja es coneix un primer balanç del pas del tifó Dolphin per una de les ciutats xineses amb acumulacions d'aigua entre 250 i 320 mil·límetres.
2: Bé, així és com sonava nit el concert Las Voces Eternas a Albocàsser. És un concert d'Elena Grandia dins de la Setmana Cultural. Inma, hola de nou.
4: Hola, es tractava de les grans dames de la cançó del segle XX amb boleros, copla i música llatinoamericana. L'espectacle era un viatge, i és un viatge musical i emocional, per algunes de les veus femenines que han marcat la història de la música en espanyol, com Celia Cruz, Olga Guillot i Rocío Dúrcal, entre altres.
2: Són ja les 8 i 28, fem pausa i continuem amb les notícies del matí.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
5: Què fas este cap de?
6: Doncs festa.
5: I el següent?
6: Són festes també, què vols que li faça?
5: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
7: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Ante un aviso de preemergencia por incendios forestales, prepárate y ayúdanos a proteger la Devesa. No arrojes colillas ni enciendas fuego. Deja libres los accesos para los vehículos de emergencia. Y si ves humo o fuego, llama al 112. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/massegura. Ayuntament de València. Cap i Casal en colaboración con la Universitat de València.
10: Front a una onada de calor, actúa. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor.
11: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
12: Esports. les notícies del matí.
2: Este cap de setmana s'ha celebrat el Gran Premi de la Gran Bretanya. Molts bons resultats per als pilots valencians. Tania Hermosilla, hola de nou.
13: Hola de nou, Alba. Sí, moltes bones notícies per al nostre esport. Precisament comencem per motociclisme. La cilindrada intermèdia és on han brillat els pilots valencians. Victòria per al txec Filip Salah, però al podi hi havia dos pilots de Pujol, Ivan Ortolà i Àlex Escrís, que pujava per primera vegada al podi en aquesta categoria de Moto2. El pilot de Sant Vicent del Raspeig, Dani Olgado, va ser quart en la categoria reina ple d'Aprilia, segon triomf en el Gran Premi per a Raúl Fernández, que va dominar de cap a cap la carrera per davant del líder del Mundial, el madrileny Jorge Martín, i de Marco Besecchi. En Moto3, David Almansa va ser el més ràpid, seguit del murcià Antonio Calpe. El representant valencià a la categoria, malauradament, Adrián Cruces, va caure en la quarta volta.
2: Seguim, Dani, amb èxits de les categories inferiors en handbol i en bàsquet.
13: Sí, ho diem al principi, no només en futbol i en les seues categories hi ha èxit. En handbol, ahir la selecció espanyola juvenil, dirigida per Cristina Cabeza, que és entrenadora de l'handbol Morvedre alhora, es va proclamar campiona del món a Romania en guanyar la final contra Montenegro per 26-23. En esta selecció hi ha 7 jugadores que són o militen en equips de la Comunitat Valenciana, mentre la selecció sub-18 de bàsquet femení es va proclamar ahir campiona d'Europa en atropellar a França en la final 46-82. Esta selecció amb dos jugadores de València Bàsquet com és Gabriela Lerma i Sarai Teixeira.
2: I parlem ja de futbol. Al llarg del cap de setmana els nostres equips de primera i de segona han tancat la pretemporada i en el València més amb una presència inesperada.
13: Sí, perquè dirigeix el club des del 5 de març del 2025, però ha passat un any i mig i encara no havia presidit un partit a l'estadi. Això tingué dissabte un punt de part. Per fi hi hagué un Lim en la llotja de Mestalla, en este cas el fill de Peter Lim, el president Kial Lim, escudat per Javier Solís i per Ron Gorley. I podrem veure en directe el seu equip i escoltar també en directe com ja es recorda, en un camp com ja es recorda habitualment, de son pare al crit de Peter Vestella. Quant al partit, 1-2, angolàs de Ugrinic i expulsió de Gallà per una dura entrada a Guixa, a la zona mixta de Acabí analitzava així el moment de l'equip.
14: Tenemos cosas que mejorar como todos los equipos, pero creo que estamos bien físicamente también. Hoy creo que, por ejemplo, ha sido un buen partido del equipo, hasta es verdad que la tarjeta roja puede pasar y eso se te complica, pero creo que el equipo no está mal.
13: Un València que es demostra en construcció i que evidencia la necessitat de falta de reforços.
2: El Villarreal comença a preparar este matí a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza el debut de Lliga de diumenge a Santander i contra el Racing.
13: Sí, el Villarreal, el València que començarà una setmana després i també el Levante. Dissabte a Estambul, en l'últim amistós abans d'iniciar la temporada, s'imposà el Villarreal 1-2 a un rival exigent com el Galatasaray, a Jofre de penal i Mik Autadze van marcar per al submarí. Va ser un final positiu, una pretemporada en què els groguets han treballat per adaptar-se a l'estil d'Íñigo Pérez, el nou entrenador. D'aquest procés parlava precisament a Jose.
15: Ha sido una pretemporada de aprender nuevos conceptos, de ponernos a ritmo de competición y ya no hay tregua y bueno, esperemos que el equipo de cara a esta semana pues esté preparado, ya empieza lo bueno, ya valen los puntos y los partidos y bueno, esperamos dar lo mejor de nosotros.
13: Els altres dos equips de primera. El Llevant va acabar la pretemporada guanyant el Club Esportiu Castelló i l'Elx golejant del Tolosa. En l'Elx este cap de setmana s'ha confirmat també el fitxatge de l'argentí Facundo Buenanotte.
2: I de ciclisme. Acaba la ronda francesa femenina.
13: Quin gran final, eh? Victòria de Demi Bollerín en l'última etapa, seguida de l'espanyola Paula Blasi, que ha debutat en guany precisament la prova gala. La neerlandesa, que ja va guanyar el títol 2023, torna a alçar el trofeu del Tour de França femení en la quinta edició, que se celebra amb el format actual de 8 o 9 etapes. La polonesa Kasia Niewiadoma va acabar segona en la general i la italiana Elisa Longo va completar el podio.
2: Avui comença també la edició que fa 27 del Campionat d'Europa d'Atletisme a l'aire lliure.
13: Sí, amb molts noms i molts noms propis. Estarem atents a Birmingham, a la pista d'Alexander Stadium. 50 proves es disputaran al llarg de tota la setmana. La selecció espanyola és la més nombrosa de la història. 93 atletes, 47 dones i 46 homes. Un equip amb el qual hi participen 5 valencians. 3 d'ells comencen este matí a competir en classificatòries en Llargària, Eusebio Cáceres i Lester Lescai. De vesprada serà el torn de Andrea Sales en Martell. Els medallistes Fàtima Diamé en Llargària i Quique Llopis en 110 metres tanques completen la participació valenciana.
2: Dani Hermosilla, gràcies.
13: Demà més.
2: Demà més.
13: Adéu.
2: Quant al trànsit, només un apunt, hi ha normalitat a les carreteres de la Comunitat Valenciana a hores d'ara, no es registren o almenys no s'han comunicat grans incidències. Sí cal destacar que a causa de l'incendi de Tírig està tallada la CB-128 a Ares del Maestrat. I pel que fa a l'oratge, també volem saber com està la previsió de cara a aquest incendi de Tírig. Antonio Sánchez, bon dia de nou.
12: Situació un poquet millor, Alba, en aquestes hores, perquè tenim temperatures més baixes, entre les 20 i els 22 graus. El vent tampoc està bufant amb molta intensitat, però això canviarà en les pròximes hores. Ens preocupa molt, sobretot, la possibilitat de tempestes en aquesta zona i també, en general, l'augment, no, de la intensitat del vent que vindrà més d'est i de sud-est, amb ratxes de més de 30 km per hora ja a partir de la 1 o 2 de la vesprada. Es mantindran aquestes ratxes de vent i damunt, si ve alguna d'aquestes tempestes, poden anar acompanyades d'esclafits, el que produirà encara ratxes més fortes. Estem parlant de ratxes que poden arribar als 80 km per hora, i sí que és una situació molt perillosa i molt preocupant la que viuran avui en l'incendi. Però no només en l'incendi, sinó en la resta de la Comunitat Valenciana. Hem de parlar d'una jornada tempestosa, com hem dit abans, un dilluns de vesprada marcat per les tempestes que començaran cap a l'interior i que es desplaçaran cap al litoral. A quina hora més o menys podran començar aquestes tempestes? Entre les 3 i les 5 de la vesprada. I arribaran al litoral entre les 7 i les 8, un poc més tard pot ser puntualment a les 9 de la nit. Així que entre les 3 ja cap a l'interior i fins a les 9 de la nit tenim situació complicada i perillosa, sobretot al nord i al centre. Diem les comarques. Cap a l'interior, totes les comarques de l'interior nord i de l'interior centre, i cap al litoral sud de la província de Castelló i litoral sud de la província de València. Així que en aquestes comarques, molta precaució, és a dir, la plana alta, la plana baixa, també la plana baixa també a la Safor, a la Ribera Baixa, i veurem com aquestes tempestes poden produir alguns esclafits en zones de platja.
2: Perquè seran, Antonio, tempestes seques o amb pluja?
12: És el que no sabem del tot. Sí que està clar que seran un poc més amb pluja i amb granís cap a l'interior, i després cap al litoral el més segur és que s'assequen aquestes tempestes perquè venen amb el vent d'oest, i això farà que a la platja siguin més probables els esclafits secs. Que això és super perillós perquè augmenta moltíssim la ratxa de vent, no? La intensitat del vent, i damunt perquè pot pujar de sobte la temperatura, i no només això, podem produir també llamps en zones seques, sense pluja, podrem veure nous incendis o algun foc, no? No es descarta. Així que, en tot cas, tant a les muntanyes més a prop de la costa com a les platges, moltíssima precaució, sobretot a partir ja de les 5-7 de la vesprada. I en zones de platja, més encara, perquè el vent bufarà moltíssima intensitat i això, en qualsevol cas, és molt perillós. I cap a l'interior, hem de parlar de pluges fortes. Tenim a vista taronja per pluja de més de 40 km per metre quadrat, 40 litres per metre quadrat, ratxes que també poden pujar dels 80 km per hora, i granís gran. Com va passar al meu poble, aquesta situació de granís d'una grandària important, no la descartem esta vesprada, sobretot a les comarques de l'interior nord i centre.
2: Doncs, Antonio, tenim una jornada complicada per davant. Cal recordar que estem en risc extrem per incendis.
12: Exacte.
2: A tot el territori valencià. Gràcies. Bon dia.
12: Gràcies a tu, Alba.
1: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
2: El foc que crema a Tírig continua actiu a partir de les 9. S'espera que hi hagi una nova avaluació de la situació i de com han avançat els treballs nocturns.
3: Sí, uns treballs d'extinció que tenien la meteorologia del seu costat. La previsió per la humitat podria ajudar. Antonio Rodrigo és el director de l'extinció de l'incendi.
16: El incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
3: Les vora 700 persones evacuades de Catí han passat la nit fora de casa. A Xert, la trentena, estan acollits al poliesportiu municipal. Mamen Gàmiz és l'alcaldessa de Catí.
17: La gent dependent l'hem ubicat en la residència de Morella, i el resto de població estem ací a Xert. I hi ha molta gent que, evidentment, s'han anat a casa dels seus familiars, parents, estan ubicats en Vinaròs, Castelló...
3: L'Ajuntament de Catí gestionarà avui amb les forces de seguretat la possibilitat que els propietaris de granges puguen accedir a les seues explotacions.
2: A Ceuta, milers de persones es concentren davant la delegació del govern espanyol. Ha sigut este diumenge amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendix". Han sigut 10.000 persones segons l'organització i poc més de 5.000 segons la Policia Nacional. Estaven convocats per les quatre comunitats religioses de l'enclavament, la cristiana, la musulmana, l'hebrea i l'hindú.
3: També hi ha participat sindicats com ara UGT i Comissions Obreres, però cap partit polític. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sí que hi ha acudit i ha tornat a demanar la solidaritat de la resta d'Espanya per a l'acollida de menors i que l'Estat complisca amb les seues obligacions. Entre les absències ha destacat la del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma.
2: I el mesurament de la temperatura de la mar, que està ja més que confirmada, el Programa Europeu d'Observació i Monitoratge de la Terra, el Copernicus, ha mesurat eixa temperatura dels oceans en més de 20,96 graus.
3: És la més alta del mes de juliol que mai s'havia registrat. El sistema de monitoratge també fa referència a les condicions de sequera i de calor a l'Europa occidental i als incendis forestals extrems que s'han donat i s'estan donant en les últimes setmanes. El cabal dels rius ha caigut i el sòl ha perdut humitat. Això fa que els sòls perden la capacitat de proporcionar frescor als boscos.
2: 8:41, pausa i de seguida encetem el temps de tertúlia en les notícies del matí.
18: Som a punt.
19: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
20: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
21: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, a Punt Ràdio, de tu a tu.
22: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
23: ¿Qué haces este finde?
24: Pues festa.
23: ¿Y el siguiente?
24: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
23: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mystery d'Elx, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
1: Desde primera hora del matí, la información de proximidad. A Punt Radio. De tú a tú.
25: La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.

0: I 44, ens acompanyen ja en este temps de tertúlia les nostres companyes Amparo Castellano, periodista, bon dia.
1: Bon dia.
0: I ens acompanya Isabel Olmo, subdirectora del Levante, com estàs?
2: Què tal, molt bon dia.
0: Molt bon dia a les dos. Companyes, si vos sembla, la primera parada que fem en esta tertúlia és en eixe PMA, en eixe punt de comandament per l'incendi de Tírig, que ja sabeu que continua actiu, que ens preocupa perquè se'ns presenta per davant una jornada complicada, com ens comentava el nostre company Antonio Sánchez respecte a l'horatge. Volem saber, a les 9 hi ha una nova reunió del SECOPI, volem saber l'última hora de com han avançat aquests treballs d'extinció durant les últimes hores de la nit i si s'han incorporat ja en aquestes primeres llums aquests mitjans aeris. En el punt de comandament preparat per a seguir tota l'actualitat està el nostre company Jordi Fuentes. Continua. Jordi Fuentes, bon dia de nou. Alguna novetat?
3: Bon dia. Doncs mira, els mitjans aeris que han començat a treballar a les 8 del matí ja fa uns minuts que passen per damunt d'este punt de comandament avançat. Ja comença eixa lluita aèria que es suma a la terrestre. Així hi ha molt de moviment amb eixes substitucions dels treballs de la nit. Van i venen els equips de les brigades forestals, la Guàrdia Civil, Policia Nacional, també els bombers dels consorcis de València, Castelló i Alacant, i la unitat militar d'emergències. El SECOPI es celebra d'ací uns minuts, a les 9, i així ja hem vist el director tècnic Antonio Rodrigo, també el conseller d'emergències, disculpeu, Juan Carlos Valderrama, i acaba d'arribar Pilar Bernabé, la delegada del govern. Este SECOPI el que haurà de valorar és la situació positiva després d'una nit en què s'ha pogut batallar el foc en els dos flancs, en el nord, a Catí, a través de contrafocs, i en el sud, a Tírig, a través d'atac directe, gràcies a aquesta humitat del 80% que ha facilitat eixa lluita i també per l'absència de vent. Ara mateix, la situació més complicada es preveu esta vesprada, i és que poden haver tempestes acompanyades de vents de fins a 80 km per hora. Per això, este matí, la lluita contra el foc és fonamental. Ara mateix, Andrés Balfagol, responsable dels bombers de Castellón, s'ha comentat que no hi ha flama en el perímetre, però això podria canviar amb estos vents. Per això es manté així la prudència.
0: Gràcies, Jordi. Es manté la prudència, companyes, perquè dèiem, venim d'una nit que ha sigut en balanç positiva, però tenim esta finestra, no sé si, no han parlat de finestra d'oportunitat, però és l'expressió que solen gastar aquestes pròximes hores abans que arriben les tempestes de la vesprada, que és important.
2: És importantíssima, a més, és una situació prou crítica. La veritat és que les comarques de Castelló aquest estiu com estan patint, sí, com estan patint els incendis forestals. És una pena, la veritat és que, bueno, jo moltes vegades ho he comentat així, que per de la meva família, bueno, quasi tota la meva família ve de Morella, de la comarca dels Ports, d'Almenara, de la Plana Baixa. Aleshores, vull dir, és una situació complicada, sobretot pel que vindrà esta vesprada, no? Que és una mica que ens manté alerta també a tots els mitjans de comunicació, perquè, clar, de vegades estàvem parlant abans en Amparo de com han canviat molt els estius pel que suposa treballar també com a periodista. És a dir, abans sempre diem que els estius eren, els agost eren més tranquils.
1: Sí.
2: Ja fa molts anys que, dissortadament, per incendis com els que estem vivint a Tírig, a Castelló, com els fenòmens que anem a viure esta vesprada, i aquests canvis, no?, meteorològics tan adversos, la veritat és que també compliquen molt la vida a aquest ofici. Jo la veritat és que em fa molta pena veure la situació que estan vivint en alguns municipis, no?, dels incendis de avui, d'estos dies, no?, en Castelló, perquè són uns paratges meravellosos, i la port de les flames. Jo la veritat és que és una situació complexa, a veure si podem aconseguir, també cortarem aquests àudios, no?, que estàveu vosaltres passant, els bombers, la seva feina, quina por, no?, i quina valentia, perquè és una feina, és una situació complicada la que estan vivint ara mateix.
1: Sí, bueno, estábamos hablando, ¿no?, de una de cal y una de arena. La verdad es que es una lástima cómo estos incendios están afectando este año en Castellón. No sabemos, en este caso parece que las investigaciones ya están apuntando a que ha sido una causa natural, lo cual en parte preocupa más. Es decir, estamos hablando de que no es un fuego provocado, pero eso no quita que estamos uh-huh. demostrando que hay una sequía enorme y que en cualquier momento todos esos terrenos, todos esos campos que no están cuidados nos pueden volver a dar un susto. En mi caso, mi familia también viene de la Sierra de Espadán, de Eslida, y da mucha pena. Ahora, en este momento, todos tenemos el foco puesto en la necesidad de empezar a controlar ese fuego y después vendrá ese día después que comentábamos también el otro día, qué duro va a ser encontrar todas esas zonas quemadas y ver cómo llevamos adelante, ¿no?, esa recuperación uh-huh. de los montes que tanto necesitamos.
0: Perquè parlem de una qüestió econòmica, paisatgística, de patrimoni ambiental, però també fins i tot sentimental, de les persones que viuen o que hi teniu relació amb totes aquestes zones.
2: No, sobretot la gent que viu l'economia i que viu en el dia a dia, és que la gent treballa allí, aleshores, no?, les granges, les empreses, uh-huh. La manera de guanyar-se la vida, vull dir, està en perill i és normal, no?, venir escoltant, no?, esa explicació de que les granges no estaven en perill, que la gent no es preocupara, però clar, és que recordem que hi ha moltíssima gent que encara viu del ramat en aquest lloc i que nosaltres moltes vegades que solament anem de turisme pensem que la gent mm-hmm. sols viu allí també de tant en tant, no? La gent viu allí tots
0: setmana,
2: els dies,
0: clar,
2: no?
0: Clar.
2: I coneix el territori tots els dies mm-hmm. i si perd la feina, la feina que tenen allí, vull dir, allí viu gent i per tant, normal que la preocupació siga extrema.
1: Lo que es importante también es que siguen produciéndose esas reuniones del CECOPI, que seguimos viendo, por lo menos hasta el momento, ese compartir entre las instituciones la preocupación y estar mostrando allí que están poniendo todos los medios a disposición. Yo creo que eso es una de las cosas, dentro de todos los males que estamos sufriendo, ¿no? Es algo de las cosas positivas que podemos sacar, que todas las instituciones están trabajando unidas. Luego ya vendrá el después y ya vendrá, como también comentábamos antes, la nueva temporada y nuevo curso político, pero en este momento lo que estamos viendo es que tanto desde el Consejo como desde la delegación del Gobierno están trabajando unidos y sobre todo lo que hay que hacer es apoyar muchísimo a todas esas fuerzas que están trabajando en el lugar, pues para protegerles a ellos y para proteger a todas esas personas que están viviendo pues en Tiri, Chencati, en fin, en toda esa zona que por desgracia está padeciendo este azote del fuego que yo creo que hacía muchos años que no veíamos que estuviera tan concentrado, ¿eh? Porque hemos tenido incendios en distintos lugares, pero por desgracia Castellón está siendo muy afectada en este verano.
0: Doncs, companyes, si vos sembla, fem 5 cèntims d'algunes de les qüestions polítiques que ens estan ocupant també estos dies. D'ahir, el que tenim d'última hora respecte a aquesta crisi de Ceuta és aquesta manifestació, aquesta concentració que es va produir ahir per la vesprada davant de la delegació del govern. Milers de persones es van manifestar, es van concentrar. Segons la policia van ser 10.000 les persones. Perdó, segons la policia van ser 5.000. Segons l'organització, 10.000. Per tant, ahí estaria eixe abanic i es va llegir, sabeu que aquestes persones estaven cridades o havien sigut convocades per les 4 comunitats religioses de l'enclavament, per la comunitat cristiana, la comunitat musulmana, l'hebrea i la hindú, i durant l'acte llegien un manifest en el qual d'alguna manera reivindicaven la seva ciutadania en Ceuta, la seva espanyolitat, però també un poc eixa unitat i eixa solidaritat i la convivència entre totes aquestes 4 religions. Escoltem, va ser el president de la comunitat hindú de Ceuta que llegia el document. Escoltem un segon.
4: Somos ceutíes, somos españoles y defendemos nuestra españolidad desde la unidad, desde la convivencia y desde el respeto mutuo. Frente al miedo respondemos con serenidad, frente a la incertidumbre respondemos con la unidad.
0: Va estar present el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas. No hi va estar present el delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma i això sí que ha sigut una absència comentada. Es van sentir alguns crits que demanaven la dimissió de Pedro Sánchez en la concentració.
2: És que jo crec que la situació, evidentment, tant de Ceuta com de Melilla, és complexa, no? És a dir, jo crec que ningú se'ns escapa ja, és menys que ningú, no? Els intents constants de Marroc, no?, de recuperar aquest territori en el continent africà. Per tant, la seva situació jo crec que és prou vulnerable perquè a més la distància física també fa, és a dir, i no són iguals però sempre compartixen queixa, no?, amb territoris com, per exemple, Gran Canària, també quan té onada d'immigrants, és a dir, jo crec que la separació física fa, ells se senten prou abandonats, i sí que és veritat que estan en una situació molt, molt vulnerable, no? A mi m'ha creat atenció, no?, la capacitat de les quatre comunitats religioses, no?, d'exposar la seva unitat, per tant, de dir, així, una confrontació per això, una confrontació és per altres qüestions, però si estem units, no?, en una situació que és complexa i que segurament els propers dies tornarà a empitjorar, no?, segons sembla. La veritat és que la solitud i l'abandonament, jo crec que pot ser un sentiment que s'hi arrela, és, uh-huh, és perillós, no?, perquè jo crec que al final la ciutadania, quan, sí, quan més es desencanta dels poders polítics i de les administracions, és quan se sent abandonada, no? Nosaltres ho vam viure així amb el tema de la Dana, no?, la sensació d'abandonament, de sols el poble salva el poble. Jo crec que Ceuta també està vivint un procés semblant, i jo crec que les administracions han de reaccionar ràpid, amb presència, amb rapidesa i també amb contundència.
1: Eso es lo que precisamente ellos están pidiendo, contundencia y una respuesta urgente. En este momento ellos tienen una presión extraordinaria, y lo que nos están diciendo, y me parece un ejemplo, es: nosotros somos españoles, pero además no tenemos ningún conflicto con que venga gente de todas las razas, de todas las nacionalidades y de todas las religiones, porque es un ejemplo de convivencia en Ceuta. El problema está en que efectivamente las administraciones no están reaccionando, no están levantando esa presión que están teniendo los ceutíes, que prácticamente son ellos los que están rescatando, uh-huh, a esos miles de inmigrantes que han permanecido, porque además ahí hay una guerra de cifras permanente, ¿no? Que el gobierno está hablando de una vuelta prácticamente del 70% de todos aquellos que entraron a nado en Ceuta, y que sin embargo, bueno, pues tanto los propios habitantes como el presidente, que tiene un gran conocimiento porque lleva muchísimos años al frente, sabe que estamos hablando de prácticamente 11.000 inmigrantes que están invisibilizados, pero que están ahí, y que quien está soportando esa presión verdaderamente es el gobierno de Ceuta. Y por lo tanto, yo creo que ahí sí están yendo muy lentos. Creo que las administraciones, uh-huh, y concretamente el gobierno central, debería acelerar no solamente los trámites, porque las oficinas de identificación de la Policía Nacional están colapsadas, es evidente, pero tampoco podemos dejar que todas esas personas sean solamente números, que están viviendo en malas condiciones, en acantilados, en la playa, donde pueden, en descampados, en una situación verdaderamente, o sea, de crisis humanitaria. Y por lo tanto, más allá de las relaciones diplomáticas, más allá de que se pueda hablar con Marruecos para ver, ¿no?, cómo se soluciona esa cuestión, no nos podemos olvidar ni de los muertos, de las más de 70 personas y, según el gobierno de Marruecos, más de 100 que han fallecido, y de las malas condiciones en las que están viviendo estos inmigrantes, y también los ceutíes, que no saben cómo dar respuesta tanto humanitaria como a su propia vida, a dar continuidad a esa cotidianidad con la que vive Ceuta, que se ha vist absolutament desbordada, no?, per aquesta crisi.
0: En l'espectre polític continua un poc també aquest estira i arronsa, podríem dir, entre cambres, perquè sabeu que ja a finals de la setmana passada van ser quatre dels ministres implicats els que van demanar compareixer al Congrés, ho faran cap a finals del mes, però un poc al mateix temps, o d'una manera més o menys simultània, des del Senat es forçava la compareixença de tres d'estos ministres, de gran demanda, Marlaska, de Robles i de Álvarez, i un poc està eixa disputa perquè, bueno, el president del Senat vol que aquestes persones vinguin a compareixer, a donar compte ahí en el Senat, en eixa cambra en la que, recordem, el PP té una situació molt de majoria, d'una majoria molt absoluta, i des de un poc des del govern el que s'argumenta és que seria duplicar d'alguna manera eixes compareixences, i no ho veien degudament justificat. No sé què em podeu dir al respecte.
2: A veure, a mi és que el que em sorprèn és que de sobte una cambra com el Senat, que està absolutament, en tots els meus respectes, adormida, i que moltes vegades no se sap ni que existís, quan hauria de ser una cambra de representació territorial com així està concebuda, i parlar i expressar en moltíssimes més altres qüestions, permaneix absolutament en un segon pla i necessita urgentment un repensament per a veure com s'articula, de sobte ara reclama una presència que ja se produeix en el Congrés dels Diputats. És a dir, si ja se produeix la mateixa intervenció, vull dir-te, jo no serà per per no repetir intervencions. Jo, quantes més explicacions, millor, i més crec en aquest cas es necessiten moltíssim, perquè hi ha moltíssimes coses que no han quedat gens clares de la gestió i dels, sobretot, els preavisos abans de, del que anava a passar. Clar que se requereixen explicacions. El que a mi em sorprèn és que ara de sobte el Senat, com que ressuscite de la Vella Durmiente i diga, nosaltres també, no? Bueno, que són estratègies polítiques de cara a un any que va ser intens, però ja t'he dit, jo explicacions totes les que facin falta, em sorprèn que ara les, per duplicitat, bueno, crec que forma part del xoc polític.
1: A mi lo que me sorprende es que tarden tanto, que tenga que esperar a final de mes para comparecer. Y un poco en el sentido que tú estabas diciendo antes, Isabel, por el hecho de que Ceuta está reivindicando su españolidad, pues quizá la petición del Senado tiene su sentido, en ese sentido de representación de Cámara Territorial. Si estamos hablando de que están para eso, pues probablemente, en este caso, claro, el Congreso tiene sentido que comparezcan los ministros porque es el órgano de control, ¿no? Pero también tiene sentido que comparezcan en el Senado desde el punto de vista de que es una Cámara de Representación Territorial, claro, y que estamos hablando de que Ceuta es española. Y por lo tanto, yo ahí sí que le veo un sentido, más allá de que haya una estrategia política de si tienen más mayorías o menos mayorías. Pero yo creo que en este caso, además, toda explicación efectivamente es poca. Es importante que aparezcan y cuanto antes mejor, y que den esas explicaciones. Por muchos motivos, no solamente por el hecho de que si sabíamos o no a través de las fuentes de inteligencia, ¿no?, o del CNI, que probablemente, aunque lo supieran, el gobierno a lo mejor ha tratado de parar una crisis diplomática con Marruecos, que es algo que a lo mejor no estamos contando, pero más allá de eso, pues toda la presión que está recibiendo Ceuta y el reparto que necesariamente se va a tener que producir por esa crisis humanitaria que tenemos y que es necesario. Eso no puede parar. Y entonces lo que tampoco tiene sentido es que desde las conferencias sectoriales, en este caso, sea desde Juventud y sea, por supuesto, desde todas las instancias donde se tiene que producir el reparto de los adultos también, pues es lógico que las cuestiones se aceleren. Mejor sería que no esperaran incluso a final de mes, por lo que digo. No vale solamente con una comisión técnica, que es por la que vamos a empezar, sino que tiene que haber también un desarrollo político y una reunión del más alto nivel, que no llegará, por lo visto, hasta casi el 25 de agosto, para empezar a producir esas gestiones. Y por lo tanto, yo entiendo que las comparecencias no son solo un argumento político. Tienen que estar, de alguna manera, supervisando todas esos procesos técnicos que deberían acelerar esa venida a la península, acelerar los procesos de identificación y tratar de hacer un reparto lo más pronto posible, como digo, para el bien de todos, no solamente de los ceutíes, sino también de esa crisis humanitaria que están padeciendo esos miles de inmigrantes que todavía permanecen en Ceuta.
0: Perquè a tot això parlàvem, Paro, d'aquest repartiment dels xiquets i xiquetes que estan sense acompanyar a Ceuta, que han arribat allí. Aquest tema encara no el tenim solventat, tampoc.
2: No, en absolut, però és que a més la situació és supergreu, no? Perquè estem mirant aquests dies l'informe Save the Children, no?, que diu, ostres, la situació que estan vivint els menors a Ceuta és d'extrema vulnerabilitat. Xiquets i xiquetes estan superexposats a agressions sexuals, a qualsevol tipus de, no?, de maltracte, d'abús. És que estem parlant de gent molt jove, absolutament desprotegida, no? Per tant, quan abans aquests xiquets puguen arribar als seus llocs d'acollida i ser atesos normalitat i ser acollits millor que com estan ara, dormint al carrer, absolutament exposats en un risc de violència extrem.
0: Érem conscients en els últims dies, també les últimes hores s'ha informat de denúncies de presumptes agressions sexuals a xiquetes migrants, a dones migrants, en total n'hi ha 6. Veurem què passa, perquè per al pròxim 13 d'agost, és dijous, si no estic... no tinc malament el calendari, i ha convocada eixa sectorial, eixa comissió sectorial d'infància i adolescència amb la ministra, amb Sira Rego, on s'espera que d'alguna manera se pugui informar més d'aquest assumpte. De moment sí que han dit des d'Extremadura, Castella i Aragó els vicepresidents d'aquestes comunitats que no hi assistiran, són de Vox, però en tot cas bueno, estem pendents d'eixa reunió del pròxim dia.
1: Sí, és que bueno, la postura de Vox és de bloqueo político institucional, però no lo pueden impedir, evidentemente, cuando estamos hablando de una crisis de esta categoría, el gobierno tiene toda la posibilidad, y de hecho el Partido Popular, a pesar de gobernar en coalición, ¿no?, en estas comunidades autónomas, evidentemente se atiene a la legalidad. O sea que lo de Vox es más bien un bloqueo político, una forma de pues mantener las tesis que nos vienen contando, pero que no van a poder impedir que el gobierno tome decisiones. Ahora bien, al respecto de las mujeres, yo creo que el gobierno sí podría tomar una medida de emergencia por encima de la emergencia, por decirlo de alguna manera. Más allá del reparto de estos menores que se producirá, como decíamos, en esa reunión técnica. La primera reunión es técnica, la política vendrá ya después, que es cuando aparecerán ya los presidentes autonómicos y los vicepresidentes en su caso. Pero en esta reunión técnica yo creo que más allá de la urgencia de reparto de los menores, creo que deberían hacer una especial mirada a las mujeres y a las niñas, porque están en una situación de vulnerabilidad muy grave. Estamos hablando de 6 denuncias, pero parece ser que hay muchas más agresiones, muchas más, que las niñas y las mujeres no se atreven a denunciar porque tienen miedo a salir incluso de esos hogares donde están en este momento, a lo mejor escondidas. Por miedo, y que no se están contando, o sea, que a lo mejor las agresiones sexuales son mucho mayores. Y el gobierno tiene mecanismos, a través de la fiscalía y a través de todos los departamentos, incluida la violencia de género, para atraerlos a la península y llevarlos a centros, o bien centros de menores, o bien centros de pisos tutelados que dependen, como decimos, de los departamentos donde tratan la violencia de género. Y creo que es urgente hacer una emergencia sobre las más vulnerables, que en este caso, como siempre, las mujeres y las niñas, y yo creo que esa debería ser la prioridad. Todos los menores, evidentemente, tienen que ser tutelados y cuidados, pero creo que a través de la fiscalía y del gobierno se podría hacer una prioridad sobre la prioridad y traerlas a la península antes de que se pueda hacer perdón, todo ese cribado de menores i d'adultes, no?
2: Totalment. És que, a més, dormir en la foscor de la nit, sense protecció, en molts casos, tu amb la teua filla o amb el teu fill, envoltada d'homes adults, vull dir, és que, clar, jo crec que, efectivament, així està havent un buit important que no té justificació. És a dir, hi ha altres coses que, de la mateixa manera que els temps tampoc estan sent els que estan acompanyant aquesta crisi. És a dir, és una crisi absolutament greu, és una crisi humanitària com no havíem viscut en molt de temps, no? Aleshores, aquests temps del dijous reunió, la setmana que ve reunió, és que la gent continua dormint en el carrer avui, demà, dimecres, és a dir, és que moltes vegades els temps, bueno, quasi sempre els temps polítics no acompanyen a les urgències, no?, de la societat.
1: I esta, perdón, y en este caso, además, es que creo que es la primera vez o la que hemos visto de una manera más evidente que ha venido una mujer de cada 5. Esto no era muy habitual en otras crisis migratorias. Estamos hablando de una de cada 5 y sin embargo están invisibilizadas. Yo creo que esa debe ser ahora nuestra prioridad, el tratar de proteger a esas mujeres, a esas niñas, porque si han venido es porque evidentemente tienen una situación en sus países, y además lo conocemos de sobra, por desgracia conocemos también la cultura en estos países, y si han venido es porque necesitan esa urgencia. Por lo tanto, yo creo que ahí los trámites no deberían quizás ser tan exhaustivos, sino traerlas. Y en paralelo, que esto es lo que yo creo que Vox ahí, entre comillas, engaña un poco con ese argumento, ¿no? De, no, es que los menores han de estar vueltos con sus familias o deben estar. Bueno, pero es que esto va en paralelo. Primero vamos a traerlos, vamos a tutelarlos. Y si luego se tiene que hacer un retorno a su país o un reagrupamiento familiar, ya lo veremos. Pero no paremos, ¿no?, el sistema.
0: No parem el sistema. Bé, són les 9:07, volem canviem radicalment d'assumpte, perquè sabeu que el pròxim dimecres dia 12 el tenim apuntat en roig al calendari per aquest eclipsi que podrem veure en la seva totalitat pràcticament a tot el territori valencià, però ha volgut el capritx i que el dia coincidisca amb l'efemèride del Dia Mundial de la Joventut, i és per això que des del Consell Valencià de la Joventut han aprofitat per a lligar la campanya que tots els anys fan per a reivindicar un poc aquesta situació dels i de les joves. Bueno, per a lligar-la d'alguna manera a aquest eclipsi. I ara ens explicaran de seguida, perquè ja fa uns minuts que ens escolta la nostra convidada, Alexandra Boluda, vicepresidenta del Consell Valencià de la Joventut. Bon dia.
5: Benvinguda. Hola, bon dia. Gràcies.
0: Deia jo que esteu lligant un poc aquesta campanya que feu tots els anys per a, no només en este 12 d'agost, sinó tot l'any, però vaja, fer una vegada més eixa crida, no? Perquè es tinga en compte la joventut i s'observe les problemàtiques i també les potencialitats específiques, no?, de la joventut, i que heu aprofitat aquest eclipsi per a fer d'alguna manera el paral·lelisme. Com ho feu?
5: Doncs el lema de la campanya que hem utilitzat des del Consell és que l'eclipse no et cegue i el deixe veure la realitat de les problemàtiques de les persones joves, no? Aleshores, hem utilitzat aquest paral·lelisme per a intentar que els problemes de les persones joves que patim estiguen al centre, al debat públic, al centre, i que, per tant, en un dia com aquest, és a dir, de l'eclipse, que aquestes problemàtiques no passen desapercebudes i que es tinguin en compte també que és el Dia Mundial de la Joventut i que, per tant, hi ha que abordar certes problemàtiques que ens afecten per a poder construir el nostre dia a dia.
0: Perquè penseu que des de les administracions fa falta aquesta resposta que puga ser integral a les problemàtiques que patiu?
5: Sí, clar, al final les administracions són les que ens han de donar solucions també per poder portar a terme les problemàtiques que patim, és a dir, la crisi de l'habitatge. És una crisi que estem patint les persones joves des de ja fa temps, on les taxes d'emancipació són molt baixes i, per tant, també creguem que les administracions públiques han de fer-se càrrec de que les persones joves puguen accedir a un habitatge assequible i digne també per poder fer també el seu projecte de vida, no?
0: Perquè parlaves dels índexs d'emancipació, podem fer una foto fixa, quatre dades o fins i tot una de com està aquesta emancipació de la joventut?
5: Sí, bueno, des del Consell, en col·laboració amb el Consell de la Joventut d'Espanya, cada semestre fem un observatori d'emancipació juvenil. Aleshores, l'últim que tinguem nosaltres, la joventut estava emancipada, era tan sols un 15% de la joventut valenciana estava emancipada. És un índex molt baix d'emancipació. I d'aquestes persones emancipades, tan sols un 25% estava ocupada, no? És a dir, les persones joves que estan emancipades, tan sols un 25% estava ocupada, és a dir, que o vivia soles, no? Aleshores, creguem que és unes dades que s'han de reflectir millor i que, per tant, s'han d'intentar compujar-les, perquè també és cert que la emancipació és un 15%, però les persones joves que s'emancipen és a partir dels 30 anys. És a dir, ja es deixa de ser jove, perquè és dels 12 als 30 anys, és quan és jove, una persona jove s'emancipa als 30, doncs pràcticament durant la seva joventut no s'ha pogut emancipar.
0: I quins efectes té això? Perquè, claro, la vivenda no és només un sostre, és un poc una base per a fer el teu projecte vital, no? Quins efectes, sobretot a nivell de salut mental, té per a la joventut aquesta manca d'emancipació?
5: Pues, si tirem, nosaltres en el Consell fem diversos estudis i temps darrere fer un estudi de salut mental i segons observàvem en aquest estudi, les persones joves els afectava a la salut mental per temes de la inestabilitat per al seu futur, la inestabilitat econòmica, les dificultats per a poder emancipar-se. Aleshores, la inestabilitat laboral són ordenats realment per grau d'importància. És cert que n'hi havia un consens en aquests problemes que partien les persones joves i que en els últims anys aquests problemes, també l'ansietat per no poder emancipar-se o no poder trobar una feina adequada, perquè hi ha moltes persones joves que estan ocupades, però el grau de sobrequalificació d'on estàs treballant és molt superior, està quasi en un 35% de les persones joves que treballen estan sobrequalificades. Aleshores, també la salut mental afecta per no poder tu construir el teu projecte de vida per a un futur.
0: Parlem de sobrequalificació i de precarietat, tal vegada, en quant als contractes de la joventut?
5: Sí, al final, per fer-vos una idea d'unes quantes dades, la taxa de l'atur juvenil ha disminuït en l'any 2025, està ara mateix en un 9,5%, però és la més elevada de tota Europa. És a dir, ha disminuït així, però continua sent una taxa d'atur juvenil més elevada que en la resta d'Europa. Aleshores, clar, a banda, els contractes, la majoria són temporals. Un 30% dels contractes són temporals. I d'aquests contractes temporals, el que he comentat abans, no? La gent que treballa està sobrequalificada i, per tant, no aconsegueixen un treball dels estudis que, que hem rebut. No? Al final, diguem que som la generació que està més preparada, però després, a l'hora de poder accedir a un treball, acabem sent temporals i no, no podem tindre l'estabilitat econòmica que, per tant, és necessària per poder fer la nostra vida.
0: I podem parlar de risc de pobresa en la joventut? Teniu dades respecte a aquesta vulnerabilitat econòmica també arran d'aquesta precarietat laboral?
5: Sí, a veure, nosaltres ja des que tinguem i que entre dels nostres estudis a l'Observatori d'Emancipació veiem que hi ha un 30% de la població jove que està en risc d'exclusió social. I després, un 18% de la població que està ocupada també situa en risc d'exclusió social. Aleshores, no hauria de ser, com val inassumible, que quasi un terç de la població jove estiga en risc d'exclusió social, i és una tasca que s'ha d'abordar realment des de les administracions públiques i que s'ha de tenir en compte per poder portar endavant programes o solucions per a que les persones joves estiguen, deixen d'estar en risc d'exclusió social.
0: Abans d'acabar, Alexandra, volia incloure un tòpic més hacia a la taula. Estem tractant de fer esta foto fixa de bueno, quina és la situació, com està vivint la joventut valenciana, però després està també eixa crítica que se sol fer, eixa espècie de tòpic que es diu que la joventut és apàtica, que es desvincula de la política. Estem en un context en el que proliferen molt els discursos negacionistes, per exemple, de la violència de gènere, els discursos contraris als drets LGTBI, i de fet tenim, que volíem posar també sobre la taula, eixa agressió homòfoba de dissabte a Benialí, a la Vall de Gallinera. Volia preguntar-vos per un costat, o preguntar-te un poc com es du a terme des de la vostra idea eixa espècie de dualitat entre eixos discursos negacionistes que també proliferen en la joventut i al mateix temps el fet de tindre una joventut molt, molt conscient i molt implicada en este tipus de qüestions.
5: És una tasca difícil de compaginar la realitat. Nosaltres no tenim dades com a tal de la desafecció política que tenen les persones joves, però sí que és cert que que la política hauria de tenir les problemàtiques de la joventut i les hauria d'escoltar, no? Aleshores, en un context social on la política o les administracions públiques no escolten a la joventut, aleshores és normal que la població jove es pugui sentir un poc, pues, tinga la desafecció o no siga atesa. Però no obstant això, des del Consell Valencià sí que tinguem la visió de que les persones joves sí que s'interessen per les problemàtiques, sí que volen fer front als problemes públics, però i busquen alternatives per a poder fer-ho arribar. Però és cert que a lo millor les institucions costa arribar per el tema de que no les veuen accessibles, però a través de nosaltres, des del Consell Valencià o des de les entitats juvenils que fan aquesta tasca també, sí que tinguem en compte els problemes i per traslladar-los a l'agenda pública. I després, respecte als problemes, bueno, al que estàveu comentant dels discursos d'odi i els retrocediments que han hagut en el tema de les polítiques LGTBI i d'igualtat, des del Consell mai donarem suport a aquests retrocediments que han hagut en les polítiques LGTBI i en matèria de feminismes, perquè al final les persones joves ens hem criat en un context social on aquests problemes han estat presents i on s'ha lluitat per tindre unes polítiques, aconseguir drets bàsics per a les persones de LGTBIQ i per a les persones dones, lluitar per a que la violència de gènere siga molt menor i que desapareixi. Aleshores, des del Consell sempre reivindiquem que els drets bàsics han d'estar presents. A banda, també aprovem propostes de resolució que en l'última plenària les vam aprovar, en la qual dèiem que es comprometríem a que els drets bàsics continuen estant presents, que no se retrocedisca tampoc en més drets bàsics, com han eliminat també molts serveis, com pot ser l'Orienta, han tirat arrere lleis de LGTBI i també estan tirant arrere el tema de la violència de gènere, que també se la volen com eliminar i no tenir-la tan present. Aleshores, des del Consell mai donarem suport a aquestes polítiques que estan fent, perquè és retrocedir en drets bàsics de la societat que ja s'havien aconseguit després d'anys de lluita i de poder arribar a un consens i tot el món siga respectada i que puga viure la vida lliure i de la manera en la que vulga.
0: Doncs, Alexandra, tenim amb nosaltres, com veus, dos periodistes. No sé si volen traslladar-te alguna pregunta, alguna qüestió també per a la reflexió curta. Isabel.
2: Ui, pues porta, pues jo el que li preguntaria és si ja tinguera la capacitat de ser la consellera que atenguera els problemes de la joventut i tinguera tres mesures que pot adoptar, quines adoptaria?
0: Ai, mare. És molt difícil.
5: A veure, primer de tot, per el tema de l'habitatge, optaria que diria que era un parc públic d'habitatge i que, per tant, poguera ser accessible i assequible per a tota la societat, a banda de les persones joves també per a tot el món. Després també aplicaria polítiques per al tema de l'ocupació, que els programes que han eliminat sobre el tema per a poder accedir a contractes a un primer treball les persones joves, les tornaria a posar damunt la taula perquè és com una experiència que tu a partir d'ahir ja pots continuar treballant. I l'última, pues, intentaria també escoltar i posar-me en el paper de les persones joves, no? Fer-ho que puguen vindre a mi, per exemple, i que me traslladen els seus problemes que tenen i conjuntament amb ells, amb els assessors juvenils, siga possible posar sobre la taula aquests temes, problemes que tinguem i abordar-los. I sobretot també parlar de participació juvenil, no? Al final, des del Consell Valencià, la participació juvenil és molt important i creiem que des de l'associacionisme es poden aconseguir moltíssimes coses.
1: Yo quería preguntarte, la ministra ha dejado caer, la ministra de Juventud, la posibilidad de que se pueda rebajar la edad del voto a los 16 años. Bueno, esto de alguna manera parece que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero el Consejo de la Juventud en realidad es un consejo consultivo. Bueno, pues entonces lo que quiero decir es ¿por qué no os hacéis más presentes de alguna manera en pues no sé, a lo mejor en peticiones de comparecencia al Scorch o teniendo, digamos, una patita puesta dentro del gobierno y saber si vosotros estaríais a favor de rebajar esa edad para poder votar?
5: O sea, nosaltres com a tal Consell Consultiu no som, perquè som com una entitat pública de base privada, aleshores tinguem també els nostres estatuts, els nostres... És mixta. Però del tema de les coses que comentaves, és una pregunta difícil, però ho intentem. El que passa que al final pues, es trobem en certes barreres que no voldríem accedir. Per l'última que vam tindre va ser, vam organitzar l'any passat un Parlament Valencià Jove, que és imitar el que fan en els cors valencianes, però en les persones joves, perquè es fiquen en el paper, no? Aleshores, no vam poder portar a terme el en corts aquest Parlament, aquest debat final, i van tenir que anar a la Diputació de València. Vull dir que es costa accedir, però sí que és cert que de vegades quan vulguem una reunió amb l'IBAG, que és l'Institut de la Joventut, o amb el director de Vivenda, sí que és cert que, o en el de Participació, sí que estan per la labor, ens han reunit amb nosaltres. Els diferents directors generals que sí que no van poder portar a terme el en corts aquest Parlament, aquest debat final, i van tenir que anar a la Diputació de València. Vull dir que es costa accedir, però sí que és cert que de vegades quan vulguem una reunió amb l'IBAG, que és l'Institut de la Joventut, o amb el director de Vivenda, sí que és cert que quan

0: tinguin contacte. I però el tema dels vots als 16 anys, a veure, ara mateix no tinguem dades, tampoc ho tinguem reflexionat, però sí que creguem que podria ser una bona mesura aplicar el vot a 16 anys, perquè al final les persones de 16 anys ja poden treballar i per tant si poden decidir on van a treballar, mm-hmm. també poden decidir si poden votar o no, per elegir també les persones que es van a governar a elles mateixa. És cert que és un assumpte que hem de tractar més i hem de reflexionar més, perquè sempre se'ns ha ficat damunt la taula, però mai s'ha acabat de portar a terme i de tindre guai damunt. Però sí que creiem que podria ser com un assumpte a tractar i seria una millora, a lo millor també en les a nivell de política.
1: I sobretot d'escolta també per al sector de la joventut. Doncs Alexandra Boluda, vicepresidenta del Consell Valencià de la Joventut, moltes gràcies. Feliç dia de la joventut este pròxim dimecres i feliç dia de l'eclipsi també, que estem tots pendents.
0: Gràcies
1: per haver vingut. Companyes, ens queda molt poc de temps, són les 9:22. I voldria, abans de tancar, tenim 30 segons per a una reflexió molt ràpida al respecte d'un assumpte que no volia deixar de costat de la política, i és eixa denúncia del PSPB davant la Fiscalia de València, davant la Fiscalia Provincial, contra la presidenta de les Corts per un missatge en la xarxa social X, un missatge en el qual va qualificar el president del govern, Pedro Sánchez, com a capo de la màfia corrupta. Vull saber un poc si penseu que té visos de prosperar esta denúncia, fins a on pot arribar i què és el que un poc implica, no?, en el context que estem vivint polític.
2: Jo crec que aquest missatge forma part d'un nivell baixíssim de la comunicació política últimament, últimament no, des de feia molt de temps, un enfrontament que ha anat escalant, no?, en els tons del que diem cada dia. De fet, cada dia és més difícil no sorprendre's en molts casos de les barbaritats que diuen gent que ocupa importantíssims llocs en les administracions. No solament ella, més gent també, però en el seu cas és coneguda també per els seus i si és de to.
3: Totalmente de acuerdo, yo creo que debería haber un organismo de control, en este caso hablamos de los Scorch, pero vale para todo, pero bueno, pero es que estamos viendo a ministros como Óscar Puente, que está todo el día insultando. Es que por desgracia, yo no sé muy bien por qué el PSPB lo ha convertido
1: en denuncia,
3: porque es que asistimos a esto cada día, con lo cual estarían todas las formaciones políticas denunciándose continuamente, lo que no quiere decir que esté bien, o sea, pero entonces deberían hacerlo todos, ¿no? Mm-hmm. Porque al fin y al cabo están todo el día insultándose, y como dice también Isabel, que lo comparto, o sea, ya está bien, deberíamos estar en un nivel por lo menos de un mínimo respeto, un mínimo.
1: Doncs amb aquest missatge deixem Amparo Castellano, periodista, Isabel Olmos, subdirectora del Levante Periodista, també gràcies per acompanyar-nos avui. Adéu.
2: Gràcies.
1: Pausa i seguim. 5 minuts.
2: Adéu.
4: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
8: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
9: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
10: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de la

0: Macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
1: La información del que pasa a la Comunidad Valenciana en A.Punt Radio. De tú a tú. L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
2: Amb Alba Requejo.
3: I quan són les 9:26 actualitzem la informació que ens arriba d'aquest incendi que crema Tírig. Tornem al punt de comandament avançat. Allí continua el nostre company Jordi Fuentes. Jordi, bon dia.
4: Bon dia, sí, el SECOP ha començat a les 9 del matí, encara continua a aquesta hora amb el director tècnic de la lluita contra les flames, Antonio Rodrigo, també amb el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, i la delegada del govern, Pilar Bernabé, acompanyats de tots els tècnics especialitzats i també els responsables de les distintes unitats que hi participen en esta batalla contra les flames. Ara mateix hi ha 11 unitats terrestres, 5 helitransportades dels bombers de la Generalitat i de la Diputació de Castelló, també 11 mitjans aeris i una 20 d'autobombes, a més de la UME i la Guàrdia Civil i tots els altres dispositius que hi ha desplegats per la zona de l'incendi. El més important ara mateix és aprofitar les següents hores, que hi haurà calma, per tal de continuar eixa batalla contra les flames. Ara mateix no hi ha flama, s'està refredant el terreny i la complicació pot vindre esta vesprada amb eixes tempestes que poden vindre acompanyades de vents de fins a 80 km per hora.
3: Gràcies, Jordi. La primera nit passada fora de casa per als 700 veïns i visitants de Catí es va quedar evacuada ahir a la vesprada. Esta localitat es va decretar per precaució davant de l'avanç de les flames, però sobretot per la fumaguera que envaïa el nucli. Pilar Bernabé, delegada del Govern Central.
5: En este momento, la última información que tenemos de Cruz Roja, filiados en el polideportivo de Cher, son 32 personas. Como bien saben, el municipio de Catí tiene aproximadamente unos 700 habitantes. Ya había gente que había salido en el día de ayer. Por lo tanto, ha sido una evacuación rápida, sencilla. También la de la pedanía, que está justo al lado del municipio de Catí, que también esa evacuación.
3: Desenes d'aixes persones el PIDE estan acollides a Xert.
6: Sí, però hi ha un grup, les persones majors i dependents que han anat a la residència de Morella i la resta, la gran majoria, en altres vivendes de familiars i amistats. Preocupa el nucli urbà, les cases disseminades, però també les més de 60 granges del terme. Mamen Gàmiz és l'alcaldessa de Catí.
7: Les explotacions ganaderes, a hores d'ara, podem dir, després de la reunió del CECOPI, que estan totes controlades, totes les de la població de Catí. Qualsevol ganader que necessite entrar demà en l'explotació, que es fiqui en contacte amb mi i així els acompanyaran.
3: Continuarem pendents de les últimes hores que ens arriben i també de la informació que arriba des d'eixe SECOP i eixa reunió de l'incendi de Tírig. I també els contem que ahir es van tancar les festes majors de Calp enmig de la vaga dels treballadors del servici de replegada de la brossa. Ens heu contat Lluís Sempere. Lluís, bon dia. Lluís, bon dia. No tenim eixa comunicació amb Lluís Sempere. Sí que els podem contar el PIDIA que eixa desfilada es va produir enmig d'eixa vaga que dèiem dels servicis de neteja.
6: Sí, una vaga de servicis de neteja ja replegada de la borsa al municipi. Més de 3 dies de parada.
3: Doncs estarem també pendents. Arribem a les 9:30, ho deixem així. Tornem demà a partir de les 8:10.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Què fas este cap de?
2: Doncs festa.
1: I el següent?
2: Són festes també, què vols que li faça?
1: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
3: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
5: En 2026... la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Amb un equip de gala, punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en punt a punt. L'esport ben contat, punt a punt.
9: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
8: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
10: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
11: fem banda
10: amb el millor repertori de músics valencians.
11: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
10: Desfilarem al costat dels nostres músics.
11: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
12: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
13: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
11: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
12: en A Punt Ràdio.
14: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.

0: Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Què tal? Molt bon dia. És dilluns, és 10 d'agost, són les 9 i 34 minuts del matí. Benvinguts i benvingudes a Amunt i Avall, el magazín matinal d'A.Punt Ràdio, produït, com sempre, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Encetem esta segona setmana del mes d'agost i ho fem pendents altra vegada dels incendis que afecten, també altra vegada, diversos municipis de la província de Castelló. L'incendi de Tírig a l'Alt Maestrat ha obligat a evacuar els prop de 700 habitants del municipi. Ho escoltàvem també fa uns instants en l'informatiu. Les flames han arribat a les portes del nucli urbà i un S-Alert va avisar ahir el veïnat poc després de les 4 de la vesprada perquè abandonara la localitat de Catí. L'evacuació s'ha fet en cotxes particulars i autobusos en direcció a Xert per les carreteres CB128 i la Nacional 232 enmig de moments de molta angoixa i també molta tensió.
2: ¿Cómo le decimos a la gente?
3: ¿Por el barrio?
2: ¿Y la gente mayor?
3: La gente mayor ahora lo estoy preparando. Vete a la plaza y espera ahí.
1: Malgrat els treballs de la nit, el foc ha afectat de moment a unes 684 hectàrees de superfície amb un perímetre aproximat de 19 quilòmetres segons el balanç provisional de la Generalitat Valenciana. L'incendi té ara, per ara, dos fronts. Antonio Rodrigo és el director tècnic del PMA.
4: La situació de l'incendi actualment és que està actiu de moment. Y nada, tenemos dos frentes, el de la zona norte y la zona sur. La zona norte es la que comprende la parte del municipio de Catí. Y nada, los trabajos estaban siendo bastante favorables. Lo único, hemos tenido un salto y por precaución hemos propuesto a la dirección de la emergencia la evacuación de la población. Y nada, estamos trabajando allí con todos los medios, se han protegido todas las granjas, no ha habido que lamentar ningún daño personal.
1: I este matí també ens hem despertat pendents d'altre incendi forestal declarat ahir al municipi valencià d'Aras de los Olmos, situat a l'interior de la comarca del Serrans, segons informaven del 112 Comunitat Valenciana. Per a sufocar-ho ha sigut mobilitzada una unitat del Servici de Bombers de la Generalitat, tres dotacions de bombers de València, voluntaris del municipi de Titaguas i dos agents mediambiental. Ara mateix l'incendi està controlat, no hi ha cap perill, segons també ens han informat precisament des del municipi de Titaguas. Com no podia ser d'altra manera, estem pendents d'estos incendis i també molt pendents de l'oratge, perquè el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha activat per a este dilluns l'alerta taronja per tempestes i pluges a l'interior de Castelló i també a l'interior i litoral sud de València. Antonio Sánchez, molt bon dia.
5: Bon dia, com estàs? Què tal?
1: Pues mira, de tornada de vacances, tu també?
5: Jo també.
1: Has tornat avui?
5: Sí.
1: Ai, pues com jo, i com abril, mira.
5: Exacte.
1: Tenim una altra cara.
5: De dilluns, molt dilluns.
1: De dilluns, estrany, Estrany.
5: Estrany.
1: Però tinc una sensació rara, perquè si jo me n'anà de vacances, pues vaig a dir-ho, tres setmanes,
5: sí.
1: L'última setmana que vaig treballar, que també vaig presentar jo el programa, estàvem superpendents dels incendis.
5: Sí.
1: Es va complicar la cosa molt,
5: moltíssim,
1: sobretot a la Vall d'Uixó, però és que ahir, quan estava tornant una miqueta a la realitat i posant-me al dia, dic, en sèrio, vaig a tornar tornant parlant d'un incendi, en este cas a Catí, i bueno, una situació que ara per ara estan desallotjats. D'ací un moment també actualitzarem la informació amb la pròpia alcaldessa de la localitat, però bueno, és que l'oratge tampoc acompanya i sembla que hi ha tempestes esta vesprada.
5: I que poden ser perilloses justament en l'incendi, perquè no descartem que es desplacen en aquesta zona i que de fet es formen molt a prop de l'incendi, i el que pot complicar les coses són les ratxes de vent. Si apareix qualsevol pluja serà meravellós, però l'incendi ajudarà a controlar-ho, però si apareix les ratxes de vent, això sí que complicarà un poc la cosa. I estem parlant de ratxes, que els avis taronja s'han activat en part per aquestes ratxes de més de 80 km per hora.
1: Ah, així és que, una barbaritat.
5: Sí, són ratxes molt fortes. En principi, cap a l'interior, hem d'estar més pendents esta vesprada pel que fa a les tempestes del granís gran, com ha passat al meu poble, que va caure ahir un granís el dijous.
1: Sí, he vist imatges també a altres municipis de la resta d'Espanya, que també va ploure ahir granís també en quantitats i en tamany considerable.
5: Sí, i molt perillós sobretot per al camp i per a moltes fruites que encara estan desenvolupant-se I no només pel camp, sinó també els cotxes, les teulades, no? Perillós en tot cas. Així que molta precaució als ports, a l'Alt Maestrat, a l'Alt Palància, a l'Alt Millars, als Serrans, a la Plana Util Requena, a la Vall de Cofrents a Llora, al Racó de Mus i a l'Alt Vinalopó. Aquestes comarques són en les que el granís, si apareix en cap cas, en algun cas el granís, pot ser gran, no? D'un tamany gran. Veurem com a la resta estarem més pendents del vent i de la pluja forta. Puntualment, tant a l'interior com a litoral, on tenim a Vista Lonja, que, com has dit, interior, nord i centre, i litoral sud de Castelló i València, en aquestes comarques, la pluja pot també arribar als 40 litres per metre quadrat en una hora. Pot ploure molt de manera puntual.
1: I per què ja no plou en coneixement, com diuen les abueles? Vull dir, no pot caure una remassaeta bona que acabe, que pare l'incendi, que ajude al camp. No, sí. Ha de ser sempre alguna animala.
5: És que encara tenim un poc més el vent de sud-oest i d'oest, que són vents més secs. I això fa que sí, que les tempestes arriben, però que si arriba qualsevol pluja siga molt relacionada a una tempesta.
1: Sí.
5: I sabem que quan tenim tempestes plou de manera molt sobtada, molt forta, molt puntual. Ja quan arriba el vent de llevant, el vent de gregal, i les pluges, que també poden ser abundants, generalment són un poquet més, com dius tu, amb coneixement, però no. Les tempestes sempre plou de manera molt forta, o la majoria de les ocasions, i avui veurem això, aquesta possibilitat de pluja forta i també les ratxes de vent, que no només seran fortes a l'interior, sinó també al litoral. I de fet, litoral, tant de Castelló com de València, no descartem, com ja va passar fa uns dies a Vinaròs, esclafits secs.
1: Ah, sí, sí, això també sí. Dona por,
5: Exacte.
1: Bueno, a mi me dona por.
5: Moltíssima, moltíssima. I sobretot a la platja.
1: Perquè a més te pilla com desprevingut.
5: Exacte. I a la platja, ja de vesprada, últimes hores, que a molta gent li agrada gaudir de les últimes horetes de la platja, és ahí quan s'acostaran les tempestes i quan poden produir estos esclafits que deixen ratxes de vent superfortes que fan que puja la temperatura de manera sobtada, i damunt no descartem, si com normalment són secs, no descartem llamps que arriben a tocar terra i que produïsquen incendis.
1: Sí.
5: Així que la situació és perillosa. Nord i centre, sí, esta vesprada, per això, tant, com hem dit, tant per la pedra, com per les ratxes de vent fortes, com per la possibilitat d'esclafits secs i la pluja puntualment intensa.
1: És com el dia de la marmota, no tens aquesta sensació, Antonio? És com si no se n'haguem anat de vacances, perquè
5: totalment.
1: El que parlàvem fa unes setmanes, per desgràcia, avui continuem parlant del mateix.
5: Però és que, Lucía...
1: És que està sent
5: no
1: complicat l'estiu,
5: Sí, la temperatura encara es manté molt
1: bueno,
5: més alta
1: nit,
5: normal.
1: Jo no sé si a València, jo estava al poble, que està de València, i la nit ha sigut
5: supercalorosa,
1: tòrrida, podem dir, horrible.
5: I literalment tòrrida, sí. No hem baixat dels 25 graus a Castelló, a València, a Alacant, a la major part del litoral, en alguns punts no hem baixat dels 27, no hem pogut descansar.
1: 27, per favor.
5: I portem pràcticament des del 4 d'agost sense baixar en la major part de les capitals de província dels 25 graus, i clar, no només en esta setmana, sinó les setmanes passades la mateixa situació, de temperatures molt, molt altes, així que a veure què passa en les pròximes setmanes, però sí, les condicions de calor, de falta de pluja i del sol, que està molt sec, no estan ajudant a aquesta situació d'incendis.
1: Pues estarem molt pendents del que ens contes, també els oients que poden estar pendents a través de la web, de les xarxes socials, també dels butlletins informatius que a cada hora tenim a Siena.Ràdio, i que, bueno, parlem demà segur de l'evolució de les tempestes d'avui i del que ens depara la resta de setmana.
5: I de l'eclipsi, que està ahí apuntat d'arribar.
1: Avui també parlarem, per suposat, de l'eclipsi. Gràcies, Antonio.
5: Gràcies, Lucía.
1: Adeu. No ho he dit, però als controls tècnics està Òscar Pellicer i Sofia Álvarez. Bon dia també als dos. I així a la meva vora, Abril Pedro, bon dia.
2: Què tal, Lucía? Bon dia.
1: Quina cara de tornada portem,
2: Ai,
1: bueno,
2: sí,
1: la cara
2: sí.
1: de tornada són unes ulleres realment...
2: Unes ulleres hasta els peus.
1: Que ens arriben hasta els peus.
2: Sí.
1: Però bueno, ho superarem, com
2: ho superarem.
1: Sempre.
2: I com dia Antonio, avui és un dilluns, molt dilluns per a vosaltres.
1: Completament. Bueno, i com dèiem fa uns instants, l'incendi de Tírig continua actiu i els veïns de Catí pues, han passat la seva primera nit fora de casa. La majoria s'ha desplaçat al municipi de Xert, on ahir habilitaren el poliesportiu per a que pogueren instal·lar-se.
2: Sí, unes 32 persones són les que, com diem, van passar la nit a Xert, tenen l'esperança de poder tornar prontes a les seues cases. Els veïns de Catí es mostraven assustats, però la majoria tenia clar que el desallotjament estava a prop. A molts, l'avís d'evacuació els havia pillat en les maletes fetes.
6: Ja ho teníem més o menys previst, el que era el tema de roba, ara ne necessites poca, medicació i poca cosa més.
7: Com us han dit que tenien que evacuar, vulguis o no, que fiques nerviosa.
8: Bueno, hem agafat els gossos i a sortir del poble.
2: I quan són les 9 i 43 minuts, quasi 44, estem a punt, Lucy, de conèixer una miqueta quina és l'última actualitat al municipi
1: de
2: Catí.
1: Estem intentant parlar amb la seva alcaldessa, Mamen Gàmiz, que ahir estava també ocupadíssima i no podíem parlar al llarg de la vesprada d'ahir amb ella per actualitzar les dades. De moment no la tenim, però estem, com diem, molt pendents de parlar amb ella. I pel que fa als incendis a nivell nacional, abril, l'incendi de Niebla a Huelva deixa ja més de 8.000 hectàrees afectades i prop de 500 desallotjats. El conseller d'Emergències, Antonio Sanz, va indicar a nit que el de Niebla es tracta d'un incendi complex i perillós a causa del vent i dels fenòmens convectius. També el delegat del govern a Andalusia en funcions, Francisco Toscano, ha assenyalat en una entrevista en Canal Sur Ràdio que la situació continua sent complicada encara que la nit ha sigut un poc més favorable a les jornades anteriors i no als nuclis de població en risc. D'altra banda, la Junta de Castella i Lleó ha declarat índex de gravetat potencial 2 en l'incendi forestal originat a Navas de Sant Antonio després de reactivacions causades precisament del que parlava Antonio, del vent, una situació que ha obligat a decretar l'evacuació preventiva dels nuclis de Los Ángeles de Sant Rafael i Hortes de Matute. El foc actiu des de la vesprada del dissabte pujava a gravetat 2 a les 5:41 hores del diumenge d'ahir de vesprada en comportar la seva evolució per risc de la població i béns forestals, segons informaven des de la Conselleria de Medi Ambient en el seu perfil d'ICS. Davant esta declaració, en una reunió d'urgència del Centre de Coordinació Operativa del CECOPI, s'han decidit ordenar, com diem, de manera immediata eixa evacuació preventiva dels veïns de Los Ángeles de Sant Rafael i Hortes de Matute. I és que Espanya ha patit ja este any 40 incendis, grans incendis forestals que han afectat a quasi 200.000 hectàrees. Sara Gaesen és la ministra per la Transició Ecològica i parlava precisament sobre els incendis a Espanya.
9: A día de hoy tenemos prácticamente casi 200.000 hectáreas afectadas. Vuelvo a decir, al igual que decía el vicepresidente, son afectadas. Gracias a la herramienta de Copernicus, poco a poco veremos cuál es afectación, cómo nos lleva a las hectáreas quemadas. Pero hablamos de 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año, lo que supone prácticamente 6 veces más de lo que teníamos el año 2025, que fue un año extraordinariamente grave y complicado en materia de incendios. Hablamos de 40 grandes incendios forestales en este año 2026. El año pasado, en esta época, teníamos 15.
1: I és que juliol va ser el més càlid mai registrat a nivell mundial, segons informava este dilluns el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, gestionat pel Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a termini mitjà.
2: En concret, la temperatura mitjana de l'aire en superfície es va situar en 16,90 graus centígrads, la qual cosa la col·loca 0,67 graus per damunt de la mitjana normal per a este mes i 1,47 graus per damunt de la mitjana estimada per al període preindustrial comprès entre 1850 i 1900. D'esta manera va empatar amb juliol de 2024 i es va situar només per darrere del rècord establert al juliol de 2023, que continua sent, com diem, el mes de juliol més càlid. La temperatura mitjana de juny i juliol a Europa Occidental va ser la més alta mai registrada, amb 21,62 graus, és a dir, 2,79 per damunt de la mitjana, superant el rècord anterior que estava en 2022. Durant este mes va patir la seva tercera i quarta onada de calor des de maig. En aquest aspecte, el C3S ha puntualitzat que si bé aquestes zones van ser menys intenses que les de juny, la successió general d'onades de calor des de maig continua sent excepcional per a la regió. A més, en gran part de la regió també va persistir i es va intensificar durant este mes la sequera generalitzada observada al maig i també al mes de juny.
1: I deixem els incendis i l'oratge i també les temperatures canvien totalment d'assumpte perquè les comunitats religioses de Ceuta, cristiana, musulmana, hebrea i hindú, s'han manifestat este diumenge en una concentració multitudinària en la plaça de la Constitució de la Ciutat Autònoma sota el lema «Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendix». A la meitat de la crisi migratòria que viu l'enclavament han volgut mostrar unitat i demanar una resposta efectiva per part de les autoritats.
2: El govern govern de la ciutat autònoma ha assenyalat que la iniciativa pretenia traslladar un missatge d'unitat, convivència i defensa de Ceuta en un moment especialment delicat per a la ciutat. Davant la crisi migratòria com que hem estat contant, produïda per l'entrada massiva il·legal de marroquís dijous passat 30 d'agost.
1: I la jornada ens deixa avui també diferents reunions a Ceuta, Abril.
2: Sí, a les 11:30 del matí el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, es reunís amb el president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al Palacio de l'Assemblea de Ceuta, i a la 1 del migdia atén a mitjans en la delegació del govern a Ceuta. Però és que, a més, a les 7:30 de la vesprada, també a la ciutat autònoma de Ceuta, la vicesecretària de Sanitat i Política Social, Carmen Fúnez, es reunirà amb el president del Col·legi de Metges de Ceuta al costat de la consellera de Sanitat i Servicis Socials del govern de la ciutat, Nabila Benzina, i la vicesecretària del Partit Popular de Ceuta, Cleopatra Racaina.
1: I seguim parlant de qüestions internacionals, que bé podrien protagonitzar una pel·lícula d'acció i també d'espionatge.
2: Sí, perquè, atenció, la instal·lació d'una planta xinesa de vehicles al costat de la base naval de Ferrol encén les alertes en defensa i també en el CNI. La conselleira d'Economia i Indústria de Galícia, Maria Jesús Lorenzana, ha qualificat esta planta xinesa com el major projecte internacional que va arribar a Galícia en les últimes dècades. Es tracta de la construcció a Ferrol de la primera planta a Europa del major fabricant de vehicles elèctrics de la Xina, SAIC Motor, que és el de la marca MG, que tant s'ha posat de moda en els últims temps. I que, com diem, ven més de 350.000 vehicles anuals en el mercat europeu. Quin és l'objectiu de posar-se, de col·locar-se o d'assentar-se precisament a Galícia? Doncs esquivar els alts arancels que la Unió Europea ha imposat als cotxes xinesos, que van fins al 45%, als quals s'acusa d'inundar amb el seu baix preu el mercat comunitari, instal·lant-se dins de les fronteres de la Unió. Però, clar, aquest entusiasme de les autoritats gallegues contrasta amb la preocupació del Ministeri de Defensa i també del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, on el desembarcament de la companyia xinesa ha encès totes les alertes.
1: I és que és cert que cada vegada se'n veuen més vehicles xinesos així a Espanya, i jo m'he fixat perquè és una cosa que em sembla curiosa.
2: Efectivament, sí, a més perquè és una marca que fins fa no massa no teníem controlada i que pràcticament
1: no
2: coneixíem.
1: Dels cotxes, bueno, jo que no siga experta jo en motor, però els cotxes xinesos no eren sinònim de qualitat o de ser...
2: Sí, efectivament, es veu que en els últims anys han pegat ahí un apretó per a poder situar els seus vehicles entre les grans marques, per dir-ho d'alguna manera. Clar, què passa? Que a l'instal·lar-se a Ferrol, com diem, s'han sembrat, s'han encès aquestes alertes, perquè la distància entre l'arsenal de Ferrol i el port exterior, que és precisament on se situarà la planta, és només d'uns 5 quilòmetres en línia recta. L'arsenal és la principal instal·lació de l'Armada Espanyola en el nord d'Espanya i serveix de base a les 5 fragates de la classe Álvaro de Bazán i als dos vaixells d'aprovisionament en combat, el Cantàbria i el Patiño. A més, Ferrol també alberga nombrosos tallers i dependències de suport logístic de l'Armada, que algunes són, a més, especialment sensibles. Què passa? Doncs que la possibilitat que la fàbrica de SAIC Motor, una empresa propietat de l'estat xinès, s'utilitzi com a plataforma per espiar les veïnes instal·lacions de l'Armada i Navantia és un risc que el Ministeri de Defensa es pren amb preocupació. La ministra Margarita Robles, a més, li va transmetre recentment la seva preocupació al president gallec. No sabem si estem davant un possible cas d'espionatge.
1: Bueno, la notícia, com dic, és curiosa i, a més, interessant de contar, sobretot per el que estem dient, que és curiós que este tipus de cotxes pues hagi pegat este esclafit i ara els trobem en les carreteres no només d'Espanya sinó també de la Comunitat Valenciana. Però bueno, anem a parlar també d'una notícia que acabem de conèixer fa uns instants, i és que el Ginet es mobilitza per a localitzar un home desaparegut. Li van perdre la pista diumenge al migdia i el dispositiu de recerca es va activar hores després, però no han trobat cap pista del seu parador. Les forces de seguretat pentinen a hores d'ara el terme municipal del Ginet per a tractar de trobar alguna pista d'un veí. Li diuen José Luis Avellán Olmos, està desaparegut, com diem, des d'ahir al migdia. A l'home el van veure per última vegada a la urbanització Los Lagos d'este municipi de la Ribera Alta. En rebre l'avís de la desaparició, el Centre de Coordinació d'Emergències va activar el dispositiu de recerca este diumenge a la vesprada, en el qual participaven brigades forestals, equips de la Guàrdia Civil i policia local. L'Ajuntament ha fet una crida a la participació ciutadana per a localitzar este home, del qual no se saben les circumstàncies de la desaparició. Com diem, és una notícia que acabem de conèixer i que, bueno, estarem pendents també al llarg del matí de conèixer més dades i de si l'han trobat o no a esta persona desapareguda. Bueno, és una notícia que sempre preocupa i que a més, pues hi ha moltíssims casos de desaparicions a Espanya. És una notícia que a mi sempre em posa els pèls de punta perquè, no sé, no és que em sentís que identificada ni molt menys, però quan una persona desapareix en circumstàncies estranyes, pues és un tema que a mi pues m'agrada en especial, sobretot
2: seguir per saber si acaba bé.
1: Clar, perquè sempre penses, però què haurà passat? Estava malalt, no estava malalt?
2: S'haurà desorientat, sí, aquest tipus de coses.
1: Però bueno, anem a repassar també, si et sembla, a abril, les portades dels principals diaris, no només de la Comunitat Valenciana, sinó també de la resta d'Espanya. Comencem, crec que per Levant, el Mercantil Valenciano.
2: Sí, comencem parlant dels diaris de l'àmbit autonòmic. Com comentàvem, en Levant, el Mercantil Valenciano, llegim que l'antic hotel de luxe de València, Sidi Saler, demana una segona vida. A més, el diari també destaca l'alerta màxima en trànsit pels preparatius de cara a l'eclipsi. Les províncies titula que el 80% dels col·legis de València tenen places lliures per la caiguda de la natalitat i també que el foc no dona treva a l'Alt Maestrat. El diari Informació d'Alacant porta en la seva portada que el castell de l'Olla acaba amb 27 ferits i també destaca que la província d'Alacant guanya 5 piscines de mitjana al dia i supera les 132.000. El periòdic Mediterraneo de Castelló obri amb que l'incendi de Tírig calcina ja 684 hectàrees i també llegim que el mercat de finques rústiques accelera a Castelló per l'auge de les compres i de les herències. Passem ara a parlar dels diaris d'àmbit nacional. El País titula que una fàbrica xinesa a Galícia posa en alerta a Defensa i al CNI, la notícia que contàvem fa només uns instants, i també que Ceuta ix al carrer per a reclamar solidaritat. El Mundo, per la seva banda, destaca que l'exèrcit veu una amenaça en la fàbrica xinesa a Ferrol i també que el cable baix l'estret que pot apagar el Marroc.
1: I també volem contar-los altra notícia que coneixíem ahir de vesprada, i és que els veïns de la Vall de Gallinera s'han concentrat este diumenge davant de la Casa del Consell per a condemnar una agressió homòfoba ocorreguda durant les festes de Benialí, nucli d'este municipi de la Marina Alta. La concentració ha reivindicat unes festes segures i també espais de convivència lliures d'oci i discriminació. En una època com la que estem, hem dit que és 10 d'agost, moltes localitats i municipis de la Comunitat Valenciana celebren festes patronals o les que siguen bous al carrer, etc. I crec que esta notícia pues l'hem de contar, perquè l'agressió l'hauria patida entre 4 xiques de 14 anys i una protagonitzada per 3 joves de 16 a 17 anys. Les menors han rebut insults homòfobs i una de les menors ha patit un morat en l'ull, una altra ha sigut espentada i les altres van patir lesions en una monyica i també en una cama. Les famílies de les joves han anunciat que prendran accions legals i que este dilluns acudiran a testificar pels fets. Arran d'esta situació, els veïns han expressat el seu rebuig i han reclamat una Vall de Gallinera lliure de l'LGTBI-fòbia, i l'Ajuntament ha manifestat també en un comunicat publicat per les xarxes socials en la seva més absoluta repulsa pels atacs i per les actituds, en este cas homòfobes, durant les festes de Benialí. El consistori ha remarcat que les festes són espais de trobada, convivència i celebració i que no n'hi ha lloc per a l'odi, la discriminació ni cap tipus d'agressió per raó d'orientació sexual o identitat de gènere. També ha traslladat el seu suport solidari a les persones que hagin pogut patir en aquestes actituds i ha reafirmat el compromís amb una Vall de Gallinera diversa, inclusiva i respectuosa. L'Ajuntament també ha defensat unes festes en què totes les persones puguen gaudir amb llibertat, seguretat i sobretot amb respecte. Com dic, una notícia que no ens agrada gens, que havien de contar-la i que sobretot les festes estan per a passar-ho bé, per a celebrar-ho i per a no posar-se a insultar a les persones si no comparteixes la seva ideologia o el que siga, vull dir.
2: Sí, sí, totalment. A més, una notícia que malauradament, i sobretot ara en l'estiu, ens veiem obligats a donar any rere any perquè continuen passant, estem en 2026,
9: i pareix que estiguem en una altra època.
1: I bueno, acabem també amb una notícia que segur que molts de vostès han vist les imatges, perquè no només les hem pogut veure ací a punt, sinó també a les televisions nacionals, i és que el Castell de l'Olla d'Altea, que se celebra tots els anys al municipi, que enguany, per cert, celebrava 40 anys amb el major espectacle de la seva història. Són 10 plataformes flotants i més de 1.500 quilos de material pirotècnic. Convertien, a priori, este passat dissabte, el cel i la mar d'Altea en un escenari de somni, pues, ha estat una miqueta, no sé, com podem dir la paraula...
9: Accidentat,
1: exacte, perquè moltes persones van resultar ferides per este espectacle, perquè les carcasses pues, van botar directament cap al públic que estava veient este gran espectacle pirotècnic, esta festa, i 37 persones pues, van ser ateses, una d'elles a l'hospital. Així que, bueno, lamentablement no ha passat res més greu, però sí que ha sigut un gran esglai per a tots els assistents a esta festa, que, com dic, celebren ja 40 anys d'eixe espectacle pirotècnic, el major de la història d'Altea, unes festes que cada agost encenen el cel d'este municipi tan bonic. Jo me declaré fan número 1 del municipi d'Altea. Continuem, són ja les 9, quasi 59 minuts del matí, a les 10 actualitzem tota la informació al butlletí, i nosaltres continuem així amunt i avall amb més informació, amb més entreteniment i sobretot amb més actualitat, i pendent sobretot de tot el que ocorre no només així a casa nostra, sinó també a la resta d'Espanya i a la resta de el món. Tornem de seguida, uns minutets per a refrescar la informació i més cosetes així amunt i avall.
0: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
10: Són les 10.
11: A.Punt Notícies.
10: Bon dia, i en estos moments estem pendents de les declaracions posteriors a la reunió del SECOPI per l'incendi de Tírig, el Pidia Beiber.
12: Sí, la reunió ha acabat fa 15 minuts, estem esperant aquesta actualització de dades, però el servei de premsa d'emergències ja ha facilitat algunes a través dels grups de WhatsApp, i s'actualitzen, són 810 les hectàrees afectades per aquest incendi, que afectaria a 21 quilòmetres de perímetre. Juan Carlos Valderrama acaba d'informar que són 300 els efectius que estan a la disposició de l'extinció, 50 mitjans terrestres i fins a 21 mitjans aeris, tot i que no treballen, com és habitual, no treballen tots alhora, sinó que en aquests moments treballen ja 11 de la Generalitat i 7 del Ministeri de Transició Ecològica. Segons estava avançant el conseller Valderrama, la evolució és positiva, però falten les declaracions del cap de l'extinció perquè confirmen esta dada. Es va declarar divendres, després d'una tempesta seca que va ocasionar 3 focs més en altres municipis. Este continua actiu i, com els hem apuntat, va obligar a evacuar la localitat de Catí.
10: Molt pendents d'això, i també controlar l'incendi que es va declarar a nit a Aras de los Olmos, a la comarca dels Serrans. Els efectius del Consorci Provincial de Bombers de València han treballat tota la nit per a sufocar les flames que es van generar ahir poc abans de les 11 de la nit. Cap allí s'han traslladat 3 dotacions de l'Eliana i Paterna, 4 dotacions de bombers voluntaris de Titaguas i Xelva, un sergent de Paterna, un cap de sector, una brigada forestal i una unitat de bombers forestals de la Generalitat. Cal recordar que avui hi ha preemergència per risc extrem d'incendi forestal a tota la comunitat valenciana. I es contem que 10 comunitats autònomes mantenen avui avisos actius davant de la previsió que registren temperatures altes, intenses pluges o fortes tempestes segons l'AEMET. Els avisos per calor afecten Andalusia, Aragó, les Balears, Catalunya, Castella-La Mancha i Madrid, i els avisos de tempestes o fortes tempestes afecten a la Comunitat Valenciana, Andalusia, Aragó, Castella-La Mancha, la regió de Múrcia, Navarra i la Rioja. Els avisos més importants de nivell taronja per pluges fortes o tempestes estan previstos per a la Comunitat Valenciana, també a Aragó, Castella-La Mancha i Múrcia, i Múrcia, on poden arribar les pluges a 40 litres per metre quadrat en una hora. També en el mapa previst per avui es completa amb avisos costaners de nivell groc al litoral d'Alacant i de València, un fenomen que anirà associat a tempestes que es poden formar en terra o en la mar i que originarà vents forts o molt forts amb ratxes que poden superar els 80 km per hora. I canviant d'assumpte, a Onda, a la Plana Baixa, la Guàrdia Civil ha esclarit una estafa immobiliària per la venda fraudulenta de dos habitatges per més de 400.000 euros. Quatre persones entre 52 i 67 anys han sigut investigades, ja que van utilitzar documentació notarial falsificada i també van emprar-hi la identitat d'una persona per a formalitzar l'operació. Els agents han recuperat més de 200.000 euros dels diners estafats. La investigació es va iniciar després de la denúncia que va presentar la víctima. I pel que fa als esports, Dani Hermosilla.
13: Bon dia. Després del cap de setmana, recordem, els nostres equips preparen l'inici de la Lliga. Després del cap de setmana amistosos, tots els equips debutaran el pròxim cap de setmana. Llevarem un València que ho farà el dia 22 d'agost a Mestalla contra el Celta. El Villarreal debutarà diumenge al camp del Racing, el Llevant al camp de l'Espanyol i l'Elche ho farà dilluns al camp del Deportivo. Els equips apuren el mercat per a reforçar les seues plantilles de cara a la pròxima Lliga. En el València pendent des de la incorporació d'un lateral dret. El nom és el del jugador del Girona, Arnau Martínez. En l'Elx, tot apunta a que Tiziano Perrota, davanter de Banfield, serà el segon reforç de la davantera dels de Martín. Anselmi, en el Llevant, busquen un extrem i negocia amb el futbolista argentí del Villarreal, Thiago Fernández, que va jugar la passada temporada cedit a l'Oviedo. Més tranquil el mercat per al Villarreal, que no preveu cap moviment, tot i que els jugadors com Mica Autocho o Pape Gueye interessen a molts clubs.
10: I més informació d'última hora.
12: Sí, podem informar que el director de l'extinció de l'incendi acaba de confirmar que la situació és molt bona, que es treballa ja sense flama en el perímetre de l'incendi de Tírig, per tant ja no podria avançar, que van a intensificar tot el treball dels mitjans aeris en l'extinció per intentar passar a la fase d'estabilització d'aquest incendi, que confien que si aconseguissin estabilitzar-lo, per tant, les tronades d'esta vesprada no afecte a l'evolució de l'incendi. 47 són les persones que estan allotjades ara a Xert, és una dada que també s'ha actualitzat.
10: Molt bé, estarem a punt i això és tot de moment, tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials a punt, en el web apuntmedia.es, la pròxima cita informativa a les 11, els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
14: Som a punt.
15: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
16: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
17: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
13: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
18: 21 medios aéreos disponibles para estar trabajando.
1: Són les 10 i 7 minuts del matí, tornem a ser el programa amunt i avall. Escoltem en directe al conseller d'emergències, a Juan Carlos Valderrama, que està precisament en el centre de comandament a Tírig, on està donant l'última hora d'aquest incendi.
18: 10 hectáreas con un perímetro aproximado de 21 kilómetros. También quiero agradecer a la ciudadanía la lección de civismo que dieron ayer a la hora de la evacuación del municipio de Catí y comentarles, según la información que tenemos, también de Cruz Roja y Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, que actualmente hay 47 personas en el albergue, 6 de ellas menores y 5 mascotas, que se está dando el avituallamiento y las bebidas necesarias para que estén en las mejores condiciones posibles actualmente en esta situación de evacuación. Eso no significa que haya muchas más personas que han sido evacuadas, pero con sus medios propios o familiares han acudido a otras residencias de municipios cercanos a Catí. También tenemos 8 personas, 8 usuarios en Morella, residiendo de los que han sido evacuados. Entonces yo quiero volver a manifestar el agradecimiento que tenemos a todas las personas, ¿no?, a los ciudadanos y a todos los servicios que están interviniendo en este incendio. Como todos ustedes saben, ayer hubieron vientos erráticos y rachas importantes que fueron las que dificultaron el abordaje del incendio, pero las condiciones meteorológicas de esta noche han sido muy favorables y actualmente también tenemos unas buenas condiciones para los medios aéreos. Pero de todas formas, el director operativo ahora les explica todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? Pues, Tony.
19: Sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Rodrigo. Estoy de subinspector jefe del consorcio y he estado de director técnico del incendio aquí en Tírig. Y nada, explicar un poco, tenemos dos flancos, el flanco de la zona norte, el flanco de la zona sur. Actualmente el incendio está muy bien, durante la noche se ha trabajado en muy buenas condiciones y hemos conseguido dejar sin llama todo lo que es el perímetro del incendio y la superficie. Y nada, los trabajos se van a centrar en la zona norte del municipio de Catí. Y nada, se han realizado unos contrafuegos, que es por eso ha aumentado un poco la superficie quemada del incendio. Y básicamente nada, vamos a meter todos los medios aéreos a lo largo de la mañana para poderlo dejar lo mejor posible y poder cambiar de fase a la fase de estabilización, pero todavía no podemos dar garantías.
20: ¿La situación está desplegada de tempestes y los vents que pueden acompañarles podría complicar la situación del incendio?
19: En principio no. En principi no, perquè l'incendi, com he dit, està molt bé actualment, però anem a treballar este matí per a deixar-ho el millor possible.
21: Aleshores, podem dir que en les properes hores podríem ja parlar d'estabilització?
19: No podem dir-ho todavía, perquè tenim que garantir-ho, però en principi n'hi ha una probabilitat molt alta.
20: Gràcies.
1: Bueno, com acaben d'escoltar, valoració positiva de l'incendi, el conseller d'emergències Juan Carlos Valderrama destacava que de moment encara queden 47 persones a l'albergue de Xer, persones veïns i veïnes del municipi de Catí que desallotjaven ahir de vesprada al municipi. Ha agraït sobretot en dos ocasions el bon comportament de la població i també, com hem escoltat, Antonio Rodrigo, el tècnic del PMA, que les condicions meteorològiques són positives per a esta vesprada, tot i que no ha confirmat que estiga estabilitzat o que puga estabilitzar-se al llarg d'esta vesprada, sí que és cert que ha dit que l'evolució és positiva i que esperen que sí que es puga exactament estabilitzar al llarg del dia d'avui. Com diem, pendents d'eixe incendi a Catí, esta era l'última hora, ho hem escoltat en directe, continuem amb més notícies i amb més actualitat diferent, però com dic, estarem molt pendents de tot el que ocorre a Tírig i també a Catí.

0: En A.Punt Ràdio anem amunt i avall. I com fem també cada dia, així el programa és saber què ocorre a les nostres comarques, quines són les notícies més destacades, i avui ho fem amb Hugo Moreno, del periòdico d'aquí, que ens analitza o ens destaca sobretot què tenen en les seues principals portades. Hugo, molt bon dia.
1: Bon dia. Repassem les notícies més destacades d'este cap de setmana a la Comunitat Valenciana. La notícia més important continua sent la dels incendis forestals a l'interior de Castelló. L'incendi de Tírig ha calcinat ja 395 hectàrees i manté un perímetre d'uns 15 quilòmetres. Emergències de la Generalitat ha enviat un alerta a la població de Catí ordenant l'evacuació del municipi, que fins ara es trobava confinat per la proximitat del foc. En el dispositiu treballen prop de 300 efectius, 50 unitats terrestres i 19 mitjans aeris. Els altres tres incendis declarats divendres a la província, la Salzadella, Culla i la Serra d'en Galceran, ja estan extingits o controlats. A Alacant, un espectacle de focs artificials ha acabat amb almenys 27 ferits durant la celebració del tradicional Castell de l'Olla, a Altea. Una carcassa es va desviar de la seva trajectòria i va impactar contra el públic. 14 persones van ser traslladades a l'Hospital Limet, 11 d'elles a la unitat de cremats de l'Hospital General d'Alacant, mentre que els altres 13 van rebre l'alta després de ser ateses al Centre de Salut d'Altea. En l'àmbit institucional, la Generalitat ha destacat dues línies d'ajuda. D'una banda, ja s'han avalat més de 2.700 joves per a la compra del seu primer habitatge en el que va d'any. D'altra banda, la Generalitat destinarà 547.000 euros a millorar l'accessibilitat en edificis públics de 13 localitats de la província d'Alacant. I acabem amb l'eclipsi i les Perseides. L'agost de 2026 serà un mes històric per a l'astronomia a la Comunitat Valenciana. La Generalitat ha habilitat 8 punts oficials d'observació per a gaudir de l'eclipsi. Ares dels Olmos, Benassal, Castelló de la Plana, Macastre, Peníscola, Pusol, Utiel i València. El Consell ha presentat un pla especial de gestió que coordinarà seguretat, mobilitat, atenció sanitària i divulgació científica. Pel que fa a les Perseides, el màxim d'activitat s'espera entre l'11 al 13 d'agost. Entre els millors punts d'observació a la comunitat destaquen Ares dels Olmos, Utiel, l'entorn del Penyagolosa, la Tinença de Benifassà i les serres de Mariola i Aitana. Per acabar, recordem que és obligatori utilitzar ulleres certificades, ja que les ulleres de sol convencionals no ofereixen protecció suficient per a mirar directament el sol. Fins la pròxima!
0: Gràcies, Hugo. I anem ara a les comarques del nord per conèixer també les notícies més importants que tenen allí. En seu compte, Emili Fonollosa, des de Vinaròs News. Emili, bon dia.
2: Bon dia des de Vinaròs News. Entre altres informacions, el que recollim és tot el que ens està arribant des de la Diputació de Castelló, el Consorci de Bombers, sobre el gran incendi iniciat a Tírig i que està afectant especialment Catí, població que ha hagut de ser desallotjada. També incloem àmplia informació sobre festes populars, en concret de la població de Vallbona, que ha celebrat els actes durant aquests últims 10 dies. Informem també que la Diputació revalida el seu compromís amb els municipis menuts amb la visita de la vicepresidenta Maria Àngels Pallarès, volem dir, perdó, a una d'aquestes botigues, en concret la de Vallbona. També parlem del concert d'intercanvi musical 2026 entre el grup folclòric Les Camaraes i la colla de nanos i gegants de Vinaròs. Ha de destacar també que l'Ajuntament de Vinaròs ha tret a licitació les obres del nou Auditori Teatre Municipal per 8,3 milions d'euros. També diem que Jovesport fomenta l'activitat física i l'oci saludable entre la joventut de l'esmentada localitat. Així mateix, Vinaròs continuarà millorant l'accessibilitat de les seues platges gràcies a una subvenció. I també parlem d'un restaurant, el Nadiu Restaurant, que ha rebut la placa de la guia Michelin i consolida la seva aposta per l'excel·lència gastronòmica. A més d'això, parlem d'una exposició de Juan Antonio Mullas que està celebrant-se a l'ermita de Sant Domingo o de Sant Domènec. I també diem que l'associació Baix Maestrat ha impulsat una ronda de reunions amb els ajuntaments per avançar cap a una estratègia comuna de la comarca. Res més.
0: Gràcies, Emili. I continuem amb més coses, perquè parlàvem fa uns instants, ho hem escoltat, de l'augment del preu de la gasolina, però este no és l'únic sector que s'ha encarit en els últims temps. Ho hem comentat moltíssimes vegades, però viure és cada vegada més car. El preu de la vivenda s'ha disparat fins al punt que a la Comunitat Valenciana, paren atenció, ja es tradueix en una caiguda de les vendes del 35,8%. La nostra és, a més, la comunitat on més s'ha notat este descens de la compra-venda de vivenda, que afecta a 14 autonomies. Vicente Díez és vicepresident i portaveu del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària. Senyor Díez, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: No és que vulga jo donar males notícies un dilluns, però és que, clar, l'actualitat mana, la gasolina puja, sí. El dièsel puja, això és una realitat, i que la compravenda de vivendes està com està és una altra realitat. I, bueno, com dèiem, acumula a nivell nacional 8 mesos consecutius de baixades que van començar a l'octubre de 2025, és a dir, que eixe descens del 35,8% registrat a maig respecte al mateix període de l'any anterior no és un fet puntual. Preocupa realment la situació, señor Díez?
3: Bueno, realmente nosotros ya lo llevamos diciendo desde hace un par de años, que las cifras de compraventas en lo que es en España en general y en la Comunidad Valenciana especialmente en particular, estábamos en cifras récord de transmisiones. Entonces al final llega un momento que esas cifras son imposibles de sostener, porque al final conlleva una subida importante en los precios, una subida en algunos casos exagerada. A esto se une pues que cada vez los préstamos hipotecarios pues, no son tan sencillos de conseguir por la coyuntura económica que estamos viviendo. Entonces al final evidentemente se tiene que resentir el número de compraventas. Es algo que ya esperábamos. Es posible que el 35 sea una cifra más alta de la esperada, pero bueno, es hasta cierto punto de esperar.
0: Imagine també que un dels factors que explica aquesta situació d'aquest augment del preu de la vivenda és també la falta d'oferta o de demanda, no? Això també és una altra realitat.
3: Bueno, en este caso la falta de oferta, la exagerada falta de oferta, una demanda que es verdad que también está disminuyendo, porque al final no todo el mundo puede comprar una vivienda, desgraciadamente. Hay muchos inversores que ya consideran que la vivienda está a unos precios que ya no es tan interesante comprar para, por ejemplo, ponerla en régimen de alquiler, y todo al final esto pues conlleva en que haya menos operaciones. Pero es verdad que el lado de la oferta tampoco esperamos que se vaya a producir un aumento desmesurado de lo que es la oferta, desgraciadamente. Ojalá aumente la oferta asequible, pero esto es cuestión de tiempo, es cuestión de años.
0: I podríem dir que hi ha una major bretxa entre les pretensions dels venedors i el poder adquisitiu dels compradors així a la Comunitat Valenciana?
3: Totalmente. Esto lo estamos destacando en nuestros informes, que por cierto el nuestro lo sacaremos a final de mes, donde destacamos que el precio que está anunciado en los portales inmobiliarios es mayor que lo que está dispuesto a pagar un comprador. Y por eso ahora mismo todo lo que está anunciado en los portales generalmente acaba negociándose los precios en torno a un 15, un 20% respecto a lo que aparece anunciado. Entonces al final se va a notar más en septiembre que muchos propietarios, pues si realmente quieren vender sus viviendas, especialmente en las grandes ciudades, que es donde más saturado está el mercado, pues van a tener que ajustar precios.
0: Lo de ajustar precios, no es que parezca un poco irónico también, porque claro, dius, ajustar preus, ajustar es preus, y es preus están desorbitats. ¿En quin punt seria ese ajustament? Porque claro, una vivienda a partir de 300.000 euros ya es un preu desorbitat, incluso menys.
3: Sí, es la realidad del mercado. Es verdad que estamos en unos precios no mucho más allá de las que teníamos en el 2007-2008, pero especialmente en el último año se ha notado. Es decir, subidas en el precio de oferta, en torno al 20% en un año, eso es insostenible. Entonces, al final, pues si vemos un piso anunciado, por ejemplo, en 350.000 euros, lo normal es que ese piso se acabe cerrando en torno a 300.000. Tampoco se van a bajar mucho más allá. ¿Por qué? Porque la oferta no acompaña. Entonces, mientras la oferta no acompaña y haya, digamos, un exceso de oferta sobre demanda, pues no van a haber grandes rebajas. Pero sí que hay que aprovechar la coyuntura y decir, bueno, los precios que tenemos anunciados en los portales no van a ser los precios de cierre, sino que van a ser sensiblemente inferiores.
0: Uh-huh. Precisament, la Comunitat Valenciana és l'autonomia espanyola amb major percentatge de població hipotecada. Parlem d'un 46,7%, que és una xifra, com dic, considerable. A més, un de cada tres llars endeutats destina almenys el 30% dels seus ingressos al pagament de la quota. Això clarament complica, com vostè deia fa uns instants, sí, la compra-venda, però és que tampoc podem dir que hi hagi alguna cosa que siga positiva per a que això millore, no?
3: Bueno, a ver, hay mecanismos que han mejorado, sobre todo para la gente joven, hasta 35 años, por ejemplo, los avales que está poniendo en marcha la Generalitat Valenciana están sirviendo de muchísima ayuda a esta gente. ¿Por qué? Porque al final, no nos equivoquemos, al final generalmente son dos personas con unos sueldos en los que perfectamente pueden pagar una cuota hipotecaria, los intereses hipotecarios están a un buen nivel, por debajo del 3, entonces al final una hipoteca no es el problema para la mayoría de los ciudadanos, sino es ese ahorro.
0: Y es que te
3: no
0: la donen,
3: tienen.
0: Que eso tampoco es fácil, que te la conseguisten.
3: Sí, pero bueno, generalmente con una estabilidad laboral, que un contrato indefinido, pues generalmente los bancos la están concediendo. Pero el problema es esa capacidad de ahorro que la mayoría de los valencianos no la tenemos. Entonces, se está solventando con esas ayudas de hasta el 20% de apoyo de lo que es la Generalitat para lo, digamos, esa parte que no financia el banco, ¿vale? Entonces, al final, el hipotecado suele pagar sus hipotecas, no nos encontramos en una situación como la del 2007-2008, las hipotecas se están pagando bastante bien. De hecho, la cuota hipotecaria es menor que un alquiler. Uh-huh. Entonces, al final, a la gente generalmente prefiere
0: comprar que acaba de dir, sembla impossible, però és cert que és així, però és impensable que fa uns anys que això poguera passar.
3: No, eso no debería ser así. O sea, claro, el alquiler siempre debería estar por debajo de una cuota hipotecaria.
0: Totalmente.
3: Pero claro, hoy en día buscar alquileres en, por ejemplo, la ciudad de Valencia por menos de 900 euros es prácticamente imposible. Entonces, al final, hay que también buscar una solución al alquiler. Hay una presión tremenda porque cada vez se están generando más hogares en la Comunidad Valenciana y cada vez hay más necesidad de vivienda en la Comunidad Valenciana. Da igual, que nos vayamos a las grandes ciudades, al extrarradio, incluso prácticamente a los pueblos más alejados de las principales ciudades. Entonces, al final, esa presión solo se puede aumentar con una oferta importante de vivienda en alquiler asequible, ya no social, que también, sino asequible.
0: Parlava vostè, o comentàvem fa uns instants, el tema de l'aprovació de les hipoteques per part dels bancs. Si ens referim o ens parem atenció a les xifres, en concret els bancs van concedir al maig a la Comunitat Valenciana un 26,1% d'hipoteques, menys que el mateix període de l'any passat. O sigui que al final no és tan fàcil. Comentem que sí, que no és com abans, que en el 2007-2008 donaven les hipoteques per càstig i no paraven molt de reparo, no?, a l'hora de hipotecar-se una persona. Sí que és cert que ara això tampoc està com estava fa 10 o 15 anys.
3: No tiene nada que ver, porque ahí los bancos sí que aprendieron la lección. Evidentemente, desde entonces, las hipotecas se dan a perfiles que lo pueden pagar y sobre todo con ratios que se lo pueden permitir. ¿Qué ocurre? Que como ahora mismo, como comentaba antes, hay una diferencia importante entre el precio de oferta y el precio de cierre, muchas operaciones están cayendo porque la tasación no está saliendo. Entonces, si la tasación sale por debajo del precio de cierre, pues la operación se cae. ¿Qué significa eso? Que los propietarios ajustan precios o les va a costar cada vez más vender sus viviendas. Y la contrapartida es que, evidentemente, el comprador va a tener más dificultades.
0: Moltes vegades, quan parlem de conflictes internacionals, com ara la guerra a l'Iran, que també ho comentàvem amb el professor Gómez quan parlàvem del tema de les preus de la gasolina i del dièsel, no som conscients, jo crec, de com podem arribar a afectar-nos a nivell local. No? No obstant això, els tipus d'interès estan pujant per la inflació derivada de la crisi energètica, per la guerra de l'Iran, i això també afecta a les hipoteques. Fins a quin punt poden arribar a condicionar la compra-venda de vivendes estos fets, no?
3: Sí, a ver, una subida de un punto en los intereses, como sucedió ya en la guerra de Ucrania, o puede estar sucediendo en menor medida, pero también está sucediendo con la guerra de Irán, pues eso al final ¿Qué supone? Pues que la cuota hipotecaria mensual se encarezca y entonces el ratio de endeudamiento, ese 30% que antes comentabas, pues sube. Entonces, en el momento que tú superas ese límite del 35% como máximo, que es lo que los bancos suelen autorizar, pues ya no te conceden la hipoteca. Entonces, la subida de los tipos tiene esa repercusión al final, que hay mucha gente, pues en este caso el 20-tantos% que has comentado, que no les han concedido la hipoteca porque probablemente su ratio de endeudamiento esté por encima de ese 35% que es el aconsejable.
0: I no vull que acabar amb xifres roïnes. A veure si intentem posar-li una miqueta de llum a tot això. Hi ha perspectives de millora de cara als pròxims mesos?
3: A ver, la mejora va a estar dada sobre todo por esa concienciación por parte de los propietarios de que los precios ahora mismo son excesivos y de que hay que ajustarlos.
0: Poc que ens queixem els ciutadans, també li dic,
3: También puede ser. No, bueno, pero ya hay manifestaciones por ahí en ese sentido. A mí sobre todo me preocupa la situación de las personas alquiladas. Las personas alquiladas que están encontrando subidas en los contratos prácticamente del doble, que a lo mejor estaban pagando hace 5 años, eso es muy preocupante. Porque, bueno, una hipoteca, al final tú estás firmando una hipoteca generalmente a tipo fijo y sabes lo que vas a pagar durante 25 o 30 años. Pero un alquiler que cada año va subiendo y cada 5 años lo pueden prácticamente duplicar, eso hay que verlo, ¿vale? Pero bueno, confiemos en que sobre todo la población se modere en cuanto a precios, sean bastante sensatos en ese sentido y que la administración ayude en la medida de lo posible.
0: ¿Y quines mesures podrien prendre per a corregir esta situació a curt termini? ¿Se podria fer algo que poguera una miqueta, no dic solucionar la situació perquè és impossible, però paliar una miqueta el que estem vivint?
3: En tema de arrendamientos es fundamental dar seguridad jurídica al propietario, que con tanta normativa especialmente estatal, los propietarios están muy mareados, decretos que no se convalidan, decretos fallidos. Entonces, la seguridad jurídica en los alquileres es fundamental. Seguridad jurídica que tiene que partir desde el consenso de todos los partidos políticos a nivel estatal, lo cual desgraciadamente ahora parece una utopía, pero esa es la realidad. A corto plazo, alquileres. Y ya más a largo plazo, ventas. Compraventas. Pero esta medida, por ejemplo, la mitad del aval del IVF, del Instituto Valenciano de Finanzas, yo la veo muy, muy positiva en ese sentido para solucionarlo a corto plazo. Y a largo, más vivienda. Es que no hay
0: una altra, clar. Pues Vicente Díez, vicepresident i portaveu del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Vale, gràcies a vosaltres.
0: Adéu, molt bon dia. Adéu. Són les 10:43, quasi 44 minuts del matí. Fem una xicoteta pausa i parlem de l'eclipsi i dels xiquets. Una cosa que preocupa a molts i moltes.
4: Som a punt. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: Fronta una onada de calor, actúa. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar. Evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
8: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
9: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén 103.7. De tu

pues amb esta cançó volem arribar pràcticament a les 11 del matí i continuarem amb més informació, en este cas a partir de les 11:05, quan acabi el butlletí tindrem temps de tertúlia amb notícies que estan ocorregent, amb l'actualitat analitzada des de diferents punts de vista. El que volem destacar o resumir d'esta hora és una bona notícia, i és que ho escoltàvem a l'inici, a les 10:05 aproximadament, ho deia el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, que l'incendi de Tírig no tenia ja flama en tot el perímetre. L'evolució sembla positiva, encara no han confirmat que esta vesprada puga estar ni controlat de moment, però bueno, tot apunta que les condicions meteorològiques també al llarg de la vesprada van a ser positives. El conseller ha agraït el bon comportament de la població de Catí, sobretot per el desallotjament íntegre del municipi ahir de vesprada. Així que bones notícies. Ara refrescaran tota la informació els nostres companys dels butlletins informatius. Així, a Punt Ràdio, continuem amb més coses d'ací no res, d'ací 5 minuts.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. L'extinció de l'incendi de Tírig evoluciona favorablement i confien a donar-lo per estabilitzat en les pròximes hores, el Pidia Viver.
2: Sí, de fet, en estos moments no hi ha flama al perímetre, s'han intensificat els treballs aeris i la nit ha permès treballar amb les condicions meteorològiques més favorables. Antonio Rodrigo és director de l'extinció.
3: Durante la noche se ha trabajado en muy buenas condiciones y hemos conseguido dejar sin llama todo lo que es el perímetro del incendio. Los trabajos se van a centrar en la zona norte del municipio de Catí. Han realizado unos contrafuegos, que por eso ha aumentado un poco la superficie quemada del incendio. Vamos a meter todos los medios aéreos a lo largo de la mañana para poderlo dejar lo mejor posible y poder cambiar de fase a la fase de estabilización, pero todavía no podemos dar garantías.
2: El perímetre ha augmentat a 21 quilòmetres i la superfície, per tant, a 810 hectàrees. A disposició de l'extinció hi ha 21 mitjans aeris, 300 efectius i 50 mitjans terrestres. Recordem que Catí continua evacuada des d'ahir i al poliesportiu de Xer continuen els allotjats. Juan Carlos Valderrama és conseller d'Emergències.
4: Actualmente hay 47 personas en el albergue, 6 de ellas menores y 5 mascotas, que se está dando el avituallamiento y las bebidas necesarias. Eso no significa que haya muchas más personas que han sido evacuadas, pero con sus medios propios o familiares han acudido a otras residencias de municipios cercanos a Catí. También tenemos 8 personas, 8 usuarios en Morella, residiendo de los que han sido evacuados.
2: Sobre la tornada a casa, s'espera la pròxima reunió del SECOP, encara sense hora de convocatòria.
0: I canviant d'assumpte, la pirotècnia Vulcano, responsable del Castell de l'Olla, que dissabte passat va acabar causant ferides a 27 persones, ha lamentat l'incident i ha afirmat que investiga per què una de les carcasses flotants va esclatar contra el públic assistent. Vulcano ha traslladat la solidaritat i el suport a les persones afectades i s'ha posat a disposició dels afectats per a oferir-los la col·laboració. En el comunicat assegura que està analitzant tota la informació relativa als artificis utilitzats. I una canviant d'assumpte, ara tenim 4 detinguts a Totana, Múrcia, per la presumpta adopció il·legal d'una xiqueta de 2 anys. Els arrestats pretenien el lliurament irregular d'una xiqueta de 2 anys per a culminar un procés il·legal d'adopció al marge dels procediments administratius establits i amb el pagament previ d'una important quantitat de diners de la qual s'havien avançat 20.000 euros. Les dues famílies implicades havien establit abonaments setmanals i mensuals que permetien a la família interessada a adoptar, visitar la menor i cobrir les despeses de manutenció i també els costos de les gestions burocràtiques. La família biològica de la xiqueta va fer creure a l'altra que el procediment estava siguent dut per una advocada especialitzada i que esta, i la directora de la guarderia on estava la menor els confirmaria per telèfon que tot el procés serà legal. Per tal motiu, va fer diverses telefonades falses amb l'aparença de legalitat. Escolten el portaveu de la Policia Nacional.
5: Finalmente, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de los 4 implicados, los progenitores y los potenciales adoptantes, imputándoles delitos de adopción ilegal, estafa y usurpación de identidad.
0: I creixen els acomiadaments col·lectius en la primera part de l'any, la majoria en el sector servicis. El Pidia?
2: Sí, han crescut un 15,6% en els primers 5 mesos en comparació amb el 2025, que traduït en nombre de persones suposen quasi 17.000 en tot Espanya, 2.200 més que l'any passat. Catalunya encapçala el rànquing i la Comunitat Valenciana se situa en el tercer lloc, amb 1.993 despatxaments col·lectius, vora 1.000 més. La majoria d'estos acomiadaments laborals són del sector servicis, especialment en l'àmbit de les telecomunicacions, la programació informàtica, el comerç i el transport. Una de les companyies que ha contribuït a engreixar esta estadística és Telefònica, que té ja en marxa major expedient de regulació d'ocupació dels últims anys. Suposarà l'eixida del voltant 5.500 treballadors i treballadores del grup. Del sector de les comunicacions destaca l'Ero d'Ericsson amb 164 despatxaments i el d'Iberia, que el maig ha completat la primera fase d'adhesió voluntària amb 844 eixides de la companyia.
0: Anem amb la informació esportiva. Daniel Mosilla.
6: Què tal? Este matí ha començat el Campionat d'Europa d'Atletisme a Birmingham amb 5 valencians, d'ells dos ja han començat la participació. Parlem dels saltadors de llargària, Eusebio Cáceres i Lester Lescai, que han començat les proves classificatòries. Esta vesprada serà el torn per a la llançadora de Martell de Castelló, Andrea Sales. Completen la participació, recordem, la participació valenciana, els medallistes Fàtima Diomé i Quique Llopis. D'altra banda, pel que fa als nostres equips de primera divisió, ja es preparen els partits del cap de setmana, llevat del València, que, com sabeu, no debutarà fins el dissabte 22 contra el Celta. El Llevant i l'Elx tenen 8 jornades de descans, mentre que el València s'entrena després de la derrota al Taronja contra el Newcastle. Quant al mercat, continuen les negociacions per incorporar el lateral del Girona, Arnau Martínez. En l'Elx, per de confirmar la contractació del davanter de Banfield, Tiziano Perrota, i en el Llevant, de la sessió, en principi, de l'estren del Villarreal, Tiago Fernández.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. A la pròxima cita, així, a les 12.
1: Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos.
7: En 2026... la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
8: El pròxim 12 d'agost, València viurà un eclipsi solar històric. Recorda, utilitza ulleres homologades i no jugues amb la salut de la teua vista. Vine en transport públic al punt oficial d'observació de la Malva Rosa. A partir de les 6 de la vesprada, la CV500 estarà tancada al trànsit. No t'ho perdes, el cel de València farà història. Ajuntament de València, Cap i Casal.
9: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
10: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
11: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
12: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
10: En Apunt Ràdio.
13: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
14: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
15: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló 103.7.
16: De tu a tu.
15: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.

0: Ja són les 11 i 8 minuts del matí. Ui, quina potència li he posat de repente a la veu, he pujat la veu. Mireia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina cara de... Bueno, no, que tu no has tornat en Wii, com Abril i jo.
1: Però tinc cara d'haver tornat Wii.
0: Però sí, te veus relaxada. Sí? Relaxada. Què anem a fer, no? No ens queda un altre.
1: Anava a dir-te jo que havies començat així amb molta potència
0: èmfasi,
1: de veu.
0: Èmfasi.
1: Perquè tu has dit, mira, anem a posar-li veu al tema perquè sí. És...
0: Anem a donar-ho
1: tot. De les poques coses que podem
0: anem
1: fer.
0: Anem a donar-ho tot.
1: Arriba és el punt.
0: Bueno, però és que treballar en agost a mi no sé per què m'agrada, saps?
1: A mi també.
0: Perquè vens per la carretera i vens més tranquil... bueno, és l'única cosa positiva.
1: Per quina cosa més t'agrada?
0: No ho
1: sé. Perquè has d'anar-te en la primera a dormir per la nit, quan sí. Està tot el món de farra.
0: Bueno, a nit horrible va
1: perquè
0: ser.
1: Perquè en ta casa se queden tots dormint i tu vas aixina com si fores un gat de puntetes.
0: Tal qual, descalça.
1: Per quina raó sí. T'agrada més?
0: Tot hostia. Random. Este matí i a nit va ser tot random. Clar, jo no podia fer callar a tota la casa de gran hermano que estic. Era impossible, clar. Un silenci, això era impensable. Saps? Llums enceses, escales amunt, escales avall, ventiladors... Bueno, era tota una festa. I, bueno, he dormit poc.
1: I tu a dormir? I quan t'has alçat este matí, què? Què has experimentat? Doncs
0: pues mira, he escoltat el gall de la veïna, cosa que m'encanta. És una cosa que des que més m'agrada...
1: De la vida de poble.
0: La vida, de la vida de poble. I és escoltar el gall de la tia Paquita, que és així a la meva veïna. I dius, mira, pues serà que s'està fent de dia? Doncs pues no,
1: no
0: era de dia, però
1: no,
0: ja
1: no,
0: estava
1: no.
0: Cantant el gall.
1: És que el gall té l'horari d'hivern, que és
0: sí.
1: El que m'agrada a mi.
0: Sí.
1: I és l'horari que m'agrada a mi i és l'horari que té el gall, que és molt listo. Els animals quasi sempre són més listos que nosaltres.
0: Pot ser.
1: I estava jo pensant, és que el campanar tan pront no sona, no?
0: Sí, sona totes les hores.
1: Totes?
0: Mira, perdona.
1: Sou d'aixos pobles que està dormit,
0: totes
1: està ahí...
0: Totes les santes, millor dit, hores.
1: I
0: totes.
1: Santes seran les hores, gràcies a que
0: totes,
1: sonen
0: totes.
1: Ahí.
0: I quan ja no te pots dormir, que estàs ja un poc ahí... En ese agobio de dir necessite dormir, per favor, perquè m'he d'alçar a tal hora i comences a escoltar totes les campanes a totes les hores.
1: Te poses nerviosa.
0: Nerviosíssima. Mm. També m'agrada, és un poc ahí contradictori.
1: Clar, si te dors bé, però si no te dors, pues estàs ahí ja posant el focus en si sonen i ja t'has passat una hora a l'hora desperta, però... En fi, bueno, Lucía.
0: Que ja hem tornat.
1: Que ja estàs així, que ho sé.
0: Exacte, que estem així i que anem a saludar al nostre company que en este cas entra per telèfon, que crec que està de vacances, però... com ell és molt treballador.
1: I una bona persona.
0: Pues no, exacte, i una bona persona. L'anem a beatificar. Pues no li ha costat res atendre la nostra telefonada i que li marejarem una miqueta. Manolo Montal, bon dia.
2: Bon dia, com esteu? Doncs
0: pues mira, així, assumint que ja se'ns han acabat les vacances, bueno, a mi, Mireia, encara li queda una
1: segona
0: part.
1: Jo me'n vaig, Manolo, la setmana que ve me'n vaig.
2: Tu te'n vas la setmana que ve,
1: sí,
2: molt bé.
1: Sí, què te pareix?
2: Bueno, me pareix un...
0: Estupendo. Pues mira...
2: Que anem a enganyar-se.
0: He de dir que estic ara posant-me al dia, després de 3 setmanes de vacances, que no m'ha costat gens posar-me al dia del que està correguent. A veure, no he estat ahí en el Polo Norte desapareguda del món sense enterar-me del que passava al meu voltant. És cert que no ho he seguit, no he seguit l'actualitat com quan estàs treballant, això és impossible perquè estàs fent altres coses i estàs distreta. Però bueno, deia jo al principi del programa, i és la sensació que tenia, que era com el dia de la marmota, ho comentava amb el nostre company, amb el meteoròleg Antonio Sánchez, que quan me'n vaig anar de vacances, que també presentava jo el programa, hi havia prou incendis a Espanya i així a la Comunitat Valenciana començava el de la Vall d'Uixó, que al final ha sigut prou important, i quan ahir em posava una miqueta al dia de l'actualitat dic, no pot ser, vaig a tornar parlant d'incendis a la província de Castelló, portem un estiu terrible, de fet el de la Vall d'Uixó des del meu poble el teníem prou a prop i les flames es veien des de qualsevol punt del meu municipi, o sigui, posava els pèls de punta, no vull dir pensar la gent que estava més a prop.
1: La tònica de l'estiu està seguint, com tu dius, dura. Nosaltres des de Pujol no vam, per sort, no vam veure, però com sí que tenim molt a prop el Picallo, hi ha molta gent que fa rutes de muntanya, en bici, corrent, sí que hem pogut veure tot el que ha deixat, inclús a casa arribaven cendres.
0: Ah, sí, a nosaltres també.
1: Del que estava seguint l'incendi de la Vall d'Uixó.
0: Sí, sí, ha sigut un estiu complicat, no sé per on pares tu, Manolo, però és cert que bueno, que avui també hi ha 2 incendis a Espanya.
2: Jo per al costat de la Calderona, que enguany afortunadament i crec que ho has dit, de moment no estem tenint problemes, però sí que durant 2 o 3 anys seguits hem estat a voltes en més intensitat, a voltes en menys, però bueno, que cada flama en un arbre d'un bosc és una pèrdua irreparable, imagineu-se. Tot el que està passant a la província de Castelló, bueno, pues, en efecte, posa els pèls de punta, sobretot te posa te lleva moltes voltes. Tu estàs de vacances, te baixa molt l'ànim.
0: I tant. I sabeu el que pensava jo este matí quan venia? Jo estic al Camp de Morvedre i és que, clar, totes les muntanyes que rodegen no només a la meva població, sinó a la resta dels voltants, està totalment rodejada d'arbrat, de pinars, d'horta. És que una flama ahí, bueno, no vull ni pensar-ho. O sea, és horrible, perquè està tot sec, que clar, no cau ni una gota. L'altre dia van ploure quatre gotes matades i no van ni refrescar, tot el contrari, i damunt van empastrar més que altra cosa.
1: Ay, sí, jo també, Manolo, no sé, però jo també soc prou, passeig prou per la Calderona i també estàvem creuant els dits l'altre dia, diem, enguany la Calderona està tranquil·la, esperem que no patisca i anem a veure què falta d'agost i què pot i què no pot passar. Compte, per favor, des d'ací, per a tota la gent que isca i que vaig a... Ara parlarem de l'eclipsi. Encara que tots els paratges naturals estaran tancats, però, per favor, responsabilitat en general a tota la gent que vaig a la muntanya o fas a ús de foc i de més coses.
0: Mira, aprofitant que està Manolo, sí, m'agradaria comentar una cosa. I és que, clar, Mireia i jo vam donar la turra, perquè va ser turra...
1: Tornau a dir, la turra.
0: La turra en el Mundial, val? Sí. Així, les no expertes en futbol, però aficionades...
1: Exacte.
0: Ens vam inventar...
1: Les forofes.
0: Correcte. Una secció setmanal prèvia als partits i postpartit d'Espanya. Seguirem, sí, bueno, minuto i resultado, mai millor dit, de tot el que feia la selecció espanyola. I una de les coses que més llàstima em va donar és que quan va guanyar jo estava de vacances. I no vas poder celebrar-ho així en l'equip.
1: Bueno, i Manolo, ara que te conte, perquè jo ja sí que he tingut ocasió de veure'l i Manolo està molt, molt content, si no m'equivoque, de que el gol de la victòria fora de Ferran Torres.
0: Hombre, i tant, i jo també.
2: Home, jo estic molt content primer perquè és valencià, això és el primer. Bueno, primer perquè va fer Espanya campiona del món, val? Segon perquè és valencià i per tant podem presumir de tindre, vull dir, l'altre dia l'acte en el qual se li va anomenar ambaixador i imatge de la comunitat, crec que és una campanya publicitària que no se pot pagar amb diners, i damunt el xicón ha renunciat a la compensació econòmica per fer-ho, no?
0: Això diu molt d'ell, també t'he dic.
2: No, saps, també, jo crec que també és una mena de contestació a totes les poalades de fem que Meriton va tirar-li al damunt a este xicó quan el traspassa perquè volien fer caixa, sí, i el que fa Meriton habitualment amb els jugadors valencians és penjar-los etiqueta de no, és que se'n van,
0: perquè
2: no senten els colors, yeah, són un pesetero, clar, ho diuen els de Singapur, com si foren valencians de tota la vida, però bueno. Mm-hmm. I a este xicó se li tira molt de fem al damunt, i ell és veritat que després ha vingut amb el Barça i ha tingut algun gest, bueno, que no ha sigut el més pacificador,
1: val?
2: Però ell sí que és un jugador, i a més continuo tenint, l'altre dia vaig entrar per als companys de RAC1 Barcelona, que de país molt graciós perquè estan matant-lo perquè el xicó han dit que ja volen què passa amb el seu futur.
0: Home, a veure, és que estan en el millor moment per a triar. Si no,
2: no
0: tria
2: ell. Una cosa, és que és el mateix que ha fet Julián López en el Julián Álvarez en el Atlético de Madrid perquè vol anar al Barça i però el Barça és un heroi, però Ferran és el rei de la peli, no?
0: Perdona, clar, i Rodri, que clar, també era...
2: Clar, és ja la història.
0: Aclamat mi, per diferents equips.
2: A mi, m'agrada molt perquè, bueno, un servidor té cert lligam amb alguna persona que treballa a l'oficina de l'agència que representa Ferran. Mm. I, de fet, Mireia va poder posar el missatge com quan marca Ferran, una d'aquestes persones m'envia un missatge i em digui és la primera persona a la que li envia el missatge després de que Ferran marcarà. És el que en Ferran creien molt pocs, jo no ho desecreia, i crec que el millor que li pot passar a Ferran, ja no és una qüestió d'anar en contra de Barça de ningú, crec que el millor que li pot passar a Ferran és eixir del Barça, anar a títol d'entrenador com Luis Enrique, perquè aquest jugador
0: encara... per cert.
2: Exogre. Pero ahí demuestra que no hay rencillas. Que
0: no hay rencor.
2: Y crec que el seu sostre encara està molt més amunt i crec que este jugador encara pot anar més.
0: I te dic una cosa més, precisament aquest estiu he estat jo en ixe estadi fent el tour en el del Paris Saint-Germain i, bueno, impressionant.
2: O sigui, en el Parc dels Prínceps o en Sant Denis?
0: En el Parc dels Prínceps.
1: Ah, sí?
0: Sí. Vale. Impressionant, No puc dir res més. Em va pareixer un camp espectacular.
2: I
0: no
2: és un camp espectacular.
0: No és que jo siga experta tampoc en estadis de
1: impressiona,
0: futbol.
1: No? Impressiona.
0: Impressiona els diners que n'hi ha allà.
2: No és un estadi modern, vull dir. És un estadi que crec que l'última remodelació la van tindre per a l'Euro del 84, si no recordo malament, perquè diguem-ne que tots els ous per al Mundial del 98, que és el de França, se fiquen en la mateixa cistella que era Sant Denis, i per tant en el Parc dels Princes crec que no es va jugar o no es va tocar quasi l'estadi, i així apostarem per Sant Denis, afortunadament.
0: És que per fora enganya, Manolo, per fora és una cosa i quan entres dins és una altra, eh?
1: Pues imagina't el ple, i jo no sé per què la gent la gent del futbol se queda d'alguna manera sorpresa perquè vull ganar el PSG, si és el millor equip, no?
0: Home,
1: jo no és que sàpiga molt de futbol,
0: però és
1: campions de la Champions, a què pot voler aspirar?
2: Clar. Uh-huh.
1: Per això t'he dit que ara mateix aquell està en un moment molt dolç, perquè també recordem que durant el Mundial ha sigut un jugador que tampoc ha tingut a lo millor tots els minuts que hi haurà volgut, que sí que s'ha sabut reivindicar quan ha tingut l'oportunitat, que inclús quan va marcar el gol el veies que dia, estic content perquè callava moltes boques, d'alguna manera ho va dir. Ara mateix que està vivint un moment dolç...
0: La celebració també ho va...
1: Tot, ell no ho va dissimular, inclús gent del seu entorn pues, dia això, que li havia dolgut ser criticat per una part de la premsa, sobretot nacional, que dia que no estava en el seu millor moment. Així que jo m'alegre per Ferran, que puga triar, que vaig a un gran equip com és el PSG, i que nosaltres, Lucía i jo, ja se'm demana la camiseta, eh?
0: Home,
1: Manolo, que jo ja en seguida samarreta posar...
0: Vaig estar a punt jo d'anar a Foios, eh? Tu també el tenies prop de casa, jo també.
1: Jo, mira, vaig inclús pensar en portar el,
0: tenia
1: els meus fills.
0: Jo un cansino que, vamos, volia anar sí o sí, però...
1: Però després vaig pensar, això, n'hi haurà una aglomeració,
0: una
1: serà superdifícil poder acostar-nos...
2: I escolta una cosa, sobretot si teniu una filla, una neboda... en edat adolescent o ja fins i tot una miqueta sobre els 20 i tal, bueno, el furor que causa Ferran Torres ara mateix...
0: Sí, sí,
1: és brutal, sí, brutal.
2: A l'alçada de les millors estrelles de
0: la Hollywood.
1: A veure, és que també te tinc que dir, Manolo, jo no sé què penses del seu look,
0: però atén-me, Mireia,
1: del seu outfit, a mi m'agrada molt, eh?
0: Mireia i jo hem sigut pro Ferran
1: des del principi. Home, amigues del seu perruquer.
0: Totalment, i a més sempre apostàvem en que al final marcaria, i mira, va marcar en el moment millor.
1: Però que aquí, en quant
2: ell... Jo sobre això he dit que me donen molta enveja, a vegades, ei, demonio, jo no, vull dir això.
1: Té pelasso, és veritat, té pelasso.
2: També he vist, Mireia, i perdó per la medalla, que jo a aquesta edat també tenia pelasso.
1: Ah, vale, té raó. Són aquestes coses que se mos oblidin.
2: Hi ha fotos que ho atestiuen.
0: Jo les he vist.
1: Mira, quan tornis a veure una, Manolo.
0: Jo
1: crec que en pelasso així, a Manolo no.
0: Jo sí que el recorde, perfectament.
1: Pues, Manolo, quan tornis vull foto en pelasso, eh?
2: No, mira, ara si puc, les faig arribar.
0: Val,
1: vinga, va.
2: Però amb tot he de dir això, que a mi sí que me mola que este siga un jugador i a veces, mira, en la ràdio tindré una conversa i jo li vaig dir a un company, hombre de poca fe, dic, ja veuràs com a la final, marca Ferran.
0: Veus tot, ho pensava en tot.
2: Vaig parlar en el seu representant, deia, diu, és que ja en Ferran creiem nosaltres, Lluís de la Fuente, perquè i tu, ja poca gent més creiem en Ferran.
0: No, i mira. Mireia i jo, perdona.
1: Però a més, des de comptar que jo anava en un avió i parlant així en la meva família, diem, qui t'agradaria que marcara? I els meus fills, bueno, sobretot el xicotes, que és un gran fan de Cucurella i volia que marcara Cucu, hasta que el van canviar i ja li vaig dir, ara s'està complicant
0: ara no
1: la cosa, ja no pot. I nosaltres diem, ha de marcar Ferran, ha de marcar. I clar, guanyar, veure què marca Ferran, va ser ahí un diguem un còctel d'emocions.
0: Brutal.
1: Que bueno, que gràcies a parlant en la meva família diem, qui t'agradaria que marcara? I els meus fills, bueno, sobretot el xicotes, que és un gran fan de Cucurella i volia que marcara Cucu, hasta que el van canviar i ja li vaig dir, ara s'està complicant
0: ara no pot,
1: la cosa, ja no pot. I nosaltres diem, ha de marcar Ferran, ha de marcar, i clar, guanyar

0: quan ha tingut les oportunitats les ha sabut aprofitar i que s'ha atrevit. I crec que això també, Manolo...
1: Ell, la seva mentalitat, per a bé o per a mal, és la de la insistència i la de no baixar els braços, la de no amagar-se, que a voltes un futbolista, fins i tot ja els més veterans, el que fan és que quan les coses no eixen, bueno, pues a lo millor no entren tant, no la demanen tant, esperen a tindre opcions molt clares per a no errar una altra i que la motxilla cada volta no pese més. No és el cas de Ferran, ell per a bé o per a mal té el caràcter que té. I ell continuava, i ell haguera continuat. I de fet és que, si després, aquestes coses que passen, no? Quan tenen el campió del món, els reportatges, he vist de tots els colors, de... dels gols, dels partits, tal. Ferran té un parell de balons al pas, estiguem molt a prop del gol, el que passa és que no tenia l'encert, tampoc tenia la sort de cara.
2: Sí, tal? Ja,
1: igual
2: sí.
1: Que, per exemple, Unai Simón va fer dos o tres catagües durant el Mundial, però després de la errada, el baló, no sé com, li acabava caient en les mans.
0: Que a mi m'ha fet patir moltíssim, eh? Jo sé que és un porteràs, però jo cada vegada que xuava en els peus, dia, per favor, no li la passen.
2: O quan eixia 50 metres de la porteria, dius, no, socorro.
1: Però és que a lo millor el baló li caia, crec que hi ha una jugada contra França, que ells a rebutjar amb el cap, rebutja malament, rebutja a un costat, li pega el jugador. Ell està reculant, llança el jugador de França, li pega en el costat i li cau el mans.
0: Sí, sí.
1: És que és benvinguts a la nou del misteri.
0: Sí.
1: Perquè n'ha fet 3 o 4 i les 3 o 4 han acabat igual en el baló, en les mans, blocat, increïble. Bueno, pues Unai Simón, que també és un altre exemple de superació en aquest aspecte, perquè en la primera Euro, que va ser el titular d'Espanya, va fer una errada garrafal, però vamos, dice que li passa al defensa la pilota amb el peu i ell posa el peu i no el posa bé i el baló li passa per damunt i va mansament a la porteria. Bueno, pues a partir d'ahí és un xicó que no se va deixar caure, tot el contrari, i acaba siguent pues el porter de la segona estrella de la selecció espanyola, del campió del món.
2: I mireu, anem a saludar ara de seguida una persona que he de dir en antena, ho confesse, i m'té igual, ara li ho diré a d'ell, que li tinc enveja, en mayúscules, en veja sana.
0: Jo també.
2: I és que és aixina. Manolo Mas, bon dia.
3: Sí, bon dia
0: i bona hora, Manolo.
3: Bon dia. Primer que res, demanar disculpes perquè l'ha cagat. Tenia que estar ahí.
0: Home, jo així tirant-te de menys.
2: T'he ficat falta grave, però bueno.
3: Sí, además de verdad. La verdad es que me he confundido con los horarios. Es que estoy medio de vacaciones, y llevo un lío con la radio tremenda.
2: Es el que pasa. Però bueno, anem a explicar per què te tenim enveja. Perquè igual hi ha gent que no ho sap, però bueno, en ixe homenatge...
3: Jo no tinc clar per què.
2: Qui estava en primera línia pegat al protagonista en Follos, a Ferran Torres? Manolo Mas, per favor, com va ser i com vas viure ixe moment?
3: Bueno, y además os voy a contar una cosa, que es que le he dado vueltas luego, es que no me hice una foto con él.
2: ¡Calla!
3: O sea, no tengo una foto con Ferran.
2: Bueno, sí, esas cosas pasen, te lo digo.
3: No la tengo. Bueno, tengo varias anécdotas que contar, que esas son bastante buenas, os lo iré contando. Pero no tengo... Bueno, que está el Manolo, ¿no? Está Manolo Montal ahí,
0: sí,
3: ¿no?
0: Sí, es Manolo, sí, sí.
2: Los Manolos.
3: Hombre, Manolín, que te vi ayer con esas fotos de piscina sincronizada. La chica está tío, que creo que se llama.
0: Iris tío,
3: sí. Que saca medallas de oro y todo eso.
2: Manolo está
3: la sincronizada se ha modernizado. Igual hay chicos que chicas.
1: Era mal. En este caso era mal. Yo diría una cosa. Aprovechar que esta palabra más que le voy a decir en el seu Instagram, le voy a decir a... per telèfon, perquè personalment no puc, perquè tots estem de vacances, però...
3: Que bruto lo que pusiste, chico, que bruto eres, que bruto.
1: La presentació de l'acte de Ferran en Follos, crec que no podia tindre millor presentador que Manolo Mas.
3: Que bruto, que bé.
2: I nosaltres li tenim enveja.
0: A veure, Manolo, és que mos podies haver dut encara que fora de públic. Lucía i jo som un públic molt agraït. L'haurem aplaudit moltíssim.
2: Passava res.
3: Pues mira, os digo una cosa. Es que me está pasando con mucha gente que me dice, me lo podías haber dicho.
2: Me lo podías haber dicho.
3: Hombre, tengo que reconoceros que estoy filmando en mi muro de Instagram. Sí que me dicen, o sea, yo estoy en una foto, pero es con mis hijas, con Claudia y con Rocío. Y luego está el novio de Rocío, que es Alex. Y Ferran, o sea, nos hacemos una foto todos juntos, ¿no? Bueno, es que va por 110.000 visualizaciones.
2: Claro,
3: y casi
2: ¿qué te pensabes?
3: 2.500 me gusta.
2: Normal.
3: Casi 2.500 me gusta. Bueno, tengo varias anécdotas. Bueno, la primera, ¿cómo me llegó? Nada, yo hace

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. La Conselleria d'Emergències tancarà tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana per evitar els riscos d'incendis durant l'eclipse. El Pidia Beiber.
2: Sí, d'altra banda es recomana als ajuntaments amb paratges protegits que també els tanquen i si hi ha hotels amb reserves dins d'aixòs paratges que les persones estiguen comunicades als ajuntaments per si calguera evacuar. Juan Carlos Valderrama n'és el conseller.
3: Vamos a poner todos los medios disponibles para evitar el acceso tanto a los parques naturales como a los paisajes protegidos o a otras zonas forestales, y aquí, por ejemplo, seguiremos manteniendo un dispositivo que limite de la manera de lo posible todo acceso. Hago un llamamiento claro de concienciación a la ciudadanía de que lo importante es la protección de las personas y que también se puede visualizar desde otros puntos lo que es el eclipse solar total.
2: D'altra banda, Valderrama demana que no es deambulen i es passegi per les zones de muntanya si es vol visualitzar l'eclipsi, que vagin als 9 punts habilitats amb temps per si hi ha aglomeracions. La reunió ha sigut telemàtica des del punt de comandament de l'incendi de Tírig. Per a la delegada del govern central és important la planificació dels desplaçaments als punts d'observació d'aquest episodi històric. Pilar Bernabé és la delegada.
4: Planifiquen bien su viaje, que lo planifiquen con mucha antelación, que se informen por los canales oficiales de la DGT de los puntos conflictivos en las carreteras de la Comunidad Valenciana, que tengan una previsión de viaje también de posibles colapsos en las carreteras para que puedan tener, como bien decía, avituallamiento suficiente.
2: 2.500 efectius de la Policía Nacional y la Guardia Civil estarán desplegats a les comarques de Castelló y València.
0: I a Alacant ha presó 3 persones per 40 robatoris de joies, or i rellotges en vivendes. El valor dels objectes furtats arriba a 1 milió d'euros. Segons la Guàrdia Civil, el grup criminal vigilava les cases amb dispositius de geolocalització en els vehicles de les víctimes per saber el moment idoni per actuar. Els agents van fer 6 registres a Calp en domicilis, trasters i també en el local que utilitzaven com a taller, on van intervindre centenars de joies i diamants. La investigació continua oberta i la Guàrdia Civil no descarta més detencions. I la Guàrdia Civil ha fet explotar 63 projectils de la Guerra Civil localitzats a Villores, als ports. Els agents del CEDEX han procedit a neutralitzar-los en una pedrera i de manera controlada.
2: Els 63 els van localitzar en una finca on el propietari havia començat unes obres. La Guàrdia Civil demana que si algú es troba algun tipus d'estos projectils, no el toque ni el moga, senyalitze la zona i faci avís.
0: I a Elx, la Policia Nacional ha frustrat 2 robatoris amb força en una vivenda dels Arenals del Sol i un altre en una escola infantil municipal. Els fets van passar dissabte quan la policia va detindre infraganti 2 homes de 35 i 66 anys com a presumptes responsables d'estos delictes de robatori amb força, un dels quals en una vivenda amb els amos dins. En este cas va ser un policia nacional que estava lliure qui va detindre l'autor dels fets quan tractava de fugir, i en el cas de l'escaleta infantil la policia va sorprendre el lladre quan entrava per la finestra de la cuina. I anem al món, perquè un atac amb drons ucraïnesos ha mort almenys 13 persones i n'ha ferit 39, el Pidia.
2: Sí, ha sigut a la ciutat de Nizhnekamsk, a la República de Tatarstan, segons ha informat les autoritats locals. La ciutat està a més de 1.000 quilòmetres a l'est de Moscou i és l'atac més mortífer que ha afectat el país en més de 2 anys. En els últims 2 anys és l'emplaçament d'una important refineria de petroli tecnològicament avançada, i l'atac ha originat un greu incendi, fumagueres que s'eleven des d'una zona just als afores de la ciutat.
0: I pel que fa als esports, el València s'ha entrenat este matí a les ordres de Carlos Corberán en l'espera del debut lliguer, que no serà fins el dia 22 d'agost a Mestalla contra el Celta.
2: En la sessió d'avui s'ha entrenat en solitari Omar Sadí, que es va lesionar contra el Castelló i no va participar ni en els amistosos de la gira per Anglaterra ni dissabte al Trofeu Taronja. En el club s'espera que el davanter puga arribar al dia del debut en la Lliga. Blanca. Pel que fa al mercat, el València continua negociant la incorporació d'Arnau Martínez, el lateral dret del Girona. S'espera una negociació llarga, ja que el que demana el jugador i el que demana el Girona està fora del que està disposat a oferir el València, tot i que amb el jugador s'han acostat posicions. Per últim, el València, que no debutarà en la Lliga este cap de setmana per l'ajornament del partit contra el Betis, busca un rival per a jugar un amistós el pròxim cap de setmana.
0: Això és tot de moment. Tenim tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials, en el web apuntmedia. La pròxima cita a la una i es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
8: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
9: De tu a tu.
10: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
11: More than two seasons have passed.
12: I benvinguts i benvingudes a tots els que possiblement s'acabeu d'incorporar al programa. Són ja les 12 i 8 minuts del migdia, és l'equador del programa i anem a parlar també d'incendis. Abans de posar-nos en matèria, sí que m'agradaria recordar que aquest dispositiu, gran dispositiu, millor dit, de mitjans aeris i terrestres, treballa des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres passat a la vesprada a Tírig, a l'Alt Maestrat, que ja no té flama, que és una molt bona notícia en tot el perímetre, i tal i com ha informat el centre de comandament avançat, el subinspector en cap del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, Antonio Rodrigo, que l'escoltàvem també així en directe al programa. L'evolució de l'incendi és molt favorable i els mitjans treballen a la zona nord de Catí per tractar d'estabilitzar-lo al llarg del matí i també al llarg de la vesprada. Els incendis, com estem dient, tornen a situar la Comunitat Valenciana en una situació d'alta alerta durant aquest estiu. I com hem vist a la nostra intro d'avui, en els últims dies, la província de Castelló ha concentrat, podem dir, diversos focs, entre els quals destaca este incendi de Tírig, que ha afectat ja vora 700 hectàrees i que ha obligat a evacuar veïns del municipi de Catí. La situació meteorològica, marcada sobretot per les altes temperatures, la sequedat i episodis de vent i tempestes, com també ens ha contat el nostre company el meteoròleg Antonio, ha elevat el risc d'incendis. I és que la situació de preemergència per risc extrem d'incendis forestals en diversos episodis aquest estiu ha portat a la Generalitat a fer restriccions d'activitats i tancaments preventius d'espais naturals i més davant de previsions de mobilitzacions massives com és pel cas de l'eclipsi el pròxim dimecres. En este context, volem conèixer una realitat que ens afecta a tots, i és que els incendis no sols provoquen danys ambientals i materials, sinó que també poden tindre un fort impacte psicològic sobre, sobretot, les persones que ho pateixen, les persones afectades, especialment aquelles que han hagut d'abandonar la seva casa o afrontar també la pèrdua dels seus béns. És precisament esta dimensió psicològica de les emergències la que abordem ara amb Mar Valero. Ella és tècnica de l'Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre de la UGI, de la Universitat Jaume I de Castelló, i membre del grup d'intervenció en desastres del Col·legi de Psicologia. Mar, bon dia, buenos días.
13: Hola, buenos días.
12: En primer lloc, des del punt de vista psicològic, quina és la intervenció que es fa des d'emergències en aquestes situacions tan greus?
13: En situaciones de emergencia se hace lo que llamamos un acompañamiento psicológico. Debemos tener en cuenta que en estas circunstancias no se aplica una terapia ni es una consulta psicológica, sino que hacemos un acompañamiento ante la emergencia para que las personas puedan expresar sus emociones, puedan explicar cómo se sienten y puedan tener un desahogo emocional que pueden necesitar en muchas circunstancias.
12: Crec que n'hi ha un terme que defineix el malestar psicològic que tenen les persones afectades per una catàstrofe natural com esta. La, no sé si ho vaig a dir correctament, solastàlgia, pot ser, no? Se diu sí, així. Sí. En què consisteix exactament este terme?
13: Este término, que ya hace más de 20 años que se emplea, indica el dolor psicológico que sufren las personas a consecuencia de los daños ambientales que se pueden producir en su entorno, ya sea por un desastre natural, por un desastre provocado por el hombre, por las circunstancias diversas.
12: Hem dit que, lògicament, pot afectar a les persones que ho han viscut de més a prop, que han hagut d'abandonar les seues cases, inclús persones que han perdut la seua vivenda o el seu llar o pertenences o el ramat, etc. No? Però encara que no s'hagi patit en primera persona, pot afectar també a la gent que pot viure a prop o que simplement ho puga veure les imatges a la televisió?
13: Sí, en muchas circunstancias podemos hablar de víctimas por observación, que son personas que por sus circunstancias, por el entorno en el que viven o por su historia de vida, pueden presenciar lo que está ocurriendo y sentirse identificadas con estas personas y pueden resultar afectadas por lo que está ocurriendo.
12: I quin seria precisament aquests efectes psicològics, no? que pot provocar en les persones, sobretot en les que ho viuen en primera persona, però també en les que no?
13: Las emociones principales que se experimentan en estas circunstancias son principalmente miedo. Miedo e incertidumbre. Realmente la incertidumbre es lo peor que puede experimentar una persona, porque no sabes qué va a ocurrir. Además, te encuentras en una situación total de desesperanza cuando ves, sobre todo en los incendios, cómo avanza el fuego y no sabes qué puede ocurrir. En muchas ocasiones también las personas que se ven expuestas a estas circunstancias tienen sentimientos de realidad. Creen que están en un sueño y que realmente esto no está ocurriendo. Uh-huh. Y luego, sí.
12: No, diga.
13: Y luego ya por otro lado pues ya pueden experimentar a lo mejor estrés agudo, ansiedad, problemas de sueño y de alimentación, pueden tener somatización de algunas de las emociones que están experimentando.
12: Escoltàvem, Mar, al principi, a les 10 i 5 aproximadament, al conseller d'Emergències, a Juan Carlos Valderrama, i una de les coses que ha destacat, a banda de actualitzar les dades i saber que les condicions meteorològiques eren positives i que l'evolució de l'incendi també era positiva, ha agraït sobretot el bon comportament de la població de Catí ahir en ese desallotjament complet del municipi de al voltant 700 habitants. Però com reaccionen les persones, no? Habitualment davant d'una situació d'emergència com és esta, com és la d'un incendi? Perquè no perdre els papers i mantindre la calma de vegades també es complica,
13: Sí. Pero debemos de tener en cuenta que en contra de los mitos que hay extendidos sobre las emergencias, el mayor número de personas que se ven expuestas a estas circunstancias llevan a cabo unas conductas organizadas, estructuradas y sobre todo cuando hay unas directrices claras pueden ceñirse a estas directrices. Solo un pequeño porcentaje de personas llevan a cabo conductas disruptivas en estas circunstancias.
12: Y sobre todo también porque van acompañadas normalmente, guiadas. Hem vist imatges, per exemple, de Catí que deien, no?, que la gent del poble acudirà a la plaça principal del municipi, sí, on a partir d'ahí ja se faria aquest desallotjament de manera ordenada, però, sí, però clar, cada vegada, per desgràcia, les persones estan un poquet més conscienciades i més preparades, sí, a viure situacions d'aquest tipus, no?
13: Sí. Sí, de hecho, la historia de la humanidad nos demuestra que la ocurrencia de desastres ha sido un continuo a lo largo de toda la historia, pero últimamente parece ser que las personas hemos tomado más conciencia, tanto las personas como las administraciones y los profesionales de salvamento, seguridad y rescate. Hemos tomado mayor conciencia de la vulnerabilidad de las poblaciones y de las personas y somos capaces de dar unas respuestas más óptimas ante estas circunstancias.
12: I no sé si, si serà així, però pot tindre conseqüències psicològiques a llarg termini?
13: Depende de los casos, pero sí que es posible que las personas puedan desarrollar algunos problemas de estrés, puedan desarrollar problemas de ansiedad a largo plazo, sobre todo si son personas que han perdido sus hogares. Claro. Muchos han perdido los hogares y el medio de vida. Y por otro lado, debemos de tener en cuenta que muchas personas, unas están allí como veraneo, pero otras es su primera residencia, y sí, salen a la calle y todos los días encuentran un paisaje devastado por el fuego. Y es posible, ellas son conscientes de que esto puede volver a ocurrir. Entonces eso sí que hace que puedan desarrollar algunos problemas de salud mental, aunque es en un pequeño porcentaje.
12: Y bueno, això també que acaba de comentar-nos, Marc, jo crec que també és important a l'hora d'afrontar este tipus de circumstància, el que acabes de dir, si és la primera residència o
13: claro,
12: no. Això també claro, influeix molt en la manera en què les persones puguen gestionar-ho, no?
13: Sí. Sí, es muy importante las personas que es su primera residencia, que no tienen otro lugar donde ir, en muchas ocasiones se ven expuestas a que se les concedan ayudas, que se les proporcione apoyo desde algún lugar, mientras que si es de veraneo, tú tienes otro lugar al que volver. Si se te quema tu casa, no tienes a dónde volver.
12: ¿Y quin paper jugaría en este cas l'estrès, la por, la incertesa en la resposta de les persones davant de l'emergència? I també depèn de com siga la persona a l'hora d'afrontar una situació complicada, no?, en la seva vida. Totes les persones tenim les nostres formes, no?, de gestionar certs problemes, no?, diferents.
13: Sí.
12: I molta gent que necessita ajuda també psicològica per a poder gestionar moltes altres coses, no? Però en este cas, tot això juga un paper en contra, no?, de la persona. Si eres més propensa a patir d'una manera o a ser més patidor o patidora, no sé, depèn de com gestiones la teua vida en general, també t'afecta a l'hora de gestionar això.
13: Claro. A ver, en primer lugar es importante si la persona ha tenido experiencia previa en sucesos semejantes. Si una persona ha tenido una experiencia previa ya en sucesos semejantes y la conducta que ha realizado en esa situación ha hecho que la respuesta sea exitosa, ha salido bien parado después de la emergencia, hará que en estas circunstancias repitan esa conducta. Por el contrario, si la persona ha tenido una experiencia previa y lo que hizo no ha sido exitoso para salir bien parado de las circunstancias en las que ha vivido la emergencia, hará que la persona en muchas ocasiones sienta indefensión y no sepa cómo responder. Por otro lado, es importante tener en cuenta que las personas más flexibles, más adaptables, que tienen más capacidad de adaptarse a los cambios, que creen que su conducta influirá en el entorno, podrán llevar a cabo conductas más exitosas frente a un desastre como son los incendios.
12: Estem parlant, Mar, de com pot afectar un incendi, no?, a les persones, però si parlem de xiquets i adolescents, afecta d'una altra manera?
13: Pueden representar un grupo de riesgo en muchas circunstancias. En primer lugar, no debemos de tener miedo de hablarles, de explicarles lo que les está ocurriendo, porque en muchos casos al ocultarles lo que ocurre sobre todo a los niños, hace que estos puedan fabular y puedan pensar que las circunstancias son mucho más graves.
12: Bueno, hi ha molts que fan preguntes a tota hora, eh? Per esa banda, això també és una sort, que pregunten i pregunten,
13: sí,
12: i estiguen al tanto del que està corregent, no?
13: Eso es importante. En los niños se pueden dar conductas regresivas. Puede haber niños que, depende de cómo vivan la emergencia, pueden volver a hacerse pis en la cama, pueden volver a desarrollar conductas de apego que a lo mejor ya tenían superadas hacia los padres e incrementarse. Por otro lado, la población adolescente puede mostrarse de dos maneras. Por un lado, puede infantilizarse y tener una conducta más infantil de lo que le corresponde, o por otro lado, puede mostrar una conducta más madura, prestándose a ayudar y ofreciéndose a realizar pequeñas tareas para ayudar a los demás.
12: Y una de les coses que jo crec que és important també destacar o parlar avui és quins signes poden indicar que una persona necessita ajuda psicològica després d'haver viscut un incendi, perquè hi ha persones que necessiten parlar i necessiten expressar el que estan sentint, però després hi ha una altra part de persones que és tot el contrari, no? No estan acostumades a parlar els problemes, o se'ho traguen, se'ho queden tot cap a dins, no sé, quins signes poden indicar precisament això, que una persona necessita ajuda?
13: Pues tras la ocurrencia de un desastre o de un, como los incendios que están ocurriendo, a veces encontramos cambios en las conductas de las personas, que se aíslan de su entorno, cambian su conducta, cambian las relaciones tanto con sus seres queridos, sus familiares, como con sus amistades. A lo mejor se vuelven más calladas y retraídas estas personas. Debemos de tener en cuenta que no todas las personas se sienten a gusto explicando lo que han vivido.
12: El que le pasa, claro.
13: Pero se le pueden ofrecer alternativas. A lo mejor pueden escribir lo que pueden estar sintiendo. Pueden contárselo a ellas mismas en forma de una historia, de relatar una narrativa, aunque no la personalicen. Se pueden realizar o encomendar pequeñas tareas con objetivos sencillos y fáciles que estas personas puedan llevar a cabo para sentirse como sujetos activos de su propia recuperación. Y esto les puede ayudar también.
12: Per últim, Mar, no sé si hi ha alguna manera, o treballeu vosaltres, els psicòlegs, d'alguna manera per a recuperar precisament aquesta sensació de seguretat que pot haver perdut aquesta persona després d'haver viscut un incendi.
13: Sí, de hecho en el Colegio de Psicología hay grupos de trauma y duelo que después de diversas actividades, de hecho han estado actuando en diversos pueblos afectados por la Dana, que después de estas circunstancias pueden actuar con estas poblaciones y llevar a cabo diversas actividades que les permitan recuperarse de una forma más óptima. De todas maneras, debemos tener en cuenta que las personas somos capaces de enfrentarnos a cosas terribles, a superarlas y continuar con nuestras vidas.
12: Pues crec que ha quedat claríssim el que volíem contar i el que volíem afrontar avui dins de la realitat que estem vivint. I és que ho deia abans al principi del programa, me'n vaig anar de vacances amb incendis per tot Espanya i he tornat de vacances i tornem a parlar d'incendis, però avui volíem posar el focus precisament en el després, en quina manera tenim les persones d'afrontar una situació tan complicada com esta. Mar Valero, tècnica de l'Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre de la UGI i membre també del grup abans al principi del programa, me'n vaig anar de vacances amb incendis per tot Espanya i he tornat de vacances i tornem a parlar d'incendis, però avui volíem posar el focus precisament en el després, en quina manera tenim les persones d'afrontar una situació tan complicada com esta. Mar Valero,

0: i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. Som A Punt.
1: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
8: De tu a tu.

0: I estic segura que del tema que anem a parlar d'ací uns instants, d'allà mateix, a més d'un i una li va interessar moltíssim. Ens feien avui una pregunta. Per què no puc dormir? Una pregunta que moltes vegades ens fem en el dia a dia, moltíssimes persones se la fan, i segurament, com dic, és una pregunta que més d'un ens fem alguna vegada al llarg de la nostra vida, especialment eixes nits que es fan eternes, amb la mirada fixa en el sostre. Segur que ara mateixa més d'un i d'una tenen eixa imatge al cap, l'estan visualitzant, quan veiem passar totes les hores del rellotge, que això ja és horrorós, i molt poques vegades tenim resposta, i menys encara solucions, almenys fins ara. Rafael Santandreu és un dels psicòlegs més prestigiosos del país i acaba de publicar Dormir cuando no puedes dormir, un llibre amb què aprendre a trencar el cercle viciós de la por, a reprogramar el cervell, que això em sembla meravellós i ojalà m'explique com fer-ho, per a tornar a dormir i fins i tot calmar la ment per a que la nit torni a ser de pau i de descans, que en definitiva és el que ha de ser. Però com? Avui l'hem convidat a ser a l'estudi per conèixer més detalls. Rafael Santandreu, bon dia.
1: Bon dia.
0: M'interessa moltíssim este tema, no sé per què serà, no sé si per l'edat o pel que siga, però pràcticament el 50% dels espanyols pateix insomni.
1: Sí, sí, sí.
0: Una barbaritat, el 50% és molt.
1: Moltíssim.
0: Podríem definir-lo com una de les grans plagues del nostre temps?
1: Sí, sí, és increïble, no? I mira, i en gran mesura aquest problema es dona perquè ens han informat molt malament sobre el tema del son, sobre el tema de l'insomni. Fixa't que el que hem sentit molt, de part de presumptes experts, és la idea de la higiene de la son, que t'has d'anar a dormir sempre a la mateixa hora, sense pantalles, i això és una errada.
0: En sèrio?
1: És una errada.
0: Jo sempre he escoltat el mateix.
1: Sí, sí, sí, és una errada.
0: Anem a desmuntar mites.
1: Exactament.
0: Val.
1: Per què és una errada? Perquè

0: A veure, no és que sigui dolenta la higiene de del son, però el problema està que l'insomni, la causa de l'insomni no és que falta higiene de la son, ni la solució és més higiene de la son. Fixa't que absurd és la idea. Tu, per exemple, coneixes molta gent que no dorme. Vale. Tu
1: sí,
0: creus
1: que
0: aquestes persones a última hora del dia, de la nit, es veuen concerts d'ACDC, pel·lícules violentes, es prenen cafès i Red Bulls? No fan
1: no crec,
0: això,
1: no
0: perquè o sea, no són tontos. És l'últim que faria. O sea, ja tenen molta higiene de la son. Mm. I aquests presumptes experts diuen més higiene de la son. Però sí, ja tenen higiene de la son. Vale. Quina és la causa de l'insomni? És mental. Mental. Hi ha dues causes que s'ha de conèixer. Quina és la que t'afecta a tu, no? La primera causa és la por a no dormir. Això és molt senzill.
1: Que entres en un bucle de... Sí. Vas mirant l'hora, no pots Exacte. Dormir, els 10 minuts continuen, passen 15, 30, i ja has entrat ahir en una voràgine.
0: Exactament. Clar, si jo aquesta nit me'n vaig al llit pensant, bueno, Rafael, has d'anar a dormir-te, perquè demà tens un examen, demà tens no sé què, o ja han passat dos o tres nits sense dormir, necessito dormir... Clar, amb aquesta tensió que tu...
1: Ansietat, ja, directament.
0: Exactament, és impossible dormir. Per tant, mira, paradoxalment, la gent que dorm millor són aquells que no els importa dormir o no dormir. Increïble.
1: Que no s'ho plantegen, realment.
0: No s'ho plantegen, i si veuen que no van a dormir una nit, no passa res. Estan tranquils i feliços. Aquest és el primer tipus d'insomni, mm-hmm. per por a no dormir. I el segon és molt diferent. Aquest és de persones que se'n van a dormir, no hi ha cap problema, però a les 2 o a les 3 de la matinada es desperten i ja no poden tornar a dormir o triguen molt. Vale. Això per què els hi passa? Perquè tenen el son molt lleuger i això és una faena. Mm. És molt important que la son sigui profunda. Perquè no et desperta, clar, perquè quan la son és molt lleugera, et desperta qualsevol cosa.
1: I ara que portem els rellotges estos que van informant-te de sí. si has dormit bé, mal, quantes hores has dormit, encara te crea més ansietat.
0: Clar, això tampoc és recomanable.
1: Quan et despertes i dius, he dormit 4 hores i mitja, fatal.
0: Exacte.
1: Llavors, la qualitat de la son, que també t'ho diu,
0: exactament.
1: 30%, i dius,
0: exactament.
1: Em torna a excitar.
0: Doncs fixa't, la gent que dorm molt lleugera li desperta qualsevol cosa, mm-hmm. un sorollet, les ganes d'anar al lavabo... Inclús els teus somnis et poden despertar si dorms molt lleuger. Mm-hmm. I la clau és tornar a dormir profundament. Hi ha un entrenament, un adiestrament cerebral super comprovat per tornar a dormir profundament. Per tant, hi ha dues causes. La por a no dormir i que tinguis la son molt lleugera. I ambas coses, hi ha dos tractaments que són bastant sorprenents, però que ho arreglen. Sense pastilles, completament.
1: No, a veure, sempre que siga algo que tu pugues fer per tu mateix i pugues solucionar, entre cometes, el problema,
0: sí.
1: molt millor, no?, que prendre cap medicament.
0: Totalment.
1: Però la forma de gestionar-ho també de cada persona, jo crec que també influeix. El que tu deies, hi ha gent que no li importa i hi ha gent que ja està ansiosa de pensar que va a dormir 3, 4 hores, 5 hores.
0: No? Exactament. És que no t'has de preocupar pel tema. Fixa't que en el primer tipus d'insomni...
1: Clar, però et preocupes perquè el dia següent, si has dormit poc, pues vas un poc a rastres, no?
0: Vale, però jo et diré algo que ho explico en el llibre amb moltes proves, perquè si no hi ha proves, això no queda en res. Mira, el cansament o inclús el mal humor de no dormir una nit és completament mental. No la tens per què tenir. És per
1: Això és important saber-ho,
0: Mira, és per autosugestió. Per què? Fixa't per què. Perquè en el cos nosaltres tenim una energia amagatzemada dintre de les cèl·lules grasses que et dona per un mes, per dos mesos, sense menjar, tal, perquè està amagatzemada dintre nostra. Per tant, mira, hi ha molts esportistes, jo ho explico en el llibre, esportistes de superelit que abans d'una gran competició, el que sigui, no dormen, per lo que sigui, i com rendeixen? Exactament igual. Mira, hi ha estudis super ben fets.
1: O sigui, que encara que dormim 3-4 hores i anem a treballar, hem de canviar la mentalitat.
0: Exactament.
1: O sigui, no alçar-te i pensar, dormit poc, estic fet pols... Clar, si nosaltres mateix ens convencem a nosaltres que no passa res, que és un dia que hem tingut un dia malament, una nit malament...
0: Rendiràs igual, estaràs igual de feliç, no t'importarà tant i paradoxalment dormiràs bé, perquè no li tindràs por a no dormir. Mira, hi ha uns estudis que estan explicats en el llibre, publicats a les millors revistes mèdiques, que el que s'ha fet és un experiment. és restringir a propòsit la son de grups de persones que dormien normalment 8 hores i fer-les dormir 5 hores durant un temps de 8 mesos seguits. I s'han fet, s'ha replicat molt, eh?
1: O sigui, totes les nits dormien 5 hores?
0: Durant 8 mesos. I persones que normalment dormien 8.
1: Que horror.
0: I se'ls ha vist que el seu rendiment era pràcticament el mateix, el seu estat físic, amb mesurats, amb totes les mesures possibles, anàlisis de tot tipus, era pràcticament igual i per tant, la conclusió aclaparadora sobre aquests estudis és que el ser humà està fet per no dormir de tant en tant, perfectament, perquè evolutivament teníem aquesta necessitat, suposo, no, mm-hmm. No importa.
1: Bueno, els adolescents que dormen 14 i 15 hores,
0: sí.
1: Això
0: vale, però,
1: ja és estrany, eh?
0: Exactament, i és millor, però no dormir tampoc passa res, no et preocupis, i paradoxalment dormiràs. Però fixa't que parlàvem dels tractaments que a la gent li sorprendrà. Mira, per la gent que té por a no dormir, el tractament que els hi fem fer és passar una nit sencera a la setmana, mm-hmm. Poden escollir el dia, el dilluns, el diumenge, quan vulguis, però una nit han de no dormir en tota la nit a propòsit. S'han de ficar al llit amb revistes,
1: clar.
0: Pel·lis, el que tu vulguis, i has intentat no dormir. I tu diràs, i això tan raro, per què es fa? És molt important, perquè han de prendre totalment la por a no dormir. I el dia següent, fer-ho tot, anar al gimnàs...
1: No val no dormir per la nit, però agitar-te a les 8 del matí.
0: Superprohibit,
1: no,
0: superprohibit. I passa una cosa al·lucinant, que de repent, no triguen molt, eh? De repent li perden la por i comencen a dormir superbé. El segon tractament, que també ens sorprenent, per les persones que tenen la son molt lleugera, mm-hmm. ¿Vale? És paradoxal també, el que han de fer és durant 3 setmanes han d'anar-se a dormir molt tard, per exemple, a les 2 del matí.
1: No, això ho estava llegint i dic, és tot el contrari que normalment
0: sí,
1: pensem
0: faries.
1: que hem de fer.
0: Sí, exactament.
1: De fet, jo a nit estava en bucle perquè el partit va acabar tard, jo sóc molt futbolera, després havia de fer unes coses, i jo només de pensar que eren les 12 de la nit i m'havia d'alçar a les 6...
0: Ja estaves nerviosa.
1: Ja estava nerviosa.
0: Exactament. Doncs pues fixa't, t'has de dormir a les 2 de la nit durant 3 setmanes, i diràs, i per què això? Perquè mira, com que arribes amb més càrrega de son, aquestes 5 hores finals que dorms, les dorms més profundament, i ja no et despertes. Ho has de fer durant 3 setmanes, uh-huh. Perquè el cos s'acostumi a que sempre que tu dorms, dorms profundament. I després, a partir de la tercera setmana, pots avançar l'hora d'anar-te al llit una mica, doncs a la 1:30, durant una setmana, després la següent setmana a la 1, etc. I al final la persona...
1: Però no és un dia, no? Són tots els dies. O sigui,
0: tots els dies.
1: 3 setmanes seguides.
0: 3 setmanes seguides, de les 2 a les 7, i després, per setmana a setmana, vas avançant mitja hora cada dia. I al final es veu, hi ha quantitat d'estudis que ho corroboren, que la persona arriba a dormir 7-8 hores, les que tu vulguis, però són profundes, ja no s'aixequen. És com un miracle per la persona. Diu, ostres, ara ja no m'aixeco per anar al lavabo, abans m'aixecava, ara ja no m'aixeco amb els somnis, no m'aixeco mai. I a més, inclús poso el despertador i em costa despertar-me. Increïble, com quan era jovenet.
1: Vaig a practicar-lo, eh?
0: Sí.
1: Perquè jo estic ahí. Depèn, totalment. Sí que és cert que hi ha moltes persones, com tu comentes, que no poden dormir-se quan es xiten, i este problema, que jo crec que és el més comú que tinc al voltant, és el de xitar-se, dormir-se i despertar-se a les 2, 3 o 4 de la matinada, no? I després ja dius, ja està, ja no puc dormir.
0: Mira, molta gent no sap, i ho explico en el llibre, que la son, la manera de dormir, s'aprèn. El que passa és que ens hem oblidat. Nosaltres, quan érem petits, els nostres pares ens van ensenyar a dormir seguit i profund durant 8 hores, mm-hmm. Perquè no dormíem així. De fet, jo explico que en el medioevo, l'edat mitjana, la gent dormia el que s'anomena son bifàsic. Dormien en 2 fases de 4 hores i en el mig passaven 2 o 3 hores que s'aixecaven i feien altres coses. Mm-hmm. Per exemple, treballaven, feien cervesa, anaven a missa. Això s'ha dormit durant segles. I després hem après a dormir tot seguit. Mm-hmm. No? Això, per què és molt important això? Perquè també dormir lleuger o dormir profund és una cosa que s'aprèn. És una mica com la vejiga de l'orina, no? Com miccionar, com orinar. Si tu, per lo que sigui, vas molt al lavabo perquè vols fer aquest experiment, la vejiga de l'orina es fa més petita, perquè és flexible, i tu tindràs ganes d'anar molt. En canvi, si tu t'aguantes, es fa més gran i no
1: tens més resistència.
0: I aguantes més. Doncs pues la son també és adiestra.
1: Un poc com la gana, no? També.
0: La gana. Totalment. Mira, meravellós exemple, la gana. perquè a més hi ha una relació entre la gana i la son bastant interessant. Mira, jo me'n recordo que quan jo era petit, ara parlant de que no passa res per no dormir, i això és molt important. Per cert, no hi ha hagut mai ningú a la història que hagi mort d'insomni. Impossible, no ha passat mai.
1: Menys mal.
0: O sigui, de l'altre sí que pots morir. Clar, de beure molta aigua pots morir-te, però escolta'm, de la son no, tranquils. I a més, hi ha una dada que a mi m'interessa molt. Abans hem dit que si no dorms una nit, no et preocupis. Uh-huh. Això és molt important.
1: El problema és quan ja són moltes nits seguides. És quan la gent igual diu, ja em preocupa.
0: Mira, pots estar com a mínim estudiat, ben estudiat i publicat a les revistes més importants, 8 mesos dormint 5 hores i segur
1: que
0: no passa res. Pues mira, i a sobre pots rendir igual i estar de bon humor. Sobretot lo de bon humor m'agrada molt.
1: A mi també m'agrada, perquè això sí que influeix, o almenys és el que no. Hem escoltat moltes vegades de moltes persones.
0: És psicològic. Mira,
1: no he dormit gens, estic... que no me digues res, lluna. No me digues
0: exacte,
1: res.
0: Exacte. Pues mira, és tot lo contrari. Mira, abans de la invenció dels antidepressius, tots els psiquiatres del món, jo ho explico molt bé en el llibre, coneixien un procediment per ajudar la gent depressiva, que era prohibir-los dormir durant uns dies o inclús unes setmanes, o dormir la meitat o molt poc. I increïblement sortien de la depressió, però en quantitats brutals, un 80% de la gent responia a la teràpia de privació de la son, així es deia, per la depressió. Per què? Perquè dormir menys, per alguna raó bioquímica, eleva l'estat d'ànim. Tot el contrari. No, de mala lluna, a l'inrevés. I t'asseguro que si tu et dius això i ho vius això, no hi ha cap problema per no dormir. I això, paradoxalment, és un dels factors més importants perquè dormis. Mira, tothom que ens està sentint, si tu, qualsevol nit, et fiques al llit i veus que no pots dormir, t'has de dir a tu mateix, cap problema. Ara em poso el meu podcast favorit, el meu llibre meravellós, i si no dormís en tota la nit, quede. Jo estaria a la mar de bé. Et dormiràs en 5 minuts.
1: Sí, però segurament, eh?
0: En 5 segurament. Minuts.
1: Però bueno, sí que és cert que no passa res si no dormim
0: exacte.
1: Una nit, o com tu dius, segons aquests estudis, i aquests 8 mesos dormint 5 hores no passaria res.
0: No passa res.
1: Però quan hem de preocupar-nos realment per no dormir, o quan pot començar a considerar-se un problema i s'ha de demanar ajuda, clar.
0: Bueno, a veure, pots fer-ho en qualsevol moment, perquè és millor dormir millor. Saps? Uh-huh. I tu pots acudir a un metge primer perquè descarti qualsevol altre problema físic, després pots anar a un psicòleg, pots llegir el meu llibre i treballar-ho. I si tu, per exemple, dorms normal, però t'aixeques molt cansat, segurament és perquè no dorms lleugerament, no dorms profundament, perquè el descans reparador és el profund. Llavors, què has de fer? Aplicar-te al sistema i dormir més profundament. Jo crec que has d'anar sempre, perquè si tu penses que pots dormir millor, fes-ho. Per exemple, en el llibre hi ha un altre apartat en el que jo explico per la gent que dorm bé, però que vol dormir encara millor, perquè es pot, perquè
1: bueno,
0: fas esport...
1: Hi ha gent que això que se sol dir és que jo dorm com una marmota i jo deixes tan bé conec,
0: Sí, sí.
1: I a mi em donen enveja, que vols que te diga, perquè dius, com pot ser que en 2 segons s'hagi adormit aquesta persona?
0: Sí, sí, sí. Pues mira, et dono un consell per la gent que ja dorm bé, que vol dormir encara millor. Per exemple, no portar ulleres de sol.
1: Mai?
0: Poc, molt poc. Per què?
1: No sé, la relació no la pille.
0: Pues fixa't. Perquè resulta que quan la llum del sol de la matinada penetra lliurement per la retina, estimula la producció d'unes hormones que regulen la son. I què passa? Que si tu, per lo que sigui, estàs no expost al sol durant el dia, impedeixes aquesta regulació hormonal que fa que estiguis despert durant el dia i t'entri la son per la nit. Jo quan veig gent, jo porto ulleres de sol, sí, quan vaig a esquiar, conduint i punt.
1: Pues jo tot al revés, o sigui, jo no puc anar sense ulleres de sol.
0: Doncs un ratet has de deixar cada dia que els rajos de sol penetrin per la teva rutina. Per la rutina. És bastant important, I no només...
1: No, guàvies, em sembla superinteressant, Sobretot sí. Perquè és una cosa que no si no ho estudies, no ho penses, no? Sí. És una cosa que no associes.
0: Sí, sí, sí.
1: El no portar ulleres, que t'entre el sol i que pugues dormir millor.
0: I a més, això, mira, i una altra raó per no portar tant ulleres és per també l'estat d'ànim, La regulació de l'estat d'ànim també depèn de que entrin els rajos de sol per la retina lliurement, netament, perquè estimula el cervell directament per produir esa química cerebral necessària. Però bueno, per això és ja per dormir millor. Perquè si dors malament, no depèn d'això. Si dors malament, depèn de les dues causes mentals. Per exemple, hi ha molta gent que em diu, bueno, jo tinc la menopàusia, Rafael, i dormo pitjor. És veritat que la menopàusia o l'edat fa dormir una mica menys bé. Però què significa una mica menys bé? Bueno, pues si dormies 8 hores, a lo millor 7, però bé. A lo millor et despertes un momentet, però no molt. Però què passa? Que a partir d'això, a partir d'aquests petits canvis, que en realitat no són molt importants, nosaltres ho compliquem amb la nostra preocupació de dir no tinc que dormir, a veure si no dormo. I aquí comença la problemàtica. Per tant, i per una altra banda, si dors lleugerament, la menopàusia pot fer que ja no dormis bé. En canvi, si tu dors profundament, encara que tinguis la menopàusia, dormiràs bé. Per exemple, jo conec gent que encara que tingui un dolor, per exemple, l'han operat, el metge, el dentista l'ha operat i té dolor. Però per la nit dorm fantàsticament bé. Per què? Perquè dorm profundament. En canvi, si tu dors lleuger, qualsevol cosa et despertarà. Per tant, una de les claus, i anem a allò d'abans, és aprendre a dormir profundament i passi el que passi, encara que tinguis la menopàusia, que tinguis dolor d'una operació, el que sigui, o inclús problemes, per la nit dorms.
1: I parlaves abans, feies menció a la medicació. Sí. Quin paper juga la medicació precisament quan... Sí, quan no és recomanable, perquè clar, podem practicar estos consells, o en este cas estes pràctiques que tu ens dones en el llibre, que jo crec que alguna la vaig a intentar fer, a veure si em dona la solució i puc dormir d'una manera profunda, però moltes persones diran és que el meu cas és extrem i necessite medicació.
0: Però fixa't que la medicació, tots els estudis, jo ho explico en el llibre, indiquen que no és molt eficaç. Hi ha gent que sí, però la major part de la gent no, a mig plaça. Mira, la gent que no dorm, els insomnes, dormen de promig 5 hores i mitja, ¿vale? De promig. Amb la medicació, a mig plaça, per al principi sí que funciona, però a mig plaça no, a mig plaça aconsegueixen dormir 10 minuts més. 5 hores,
1: o cigarres,
0: 40 minuts. Home, pues, molt útil per la major part de la gent no és. Hi ha gent que sí, i perfecte, bueno, la bon prendre. De totes maneres, mira, el dia que s'inventi la pastilla perfecta per dormir, que dormiràs 8 hores sense enganxar-te i sense efectes secundaris, tampoc te la recomanaré. Per què? Perquè la causa de no dormir, en el 80-90% dels casos, és mental, i s'ha d'anar a la causa. Perquè... aquestes coses, aquests remeis intermedis i tal, al final no funcionen.
1: És una... O poden funcionar un temps...
0: Clar, i després no.
1: X, i després te ho deixes i tornes al que te passava, no?
0: Perquè deixen de fer efecte, eh? Perquè no era la causa real de l'insomni. És una mica com els fàrmacs que hi ha avui en dia per aprimar-se, no? Jo t'asseguro que no funcionaran. Per què? Perquè la causa són els hàbits alimentaris. No és la pastilla aquesta o el fàrmac. I fixa't, mira, la prova la tens, que, per exemple, tractant de l'insomni, fa 30-40 anys que tenim moltes pastilles per dormir. En canvi, l'insomni no para de créixer. Si les pastilles per dormir, de les quals en Espanya som el país que més consumeix, funcionessin, aniria baixant l'insomni. I puja! No,
1: i va pujar.
0: I mira, i passarà el mateix amb l'Ozempic i tots els fàrmacs per... T'ho asseguro. Dintre de 10 anys ja existiran les pastilles com l'Ozempic, perquè...
1: Ara has punxat,
0: però dintre de res no. Ja veuràs, es consumirà moltíssim i t'asseguro que l'obesitat...
1: No baixarà.
0: Augmentarà. I dirà, per què? Perquè funciona a curt plaç, però no a mig plaç i a llarg plaç. Perquè... a la que deixis de prendre allò i algun dia voldràs deixar-ho...
1: Home, és que aquestes coses no pots estar tota la vida...
0: No pots estar tota la vida, perquè efectes secundaris...
1: Per exemple.
0: Tornaràs a engreixar-te. Per què? Perquè no era la causa. No has arreglat els hàbits alimentaris o el teu estil de vida. I amb el dormir passa el mateix.
1: És com si diguéssim parxes.
0: Són parxes.
1: Més o menys.
0: És absurd. En canvi, avui en dia coneixem aquesta metodologia, que repeteixo, és sorprenent, perquè és paradoxal, però està demostrada amb centenars d'estudis que la demostren. A tots els països avançats, Estats Units, Anglaterra, Alemanya, tots els metges recomanen no prendre pastilles per dormir, sinó fer aquests tractaments de psicologia cognitiu-conductual, tots. O sigui, això que estic parlant ara no és nou, està demostrat. El que passa és que no es coneix perquè ens han desinformat.
1: Però jo pot fer qualsevol persona, dona igual el sexe, l'edat, etc. Entenc.
0: Totalment, totalment. Mm-hmm. Perquè a més no té efectes secundaris.
1: No, clar.
0: No et passarà res per intentar fer això i fer-ho bé. Però és molt important. I fixa't, perdre la por a no dormir i aprendre a dormir més profundament. Aquestes són les claus.
1: Doncs pues ja les tinc totes apuntades en el meu cervell, ara mateixa, per a posar-les en pràctica. Sí, no sí, només sí, sí. Jo, que en este cas pues sí que m'afectava el del que estem parlant, però molts oients que estiguen atents a l'entrevista estaran en el meu cas o inclús alguns pitjors. I jo crec que és molt interessant que nosaltres mateixos puguem posar solució a este problema com és el de l'insomni, no?
0: Clar, mira, hi ha una dada, perquè la gent perdi més la por. Jo conec per la meva feina com a psicòleg, mira, conec a molta gent, conec a moltes monges de clausura. I les monges de clausura fan uns exercicis espirituals que s'anomenen vigílies, que consisteix en no dormir en tota una nit, i se la passen, doncs, orant, fent exercicis espirituals...
1: Bueno, això també es fa en Setmana Santa,
0: I al dia següent empalmen, ho fan tot, i els encanta, i no passa res, estan fenomenals. Inclús, l'última dada que et donaré, s'ha demostrat que inclús passar una nit dormint poc o no dormir pot ser molt beneficiós precisament per resetejar el sistema de la son i dormir més profundament a partir d'aquell dia. Fixa't, és bo! És bo no dormir de tant.
1: Vale, ja no me preocupe. Vaig a posar-ho en pràctica, no sé quin dels dos, perquè, clar, les persones que pateixen els dos tipus d'insomni,
0: clar,
1: què fem?
0: Són els híbrids, no?
1: Clar.
0: Híbrids. Han de fer, mira, és meravellós, perquè poden fer qualsevol dels dos mètodes primer, el que prefereixen.
1: El que vull.
0: Poden passar una nit sense dormir un cop a la setmana, començar per aquest, i després anar al següent. Anar a dormir molt tard, a les 2 del matí, fins a les 7 durant 3 setmanes.
1: Perfecte. Bueno, pues intentarem posar-ho en pràctica i segur que a la pròxima vegada que ens veiem et direm, en el meu cas, el resultat. El resultat te'l comentaré. Bueno, recomanem moltíssim este llibre, Dormir quan no puedes dormir. Rafael Santandreu, moltíssimes gràcies com sempre per acompanyar-nos a l'estudi.
0: Igualment, un plaer.

0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I són les 12 ja i 51 minuts del migdia, i com fem també així al programa és parlar amb els nostres companys d'altres ràdios, en este cas de Ràdio Bocairent. Ens conta tota l'actualitat des d'allí José Ricardo Agulló. Bon dia, José Ricardo.
2: Bon dia des de Bocairent. Tenim per davant una setmana molt especial i toca parlar d'això. El pròxim dimecres l'eclipse de sol serà notícia, però tenim que tindre la lliçó apresa. Nosaltres volem saber què ens espera el dimecres en Bocairent, com en gran part de la Comunitat Valenciana. I volem parlar amb Blai Banyó, col·laborador d'Avamet, també de les fotografies a l'oratge d'Apunt, i com bon mestre es explica coses de l'eclipse.
3: L'eclipse, així Bocairent, començarà. A les 7:46 començarà llavors una miqueta, eh? Ja va, es començarà, ja es comença l'eclipse parcial. 8:34 és quan ja serà el màxim, que es veurà una xicotiva ratlleta il·luminada, perquè això diem que no estem al 99,9%, eh? I després ja a poc torna a augmentar, de manera que a les 21:22, 9:22, ja pràcticament estarà el sol ja complet, quedarà una miqueta només. Tota la natura observar-se, millor canviarà també el soroll, o millor quan estiga totalment l'eclipse, els animals s'han d'estar resguardats tot, hi haurà un silenci total, després si torna a eixir el sol, torna a haver soroll, cans i tal, i per tant serà un moment també a observar i fixar-se bé en aquests detalls. Molt en compte, sobretot ja posar-se les ulleres, que estiguen homologades, perquè el mirar directament els rajos solars, això ens pot, encara que en aquest moment no ens donem en compte de l'efecte, ens afectaria la retina. La retina és, diríem, on es forma la imatge, per tant, es quedaria perdrien la visió. També miren el planisferi, el mapa mundial, per tant que s'origina ja en el centre d'Amèrica, ja en el nord de Sibèria, en la part oriental. Des d'ahir va per tota la zona de l'Àrtic, va tot el que és l'eclipse, l'Àrtic va rodant, passa per el lateral, la part est de Groenlàndia, per Islàndia, i entra per el sud d'Anglaterra, i entra per així per Espanya, per ahir, per el Finisterre, i va parar al Mediterrani, i a l'altura ja de les Balears ja s'ha fet, ja s'ha parat. És de lloc que és una territori que pràcticament zona habitable és correspon a Espanya. De més puestos, no hi ha, perquè clar, Groenlàndia pràcticament ahí, no sé qui hi ha d'expedició, però no passa, no es veu en núcleos, o sigui, de molta gent, només és la França que mos pilla així d'Espanya. Som uns privilegiats perquè és l'única zona d'Espanya on més complet podem veure l'eclipse.
2: Blai, ante tot, preguntar també, què temps mos farà el dia de l'eclipse? Supon que hauràs fet ja la teua previsió, no?
3: Ahí tenim un xicot de problema. Hi ha que pensar que l'eclipse es produeix, lògicament, en la part de Ponent. Sempre hi ha que pensar que aquesta temporada sempre estan desenvolupant-se núvols, nubulaites, per la zona des de la zona de Castella, la Manxa, des de la Bercete, i sempre van desenvolupant-se núvols i van sempre en direcció nord-est, no? Passa per ahí. Entonces, sempre tenim el risc de que en aquest moment tinguem alguns núvols per ahí i ens fastidien l'invent. Esperem, la possibilitat del que ho veiem és altíssima. Apareixen ja alguns núvols alts d'alguna nubulada que van molt allunyant, però clar, que es veu des d'ací. El polígon industrial, que a aquesta zona més plana, el tindrem millor de vista.
2: I recordo que del 10 d'agost al 14 de setembre hi ha un concurs. Visitar Bocairent durant l'estiu té premi. Les bases en www.bocairent.org. Com sempre, vos esperem en Bocairent i que passeu molt bona setmana.
0: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Es que mira, era estrany, Abril, bon
1: Hola,
0: dia de nou,
1: tal? Bueno, ja, bona vesprada.
0: Era estrany no posar esta cançó avui en el programa.
1: Claro.
0: Que és la banda sonora de l'estiu de 2026.
1: És la banda sonora, si no de l'estiu en general, perdó, de l'estiu damunt davall.
0: Totalment.
1: Amunt i avall, perdó, mare meva, no sé què em passa. És que com me torna avui de vacances.
0: Exacte, estem un poc ahí.
1: No sé parlar.
0: Sense enredrilla la llengua.
1: I és que resulta que en estos 4 minutets que ens queden anem a actualitzar una miqueta, perquè tu saps que així mos agrada parlar de les cançons de l'estiu.
0: Home, ho trobava a faltar. Clar. Confiava en l'equip en que esta secció no desapareguera.
1: I no ho farà.
0: I no ho farà. Molt bé.
1: S'encarregarem vosaltres de que sigui aixina, perquè ja vam parlar fa unes setmanes d'apostes sobre quina seria o quines serien les cançons més escoltades de l'estiu, i anem a fer una xicoteta actualització.
0: Però esta sí o sí, és una de, ha de ser, ha sí. de ser.
1: Jo, personalment, pense que serà esta la cançó de l'estiu 100%.
0: Com el Waka Waka. És que al
1: sí,
0: final,
1: totalment.
0: Vull dir, en el pròxim Mundial trauran una altra, però tornarà a sonar esta, segur.
1: Sí, totalment.
0: Perquè ha passat enguany, ha sonat esta i el Waka Waka també ha sonat.
1: I el, sí, efectivament.
0: O sigui.
1: I anirem acumulant cançons de Shakira de Mundials. Què passa? Que encara que jo crec que serà esta, n'hi ha una altra que a mi és la que m'agradaria que fora, que és l'última que he posat.
0: Però és que, clar, això ho hem de fer al llarg de lo que queda d'agost d'una manera professional, que és votant.
1: Votant.
0: I cada un que tria la seua. Però
1: lo
0: bueno,
1: que passa que no tenim massa temps.
0: No, ja ho
1: almenys
0: sé. Avui no. Ho deixem ahir com a avançadilla.
1: Sí. Avui vaig a presentar-te una miqueta les actualitzacions que jo crec que he trobat sobre com va evolucionar
0: Sorprèn.
1: La cançó de l'estiu.
0: Sorprèn-nos.
1: I si mos dona temps, el diré quina és la que a mi m'agradaria que fora la cançó de l'estiu. Però escoltem la següent.
0: A mi està cada vegada m'agrada més. I jo, no, vamos, no seré jo fan de Quevedo en la vida.
1: Té una tornaeta.
0: Però m'agrada més quan no canta ella.
1: Ella ja.
0: El principi i després trossos que no canta ell. És que a mi ell no m'agrada, però la cançó, no sé per què, s'apega.
1: Sí, sí, però és el bon rotllo que transmet.
0: I vas en el cotxe, sona, i no sé per què, puja la veu.
1: Sí, i cantes
0: no
1: una miqueta.
0: Bueno, cante, no, bueno. Però puja la veu.
1: Esta cançó sí que és de veres que es manté almenys en les principals llistes del nostre país.
0: No
1: es manté en el top 1.
0: Llistes
1: és la
0: i
1: número,
0: discomòbils.
1: Sí, i discomòbils. És la número 1, així que esta, evidentment, competirà molt de prop.
0: Graciosa,
1: amb,
0: no?
1: Esta és la graciosa de Quevedo, que no ho hem dit, amb Elvis Crespo, que competirà...
0: Veus, pues a mi m'agrada més el tros d'Elvis Crespo.
1: M'encanta Elvis.
0: Exacte.
1: Que no sabem ni qui és, però té igual.
0: Sí, sí.
1: L'ella ja...
0: Claro, no, però sí, sí que sé qui és, sí que sé qui és. Yo mío, si te veo por ahí
1: esta noche, soy quien te roba. Esta també està sonant molt
0: també,
1: últimament,
0: sí.
1: esta cançó de Ana Mena i Lola Índigo, Patitoa.
0: Que he de dir que el títol no m'agrada res.
1: És que el títol m'ho recorda una altra cançó.
0: És horrorós, horrorós, però sí que és cert que l'escoltes i també s'apega, s'apega. Te fa menetjar els peus,
1: sí.
0: Les cames, el cos en general.
1: Esta també es mantindria en el meu top 5.
0: Val.
1: Anem amb la següent.
2: Ni tu, ni un solo hombre.
0: Així m'has pillat.
1: És que aquesta pot ser,
0: no sé quina
1: l'hagis escoltat menys. Jo crec que encara no l'havien posat en el programa.
0: No me sona.
1: I és que Lola Índigo, a banda del Patitoa, mos porta també esta, en concret amb Lucho RK.
0: Vamos.
1: Que és el batxatón
0: de la
1: tota
0: la vida. Ah, sí, ja sé quina
1: té
0: és.
1: Té una miqueta més de temps, jo crec.
0: Sí, sí,
1: però,
0: sí.
1: Però també és tot un
0: no,
1: un
0: també, ex, també.
1: I ara sí, Lucía, arriba el moment de la meua preferida.
3: Es la vida te hace mucho tiempo y... Con tu amiga
1: en una calle... I és que...
0: Però esta no és nova.
1: No és nova, perquè és Ayer la vi, bailando por ahí, de Juan Magán, però és que ha fet un remix este estiu amb el gran Omar Montes.
0: Bueno, pues ahí deixem l'aperitiu.
1: A veure si estava pujant.
0: Al final de la setmana ho ampliarem i votarem.
1: Eso es.
0: ¿Te sembla?
1: Perfecte.
0: Adeu.
4: És la una.
5: A punt. Notícies.
4: Hola, com estan? Comencem per l'última hora de l'incendi de Tírig a l'Alt Maestrat, que ha cremat ja 810 hectàrees i que manté desallotjades per prevenció més de 700 persones encara a Decatí. L'evolució és favorable. Els equips d'extinció confien a tindre'l estabilitzat al llarg del dia d'avui si es mantenen, això sí, les condicions meteorològiques. Jordi Fuentes, Tírig.
6: L'evolució de l'incendi és positiva, així s'ha explicat després de la reunió del SECOPI de les 9 del matí i cap la possibilitat que l'incendi es puga donar per estabilitzat avui mateix, però això dependrà de com avancen les tasques per a refredar els punts calents. De moment s'imposa la prudència. És cert que a les prades s'esperen tempestes que poden vindre acompanyades de forts vents, però el director tècnic del PSA, Antonio Rodrigo, assegura que no s'espera que aquesta situació puga revifar les flames. Ara bé, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha recordat que aquestes tempestes poden vindre acompanyades d'aparat elèctric i generar nous focus. La humitat continua alta i, per tant, continua l'evolució positiva amb 300 efectius terrestres i 21 mitjans aeris.
4: Bé, doncs, sobre esta inestabilitat meteorològica, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat per la vista taronja per pluges i tempestes acompanyades per granís, gran i ratges molt fortes de vent en àmplies zones de l'interior i del litoral de la Comunitat Valenciana. José Soler.
7: Sí, un avís que s'activa des de les 2 de la vesprada fins a les 10 de la nit a l'interior d'Alacant, també a l'interior nord, interior sud i litoral sud de Castelló, així com l'interior nord, sud i litoral sud de València. I també s'ha decretat l'avís groc per fenòmens costaners en el litoral nord i litoral sud d'Alacant i en el sud de València per ratxes que poden superar els 80 km per hora.
4: Hi ha augment exponencial del número de nits tòrrides en València en l'última dècada. De un o cap que teníem fins als anys 80, n'hem passat a 105 nits tòrrides en els 6 anys que portem de la de 2020.
7: AEMET ha tret les estadístiques agrupades per dècades de les nits amb mínimes iguals o superiors als 25 graus, començant per la dels anys 40 del segle XX, que és quan n'hi ha registres. En la de 1940 hi hagué només una nit, així en 10 anys, en les 3 dècades següents no n'hi hagué cap ni una amb aquestes temperatures. Però en la del 80 ja n'hi hagué 4 i comença a pujar a partir dels 90, amb 12, i a partir de i la corba no fa més que pujar, 21 en els 2000, 40 en la dècada de 2010 i en els 6 anys que portem d'era del 20 ja en van 105.
4: Parlem de política. Els consellers del Partit Popular en competències en servicis socials i infància participaran en la comissió sectorial per abordar la situació dels menors no acompanyats a Ceuta.
7: Ho ha confirmat el vicesecretari de Coordinació Autonòmica del Partit Popular, Elías Bendodo, després que Vox hagi anunciat que els vicepresidents seus a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó en competències en esta matèria no assistiran.
8: Nosotros siempre cumplimos la ley y la vamos a seguir cumpliendo. Somos un partido de Estado y somos un partido responsable. Ahora bien, esta crisis de inmigración, los menores que están en Ceuta, lo que tiene que hacer el gobierno es negociar y hablar con Marruecos, porque esos menores con quien tienen que estar es con sus familias, con sus familias. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno, lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
4: I a partir del 10 d'octubre, totes les telefonades comercials hauran de dur el prefix 400 per tal que puguen ser identificades amb facilitat per al consumidor i les consumidores. Ho ha anunciat el ministre per a la transformació digital este matí, Òscar López.
9: Buscamos dos objetivos. El primero es evitar las estafas. Y el segundo es garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a saber que una llamada que reciben es comercial. Porque muchas veces, antes pasaba con los móviles... Sigue pasando con los fijos, muchas veces se atiende una llamada pensando que puede ser un familiar o cualquier cosa por cualquier gestión y sin embargo no, era una llamada comercial.
7: I a partir del 15 de setembre, totes les empreses que es dediquen al màrqueting digital hauran d'estar registrades per tal de no ser bloquejades. El ministre explica que des del mes de març s'han bloquejat més de 300 milions de telefonades i 26 milions de SMS fraudulents.
4: I en els esports, Daniel Mosilla, bona vesprada.
10: Bona vesprada.
4: Parlem del València i del mercat.
10: Anem a pams, eh? Primer, el València s'ha entrenat este matí en la sessió de WIC, en la que s'ha entrenat en solitari Omar Sadiq, que es va lesionar, recordeu, contra el Club Esportiu Castelló i no va participar ni en els amistosos de la Gira Anglaterra ni dissabte en el Trofeu Taronja. En el club s'espera, no obstant això, que el davanter pugui arribar el dia del debut en la Lliga, que, com sabeu, és el dia 22 d'agost. Pel que fa al mercat, el València continua negociant la incorporació d'Arnau Martínez, el lateral dret del Girona. S'espera una negociació llarga, ja que el que demana el jugador i el que demana el Girona està fora del que està disposat en estos moments a oferir el València, tot i que el futbolista amb el futbolista s'ha acostat posicions. Per últim, el València, que, com diguem, no debutarà en la Lliga este cap de setmana per l'ajornament del partit contra el Betis, busca un rival per a jugar un amistós el pròxim cap de setmana.
4: Vinga, ho deixem així. A les 3, ja ho saben, actualitzem en l'informatiu. Fins ara.
5: Som a punt.
11: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
12: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
13: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
14: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
15: De tu a tu.
14: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
0: I a més de marxa que ens ha posat Òscar Pellicer per acomiadar quasi el programa, és l'última hora d'este Amunt i Avall del 10 d'agost de 2026, este dilluns que encetem amb moltes ganes i amb molta energia. Volem actualitzar, això sí, la informació sobre els incendis abans d'entrar en matèria i en la següent entrevista. I és que hem conegut fa uns instants que efectius de bombers ja han extingit l'incendi forestal declarat ahir diumenge al municipi valencià d'Aras de los Olmos. El foc es va declarar ahir, com diem, i va obligar a mobilitzar una unitat de bombers de la Generalitat, tres dotacions del Consorci Provincial de València i també bombers voluntaris de Titaguas i dos agents també medioambientals, a més de la Guàrdia Civil. Pues com estem contant-los, fa res, uns minutets hem conegut que precisament este incendi ja ha sigut extingit i ens alegrem moltíssim. És una bona notícia i esperem també que l'incendi que afecta a municipis com Catí al llarg de la vesprada puga almenys extingir-se, si no està 100% controlat, que estiga almenys extingit. El que és una bona notícia és que ja no hi ha flames, ens ho deien a primera hora del matí tant el conseller d'emergències com el director del PMA, així que esperem que evolucione favorablement este incendi i puga, com dic, ser controlat. Però canviem, com dic, d'assumpte, parlem d'altres qüestions i sempre ens agrada fer una mirada al futur, amb esta música ens porta directament al futur, amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial. I avui volem centrar-nos no en els beneficis, que són molts, sinó en els possibles problemes, com per exemple els fins bel·ligerants que poden tindre si no s'estableixen regulacions més estrictes que eviten, per exemple, el seu ús per a inflamar conflictes i manipulacions de tot tipus. Avui contem amb José San Martín, ell és professor titular de la Universitat d'Alacant, soci principal en l'Institut d'Intel·ligència Estratègica dels Estats Units, soci perpetu també de l'Associació Nord-Americana de Ciència i Política i de l'Associació Nord-Americana d'Història. Ell és, a més, especialista en desinformació, seguretat cognitiva i comunicació estratègica. I compta amb una ampla trajectòria acadèmica, a més, investigadora, per analitzar precisament este tipus de qüestions. Senyor San Martín, bon dia, buenos días.
16: Bon dia.
0: Bueno, bona vesprada ja, estem ja a la 1:10 sí, pràcticament del migdia. Anem a encetar la conversa preguntant-li que com definiria el concepte de guerra cognitiva i en què es diferencia de la guerra psicològica i sobretot també de la propaganda tradicional.
16: Originalmente la guerra psicológica fue lo primero, digámoslo así. Es un clásico desde el siglo XIX, aunque con otro nombre, y en el siglo XX tuvo una expansión gigantesca con las dos guerras mundiales y luego en la Guerra Fría más todavía. Y la guerra cognitiva es como una derivación en su estado primigenio de la guerra psicológica, pero ha tomado tanto cuerpo y tanta, digamos, entidad que prácticamente se ha convertido en una, entre comillas, disciplina, fin de comillas, propia, y que consiste en manipular e intoxicar la realidad de tal forma que puedas conformar la voluntad de tu enemigo o de tu amigo, según interese, de manera que tú puedas dirigirla condicionarla e incluso imponer una realidad virtual completamente diferente a la factual, a lo que realmente ocurre. Y que eso sea creído como una fe irredenta y absolutamente irracional. Es decir, se trata de incorporar lo no controlable, verificable, lo no, digamos, que pueda ser evaluado, comprendido de manera racional, para de esta manera dominar mejor a las personas. De ahí el papel de las ideologías. Las ideologías hoy día son auténticos vademécums de maniqueísmo interpretativo, donde muchas personas se refugian en una interpretación infantiloide y estúpidamente moralista de cada ideología, según la proximidad más o menos, mayor o menor a una ideología, esa persona será mejor o peor en su catadura moral, cuando nada tiene que ver con eso. Tiene mucho que ver con el nazismo y tiene mucho que ver con el Ministerio de la Propaganda de Goebbels, que es de donde está uno de los orígenes maléficos de la guerra cognitiva y, por supuesto, de la guerra psicológica en su expansión más, digamos, brutal.
0: Uh-huh. ¿Y qué ha cambiado amb l'arribada de la intel·ligència artificial i per què esta tecnologia pot convertir aquesta guerra cognitiva de la que parlem en una amenaça molt més gran?
16: Como he explicado reiteradamente en Estados Unidos y en estos días últimos se ha publicado una entrevista a mí en prensa norteamericana, en inglés y en español, básicamente el problema de la inteligencia artificial es que se convierte en un arma tridimensional que va a ser de combate masivo a favor de la guerra cognitiva y, por supuesto, de todo tipo de evento dentro de las guerras psicológicas. Es decir, con inteligencia artificial tú puedes justificar cualquier tipo de hecho, cualquier tipo de conducta que te interese, porque puedes construir una realidad falsa, pero que sea identificable incluso y, por tanto, genere ningún tipo de disconformidad. Y, obvio, antes hay que trabajar mentalmente, condicionar mentalmente a sectores amplios de población que, a ser posible, se maneje mucho con criterios burdamente ideológicos, es decir, gente que es crédula respecto de la bondad o de la maldad de unas ideologías u otras, y de esta manera lo tienes todo controlado. Es decir, mucha gente va a creer la propaganda, la porquería que le van a meter, que le van a insuflar por cualquier parte, siempre y cuando tenga un sesgo ideológico. Vamos, lo vemos continuamente en el país.
0: Claro,
16: según
0: pero ahí es el perill,
16: los delitos de corrupción,
0: yo, ¿no?
16: Així s'interpreta o no?
0: Clar, que dic jo que ahí està el perill de tot això. Hem dit a l'inici, en la introducció, abans de saludar-lo, que tampoc volen criminalitzar la intel·ligència artificial, però que s'ha d'anar molt en compte i, sobretot, no creure's tot el que llegim o tot el que ens posen a l'abast en les xarxes socials, perquè, lògicament, avui en dia es pot fer ja de tot, clonació de veus, altres continguts que generen, que estan generats per intel·ligència artificial, que dubtes si és realitat o no. És difícil també establir esa línea de la realidad y lo que no es, ¿no?
16: Totalmente, pero hay una cosa, hay una herramienta que es la más efectiva para luchar contra esto y que es la que menos se cita porque a nadie le interesa. A los políticos no les interesa recordarlo porque puede perder votos. Y en la sociedad no interesa porque puede generar, digamos, malestar. Y efectivamente lo genera. Esa herramienta es algo tan simple como leer en libro de papel. Leer grandes obras, grandes lecturas de grandes autores, dejarse la basura, todo lo que significan ese tipo de, esta locura de vídeos de 4, 20, 80 segundos con consejos rápidos, etcétera. Eso está distorsionando la mente y está generando unos problemas cognitivos realmente agudos. Hay que volver a la lectura. Hay personas, millones, que ya no pueden leer un libro. Esta es una tragedia. No aguantan un libro. Pero un libro de altísima calidad, una gran narrativa, Benito Pérez Galdós, la señora Pardo Bazán, cualquiera de las grandes obras, hay muchos millones de españoles que ya no pueden leerla. No tienen la capacidad cognitiva de leerla.
0: No tienen paciencia, diría yo también, porque estemos acostumbrados ya a utilizar el móvil.
16: Te lo he dicho más claramente.
0: Directamente. Estemos acostumbrados ya a agafar el móvil, mirarlo todo ahí, andar pasando pantallas a una velocidad... vamos, del raig, y eso no puede ser.
16: Pero eso pasa factura. Eso pasa factura a la hora de interpretar hechos. Es todo muy superficial, todo muy vaporoso y, por supuesto, todo absolutamente epidérmico. ¿Qué ocurre? Esas personas son rehenes de cualquier disparate interpretativo que se pueda aportar en redes. Y luego no hay que olvidar un hecho fundamental de Internet. Uh-huh. Ese afán de protagonismo de gente que en otra época, en otro contexto, no lo tendría. Ahora todo el mundo quiere estar en primera línea. Y esa primera línea tiene un tributo. Lo que digo es que hay que volver a leer. hay que volver a leer en libro de papel, no en pantalla.
0: Sí, sí, sí.
16: Y hay que tomar notas, 100%. Hay que escribir a mano. Y hay que escribir a mano, incluso si me apura, con estilográfica. Hay que aprender a tocar el papel, la rugosidad de un papel, disfrutar lo que es una hoja de 80, 90 gramos frente a una de 60 o 40. Eso es lo que hay que volver a recuperar. Y la inteligencia artificial va en sentido contrario. Estamos encontrando artículos, incluso libros, falsificados con inteligencia artificial. Autores que no son tal cosa. Gente anodinamente intelectual, dicho de una manera amable, que está publicando auténticos prodigios de inteligencia artificial, pero que están copiados, porque la IA, no lo olvidemos, tampoco es original. La IA copia. La IA no es un ente constructor. Es un ente copiador.
0: Sí, sí,
16: o
0: no.
16: Sea, pero se está incurriendo en plagios.
0: Claro, en de anar a molta cura, ¿no?, amb el que fa, o en este cas, amb de quina manera l'utilitzem. Perquè és el que he dit al principi, si s'utilitza d'una manera correcta per a, bueno, per al que siga, ¿no?,
16: per documentar-se, per exemple.
0: Claro, per al treball de cadascú, és una cosa, i ja després, si també te fies al 200% del que te diu sense contrastar-ho amb altres fonts, ahí és on està l'errada, ¿no? Ahí és on poden caure en...
16: Van a haber escándalos, y de hecho ya lo están habiendo. No olvidemos que ha habido una sentencia reciente, en el último año y medio, en Estados Unidos, de una empresa importantísima, con una condena de varios miles de millones de dólares. Han habido autores, porque el sistema de IA de esa empresa copiaba, canibalizaba textos, libros, artículos, capítulos, todo lo que podía converger dentro de Internet, incluso por productos que no estaban digitalmente publicados, pero que ellos los habían digitalizado, y entre esos autores estaba yo. O sea, yo recibí la notificación del juez reiteradamente para presentarme en la demanda y recibir una remuneración importante de dinero por cada obra publicada mía que había sido plagiada.
0: Es que eso es muy grave.
16: Plagiada significa desestructurada y copiado de frases que luego pasaban a la IA y que esa IA lo revertía en textos supuestamente, entre comillas, originales, que, repito, nunca lo son, y con lo cual esos autores vagos, gandules, al final lo que están haciendo es convertirse también en delincuentes, plagiadores.
0: Quina responsabilitat podríem dir que tenen o que haurien d'assumir les empreses tecnològiques i els desenvolupadors d'intel·ligència artificial davant l'ús malintencionat d'aquestes eines, com estem parlant avui?
16: Vamos a ver, nunca derrotaremos a las fuentes tóxicas si no aplicamos castigos fulminantes, penas extensas e intensas y medidas realmente disuasorias. Esto significa multas gravosas en lo económico y, por supuesto, también en lo penal. Hay que empezar a meter gente en prisión, que es una medida muy saludable y de la cual yo siempre he sido partidario. Eso es, te ahorras un montón de explicaciones, de cursos y de terapias. O sea, una buena condena a prisión cura a mucha gente.
0: Podem també, o com podem en este cas defensar-se els ciutadans davant aquestes falses informacions i possibles manipulacions de la millor manera o més eficaç, podria dir jo, per sobretot anar més en cura, no?, en tot el que llegim o en tot el que podem creure que no és cert.
16: O cultura, leyendo, lo que hacían nuestros antiguos. Antes podías tener un tendero de un pequeño establecimiento en un pueblo que era de una cultura prodigiosa, tenía una biblioteca enorme en la parte superior de la casa, por la mañana se atendía a su público y por la tarde estaba leyendo. Esa cultura se está perdiendo. Hay que volver a leer el libro, es lo que he dicho antes. Es la única herramienta que existe. Lo demás es un cuento chino. ¿Por qué incomoda este tipo de propuesta? Porque significa reconocer que una parte de la sociedad está convirtiéndose en ignorante por voluntad propia, lo cual es un hecho.
0: Pues, bueno, no sé si vol afegir alguna coseta més abans d'acomiadar-lo. Crec que és un tema molt interessant i del que es parla, no?, molt sovint, però volíem tornar a insistir en esta qüestió, sobretot per la utilització no només dels adults que podem fer de la IA en diferents treballs o en diferents punts de vista, és a dir, tant com a nivell professional com a personal, però també els joves cada vegada l'utilitzen més i ahí és on una miqueta jo crec que també hi ha més riscos, no?
16: Sí, perquè además van a ir a un fracaso professional si se presentan oposiciones, por ejemplo, del sector público. Allí no se admite ningún tipo de IA. Allí tendrán que demostrar lo que valen por sí mismos. Todo lo que son atajos en el campo laboral van a tener castigos, atajos inmorales me refiero. Y la IA puede ser una herramienta útil, nadie ha dicho que no, pero tiene una dimensión cognitiva realmente peligrosa que va a abocar inevitablemente a muchas personas al fracaso profesional. Esto es lo que intentamos impedir por todos los medios, que la sociedad tome conciencia y que sepa que la IA es una herramienta menor respecto a lo que es el talento humano, lo que es la creatividad humana, que es lo que tenemos que fomentar.
0: Pues en ese missatge positiu ens quedem. José San Martín, professor titular de la Universitat d'Alacant, gràcies per acompanyar-nos. Un tema, com dic, que donarà i que dona molt que parlar i que ampliarem segur al llarg de l'estiu, del que queda d'estiu i del mes d'agost, perquè jo dic que és un tema que preocupa no només als adults, sinó també a la comunitat educativa. Gràcies per acompanyar-nos.
16: Moltes gràcies, bon dia.

0: Baixa Marina a l'estudi, això vol dir que algo curiós
1: se viene en cosita.
0: Tens entre mans. Què vas a contar-nos?
1: Mira, no sé si vau escoltar la notícia, però a principis de juliol es va fer públic que l'Audiència Provincial de Madrid havia condemnat el grup A3Media a indemnitzar a 50.000 euros a Martina. I així de primeres tu diràs, Martina,
0: qui és?
1: Qui és? Clar. A què es dedica? Així de primeres potser no ens diu res, però si fem una miqueta d'història, segur que la recordem.
0: Jo la recordo.

0: En 2008, mentre de tot Espanya i segurament de tot el món ballàvem esta cançó...
1: Clar, és que te n'has anat molt enrere.
0: Molt enrere.
1: En 2008 jo no recordava la cançó.
0: Ella treballava com a socorrista i va protagonitzar un dels vídeos més virals de la història de la televisió espanyola. Aquell en què explicava que una barreja de clorur de sodi o no sap molt bé el què perquè es lia diguento havia provocat una explosió i que rematava amb un oblidable... inolvidable, perdó, la Elia Oparda.
1: Ai, això sí que ho recordo.
0: Sí que ho recordes.
1: Però no recorde a ella.
0: No recordes a ella. Ai, serà una recerca ràpida en Google.
1: Sí.
0: No vos he volgut posar el fragment de veu perquè, ja per experiència, ja sabem que la cosa no està com per anar jugant amb estos fragments. El que ja no esperava, i segurament tampoc el periodista que la va entrevistar, és que la seva imatge es convertiria en tot un fenomen que ha acabat afectant la seva vida personal. Per què? Perquè l'informe...
1: Sí que ho recordes.
0: Sí que ho recordes.
1: Però no recorde a ella.
0: No recordes ella. Ai, serà una recerca ràpida en Google.
1: Sí.
0: No vos he volgut posar el fragment de veu perquè, ja per experiència, ja sabem que la cosa no està com per anar jugant amb estos fragments. El que ja no esperava, i segurament tampoc el periodista que la va entrevistar, és que la seva imatge

0: coneguda per una frase concreta, és a dir, la Leoparda, sinó d'episodis més greus com ansietat sostinguda, problemes per a mantindre llocs de treball per l'assetjament derivat de la seva fama involuntària o fins i tot atacs de pànic en situacions en què la identificació pública es tornava inevitable.
1: Poca broma, eh?
0: Poca broma, clar, et fan un vídeo, el vídeo es fa viral i busca...
1: Imagina't si es va fer viral en 2008, ara què?
0: I ara encara continua sent viral.
1: Per això t'hi dic.
0: És molt loco. A més, la sentència conclou que A3Media va contribuir de forma significativa a mantindre viva la viralització del vídeo durant més de 15 anys mitjançant emissions en programes de gran audiència. Una conclusió i, en termes generals, una sentència que posen damunt la taula la forma com el dret, cada vegada més, es veu forçat a adaptar-se a les noves formes de comunicar-nos. Li hem preguntat sobre el que representa esta sentència a Salvador Silvestre, que és diputat responsable de l'àrea de noves tecnologies del Col·legi d'Advocats de València.
2: No sé si és un abans o un després, ¿vale? Però sí que és un pronunciament judicial especialment sensible ante la nova realitat de la comunicació contemporània, dels mitjans de comunicació, i la sentència aborda els reptes o els desafiaments que plantegen en la cultura digital actual, en este cas, com va ser la reutilització no consentida de la imatge i de la veu d'esta xica, i també durant un termini molt ampli com són 15 anys que va ser utilitzat, no?
0: Tot i que la sentència no és novedosa, el cas de Martina no és el primer en què la protagonista o el protagonista d'un vídeo viral fa públic el malestar derivat d'una fama imposada. Fa només uns mesos, Álvaro Muñoz també es feia ressò.

0: No sé si recordareu el seu cas.
1: Així, per el nom, no.
0: Per el nom, no, però igual jo ara quan vos explique l'escena, igual vos ho dic. Ell tenia només 12 anys, era un xicón grandet, així, grandet, i en una connexió d'un programa d'estiu de la televisió pública aragonesa va fer unes declaracions sobre les diverses nacionalitats, per dir-ho de forma fina, que acudien a les piscines. Els seus comentaris van despertar tant burles, riures, com crítiques i van derivar en assetjament, burles, amenaces, agressions i ha arribat a fer front a 17 procediments judicials, a més que l'ha afectat profundament en la seva adolescència. Bé, la seva i la de tota la seva família, que en el poble també van ser objecte de crítica. I tot això m'ha fet pensar fins a quin punt, en estos casos, la responsabilitat de la viralitat recau en el mitjà que recull aquestes declaracions, que no deixa de ser, en este cas, Aragón Televisió o Antena 3 o qualsevol altre cas. La resposta, ja te l'adelante, Lucía, és ràpida. El mitjà de comunicació no en té cap.
2: Tant el juzgat de primera instància en la primera sentència com l'audiència provincial en la segona va entendre que la viralització sobrevinguda no és imputable al mitjà de comunicació i que respon només a les circumstàncies pròpies i externes de la societat actual en la que vivim, on la digitalització és tan forta, no?
0: Ara bé, Lucy, jo et plantejo una hipòtesi. Imagina que de forma casual, la teva imatge, la meua, la de qui sigui, es fa viral. Imagina que fas un vídeo o unes declaracions que comencen a córrer com la pólvora per internet i la gent comença a reconèixer-te pel carrer i comença a afectar la teva vida personal i professional. Què fas? On vas? A qui li reclames? Què busques?
1: Primer m'agarra un mal.
0: Sí,
1: perquè,
0: primer t'agarra un
1: primer
0: mal.
1: Primer m'agarra un mal i després estaria molt perduda. No sabria ni què fer, ni on anar, ni cap a on tirar.
0: Efectivament. Això pot ser la pregunta més complicada de tot este tema. Fins a quin punt podem controlar el contingut nostre que sense voluntat, o almenys no fet públic per nosaltres, es fa viral a les xarxes socials?
2: Tant la llei com pronunciaments judicials previos de l'Audiència Provincial de Madrid sí que fa referència, a més, a una sentència del Suprem, del Tribunal Suprem, de 3 de juny de l'any 25, del 2025, que reitera que, efectivament, els individus tenen la capacitat de controlar la captació, la reproducció i la publicació que se fa de la seva imatge per tercers. I, efectivament, la veu forma part d'aquests atributos personals, no?
0: Pot ser, Lucía, no ho sé, la millor opció és canviar una miqueta de vida o almenys d'aspecte físic, posar-te una gorra i unes ulleres de sol i tirar-te al carrer.
1: Camuflar-te.
0: És el que poc d'alto baix va fer el protagonista d'un altre meme famosíssim, el de pim, pam, toma la caseta.
1: En el cap el tinc.
3: I la ley.
4: Pimpado, pimpado, pimpado.
5: No me lo quejito.
4: Pimpado, pimpado, pimpado.
5: No me lo quejito.
1: Perdona, es que estoy visualizando.
0: Es que es inolvidable, es que el tenemos.

0: cap,
1: és que no, és que és en la memòria col·lectiva.
2: En la memòria col·lectiva, és que és el problema, que aquestes persones passen a formar part de la memòria col·lectiva.
1: Totalment.
2: Sense voler.
1: Sense voler, però, bueno, a veure.
2: No volen.
1: Què
2: va passar en Ares? Que ho volen molt fàcil.
1: Clar.
2: Este jove a qui en realitat li diuen Ares es va fer viral després d'aparèixer en un programa de callejeros durant un control d'alcoholèmia després d'una nit de festa. Al principi, ell va voler aprofitar tota aquesta viralitat, va protagonitzar actuacions i bolos i durant un temps va ser el Lacasitos, no? Era la seva carta de presentació. Tot i això, ja en 2019 va confessar la vergonya i el penediment que sentia.
3: Más que nada ya, pues por las frases de viva España, viva el rey, viva la orden y la ley, el pim pam toma Lacasitos y... cuatro tonterías que dije más y gané dinero, pues como todo el dinero viene y va, pero realmente si volviera atrás no lo haría.
1: A veure, ahí he de dir jo també que no era voluntat pròpia, vull dir, anava un poquet tocaet.
2: Anava un poquet tocaet, era jove i damunt jo crec que lo millor és algo que tu dius en un moment, en un entorn, en un... i penses que no passarà res.
1: A veure, jo he de reconèixer...
2: Sí, jo que sé.
1: Em sap mal per ell, perquè després haurà sigut una miqueta més calvari i sobretot quan es fa més major i veu tot el que
2: clar,
1: ha generat.
2: Tot el que ha implicat això.
1: Clar, però jo reconec que a dia d'avui el torne a veure i és que me fa molta risa.
2: Sí, és que no ho poden evitar.
1: Vull dir, és que ell mateixa es va entrar en una espiral i en un bucle que sí. És difícil d'eixir.
2: Difícil d'eixir, efectivament, perquè es van fer cançons, es van fer remis...
1: De tot. I no sé quants anys fa. En 2019, 2007 era?
2: No, en 2019 és quan ell es va arrepentir i això va ser, la seva eixida va ser en 2008.
1: Imagina't, si han passat anys avui. Que la gent, és que estic segura que la gent que està escoltant-nos, el 90% el recorda.
2: Efectivament, però clar, tu pensa que aquesta persona ara té una feina.
1: Home, suposo, eh?
2: Una, vull dir, una família, feina, una família, uns fills, un entorn, un... Sí. I tot això t'acompanya sempre.
1: Però
2: és
1: no és l'únic, eh? Perquè ara també me ve al cap una altra xica que, no sé si la recordes, una que anava parlant i li caguia la pròtesi dental.
2: Sí.
1: Vull dir... És
2: I
1: que
2: això
1: estes...
2: ja passa a la història,
1: és que,
2: eh?
1: Clar, damunt tot el que deia Animalaes, perquè deia Animalaes, i és que se te queda, és que se te queda en la memòria, no pots evitar-ho.
2: Sí.
1: I passen anys i molts anys i més anys...
2: I dona igual.
1: I dona igual.
2: I ahí està.
1: Sí.
2: Per exemple, parlant de callejeros, d'allí va eixir també un altre que és el meme, pot ser més famós de València, que és el de Les vecines de València, que va ser en 2007, quan 4 va treure a la llum el cas de Vicenta, que era una dona que afirmava que una veïna del seu edifici li feia la vida impossible.
1: És cert.
2: I deixava per a la posteritat frases tan memorables com «Sin ser nada de soy yo», o «Me rociava con orines», que és molt bona frase.
1: Sí.
2: Jesús, el fill de la protagonista, va explicar fa uns anys que entenia els memes, però que realment el que havien viscut havia sigut un infern, que era un problema real, que van estar a judici fins a 2017, i deixava entreveure el cansament d'una burla que havia afectat a la seva vida privada, perquè ell en aquest moment tenia 7 anys i durant tota la seva adolescència i tota la seva joventut
1: se burlaven,
2: ha sigut
1: clar.
2: Carne de canyón de les burles. Una declaració que, tot i això, no ha aturat la intenció de los Javis de basar la seva nova creació audiovisual en esta historia.

0: Perquè de la mateixa forma que van basar la Messias en la família viral de les flors Mariae, ara Vicenta i Ace Inferno podrien donar forma al seu pròxim projecte. Ara bé, després de lo que m'està comentant Lucía, això és legal?
1: Segurament els Javis s'han inspirat en este vídeo de les vecines de València. Evidentment, la legalitat o no no se pot contestar si sí o si no. És una cosa que, si és una inspiració i no vulnera drets d'autor, pues no n'hi ha cap problema. I per altra banda, si no n'hi ha una utilització de la imatge d'alguna de les veïnes que dicen en els vídeos i que s'han fet virals, pues no n'hi hauria problema tampoc.
0: De fet, el que ha ocorregut en el cas de Martina, la socorrista de qui parlàvem al principi, és que ella ha exposat en el judici que mai havia cedit el consentiment per a que la seva imatge i la seva veu seguiren sent emprades amb fins distints. Per al tribunal, el consentiment prestat en 2008 per part de Martina no podia interpretar-se com una autorització indefinida per a seguir explotant durant anys aquest material, més encara quan es feien finalitats que anaven més enllà de les purament informatives.
1: Una altra cosa és que tingueren que utilitzar la imatge real de les creadores del vídeo i en aquest cas sí que tindrien que demanar el consentiment. ¿Vale? De fet, el consentiment en aquesta sentència de l'Audiència Provincial de Madrid respecte a lo que és la viralització, lo que s'ha dit és que efectivament ese consentiment inicial que va fer la xica quan li van captar la entrevista ha existit o ha fet una reutilització per molts anys, no? I que no pot validar el consentiment inicial la reutilització posterior.
0: I en este sentit, Lucy, és ahí on hem de posar el focus, en la intencionalitat amb què la veu i la imatge de la socorrista, en este cas la veu en molts casos, s'ha emprat. De fet, la resolució distingeix entre les emissions amb finalitat informativa i aquelles que eren més d'entreteniment, per no dir burla.
2: De burla, tal qual.
0: Així es considera legítim que Antena 3 recuperara la gravació en programes amb interès periodístic o retrospectiu sobre la història de la televisió, però s'entén que altres reutilitzacions no disposaven de justificació informativa i es suportaven en el caràcter viral del vídeo. I com a curiositat el diré, Lucía, que és d'un programa de l'Intermedio on es va utilitzar este meme per a posar-lo, la seva veu, per damunt de les imatges d'un polític. I en estos casos, eixa és una de les claus que decanta la balança cap a un costat o cap a l'altre i també la clau que ho complica tot molt, l'enfrontament entre els drets fonamentals.
1: Efectivament, a l'hora de fer el balanç entre drets, per una banda tenim els drets fonamentals a la llibertat d'expressió i també a la llibertat d'informació i comunicació, ¿vale? I per altra banda estaria el dret fonamental a la intimitat, a l'honor i a la pròpia imatge. També estaria el dret fonamental a la protecció de dades, però en aquest cas no s'està aplicant la protecció de dades, sinó que s'està aplicant la veu com a part o atribut fonamental del dret d'imatge.
0: Per això, per a determinar en cada cas què ha de prevaldre o a què s'ha d'acollir el dret, es fa el que s'anomena un juí per a dirimir.
1: Este conflicte de drets fonamentals se dirimix per un juí de ponderació que fa el tribunal. ¿Vale? Este juí de ponderació per a determinar qual dels drets té prevalència, és un juí molt complex que té que analitzar cas per cas i que els criteris normalment són pues, bueno, l'interès general o la rellevància pública, tant per la matèria o per raó de les persones o per ambes coses, ¿vale? També la proporcionalitat, és a dir, que les expressions no siguin injurioses o molt vejatòries, ¿vale? I en tercer lloc també l'existència d'una base fàctica que siga suficient per a apoyar l'opinió que se té que fer, no?
0: I és això el que s'ha fet també, en este cas, en el cas de Martina, la socorrista.
1: En este cas, a més, n'he que tindre en compte que dels 12 gravacions que va portar la demandant, només dos s'han considerat que eren intromissions, és a dir, n'hi ha 10 gravacions o utilitzacions que s'ha considerat pels tribunals que estarien emparades per el dret a la llibertat d'expressió, la llibertat al dret a la comunicació.
0: I és que amb el mem de la socorrista ocorrem igual que en tota la resta de mems que hem comentat, que sembla que ja són infinits i que, com comentàvem, Lucía, sí, passe com passe el temps, no van a deixar mai de ser-ho.

0: De fet, Lucía, parlant de tots aquests memes, però n'hem comentat molts altres fora de micros, com per exemple el de pilotes, del xiquet Miquel Montoro, que es va fer molt viral, i que encara avui, quan algú diu algo de pilotes, sempre hi ha algú per darrere que diu, ah, pilotes,
1: sí, però també ho dèiem que este xic, o xic, perquè ja no és un xiquet,
0: sí, perquè ara és major,
1: ho ha sabut aprofitar,
0: sí,
1: que ha anat a programes en Broncano, en gent coneguda, vull dir,
0: a pegar voltes, i tot això ha continuat també la seva formació, perquè si no m'equivoco estava fent una formació professional d'algo relacionat amb tractors o algo així d'agricultura que li agrada a ell, o sigui que sí.
1: I també comentava la de
0: Abril Ferral, que la pobra, cada volta que arriba Abril, esa xica deu d'estar hasta el nas.
1: Amagant ja, casa ja.
0: I que ja no pot controlar-ho tampoc, perquè
1: però
0: això va ser...
1: Però inclús la pròpia Elena Furià se deia inclús, que ja estava bé. Ja imagina't, si ella que va protagonitzar, que és actriu, que està acostumada a eixir en la televisió, en tots els jocs, està farta, imagina't la protagonista de la història.
0: Damunt jo crec que el problema de molts d'aixòs vídeos és que d'alguna forma el ridiculitzen. Vull dir, eres tu fent algo més o menys absurde, no? Perquè Abril Ferral és que t'ha agarrat un cortocircuito mental.
1: Ahí, a veure, estaves concursant en un,
0: sí, en un programa i et poses nerviosa.
1: Anaves a guanyar diners.
0: Claro.
1: És normal, però bueno, d'ahí a que pegara tantes rodaes.
0: Sí, sí,
1: jo no té res a veure, però sí que és cert que ara estava jo pensant, que ho parlàvem ahir, Abril i jo, pel tema del germà de Lamín.
0: Sí,
1: que este xiquet, quan siga major i perquè, bueno, a mi m'han arribat uns memes, telita...
0: Per pixar-te de risa.
1: Sí, però clar, és que estàs agafant una imatge d'una persona que no és ni la teua família, ni el coneixes, que és un menor i que va pegant unes rodaes i ses fotografies impressionants.
0: I que algun dia el xiquet podrà reclamar i dir, escolteu...
1: És que jo crec que podria reclamar quan
0: siga
1: adult.
0: Igual que Martina, la socorrista, ara, després de 15 anys, va endur-se 50.000 euros, este xiquet, el dia que reclame...
1: I saps què passa? Que no som conscients, i mira que nosaltres estem parlant del tema ara, i ahir comentàvem, però és un xiquet, és un menor. Estan ficant-se fotos, vídeos i la seva imatge... En tot arreu, i és que en mitjans de comunicació,
0: sí,
1: Televisió Espanyola, vull dir, és que no és que siguin mitjans random que no coneix ningú, no.
0: Efectivament.
1: Són mitjans de comunicació de sempre, i que s'està utilitzant ixa imatge d'esta criatura que pobret quan siga major.
0: Efectivament. Pues eixe pas del temps també ha sigut una de les claus del cas de Martina.
2: També és important en la sentència un element com és el transcurs del temps, en este cas, hem de tenir en compte que en les plataformes han estat gravacions per quasi 15 anys o més, ¿vale? Lo cual el tribunal el connecta con el tema de que no té, quan més temps passa no n'hi ha tant interès general, i després que distingui molt bé entre les gravacions que tenen connexió con una llibertat d'informació i donde ha considerat que sí que estaven amparades, i aquelles gravacions que anaven en un tono més burlesco o més satíric, no? Donde sí que s'ha considerat que podia haver esa intromissió il·legítima.
1: Bueno, pues ja ho saben.
0: Ja ho sabeu, molt en el que feu.
1: Cuidado en el que feu i en el que puxeu. Encara que no ho hem comentat, en este cas de la xica, de Martina, mm-hmm, i d'altres casos, no són coses que ella mateixa ha pujat a les seues xarxes socials, que són coses distintes. O sigui, han sigut furtades literalment i utilitzades per a fer risa i per el que siga, no?
0: Sí, per a fer burla.
1: Que és diferent.
0: Que és la clau.
1: Perquè si tu puges un vídeo teu fent el gamba...
0: I es fa viral.
1: La responsabilitat és teua. Perquè ho has fet tu. Però no són els casos que estem comentant.
0: No és el cas.

0: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall. Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Este verano el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto vuelve Cine en las Playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano. El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
2: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Fronta una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
5: De tu a tu.
0: Amunt i avall.
6: Estem arribant ja quasi a la fi del programa d'este Amunt i Avall d'este dilluns 10 d'agost i, com saben, estem molt pendents de l'incendi declarat a Tírig. Este matí el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha assistit precisament a la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada del CECOPI en el lloc de comandament avançat per a seguir l'evolució dels treballs d'extinció d'este incendi declarat a Tírig. En la reunió també han participat el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, i la delegada del Govern, Pilar Bernal. A més, Llorca ha agraït el treball i la coordinació dels distints cossos d'extinció i les forces de seguretat que estan treballant sobre el terreny i ha destacat també la col·laboració d'ajuntaments i veïns de les zones afectades. Fa uns minuts ha fet unes declaracions als mitjans de comunicació. Escoltem el que ha dit el president de la Generalitat.
7: Este matí, aquesta evolució ha continuat sent favorable i, per tant, els habitants de Catí van a poder tornar als seus municipis. Van a tornar sense ningú tipus de restricció, si bé anem a mantenir tallada una carretera, la carretera que uneix Tírig amb Catí, perquè sí que estan treballant encara els bombers, en el municipi l'antes possible, perquè sí que hi ha previsions de tormentes esta vesprada per la zona. És difícil saber on van a caure aquestes tormentes, però per si de cas li demanem a la població que si tenen que fer ja el trasllat al seu municipi, que el facin abans de les 5 de la vesprada. No?
6: Prèviament d'aquestes declaracions, Pérez Llorca ha visitat també els veïns de Catí, que estan reallotjats al poliesportiu del municipi de Xerta. Així que són bones notícies, tot fa pensar que esta vesprada, almenys l'incendi pot estar ja extingit, no controlat, però sí extingit. Així que estarem molt pendents i estiguen també vostès molt pendents a les informacions que donem des de la ràdio, a partir dels butlletins i a partir de les 3 en l'informatiu d'esta casa. Més coses i acabem amb música i música de la bona.
0: Amunt i avall.

0: Un clàssic abril per acabar el programa. Així no m'agrada.
1: És que a banda de posar-te el batxatón i tot això, també el posi altre tipus de música.
0: Sí, per favor, anem a acabar amb una... A veure, que jo no dic que els altres no siguin bons cantants, tot dins del seu estil i dels gustos, per a gustos colors. Però jo, mira, com m'agrada molt la música, m'agraden a Keys i m'agrada Queen.
1: A mi m'agrada molt Queen.
0: M'agrada tot. Però reconec que aquesta cançó és una de les meves preferides.
1: És molt xula.
0: Però tindrà algun sentit per escoltar-la, dic jo.
1: Sí, i vaig a fer-te una pregunta. Ui. abans d'aprofundir en per què parlem avui de Queen. Tu creus, Lucy, que pot triomfar una cançó que no té tornada, és a dir, que no té ese conegut estribillo?
0: Per què no? Jo crec que sí, no?
1: Tu creus que pot ser un èxit?
0: Sí, és que depèn, perquè la música desperta un sentiment en cada persona distint.
1: Ja, però no el dic que a una persona li agrade, sinó que es convertisca en tot un èxit.
0: No ho sé, ahir ja no ho sé. Ahir ja me pilles.
1: Jo
0: sense
1: que...
0: ser jo experta musical.
1: Periodista musical. Jo crec que sembla difícil, tenint en compte que el que realment ens atrapa d'una cançó és precisament la seva tornada i que sabem que és un temazo quan no ens podem llevar aquesta tornada del cap. Però sí que és de veres que hi ha grans èxits que no tenen tornada. Pocs, però existeixen. Això sí, s'ha de ser tot un geni per a crear una cançó així, sense tornada, que realment acabe triomfant. I si hi ha un grup que podia arriscar-se i aconseguir-ho, eixe és Queen, precisament, amb este meravellós Bohemian Rhapsody.

0: Estem assistint, és clar, la gent no ho veu perquè això és ràdio i no té imatge.
1: És que un concert.
0: Un concert. Tenim a Òscar Pellicer enloquecido amb Queen.
1: Però sí, el playback.
0: Tenim el playback, és cert.
1: Tornem a la història de Bohemian Rhapsody, perquè era 1975 quan la banda Queen va publicar el seu disc A Night at the Opera, el seu àlbum d'estudi més famós. Entre les cançons que incloïa estaven grans temes com Love of My Life, God Save the Queen o el seu tema estrella, que és precisament este. Bohemian Rhapsody. Una cançó que, com deia, no tenia tornada, però és que a més durava 6 minuts.
0: Dura. Bueno, dura, hauran fet versions, però sí, sí.
1: Sí, sí, però la
0: llargueta
1: cançó original és prou llargueta.
0: Sí.
1: Tenia tots els números per a ser tot un fracàs, però no. Freddie Mercury portava treballant en ella més de 5 anys, pràcticament en secret, i quan va estar acabada, la seva discogràfica, EMI, pronosticava que seria tot un fracàs comercial.
0: Vamos, va estar molt encertada.
1: Va estar molt encertada, sí. Però per què pensaven això? Doncs perquè, a banda de no comptar amb tornada tradicional i tenir, com diem, una durada de 6 minuts, comptava amb més de 180 pistes de veu, totes ahí mesclaetes, i a més mesclava rock, òpera i balada.
0: Cert.
1: Sincerament, un popurrí.
0: Totalment.
1: Malgrat tot, es va convertir en el tema icònic per excel·lència de Queen.

0: podríem convidar a Òscar a l'estudi, però que deixara els botons i que entrara. El veig ahí a tope.
1: Totalment. A més, tocar esta cançó en directe era tot un repte degut, com diem, a la seva complexitat.
0: Hombre,
1: clar, és impossible, tu superposes veus, però clar. En directe és molt complicat. Per això, en aquest famós concert del Live Aid, aquest megaconcert solidari que va tindre lloc en 1986, celebrat simultàniament a Wembley, a Londres i a Filadèlfia, només es va tocar una part de la cançó. Tot i això, va ser tot un èxit. Però als fans incondicionals de Queen els quedaven, en aquell moment, poques oportunitats de veure el grup britànic en directe. Només un any després arribaria l'últim concert de Queen amb Freddie Mercury al capdavant.

0: Ahir, dia 9 d'agost, es complien 40 anys de l'última vegada que Mercury va actuar amb el grup, 5 anys abans de la seva mort. Era l'últim concert de la gira de 2 mesos i 26 concerts per Espanya, per Europa i Regne Unit que Queen realitzava després de publicar el seu últim disc, A Kind of Magic. Els dies 11 i 12 de juliol, el Magic Tour, que era com s'anomenava la gira, va fer escala a l'estadi Wembley de Londres amb 2 nits en les quals va aconseguir reeditar ese èxit que havia aconseguit l'any anterior en el Live Aid. En total, més de 150.000 persones van veure aquells concerts de Queen.
1: Una que xifra, serien els una brutalitat, eh?
0: Totalment.
1: 150.000 persones.
0: Sí. Ho podem comparar inclús en els concerts que fan avui Taylor Swift,
1: per exemple,
0: Bad Bunny, etcètera. Tot en la seva escala, evidentment. En aquell moment no existia.
1: I en una altra època, vull dir, fa 40 anys. És una altra època, completament diferent.
0: I a més, en la recta final d'esta gira, també van visitar Espanya amb 3 concerts a l'aire lliure a Barcelona, Madrid i Marbella, que serien l'avantsala de la seva última parada, que va ser New World.

0: altre himne. Abril. Bueno, tu eres d'una altra època.
1: No, però jo me les sé totes.
0: Eres molt jove.
1: He de dir-te que m'agrada molt Queen, eh?
0: Així a mi també.
1: Sí, sí, o sigui, encara que
0: em pillin lluny. M'agrada molt Queen, però no són de les cançons que igual em posa per escoltar, per exemple, en el cotxe. Vull dir, igual per estar a casa, sí. Però per a estar en el cotxe...
1: La graciosa.
0: M'agrada, sí, Radio Fórmula, el que sone, sorpresa, m'agrada més.
1: Però sempre, però sempre està bé tornar a les cançons.
0: I, sí. I la majoria les conegam, sobretot ja per haver-les escoltat, jo què sé, milions de vegades.
1: Totalment, totalment. Tornem a parlar d'aquest Magic Tour, d'aquesta última gira de Queen després de presentar el disc que havien publicat en 1986, perquè tal va ser l'èxit, havien parlat de més de 150.000 persones que van assistir als concerts de Wembley, també després d'aquestes parades que va fer a Espanya amb tres concerts a Barcelona, Madrid i Marbella. I clar, este èxit va portar els promotors a buscar un últim concert al Regne Unit, a casa seva.
0: Sí.
1: Però clar, com en aquestes dates Wembley estava ocupat, es va optar per un altre recinte gigantesc que és Newbury Park, a uns 40 quilòmetres del nord de Londres. I les imatges d'este concert són dignes de veure, perquè la banda va arribar al parc a bord d'un helicòpter decorat amb l'art del disc A Kind of Magic, que era una de les imatges icòniques de Queen. Sobre l'escenari van oferir el repertori habitual de la gira, amb temes del seu últim àlbum i també altres clàssics indispensables com Love of My Life, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, que estem escoltant, o We Are The Champions, amb la qual, amb esta última cançó també, i així que jo crec que conegudíssima, bueno, per absolutament totes les persones, intergeneracionalment també. A mi sa cançó, amb ese We Are The Champions, van acomiadar el show i van posar punt i final a la seua història conjunta sobre els escenaris.

0: Però esta, Lucía, no seria l'última vegada que veuríem a Freddie Mercury sobre un escenari.
1: Ah, no, pensava que era l'última.
0: No, era l'última en la qual va actuar junt a la resta del grup com a, com a Queen.
1: Sí.
0: Però no l'última volta que es va de pujar a un escenari. I per aquesta imatge i per aquesta història hem de remuntar-nos uns anys després.

0: Jo li diria a Lucy que esta és una de les que més m'agrada a mi.
1: Sí?
0: Sí. Doncs Another One Bites the Dust.
1: Ah, sí, a mi també. És que m'agraden quasi, quasi pràcticament totes. I totes són molt pegades. És que se peguen, encara que no tinga el que dèiem abans. Algunes.
0: Claro, Bohemian no.
1: No té però... la tornada, però és que reconegam al 100%.
0: Efectivament, totalment. A més, crec que... No, sé, no crec que ja estaves de vacances, perquè parlàvem l'altre dia de que els grans grups per excel·lència de la història, evidentment, els Beatles, Queen... I ja va, està en el top 3.
1: I el Rolling Stone.
0: Crec que anava una miqueta per darrere. Ah. No sé, no me'n recorde molt bé, però...
1: Bueno, també estaria ahí en el top 10, saps? En el top 10,
0: totalment.
1: Segur.
0: Tornem a la història, perquè després de tot això que hem contat, per a Freddie Mercury hi havia una dona que tenia, segons ell, va reconèixer la millor veu de tots els éssers humans vius. Era, ni més ni menys, que... Montserrat Caballé, amb qui el britànic ansiava col·laborar. Així que van començar les negociacions i quasi sense reunir-se en persona va sorgir el tema Barcelona, que acabaria sent l'himne de les Olimpiades del 92.

0: Brutal, la mescla entre Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
1: Totalment. Són d'aixes coses que...
0: Mira, és que se'm posen els pèls de punta.
1: Però són d'aixes coses que tampoc t'esperes, saps?
0: No,
1: Freddie Mercury cantant a Montserrat Caballé.
0: És que era una mescla impensable en aquell moment.
1: Sí, va ocórrer.
0: I que, bueno, i que és història de la música... En Espanya i fora d'ella, eh?
1: Totalment. Era 1987, tenien la cançó gravada i només els faltava una cosa, que era presentar-la al món. Però lluny del que molta gent pensa, aquesta actuació conjunta no va tindre lloc en l'acte inaugural dels Jocs Olímpics.
0: Ah, doncs jo soc de les que pensava que va ser
1: ahir. No, és més, és que ahir Freddie Mercury ja havia mort.
0: Ah, clar.
1: Clar. Si no...
0: Ah, sí, de veres.
1: Va ocórrer uns anys abans.
0: I on va ser?
1: Pues mira, va ser en el Club Q d'Ibiza.
0: Ah, molt bé, sí, jo he anat ahir.
1: Tu has anat, jo no
0: he anat. Sí, però era molt jove. Molt jove. Doncs
1: pues ahir mateix van actuar Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
0: No li pega res.
1: Sí, eren un esdeveniment anual que tenia lloc durant els 5 anys previs als Jocs Olímpics per a generar aquesta expectació en la població. Poc després van llançar el senzill i, com no podia ser d'una altra manera, també es va convertir en tot un èxit de vendes. El 8 d'octubre de 1988, és a dir, més d'un any després d'esta primera actuació, les seues veus es van tornar a unir en el festival La Nit de Barcelona, on la ciutat va rebre la torxa olímpica procedent de Seúl. I això sí que va ser l'última vegada que Freddie Mercury es va pujar a un escenari. 2 anys després, el 24 de novembre de 1991 i només un dia després d'anunciar al món que patia sida, Freddie Mercury va morir.

0: Me sembla molt curiós lo de Ibiza, eh?
1: És que, en el clar, club
0: és que és un,
1: sí,
0: que era, si jo no recorde mal, era una discoteca. Vull dir, no li pega gens estrenar esta cançó de Barcelona allí, però bé.
1: Són aquests deliris, sí, que passen.
0: Coses curioses dels cantants i de la música.
1: Montserrat Caballé en el Club Q d'Eivissa, en Freddie Mercury cantant una cançó, bueno,
0: que després seria l'himne dels Jocs Olímpics.
1: Bueno,
0: tremendo. Pues gràcies, Abril, per recordar-nos totes aquestes històries i sobretot per recordar la música de Freddie Mercury, que va ser una llàstima, que va morir jove.
1: Als 45 anys.
0: Clar, i que ha deixat el seu llegat, com són totes aquestes cançons, o una xicoteta mostra que hem posat avui, perquè no podem
1: perquè
0: posar
1: més,
0: tota,
1: clar,
0: la seva discogràfica en tan poc de temps. Gràcies, tornem demà a partir de les 9:30, ja ho sabeu, així, amunt i avall, el magazín de la ràdio d'Apunt, amb tota l'actualitat, també en entreteniment i, com no, amb notícies d'última hora i molt pendents de tot el que ocorre així a casa nostra, a Espanya i a la resta del món. Tornem demà, no s'ho perguen, a les 9:30.

0: Esports a punt.
1: Què tal, com esteu? Són les 2 de la vesprada. S'acaba la pretemporada. Avui encetem una setmana de lliga, d'aixes normals, amb les prèvies, la rutina dels entrenaments i els descansos. Però això sí, com sabeu, amb el mercat obert fins l'1 de setembre. Quasi res, perquè encara queda dies. És un mercat estrany per la disputa del Mundial, això ja ho sabíem, però també és un mercat en què sembla que moltes coses estan per decidir, lògicament. En els nostres, el València és qui sembla que té més faena, eh? I molta. Prioritat del València, una setmana més, el lateral dret. Diana Arnau Martínez és el nom, encara que la negociació es cou lentament. Primer, el futbolista no ho veia molt clar. Després, el València està lluny del que demana el jugador i el Girona al seu club. Però, almenys en este cas, la negociació continua i no s'ha trencat. Però no és l'única operació. Cert que el temps de més, el València no debutarà en la Lliga fins el pròxim cap de setmana del dia 22 contra el Celta, no este que ve, beneficiats de Carlos Corberán, que contra el Newcastle en el Taronja ja va mostrar les cartes davant l'essència del lateral, defensa de tres centrals, els dos laterals de la plantilla, els dos esquerres, Gallà i Jesús Vázquez, titulars, este últim en el dret, lògicament. El mercat del Villarreal, en el mercat del València, molts noms que repassarem després. En el mercat del Villarreal, la veritat és que tot està en punt zero, no? Almenys en les entrades. Jordi Cautache i Pape Gueye estan en boca de molts clubs, o almenys aquestes informacions han eixit. De moment, cap problema, però el Georgià apareix com a opció B del Barça si Julián Álvarez no arriba, i també és possible que si Ferran se'n va. En definitiva, que hem d'esperar altres mercats per a saber com funcionarà el mercat del Villarreal. I a Pape Gueye, què els anem a dir? Els tempten els petrodòlars, però tampoc no hi ha res i tampoc sembla que el futbolista vulgui aquesta destinació. De les eixides, en principi, després les entrades. El que està clar és que la màquina d'Íñigo Pérez carbura i agrada. El gran dubte de cara al 11 inicial del pròxim dia en la porteria serà Luis Junior o Peter Gulas en la porteria. És el gran debat a Villarreal. En el llevant queda encara mercat. El pròxim que pot entrar, l'extrem argentí, precisament del Villarreal, Thiago Fernández, cedit la temporada passada pel Villarreal en l'Oviedo. Però atenció a l'operació eixida. L'altre Carlos, no Espí, sinó Álvarez, l'heroi de l'ascens, podria no començar la temporada. El Sevilla sembla que vol fer-se amb la jove perla que se n'anà de casa fa tres temporades. Bonem. Hem quedat amb Carlos Ayats, una de les veus aterrissades del llevantinisme, per analitzar el mercat, la pretemporada i com arriba l'equip a l'inici lliguer i, per tant, i lògicament també per este mercat i esta possible eixida. I l'Elx, Tiziano Perrotta, podria ser el pròxim fitxatge davanter de Banfield, argentí, jove i golejador. Sembla que de tancar-se no seria per a jugar ja, sinó que estaria cedit fins desembre. Altre argentí, Facundo Buonanotte, ya ejercís como a Francia Verde.
2: Lo vi, me parece un estadio muy lindo, muy grande, y creo que con gente va a ser mucho más lindo todavía. Un jugador que le gusta estar en contacto con la pelota y me gustan los equipos que proponen y

0: y obviamente que tengan ganas de jugar.
1: Ganes de jugar y de vore, ¿eh? Les noves incorporacions de l'Els, del Llevant, del València, del Villarreal, en definitiva, que tenim ganes ja de futbol. En la nostra tertúlia avui, Cristina Bea i Pablo Leiva, però no només tenim futbol, sinó exis, motor, bàsquet, handbol, en un camp, en un cap de setmana en què en ciclisme Demi Vollering ha guanyat el seu segon tour en un final molt emocionant. Pablo Blasi, la millor de les nostres, va acabar quinta en el seu debut en la prova, i este matí han començat els campionats d'Europa d'atletisme a Birmingham amb 5 valencians. Eusebio Cáceres, el primer que ja ha debutat amb un gran salt este matí, igual que l'Ester Lescai de vesprada serà el tor d'Andrea Sales. En Martell, els medallistes Fàtima Diamé, en Llargaria i Quique Llopis, ens en 10 metres tanques, que completen la participació valenciana. Hem quedat amb Fernando Miñán, amb Ferxes, de seguida per a parlar d'esta cita. Rafa Larcón, esta és la realització tècnica del programa. Al micro, Dani Hermosilla, uns consells. I comencem, anem a la nostra portada.
2: Esports a punt.
3: Davant un avís d'onada de calor, prepara-t'hi. Amb temperatures altes, hidrata't, evita el sol i estigues en llocs frescos. Para atenció a les persones vulnerables i als animals. I tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València. Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
4: ¿Qué haces este finde?
5: Pues festa.
4: ¿Y el siguiente?
5: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
4: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mistari d'Elche, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
6: El próximo 12 de agosto Valencia vivirá un eclipse solar histórico. Recuerda, utiliza gafas homologadas y no juegues con la salud de tus ojos. Acude en transporte público al punto oficial de observación en La Malvarrosa. Desde las 6 de la tarde la CV500 estará cortada al tráfico. No te lo pierdas, el cielo de Valencia hará historia. Ayuntamiento de Valencia, Capi Casal.
7: Viu la primera jornada de Liga al punta punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al punt a punt.
8: Som a punt.
1: Són les 2:06, comencem la nostra portada i ho fem com més ens agrada, amb èxits i més èxits de l'esport espanyol, però sempre, com sabeu, diran cap a casa nostra. I en el Gran Premi de Gran Bretanya en tenim una bona mostra. Pablo Alfonso, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Dani. Sí, en la cilindrada intermèdia són embrillats pilots valencià. Victòria per al txec Philip Salac, però al podi hi havia dos pilots de Puçol, Ivan Ortolà i Àlex Escrits, que pujava per primera vegada al podi en Moto2. El pilot de Sant Vicent del Raspeig, Dani Olgado, va ser quart. En la categoria reina, ple d'Aprilia, segon triomf en el GP per a Raúl Fernández, que va dominar de cap a cap la carrera per davant del líder del Mundial, el madrileny Jorge Martín, i de Marco Bezzecchi. En Moto3, David Almansa va ser el més ràpid, seguit del murcià Antonio Carpe. El representant valencià a la categoria, Adrián Cruces, va caure en la quarta volta.
1: De l'èxit de les dues rodes a l'èxit del 40x20, una vegada més, les guerreres, en esta ocasió les juvenils, van tocar la glòria a Romania, van convertir-se en campiones del món, títol que tornen a revalidar. Un nou èxit de Cristina Cabeza, que, com sabeu, és la entrenadora del nostre handbol Morvedre.
9: Amb una gran defensa en els últims minuts, Espanya va acabar imposant-se a Montenegro 26-23, tot i que les balcàniques van anar per davant fins a haver avançat a la segona part. Un canvi defensiu va ser clau per a la remuntada, una victòria que té bona cosa de representació valenciana, amb jugadores de la comunitat, o que juguen en els nostres equips. D'elles, la jugadora nascuda a Onda, d'origen romanès, i que pertany a l'handbol Elx, Erika Baldú. N'és una prova. L'extrem de l'Elx va ser seleccionada com la millor extrema esquerra del campionat.
1: Rebeca Secades, Andrea Palomero i Andrea Pérez del Morvedre, Laura Ferrer, Lucía Calleja i Erika Bladu del handbol Elx, com acabeu d'escoltar, i Aitana Hernández de l'handbol Mislata, les representants d'estes campiones del món juvenils. I en bàsquet també un nou èxit en les categories inferiors de la selecció espanyola.
9: La selecció sub-18 de bàsquet femení es va proclamar campiona d'Europa en atropellar a França en la final 46-82. esta selecció amb dos jugadores de València Bàsquet, Gabriela Lerma i Sarai Teixeira.
1: I atenció, perquè és la primera vegada des de Rússia a principis de segle que una selecció de la categoria guanya dos campionats de forma consecutiva. I com ho va fer? Pues apallissant a tots els seus rivals amb diferències estratosfèriques. Bones notícies també en la vela, perquè Blanca Ferrando ha quedat subcampiona del món en la categoria Ilka 4.
9: La regatista del Reial Club Nàutic de València es va quedar a només 8 punts del títol en un mundial, marcat per les dures condicions meteorològiques. En total, 3 regatistes valencianes entre les 36 millors del món. A més de Blanca, Marta Ferrando va acabar la que fa de 7 i Romina Vicent la 36 amb una gran remuntada. D'altra banda, la 44 Copa del Rei disputada en Palma, nou èxit del Club Nàutic de la ciutat amb el Solgre, liderat per Elena de Tomàs, que va acabar en la segona plaça de la prova.
1: I des d'avui, ara sí, fem una xicoteta paradeta. Es disputa a Birmingham els campionats d'Europa d'atletisme amb la major participació espanyola de la història. Paula.
9: Així és, avui comença l'edició 27 del campionat d'Europa d'atletisme a l'aire lliure, a Birmingham. A la pista de l'Alexander Stadium, 50 proves es disputaran al llarg de tota la setmana. La selecció espanyola és la més nombrosa de la història, amb 93 atletes, 47 dones i 46 homes. Un equip en el qual hi participen 5 valencians. 3 d'ells han començat a competir este matí a competir en les classificatoris. En llargària, Eusebio Cáceres i Lester Lescai. De vesprada serà el torn d'Andrea Sales en martell. Els medallistes Fàtima Diame en llargària i Quique Llopis en els 110 metres tanques completen la participació valenciana.
1: Molt bé, i Eusebio Cáceres, 194 en el seu primer salt. Per a parlar d'este europeu de Birmingham ja tenim amb nosaltres, bueno, pues el nostre catedràtic d'atletisme, Fernando Miñana. Ferches, bona vesprada.
8: Què tal? Bona vesprada. Bueno, què hi?
1: Bueno, com ha començat la cosa, com ha començat la competició? Sí que hem vist, he pogut veure, aixina de passada, i ser primer gran salt d'Eusebio Cáceres, no?
8: Sí, ha entrat por la puerta grande, un salto 8-24, es verdad que con viento excesivo, más 3-1, pero que aquí lo importante era meterse en la final, que las calificaciones siempre son muy complicadas, y el Donil lo ha solucionado a lo grande, y luego Lester Sky, que os recuerdo que también compite por...
1: Sí.
8: Con licencia de la Federación Valenciana, que también se ha metido en la final por puestos, después de un mejor salto de 8-0-3, con lo cual una mañana redonda para el atletismo valenciano.
1: Efectivamente, y de vesprada, torpera Andrea Sales, ¿no? La de Castelló.
8: Sí, que es la más joven de la selección valenciana, de los 90 y pico que van a competir en Birmingham. La más joven de todas es Andrea Sales, del Valle de Alba. Que entra en Castellón con Toni Cimarro, y que, bueno, pues su objetivo es estar aquí, aprender, acercarse quizá incluso al récord de España de su compañera Laura Redondo, que está en 72 metros, y a ver de qué es capaz esta joven que no para de sorprendernos.
1: De la resta de la agenda de WIF, Fernando, ¿qué pueden destacar?
8: Bueno, en los 800, que es una de las bazas de donde podríamos soñar con una medalla para el atletismo español, tanto Moha Tawi como David Barroso se han metido en semifinales. En el 800 es la prueba más dura de ir superando rondas, porque son todas carreras terribles, y los dos están en semifinales. Y Maribel Pérez también se ha metido en semifinales de los 100 metros.
1: Y para Fátima y para Quique, ¿cuándo arribará el seutor?
8: Bueno, ellos empiezan más adelante. Quique Llopis empieza, si no recuerdo mal, mañana, con también series, semifinales y final, y Fátima Díaz me competirá a final de la semana, en los últimos dos días, a ver si Lord también meterse en la final y ver de qué es capaz.
1: Quique arriba ya mejor, pero el que tú sabes, después de esos problemas físicos que va a tener en los últimos días, supongo que ya en el descanso y la recuperación arriba tan Fátima con Quique, diríamos al 100%, ¿no? En este que era el gran objetivo del año, ¿no?
8: Sí, ha sido un año difícil, no salían las marcas, luego descubrimos por qué era, porque tenía unos problemas, que bueno, le derivaba en unas molestias en los isquios, no ha podido correr en plenitud, pero en las últimas semanas hallaron el problema, encontraron la solución, ha ido mejorando poco a poco, y él llega a Birmingham a tope, Fátima llega a tope, vimos a Quique Llopis en la previa en Teledeporte, ¿no? Hablando, pues, sí. Desinhibido, ¿no? Hablando de que si gana el oro se tinta el pelo de rubio. Eso es buena señal, eso está de buen humor, y eso es porque los problemas han quedado atrás y sigue que yo quise dejar los problemas atrás, es aspirante a todo. Luego lo veremos si lo conseguirá o no. 110 metros vallas es una prueba técnica muy difícil, pero siempre hay que confiar en él porque siempre responde.
1: Per cert, se me acaba de correr ahora, Mundial Sub-20 y también el atletismo español destacando, ¿no?
8: Sí, la verdad es que la última jornada del domingo fue impresionante, con el oro de Bacar Sarri en 3.000 metros de obstáculos, con la medalla de plata de Anastasia León en triple salto. Los valencianos estuvieron también en esa final de triple salto. Naida Calonge, que estuvo en puestos de medallas hasta el final, acabó quinta. Y la verdad es que ha sido... y Martí Torregrosa también en la final en la que el español ganó la medalla de oro. Iba tercero hasta los últimos 20 metros. Y entre que le fallaron las fuerzas y desistió un poco, le virlaron la medalla de bronce y acabó cuarto.
1: Bueno, ho tenim ahí, pero al menos sí que podemos apuntar ya esos, Brosberg, que continúa progresando el atletismo español y es una buena noticia, y lógicamente también el nostre, el Valencia. Estarem pendents y tornarem a parlar al llarg de la semana.
8: Muy bien.
1: Vinga.
8: Estarem.
1: Adéu. En el Tour de França, ho heu escoltat en la portada, victòria de Demi Vollering en l'última etapa, seguida de l'espanyola Paula Blasi, que ha debutat en guany en la Gran Volta Gala i que ha completat un bon tour, això sí, sempre al servici de Lisa Longo Virgini, que va acabar definitivament en el podi. La neerlandesa Demi Vollering, que va guanyar el títol ja en el 23, torna a alçar el trofeu del Tour de França femení en la quinta edició, que s'ha celebrat amb un format actual de 9 etapes. Sembla que per al pròxim any se va ampliar també este número d'etapes de les grans voltes i, en definitiva, que vam tindre un autèntic espectacle en l'última jornada, una última jornada diferent a la del Tour dels Chics, que acaba en París, estava acabant en Niça, amb quatre pujades al Port de Esse, que va ser absolutament espectacular. La polonesa Kasia Nevedoma va acabar segona en la general i la italiana Lisa Longo Borghini, com vos diem, va completar el podi. Destaquem que Marlen Reuser, que va perdre el major groc en el Montventoux divendres, va perdre totes les opcions de podi en el segon ascens de la jornada d'ahir a l'Ese a Niça, i després va patir una caiguda que li va fer acabar fora fins i tot del top 10. Casabanda, com diem, el de Paula Blasi, que treballa per Elisa Longo Borghini i que va fer segona en l'etapa i quinta en la classificació en el seu debut, i que la veritat és que es mostrava absolutament satisfeta del seu tour. Anem amb més coses, anem amb tenis. Perquè Rafa Jodar i Dani Mérida, els dos homes de moda del tenis espanyol, continuen destacant a Montreal. Jodar, després de guanyar al Czech Lejeka en un doble 3-6, s'enfrontarà esta matinada a Arthur Fils, i la gran sorpresa del torneig és Dani Mérida. Per primera vegada el madrileny jugarà en uns quarts de final d'un Master 1000, serà contra el nord-americà Chien. L'únic tenista que queda del top 10 del rànquing ATP és Ben Shelton, que defensa la corona. Buscarà el bitllet per a les semifinals contra Mensik. En l'altre partit d'esquarts, Luciano Darderi s'enfrontarà a Nakashima. En Toronto, dur revés per a Sabalenka, que la número del món, que no passa d'octaus i allarga la seua sequera.
10: La informació esportiva en Esports a punt.
1: Són les 2:20, comencem en la nostra secció parlant ja de futbol. De seguida anem a estar en les nostres equips de primera, però abans anem a parlar del mercat. Marc Romero, bona vesprada.
11: Bona vesprada, Dani.
1: Molts noms relacionats amb el Futbol Club Barcelona i que van a tindre derivacions en altres equips.
11: Sí, dia de moviments en Camp Barça, si vols comencem parlant de lo de Rodri.
1: Sí.
11: Sembla que el Manchester City per fi ha acceptat l'oferta que ha fet el Futbol Club Barcelona, que rondarà 70 milions d'euros, que poden alcançar els 80 per objectius.
1: Uh-huh.
11: Sembla que ja Rodri està preparat per a viatjar, passar les proves mèdiques i firmar amb el conjunt de la ciutat condal.
1: Bé, Rodri és el primer, sembla més a prop, a partir d'ahir acabaran totes les operacions. El segon, Ferran Torres, que va estar divendres passat, recordeu, a Foios, que se té que incorporar dimecres, però que vol resoldre el seu futur abans d'incorporar-se.
11: Així és, en clau mercat, el Barcelona ja espera la primera oferta formal del Paris Saint-Germain per el davanter de Foios, després de que el jugador i el club francès tinguin un acord. Ferran Torres, personalment, vol solventar el seu futur abans del 12 d'agost, que és el dia que tornarà, o se suposa que va tornar, als entrenaments amb el Barcelona.
1: Altre nom, Julián Álvarez, s'ha incorporat ja a la disciplina de l'Atleti de Madrid.
11: Sí, avui ha tornat, ha passat les proves mèdiques, com ha anunciat el club, però no es trobarà amb Simeone, perquè l'entrenador argentí ha donat 2 dies lliures, així que fins al dimecres tindrem que esperar per aquesta conversació amb Simeone, i on el club parlarà amb el jugador per veure com es desenvolupa el mercat d'aquest mateix. El Barcelona pareix que ja es llança en una última ofensiva per el jugador, i l'Atleti continua afirmant que no vol vendre-lo.
1: I atenció, perquè això pot tindre significacions, diríem, en altres mercats, i en Barcelona es parla de Micautatge, de Jos Micautatge, el jugador del davanter del Villarreal, com a possible entrada en el cas de que Julián Álvarez, o els dos, tant Julián Álvarez com en el cas de Ferran de Torres, poden eixir de Can Barça. Però n'hi ha més noms. Comencem en el mercat europeu. Comencem per Barcola.
11: Sí, Bradley Barcola, que ja ha arribat a un acord amb el Liverpool. Personalment, falta l'acord amb el Paris Saint-Germain, que pareix que per a les exigències del club francès són moltes, no? I el Liverpool li està costant arribar a aquestes xifres que demana el Paris Saint-Germain.
1: Altre nom, el del migcampista marroquí Bouadi.
11: Sí, ha sigut la sensació marroquí del Mundial. Ha arribat a un acord amb el Manchester City i s'espera un acord entre clubs. Ara falta negociar amb el Los Lille.
1: Molt bé. Camaté.
11: Sí, Camaté és el jugador que més prop està ara mateix de l'òrbita de l'Espanyol. Un jugador que perteneix a l'Inter de Milán, que arribaria per uns més o menys 3 milions d'euros i que pareix que el club italià es guardaria un 50% d'una recompra. També continuen també els noms de mercat. El PSG està prop de tancar a Suzuki, el porter japonès, per uns 35 milions d'euros. S'espera que Nahuel Molina estiga avui ja en la Roma per a passar les proves mèdiques i firmar un contracte de 4 anys per uns 17 o 18 milions d'euros. Rafael Obrador, també lateral esquerre espanyol del Benfica, prop d'eixir cedit al Sassuolo. Jerónimo Rulli està passant ara mateix a reconeixement mèdic amb el Manchester City. I per últim, l'última informació que tenim del mercat és que, segons l'equip, l'Atleti de Madrid hauria ofertat uns 35 milions d'euros per a l'extrem hispano-belga del Los Lille, Matías Fernández Parte.
1: Adéu, el Los Lille. Tenim a Rulli, un esgroguet que s'incorpora al City. Gràcies, Marc. Demà més.
11: Dani.
12: Tenemos cosas que mejorar, como todos los equipos, pero creo que estamos bien físicamente también. Hoy creo que, por ejemplo, ha sido un buen partido del equipo, hasta es verdad que la tarjeta roja puede pasar y eso se te complica, pero creo que el equipo no está mal.
1: Són les 2:21, pràcticament 22. És molt tard i acabit, després de la derrota del València en el Taronja contra el Newcastle. Quant al partit, 1-2, i se golàs de Ugrinis per obrir el marcador, i tot va canviar a l'expulsió de Gallà. Després ho comentarem en la nostra tertúlia, per una dura entrada i incomprensible entrada també a Uixa. Defensa de 3 amb Pepelu entre De Hasi i César Tàrrega, Jesús Vázquez en el lateral dret i Gallà en l'esquerra, així va solventar d'alguna manera Carlos Corberán l'absència de lateral dret. Sí que van veure un dels nou fitxatges, Ryunosuke Sato, i Hugo Duro fent parella atacant com a punta i mitja punta. En el tema d'Arnau Martínez, vos hem contat al llarg de tot el matí, en esta mateixa sintonia, més a prop de l'acord amb el jugador, que ha rebutjat en principi Osasuna, tal com el nostre company Nacho Sanchís ha revelat este matí. Després, acord amb el Girona, que demana d'inici la clàusula que arriba als 8 milions. Avui, entrenament de el València, tornada al treball i, una vegada més, sense Omar Sadiq. Quim Macerro, bona vesprada.
13: Bona vesprada, Dani.
1: Bueno, primer, benvinguda novament a l'activitat. Després se incorpora Imma després de les seues vacances, merescudes vacances, i un València en el que ha canviat molt poca cosa, la teua essència.
13: Sí, alguns canvis, però molt poques. La dinàmica, les sensacions molt semblants a les de quan me'n vaig anar. Així que sí, Omar Sadiq sí que s'ha entrenat a banda, però la bona notícia és que ja treballa sobre la xespa, ho fa en solitari, però espera arribar a la primera jornada de Lliga, que recordem que en el València serà el dia 22 d'agost.
1: La segona que serà la primera, per a recordar. ¿Vale? La segona que serà la primera, Omar Sadiq, que sí que ha estat alguna novetat més en aquest entrenament del equip de Carlos Corberán?
13: Ha sigut una sessió de treball regeneratiu, sobretot, perquè venien de disputar aquest trofeu taronja, i sí que per a les titulars, és que van acumular més minuts, ha sigut una sessió prou suau, curteta, hem vist Isir a molts d'ells pronte, entre ells Hugo Duro ha sigut els primers en abandonar les instal·lacions. Clar, és que com que ara van a tindre més temps, el més important, el que s'està buscant, és no perdre aquesta dinàmica de competició, per així dir-ho, després dels amistosos, i ven que la lliga comença i ells hauran d'esperar un poc

0: de la ciutat esportiva de Paterna, com anava a ser contra el Raja Casablanca, que finalment no serà el més probable, que havia caigut i ser rival, així que això és l'objectiu ara de Corberan, buscar algun equip amb el que tornar a provar l'equip.
1: Que és quasi tant de temps que estan buscant equip per a aquest partit que ja fa temps que se sabia com la búsqueda de lateral dret, Imma. Però bueno, en fi.
0: Exacte.
1: Bé, demà contarem més coses. Per cert, Imma, una cosa, i és que atenció al que han contat des de Barcelona, Carlos Monfort, el company del diari Esport, que ha contat este matí que Roni Bardiguic, recordeu que en principi interessava al València com a cedir, va anar a baixir perquè a Hansi Flick no comptava amb ell esta temporada, sí, la passada. Sembla que s'ha pogut lesionar de gravetat, es parla d'un problema de lligament, se n'ha abandonat el terreny de joc, la gespa del Johan Cruyff amb llàgrimes, plorant, i anem a veure, perquè era un dels que apuntava a ser jugador o possible reforç del València en este mercat d'estiu. En definitiva, que al València este estiu, lleva d'eixos quatre primers noms, no li estigui sent absolutament res.
0: Res, haurà d'apurar, com sempre, a última hora.
1: Ahí esperem. Ah, bueno, i una altra cosa, Imma, que van veure, mira, ja se m'oblidava, ho parlarem també en la tertúlia, Kian Lin, que va presidir per primera vegada un partit del València en Mestalla.
0: I quin partit, i tot el que va poder veure, tota la mostra de... va acabar l'estadi cantant, demanant la dimissió de Corberan.
1: També de son pare, no?
0: Sí, també per descomptat se van recordar de son pare, i sí que jo crec que aquí a Lim se n'ha pogut tornar després del trofeu taronja amb una bona mostra del sentir del valencianisme.
1: Veurem. En fi, va estar amb Ron Gurley i amb Javier Solís, també en president del partit. Gràcies, Imma.
0: Adeu.
2: Ha sido una pretemporada de aprender nuevos conceptos, de ponernos al ritmo de competición y ya no hay tregua y bueno, esperemos que el equipo de cara a esta semana pues esté preparado, ya empieza lo bueno, ya valen los puntos y los partidos y bueno, esperamos dar lo mejor de nosotros.
1: Ese Ayoce, que bueno, la verdad es que ha comenzado esta pretemporada sense problemes físics, que ja és una bona notícia per al Villarreal i per a ell, també amb gol, perquè està marcant, sinó que en cada partit ve amb Gerard Moreno, ve amb Josmi Cautache, és un futbolista important el canari, recordeu que és internacional, no va estar en el Mundial per problemes de lesions, sense cap dubte, i el Villarreal, que ja començava este matí a preparar a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza i se debut lliguer, recordeu, a Santander, contra el Racing el pròxim diumenge a les 5. Dissabte a Estambul va fer l'última amistosa, abans d'iniciar la Lliga, s'imposaren 1-2 amb un rival molt exigent i en fases de molt bon joc, i en fases sobretot, i també parlarem en la nostra tertúlia, d'aquest joc que més li agrada a Íñigo Pérez, de molt de toc, de molta eixida, de molta qualitat, perquè té molts futbolistes. Ayoce de penal i Mica Autage van marcar per al Submarí, va ser un final positiu per tant, o ha sigut un final positiu per a una pretemporada en què els groguers han treballat com diuen, per adaptar-se a aquest nou estil del nou entrenador de Íñigo Pérez. Si hi ha un debat a Villarreal és el de la porteria, repassaré missions inicial de l'altre dia al camp del Galatasaray perquè pot ser molt paregut o molt semblant o el mateix que comença la Lliga. Sí que va ser Luis Junior titular, no com el partit anterior on va ser Peter Gulaski, va ser el porter titular. Anem a veure per on es decidís. Foi Ciri Renato Veiga titular, diríem, en la posició de central. En Santi Mourinho i Carlos Romero en les bandes. Pepe Gueye i Comesaña estarien en el mig centre i en la punta de l'atac Ayoce i Mica Autache. Bueno, hasta Moleiro, llame més futbolistes, anem a veure quién es ese 11 inicial que presenta el Villarreal. Perdó. Anem ja a la informació del Llevant Unió Esportiva, ja ens espera també Carlos Ayats.
3: Jugadores que queríamos, que han venido con ganas de venir. Es muy importante para nosotros cuando hacemos un jugador que también tenga ganas de venir. Si hay un jugador que empiezas a mirar que tiene dudas, ya somos nosotros que decimos no lo queremos y que va donde quiera. Entonces los que están aquí han venido al 100%, han venido porque querían venir y eso para nosotros es muy importante.
1: Era Luis Castro, ¿eh? Este cap de setmana als mitjans de comunicació del club, una entrevista en la que, bueno, valorava el que ha sigut els primers dies de treball.

0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Hola, com estan? Comencem este temps de notícies per l'última hora de l'incendi de Tírig a Maestrat, que passa per aquesta bona evolució i pel que acaba de confirmar el president Pérez Llorca des del lloc de comandament. Els més de 700 desallotjats, les persones desallotjades de la localitat de Catí, poden ja tornar a les seues cases. Ha recomanat això, sí, el president, que tornen el més prompte possible en previsió de les tempestes previstes per a esta vesprada.
2: Este matí, aquesta evolució ha continuat sent favorable i, per tant, els habitants de Catí van a poder tornar als seus municipis. Van a tornar sense ningú tipus de restricció. Si bé, anem a mantindre tallada una carretera, la carretera que uneix Tírig amb Catí, perquè sí que estan treballant encara els bombers, estan al municipi el antes possible, perquè sí que hi ha previsions de tormentes esta vesprada per la zona. És difícil saber on van a caure aquestes tormentes, però per si de cas, li demanem a la població que si tenen que fer ja el trasllat al seu municipi que el facin abans de les 5 de la vesprada. No?
1: Doncs el veïnat ja pot tornar a casa, però els efectius antiincendis continuen treballant sobre el terreny. Jordi Fuentes, Tírig.
3: Més enllà d'aquesta notícia que el veïnat de Catí pot tornar a casa, així es manté el treball a estall per tal de refredar tot el perímetre de l'incendi i treballen 300 efectius terrestres i 21 mitjans aeris. El que volen és precisament que els vents de fins a 80 km per hora que poden acompanyar les tempestes d'esta vesprada no tinguen la capacitat de revifar les flames. Ara mateix el perímetre està sense flama i si tot va bé es podria donar per estabilitzat esta mateixa vesprada després de cremar 810 hectàrees en un perímetre de 21 quilòmetres.
1: La bona evolució d'este incendi en la portada d'este temps de notícies són les 3 i quasi 3 minuts. Adolfo Pascual està en el control. Anem amb més coses.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: I l'actualitat d'esta setmana passa com no per aquest eclipsi solar del pròxim dimecres. La Generalitat ha ampliat la restricció i ha decidit al remat tancar tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana, també tots els d'Alacant, davant de l'elevat risc d'incendi forestal i en previsió que molta gent s'hi acosti per a visualitzar este fenomen extraordinari. José Soler, bona vesprada.
4: Sí, bona vesprada, Patricia. Emergències també ha enviat recomanacions als ajuntaments perquè tanquen els accessos als paratges protegits, que són de gestió municipal, i han fet una crida a la responsabilitat de la ciutadania instant a que vagin als punts oficials de visualització. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències Interior.
5: Vamos a poner todos los medios disponibles para evitar el acceso tanto a los parques naturales como a los paisajes protegidos o a otras zonas forestales, y aquí, por ejemplo, seguiremos manteniendo un dispositivo que limite de la manera posible todo acceso. Hago un llamamiento claro de concienciación a la ciudadanía de que lo importante es la protección de las personas y que también se puede visualizar desde otros puntos lo que es el eclipse solar total.
4: Més de 2.500 efectius de la policia i de la Guàrdia Civil vigilaran les carreteres en una jornada on la mobilitat representa un gran repte. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol.
6: Planifiquen bien su viaje, que lo planifiquen con mucha antelación, que se informen por los canales oficiales de la DGT de los conflictivos en las carreteras de la Comunidad Valenciana, que tengan una previsión de viaje también de posibles colapsos en las carreteras para que puedan tener, como bien decía, avituallamiento suficiente.
1: I en l'actualitat política, amb parada tècnica ja per vacances dels partits polítics, sense activitat parlamentària tampoc aquesta setmana, la crisi migratòria continua en el centre del debat entre govern i oposició perquè la situació en Ceuta està molt lluny de normalitzar-se. Moltes de les persones migrants han començat a muntar campaments provisionals en les platges i entre 1.300 i 4.000 menors, una xifra que a hores d'ara, setmana i mitja després, encara balla perquè no hi ha una dada oficial, estan a l'espera, José, d'una solució.
4: Sí, la setmana comença amb el resò de la manifestació ahir a la ciutat autònoma, on més de 15.000 ceutís es van concentrar per a demanar respostes tant a Espanya com a Europa i per a demanar intervencions urgents. Per a dijous està convocada una reunió tècnica i preliminar, segons fons de Moncloa, de la Comissió Sectorial d'Infància i Adolescència, una trobada entre el Ministeri del RAM amb la consellera Cira Rego al capdavant, amb les comunitats autònomes per a fixar una proposta per a redistribuir estos xavals i xavales. Recordem que és una acollida vinculant, tot i que les comunitats on Vox té competències en matèria social han avançat que no aniran. Els que sí que aniran són els consellers del Partit Popular, tal com ha confirmat avui el vicesecretari de Política Autonòmica, Elías Bendodo.
7: Nosotros siempre cumplimos la ley, y lo vamos a seguir cumpliendo. Somos un partido de Estado y somos un partido responsable. Ahora bien, esta crisis de inmigración, los menores que están en Ceuta, lo que tiene que hacer el gobierno es negociar y hablar con Marruecos, porque esos menores con quien tienen que estar es con sus familias. A partir de ahí nosotros ya asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
4: El govern espanyol ha habilitat una partida extraordinària de 25 milions d'euros per a gestionar este repartiment extraordinari i ha dit que treballa amb l'objectiu primer del reagrupament familiar d'estos menors. Ángel Víctor Torres, ministre.
8: Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
1: I pel que fa a la informació de l'horatge, Victòria Rosselló, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Patricia.
1: Hem d'estar ben pendents dels avisos, perquè a les 2 de la vesprada entra ja la vista taronja per possibilitat de tempestes.
9: Tempestes que aquesta ocasió podran ser especialment fortes. De fet, és a vista taronja en previsió de pluges que puguen passar dels 40 litres per metre quadrat en una hora. Això és molta intensitat de precipitació. A més, poden anar acompanyades de granís, que pot ser d'un tamany considerable, per tant, causar danys, i també amb ratxes fortíssimes de vent, el que anomenem esclafits, que van associats a les tempestes quan es produeix un desplomament de la massa d'aire i fa que les ratxes siguin fortíssimes. Per tant, això també pot incidir en el perill d'incendis, que ja és molt alt i que serà extrem en els pròxims dies a causa precisament, i concretament avui esta vesprada, en previsió d'aixòs fenòmens que acompanyen les tempestes.
1: Per tant, Victòria, per a les pròximes hores, per allà de cara a esta vesprada, en el nostre territori, en la Comunitat Valenciana, què podem esperar?
9: Hem d'esperar aixòs fortes tempestes, haurem de seguir l'evolució del radar per a veure on van creixent. És més probable que les més fortes siguin cap a l'interior, però també es desplaçaran cap a la costa. Per tant, no podem descuidar cap part del territori, perquè podem tindre una probabilitat de tindre aquestes fortes tempestes, com comentem, associades a fortíssimes ratxes de vent.
1: I parlem de l'eclipsi. Ens queden només 2 dies, hem estat parlant llarg i estès de l'eclipsi, però sí que és cert que, com comentàvem, estos dies també hi ha un risc d'incendi que pot complicar, perquè hi haurà moltíssima gent que se desplaça als nuclis.
9: La mobilitat és la clau i, per tant, la precaució també haurà de ser extrema, i del que estem parlant des de fa setmanes és el que podrem veure, a on ho podrem veure, quina serà la durada, però ara ja ens hem de centrar en la previsió meteorològica.
1: La pregunta de milió, els núvols.
9: Si tenim núvols, no podrem veure l'eclipsi. I com està la previsió ara, a dia d'avui, a 2 dies, a 48 hores del fenomen astronòmic? Hem de dir que hi ha una possibilitat que hi hagi núvols, especialment a la zona del sistema ibèric, precisament núvols de tronada. Res a veure amb els que esperem avui, amb les tronades que esperem avui. Però sí que pot haver creixement de nuvolades que, si coincideixen en el punt d'observació concret amb el núvol, pues dificulten l'observació del fenomen. També en punts de la costa pot haver núvols alts que també dificulten el poder seguir l'event astronòmic, però de tota manera sembla que hi ha una bona finestra d'oportunitat per a poder-ho veure.
1: Vinga, doncs creuem els dits, esperem que tot isca bé i que puguem veure-ho bé. Gràcies, Victòria. Seguim.
9: Vosaltres.
0: A punt. Les notícies del migdia.
10: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Les 3 i quasi 10 minuts parlem de l'incendi. El veïnat de Catí, les més de 700 persones desallotjades des d'ahir, algunes ja saben que han passat la nit a la veïna localitat de Xert, acollits allí, han començat ja a tornar a les seues cases, donat la bona evolució en l'extinció de l'incendi. El president de la Generalitat ha avançat a migdia que es donaven les condicions per a tornar, però ha recomanat que com abans arriben millor, perquè s'esperen tempestes de cara a la vesprada, ja els ho hem dit. Mònica Artana, tu has estat tot el matí a Xert, on han passat la nit d'aquestes 47 persones a un alberg de la localitat.
11: L'alegria és respirar així entre el veïnat de Catí, 47 persones que encara estan així al poliesportiu de Xert on han passat la nit i que estan a l'espera de tornar a casa. I és que fa uns minuts que els han comunicat esta decisió, només acabar la reunió del SECOPI, degut l'evolució favorable que pel moment està tenint l'incendi. Ara estan a l'interior del poliesportiu preparant les coses i a més els han recomanat que tornen a casa el més pront possible, perquè l'AEMET ha activat ara a les 2 la vista taronja per pluges fortes i tempestes per a que puguen tornar a casa amb la màxima seguretat. Arrere queda la situació d'incertesa d'este matí i l'angoixa per haver tingut que deixar les seues cases ràpidament. Mari Carmen Gámez és l'alcaldessa de Catí.
12: Ha ido todo con mucha calma, precaución, han seguido los consejos de los servicios. No tenemos ninguna queja ni de la población ni de la población que nos ha acogido de CERT. La verdad es que ha estado todo coordinado y tengo que dar las gracias sobre todo a la población del pueblo, a los catinens. Nos han dicho que se prevé una tormenta, pero que podemos volver antes de la tormenta a nuestras casas y que no corremos peligro.
1: Bé, i a Catí fa escassament una hora que s'ha retirat ja ese cordó de la Guàrdia Civil que impedia l'accés al municipi. El veïnat, ja ho saben, que pot tornar. Un dels primers a entrar ha sigut el nostre company Enrique Tena. Enrique, on estàs? I què t'has trobat en arribar al poble?
13: Així a Catí ja comencem a veure les primeres cares d'alegria que poden tornar als seus municipis. A hores d'ara, uns 15-20 cotxes hauran tornat ja així a l'Almaestrat. No han passat ni 24 hores fora de casa, però clar, el que es troben una vegada tornen al seu municipi és una muntanya convertida totalment en cendra, és el barranc de les Ortigues, una imatge en blanc i negre, i aquesta serà la part que més costarà digerir a tot el municipi de Catí. Tots comentaven que tenien ganes de tornar a casa, afortunadament en torna pronte. El dimecres, des d'ací, recordem que és un punt important per a veure l'eclipsi, i el dijous, dia 13 d'agost, comencen les festes de Catí. Esta és la situació que us podem contar a hores d'ara des d'aquest municipi de l'Almaestrat.
1: Gràcies, Enrique. I el foc també està afectant altres zones d'Espanya. A Niebla, a Huelva, més de 150 efectius combaten l'incendi forestal que està fora de control i que ja afecta més de 20.000 hectàrees.
4: Vora 500 persones continuen desallotjades i les complexes condicions meteorològiques no ajuden en l'extinció. I a Segovia, el foc de Navas de Sant Antonio continua actiu amb dos municipis evacuats i un altre confinat. Més de 30 focs forestals mantenen Espanya en alerta.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Més coses, la temperatura de la mar el passat mes de juliol va ser la més alta des que hi ha registres, 20,96 graus de mitjana en els oceans extrapolars. Són dades del Servici de Canvi Climàtic Copernicus que ens ajuden a explicar les onades de calor tan intenses i duradores que estem patint i que ens alerten de que del que pot vindre.
4: Sí, perquè aquestes temperatures tan altes s'estan produint al Pacífic Central, la zona on estan presents les condicions que afavoreixen el fenomen meteorològic del Niño, que provoca pluges torrencials, però també a casa nostra, perquè l'alta temperatura al Mediterrani alimenta la potencialitat de danes en esta pròxima tardor. Europa ha tancat el mes de juliol més calorós de la història, amb 21,62 graus de mitjana, amb precipitacions i humitat del terreny especialment baixes i cabals dels rius molt per davall de la mitjana, particularment els grans rius europeus com el Sena, el Rin o el Danubi. Condicions totes elles que afavoreixen els incendis forestals excepcionals com els que estem vivint pel que fa a la superfície cremada i també a emissions de fum a l'atmosfera.
1: I sobre les altes temperatures, atenció la dada que hem conegut este matí, la donada a Emet, i parla de l'augment exponencial del número de nits tòrrides a València en l'última dècada. Hem passat a la ciutat de no tindre cap en els anys 60 o 70 a les 105 que portem ja en els 6 anys que va de la dècada de 2020.
4: Emet ha tret aquestes estadístiques agrupades per dècades de les nits amb mínimes iguals o superiors als 25 graus, començant per la dels anys 40 del segle XX, que és quan n'hi ha registres. I en la de 1940 hi hagué només una nit, així en 10 anys, i les tres dècades següents no n'hi hagué cap ni una amb aquestes temperatures. Ja en la dècada dels 80 hi hagué 4 i comença a pujar a partir d'ahir, la dels 90 amb 12. La corba no fa més que pujar, 21 en els 2000, 40 en la dècada del 2010 i en el 6 anys que portem del 2020, ja en van 105.
1: I hi ha dos dies de l'eclipsi, ja es poden llegir a les pantalles de les carreteres els consells que fa la DGT per si este fenomen ens pilla conduint. Victòria Masso.
14: Les més importants apunten. Si l'eclipsi ens agarra conduint, està prohibit parar al voral de la carretera per a mirar-ho. Tampoc es poden fer fotos amb el mòbil o càmera si estem al volant i cal posar les llums del vehicle per a ser vistos. I una més, igual ja han provat les ulleres especials. La qüestió és que porten un filtre molt fosc que només permet veure el sol. Així que no ens les hem de posar conduint perquè no veurem la carretera. Avui al carrer hem trobat des de gent que anava a improvisar dimecres.
15: Jo és que no tenia pensat veure-lo, la veritat, perquè no, encara no tinc plan.
16: Jo, depèn de com esté aquello, iré en cotxe o no iré en cotxe.
14: Fins a gent que té clar que res de cotxe i ese dia.
16: molta massificació i millor, pues, un poc més segur, trobar un lloc més tranquil.
14: La DGT en qualsevol cas recomana planificar els desplaçaments d'anada i tornada i estar atentes a l'estat de les vies per canals oficials. S'espera 1,5 milió de moviments a les carreteres en poc de temps i cal recordar, sí, que l'objectiu del dia és veure l'eclipsi, però també poder contar-ho.
1: I també sobre l'eclipsi, les organitzacions de protecció del consumidor han ordenat la retirada de 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars, segons ha informat l'organització de consumidors Facua.
4: Es tracta de 6 models de les marques Lionstar, ACP, Acare, Professional, Pelispan, Omanage, Orro i Opticalia. El problema està en que el filtre és massa fosc i no permet apreciar bé el fenomen i es corre el risc de que la gent es lleve momentàniament les ulleres amb el risc de lesions oculars. Estos models han sigut detectats per les administracions de consum de la Comunitat de Madrid, Aragó, Castella, Lleó, Galícia i La Rioja, però s'ha distribuït per tot Espanya.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Les 3 i 16, la situació a Ceuta, setmana i mitja després de l'entrada massiva de migrants, encara està lluny de normalitzar-se. Hi ha vora 1.400 menors no acompanyats a l'espera d'una solució i altres milers a l'espera de ser identificats. Centenars d'ells fent cua a les portes de la comissaria de policia, José.
4: L'endemà de la manifestació a Ceuta, per a demanar respostes a esta situació, tant a Espanya com a Europa, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, s'ha reunit amb el president de la ciutat autònoma, en Juan Jesús Vivas, que ha reclamat un pla d'estat, un comandament únic i mesures urgents per a la recuperació de la normalitat. I entre aquestes mesures, el confinament dels que han entrat.
17: Hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas.
4: Per la seva part, Ángel Víctor Torres ha dit que el govern d'Espanya estudia habilitar nous espais i que treballa amb el Marroc per al reagrupament familiar dels menors no acompanyats.
8: Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
4: Dijous hi ha prevista una conferència sectorial d'infància on govern espanyol i comunitats autònomes abordaran el repartiment d'estos menors no acompanyats a la península i aquells que no puguen ser reagrupats. Una reunió a la que els consellers de Vox han confirmat que no assistiran però que sí que ho faran és del Partit Popular. Elías Bendodo, vicesecretari de Política Autonòmica dels Populars.
7: Nosotros siempre cumplimos la ley y la vamos a seguir cumpliendo. Somos un partido de Estado y somos un partido responsable. Ahora bien, esta crisis de inmigración, los menores que están en Ceuta, lo que tiene que hacer el gobierno es negociar y hablar con Marruecos, porque son menores con quien tienen que estar, con sus familias. A partir de ahí nosotros ya asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
4: El PP manté la convocatòria al Senat per a que compareguin esta setmana 3 ministres per a explicar la situació, tot i la negativa del govern espanyol que compareixerà la setmana que ve al Congrés.
1: I així, a casa, la Guàrdia Civil investiga l'agressió homòfoba que han patit este cap de setmana a Benialí, a la Vall de Gallinera, una parella de xiquetes de 14 anys per part d'altres 3 menors de 16. Gala Navarro.
18: Un equip de policia judicial pren este matí testimonis familiars i veïns que pogueren veure l'atac dels menors dissabte a la nit mentre proferien crits homòfobs i feixistes. Ahir el veïnat es va concentrar per a condemnar els fets. Anna Seguí és promotora de l'Orgull Rural de la Vall de Gallinera.
19: És una cosa que s'ha de fer des de dins de casa, no? I s'ha d'educació que s'ha de donar a la gent jove, que això, pues, que és intolerable, que no pot tornar a passar, però ni així, ni a les ciutats, ni a res, que no podem anar a viure i estar en por.
18: Els pares de les menors han denunciat ja els fets davant la Guàrdia Civil.
1: I el Ministeri d'Igualtat ha remès dos oficis avui a Sagunt pel cartell sexista d'una penya taurina de la població, un adreçat a l'Ajuntament i un altre a la Federació de Penyes. Recordem que en este cartell del grup festiu Un Forat en un Forat es mostrava una imatge d'un bou sometent sexualment a una dona nua, cartell d'una altra banda que no era la primera volta que s'exhibia perquè era la imatge d'esta agrupació.
4: El Ministeri en el seu compte d'X ha escrit: exigim respecte en qualsevol celebració als principis constitucionals d'igualtat i no discriminació. I el consistori també va demanar la retirada d'esta imatge per considerar-la contrària als principis d'igualtat i de convivència ciutadana. També ho va fer la Generalitat, que a més va demanar revisar col·laboracions, cessions d'espais o subvencions públiques de la penya a fi de garantir-ne l'adequació als principis d'igualtat, respecte i no discriminació.
1: I Altea, la Guàrdia Civil, continua investigant què va fallar durant la nit de dissabte al Castell de l'Olla. Ja sabem que una carcassa es va desviar de la seva trajectòria i va impactar sobre el públic i va provocar 27 persones ferides. Paula Rico, redacció d'Alacant.
20: Ara mateix hi ha una doble investigació, una en l'àmbit intern i una altra encapçalada pel Servici de Policia Judicial i el d'Intervenció d'Armes i Explosius. Escoltem a José Pérez, president de la Confraria del Castell de l'Olla, i a Deo Sánchez, regidor de Seguretat d'Altea.
21: Ells van analitzar-ho, aquesta carcassa, perquè va eixir més i va desviar, no ho sabem. De totes les maneres, des d'aquesta mateixa plataforma s'ha tirat ja més de 35 anys i no ha passat res, o sigui que podem dir que ha sigut una mala sort i ja està.
22: Lo lògic seria pues, emetre un informe en el que qual establisquen el que són les causes i per què, sobretot per a millorar per a l'any que ve.
20: A més, mentre els membres de la confraria organitzadora retiraven este matí les 10 plataformes utilitzades per al llançament dels focs, ja s'han rebut les primeres denúncies per lesions lleus. De moment, només una persona continua ingressada per cremades a l'Hospital General Universitari d'Alacant.
1: Bé, doncs, sobre esta notícia, la pirotècnia Vulcano, que és la responsable del Castell de l'Olla, que dissabte se va disparar, ha lamentat, avui l'incident ha afirmat també que investiga per què una d'aquestes carcasses flotants va esclatar contra el públic.
4: La pirotècnia ha traslladat la solidaritat i el suport a les persones afectades i s'ha posat a disposició dels afectats per a oferir-los col·laboració. En el comunicat assegura que està analitzant tota la informació relativa als artificis utilitzats.
1: I roïnes, molt roïnes, són les dades de sinistralitat a la carretera d'este fin de setmana. Han mort 19 persones al volant, la xifra més alta des de novembre del 24, segons dades que ha fet públiques la DGT.
4: Dos d'aquestes víctimes es van produir en dos accidents a la Comunitat Valenciana i les dos a la comarca del Camp de Tura, les poblacions de Riba-roja i de Bétera. Aquestes xifres han convertit el segon cap de setmana d'agost en el més tràgic des del 15 al 17 de novembre de fa dos anys, amb el mateix nombre de morts. Sis de les 19 víctimes eren usuaris vulnerables, quatre motoristes i dos ciclistes, i 13 dels accidents es van produir en vies convencionals. Només tres van ser en autovies o autopistes. I amb estos últims sinistres ja en són 640 les persones mortes en carreteres en el que portem de 2026.
1: I localitzats més de 60 projectils d'artilleria de la Guerra Civil al municipi de Villores, que està a la comarca dels Ports, una troballa que ha activat un ampli dispositiu de la Guàrdia Civil per tal de desactivar-los.
4: Este és el so d'una de les detonacions controlades. Els artefactes de 75 mil·límetres de diàmetre estaven complets i amb càrrega al seu interior. Una unitat especialitzada dels GEDEX, els grups especials de desactivació d'explosius, s'ha desplaçat des de València per a la seva retirada i destrucció. En les seues xarxes socials, la Guàrdia Civil recorda que si algú es troba amb munició antiga, no ha de tocar-la ni moure-la, s'ha de senyalitzar el punt i avisar immediatament el 062 o l'112.
1: I atenció, perquè a partir del 17 d'octubre totes les telefonades comercials hauran de dur un prefix. Serà el 400, per tal que puguen ser identificades amb facilitat pels usuaris. Ho ha anunciat avui el ministre per a la Transformació Digital, Óscar López.
23: Buscamos dos objetivos. El primero es evitar las estafas. Y el segundo es garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a saber que una llamada que reciben es comercial. Porque muchas veces, antes pasaba con los móviles, sigue pasando con los fijos, muchas veces se atiende una llamada pensando que puede ser un familiar o cualquier cosa, por cualquier gestión, y sin embargo no, era una llamada comercial.
4: I a partir del 15 de setembre, totes les empreses que es dediquen al màrqueting digital hauran de estar registrades per tal de no ser bloquejades. El ministre explica que des del mes de març s'han bloquejat més de 300 milions de telefonades i 26 milions d'SMS fraudulents.
1: I creixen els acomiadaments col·lectius en la primera part de l'any, la majoria en el sector servicis. Han crescut un 15,6% en els primers 5 mesos en comparació al 2025, que traduït en nombre de persones suposen quasi 17.000 en tot Espanya, 2.200 més que l'any passat.
4: Catalunya capçala el rànquing i la Comunitat Valenciana se situa en tercer lloc amb 1.993 despatxaments col·lectius. Són vora 1.000 més.
1: I creixen els acomiadaments col·lectius en la primera part de l'any, la majoria en el sector servicis. Han crescut un 15,6% en els primers 5 mesos en comparació al 2025, que traduït en nombre de persones suposen quasi 17.000 en tot Espanya, 2.200 més que l'any passat.
4: Catalunya capçala el rànquing i la

0: contribuït a engreixar aquesta estadística és Telefònica, que té en marxa el major expedient de regulació d'ocupació dels últims anys i que suposarà l'eixida del voltant de 5.500 treballadors i treballadores d'aquest grup. Del sector de les comunicacions destaca l'Ero d'Ericsson amb 164 despatxaments i el d'Iberia, que en maig ha completat la primera fase d'adhesió voluntària amb 844 eixides de la companyia.
1: De la informació internacional, estem amb la mirada posada en Washington a l'espera de la reacció de Donald Trump al desafiament llançat per Israel i després de que el primer ministre Netanyahu s'hagi posat al punt de mira en rebutjar públicament el pla de pau per a Gaza presentat per la Junta auspiciada pel president nord-americà. Marian Company.
2: Els habitants de Catí van a poder tornar als seus municipis.
3: Ja tenim ganes.
4: Claro, la incertidumbre es cuando lleguemos que nos vamos a encontrar.
5: Evitar acceso.
6: Resposta que, de moment, es fa esperar, Patricia, i que promet ser meditada si ens atenem al silenci que està mantenint al respecte Donald Trump. Des de la Junta de Pau s'assegura que no s'està exigint a Israel que retire de Gaza ni que complisca cap punt fins que el desarmament de Hamas es consume.
7: Israel xolelet et misma.
6: Però a ningú li s'oblida que les eleccions generals a Israel són l'octubre, que Benjamin Netanyahu ha de mantindre's en la línia dura, banderí dels socis ultranacionalistes i vol continuar ara al poder com a líder d'un Likud més conservador que mai. I és que ho pateixen són, és clar, els habitants de Gaza. L'exèrcit israelià ha causat avui un mort. Recordem que controla el 60% de la franja. Ja són 1.258 els palestins morts per Israel des que va entrar en vigor un alto el foc que no es complís.
1: Bé, anem amb altres coses. Ucraïna ha confirmat este migdia l'autoria de l'atac contra una refineria russa que ha causat la mort almenys de 13 persones. Ha sigut a la regió del Tartastan en un complexe petrolier.
0: En un comunicat publicat en Telegram, l'estat major ucraïnès emmarca l'atac i és textual en el marc de les accions destinades a reduir el potencial de l'agressor rus. A banda de les 13 morts confirmades, hi ha 48 ferits, segons l'agència oficial russa TASS. El Comitè d'Instrucció de Rússia ha obert una causa penal pel que consideren un atac terrorista.
1: I parlem del tifó que està colpejant l'est de la Xina, el tifó Dauphin, que amb vents que arriben als 150 km per hora que poden fer volcar camions. Han evacuat 1,5 milió de persones i han cancel·lat vora 1 milió de vols als dos aeroports de Xangai. A Pequín estan en alerta per pluges torrencials. I avui, 10 d'agost, parlem de les festes d'Elx perquè la ciutat viu immersa en les festes patronals. Esta vesprada arriba un dels seus actes més emblemàtics, la prova de l'Àngel, on els xiquets de l'Escolania demostraran que poden cantar dins dels aparells desafiant el vertigen que suposa estar a 25 metres d'altura. Nerea Blasco.
8: És un assaig tradicional del Misteri d'Elx que permet comprovar el funcionament de la tramulla aèria i verificar que els xiquets cantors toleren l'altura abans de les representacions. Javier González és el mestre de capella.
9: Estem sempre treballant al Misteri, però quan arriba ja les festes i el cadafal està en el seu lloc, el que més ens interessa és l'acústica, no és el mateix, però en la casa de la festa, que omplir la basílica en la veu.
8: Això serà a les 6 de la vesprada. Poc després, a les 8, les tropes de la Creu prendran els carrers en l'entrada cristiana. I a les 9 de la nit, l'artista catalana Lia Cali farà un concert dins del programa Nits de Festa. Per acabar, la mascleta nocturna de la mitjanit donarà pas a una altra nit de festa.
1: Camilla, de les 3 i mitja, acabem este temps de notícies amb Records i Minerals del valencià Roger Bellido, una cançó que evoca els estius familiars a la platja i que forma part del seu disc Esta vida se complica.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
5: Palmando.
6: Tu li has donat les claus.
5: Por algún lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
7: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
9: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel Requena, 100.9.
10: De tu a tu.
11: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
12: Apunt Ràdio.
13: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
14: Efectivament.
13: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
15: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
16: Home, claro, és que tot això ho he viscut jo.
13: Però de veritat, cal triar bàndols?
17: Sí. No.
13: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
15: No tinc ni idea.
13: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
18: Ui, que bonico!
13: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
19: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
13: A mi el reggaeton em dona marxa.
20: Home, pues clar.
13: No tot han de ser jotes i albades. Din, tiririn, din, din, din, din, din, din, tiririn, din. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
21: Y ahí la torre te anima, si sabieres lo que me ha pasado. Que me han sortido dos bañes, yo no sé qué me le da por la...
13: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa.
22: Sí? Però que moderna!
13: Vinga, iaia, nosaltres ballem! Una jota reggaetonera.
23: Oh, que són de bones! M'encanten!
13: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
24: A mi m'agrada la Pantoja.
13: Fins a la pròxima llengüeta.
12: Apunt Ràdio.
8: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
25: Un 10 d'agost moria Joaquim Sorolla. S'apagava definitivament la llum d'un valencià que l'havia sabut reflectir sobre el llenç com ningú. Es considera un dels pintors més brillants de la història de l'art de la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX. Sorolla, nascut a València el 1863, va desenvolupar un estil personal i intransferible. Va captar de forma magistral la llum mediterrània i seria capaç de fer vibrar la vida quotidiana a través d'un traç enèrgic i precís, especialment en les escenes de platja i els retrats. Sorolla va protagonitzar una carrera artística meteòrica. Es va quedar orfe de molt menudet i son tio volia que heretara l'ofici de manyà, però prompte van intuir que la vocació del jove Sorolla era la pintura.
26: Yes.
25: Es va formar a València i Madrid i va seguir a Roma, on es va impregnar de la immensa tradició de la pintura clàssica per a després marxar a París i entrar en contacte amb les tendències pictòriques emergents. Prompte va despuntar en diversos certàmens nacionals i internacionals. La capacitat de capturar els matisos del sol sobre la pell, la roba o la mar, amb una pinzellada solta però quasi quirúrgica, el van convertir en el màxim exponent del luminisme valencià. Sorolla va pintar una gran varietat de temes, des d'escenes costumistes valencianes, amb pescadors i ballistes com a protagonistes, fins a retrats de la burgesia i la noblesa de l'època. Però també paisatges i escenes de jardins plens de vitalitat, optimisme i sensualitat. A principis del segle XX, l'estel de Sorolla va traspassar fronteres, amb exposicions exitoses a París, Berlín, Londres i també els Estats Units, on va rebre l'encàrrec de pintar uns impressionants murals per a la Hispanic Society of America de Nova York. Una sèrie de llenços de gran format sobre diversos territoris d'Espanya i Portugal destinada a decorar la biblioteca de l'edifici de la Fundació. Desafortunadament, una hemiplegia frenaria en sec la intensa activitat creativa de Sorolla els últims anys de vida. Sorolla va morir a sa casa de Cercedilla, a la Serra de Madrid, deixant un buit immens en el panorama artístic i un llegat pictòric extraordinari que continua admirant-se arreu del món. El 10 d'agost del 1923.
1: Comprimits efervescents.
3: A punt podcast.

0: Arribem a la fi de la nostra història, tacada per la llegenda negra que ens ha perseguit durant 5 segles. Diplomàtics, ambaixadors o funcionaris s'encarreguen d'escampar per tota Europa tota mena de libels sobre el meu papat, que donarien peu a mentides com que jo mateix era un convers o que tenia un pacte amb el dimoni. L'enveja és un dels 7 pecats capitals i un dels pitjors sentiments que mou el món. A molts dels qui em van envoltar durant el meu papat els tenia ben apamats des del principi. Els ho veia als ulls mentre em feien reverències i m'adulaven falsament.
1: Borja, de València al Vaticà. Història de 2 papes. Capítol 6. La llegenda negra.
0: Soc Alexandre VI, el segon papa Borja, nebot de Calixte III. I m'he encarregat de que conegueres la verdadera història de la nostra família. A fer-ho m'han ajudat persones tan erudites com l'escriptor Joan Francesc Mira, que té molt clar qui són els que escampen totes les llegendes.
2: Aquelles grans famílies romanes no podien tolerar que un papa, que no solament no era romà, sinó que no era ni italià, ni estava integrat en la societat italiana, estava allí, vivia allí, actuava allí, però no formava part de valors ni d'aquestes famílies. Un paio que ve des d'allà, de l'altra banda del Mediterrani, d'un país, d'un regne de València, que no sabria ni on estava exactament, arriba allí, se col·loca, de tal, es va molt cotarro, i col·loca allí la seva gent, i això es posa frenètic.
0: La doctora en Història Medieval i professora de la Universitat de València, Sandra Bernabéu, és sabedora dels tripijocs i coneix com s'ho feien aquestes famílies sense cap escrúpol per embrutar la reputació dels Borja.
3: La família Sforza de Milà seran els que comencen aquesta llegenda negra a partir de que Lucrecia Borja es va casar amb el duc de Milà i, per tant, quan trenquen l'aliança, quan podem dir que Alexandre VI trenca l'aliança amb Milà, li fa a la filla negar que ha mantingut relacions sexuals, que ha consumat el matrimoni i que torne i declara nul el matrimoni. Això és una ofensa per al ducat de Milà, i ahí comença la llegenda negra. Una llegenda negra que després a Roma serà continuada per Sorsini i pels Colonna, que són les dues grans famílies aristocràtiques enfrontades entre ells, per això els Borja van a jugar un paper determinant, i que faran fins i tot dir que César Borja havia matat el seu germà.
0: Si al meu fill César el van acusar falsament d'assassinar el seu germà Joan, tot el que van dir sobre l'altra filla meua, Lucrecia, és indecent. Fins i tot van fer pamflets en contra seua dient que era la puta de Roma. Uns pasquins que van arribar a tota Europa. La meua filla es va tancar en un convent davant de tanta difamació.
2: I llavors fan la, direm, una guerra de propaganda. Comencen a difondre notícies falses, s'inventen coses, les augmenten, s'inventa la cèlebre carta aquella i ja està. Els pasquins ja a Roma, a prop de la Piazza Navona, hi ha una estàtua més mutilada que diuen el pasquino. D'allò de la paraula pasquí. I allà pegaven cartell de crítica i coses d'aquestes. Encara existeix. I d'ahí ve lo d'un pasquí. L'únic que podien fer era pegar cartells o difondre una carta falsa com la carta Silvio Sabelli, que era una carta difamatòria.
0: Aquesta carta anònima és un dels primers exemples documentats de propaganda política en la qual se'ns acusava de crims execrables. Incest, assassinats, enverinaments. Ens comparaven amb Calígula o Neró, afirmant que el meu fill César segrestava dones en les seues campanyes militars per a crear el seu propi harem, al mateix temps que mantenia relacions homosexuals amb un dels seus capitans. O que durant els festejos de la boda de Lucrecia i Alfons d'Aragó es va produir una inenarrable orgia amb una 50ena de cortesanes. Lucrecia va eixir del convent, on es va recloure després de la difamació quan vaig aparaular el seu segon matrimoni amb Alfons d'Aragó. Diuen que es va enamorar d'ell, però allò va acabar prompte. No ens interessava aquella unió. Un sicari contractat pel meu fill César el va matar. Però no vos entristiu. Ja vau escoltar que Lucrecia va acabar els seus dies tranquil·la amb el seu tercer marit, en el ducat de Ferrara. Lucrecia es va emportar la pitjor part de la difamació per ser dona. I a ma mare, Isabel de Borja, amb un paper fonamental en la nostra vida, ningú la recorda. Ningú no. Sí que ho fa, per exemple, la doctora en Filologia Catalana i també professora de la pròpia Universitat de València, Verónica Zaragoza.
4: És la germana del primer papa i mare del segon papa, que sempre es posa l'èmfasi en aquest procés d'entronització dels dos papes Borja, però també s'ha de posar en relleu el paper d'aquesta figura d'Isabel de Borja tan propera a aquests dos papes. Per què? Perquè quan ella enviuda es fa càrrec de seus fills i té una visió de la importància que té mantenir el patrimoni familiar i educar els seus fills d'acord amb uns valors que ja podem considerar quasi bé nobiliaris. Un d'aquests valors, per exemple, seria l'educació en les seues filles. L'educació en els seus fills, però també en les seues filles. Per tant, veiem aquí que el paper d'Isabel de Borja com a mare dels Borja és fonamental en eixa configuració dels valors nobiliaris que trobarem i que després es projectaran cap a altres àmbits de poder.
0: Ma mare em va ensenyar moltes coses. Potser hauria d'haver donat lliçons sobre hipocresia a la resta de les famílies italianes. Feien el mateix que nosaltres, però després ens van voler jutjar amb altres codis morals. El pare Miquel Navarro, professor de teologia i un dels autors de Diplomatari Borja, ho explica millor que jo.
5: Els Orsini i els de la Rovere van difondre i van engrandir els seus defectes, exagerant el nepotisme de tots dos o difonent rumors sobre els excessos d'Alexandre per a perjudicar-los en el camp polític. Però, poc després de la mort d'Alexandre, el clima moral permissiu, relaxat, diguem, que feia que, per exemple, el fet que el papa tinguera fills pues, no fora vist com un escàndol, pues este clima relaxat va canviar radicalment a causa de la reforma protestant i la contrarreforma. I llavors la figura del segon papa Borja va ser escarnida a més severs judicis i va ser vist com la representació dels papes corruptes del Renaixement. Quan amb la reforma protestant el concepte de la moral es transforma i es transforma restrictivament, els Borja se'ls jutja segons eixa nova escala de valors i comencen a censurar-se les seues taques morals. Així, l'objecte de les calúmnies ja no és una conducta política errònia, sinó el llibertinatge sexual i el crim, per exemple, però sense ningú fonament, perquè s'havia transformat el concepte de la moral privada que s'esperava en les persones públiques, especialment en el papa. D'altra banda, hem de dir que la major part de les crítiques de la llegenda negra són calúmnies infundades completament.
0: Propaganda. Tot era propaganda contra nosaltres. Què havíem de fer? Estar constantment desmentint-la? Un papa no s'ha de justificar mai. Tan sols li deu explicacions a Nostre Senyor. I no anava a permetre que la meua família es rebaixara al nivell d'eixos pobres d'esperit.
3: Els Borja mai desmentiran el que el diuen, perquè tota propaganda és bona, no? Siga bona o dolenta. Se crea una vox populi, que avui en dia diríem una opinió pública contrària als Borja, que el que fa és projectar encara més el seu poder. I ells en són conscients i, per tant, juguen i forgen la seva llegenda aparentant tindre un poder que realment no tenen. Es fa aparentar tindre molt més poder.
0: Algunes de les grans famílies italianes ara tenen una excel·lent reputació. Mentre que els Borja, en part per culpa d'alguns literats del romanticisme, som una mena de mafiosos del segle XVI. como afirma el periodista y escritor Juanjo Braulio.
6: Els Colonna o els Orsini han passat a la història com mecenes, ells han passat com criminals i no foren més malvats ni més manca d'escrúpols que els altres. Foren més hàbils, molt més hàbils, perquè la seva epopeia és extraordinària. En 50 anys, una família de la xicoteta noblesa rural de Xàtiva va aconseguir el papà de Roma, que era pràcticament el mateix a tindre el poder absolut en Europa, no? Assassinats, conspiracions, és que era la manera de fer política en l'època. En això no foren diferents als altres. El que passa és que després tingueren enemics molt poderosos, tant en vida com sobretot després de la seva caiguda. I després la literatura ha fet la resta, no? Autors com Donizetti, com Víctor Hugo, com Alejandro Dumas, en El Conde de Montecristo, feren la resta, no? Convertir en Asborcha en una família mafiosa i criminal d'una manera completament injusta.
0: Ja ho diu el professor d'Història de l'Art de la Universitat Politècnica de València, Santiago Laparra. No ens fan voler mai a Roma, on érem uns estrangers. Ni a València tampoc ens estimarem massa per ser uns nouvinguts. No hi ha res pitjor que ser foraster a ta casa.
7: Aquells valencians estrangers en Roma, quan en 1485 tornen a València, en València tornarien a ser uns nouvinguts, uns arribats. El fet és molt clar. El Palau dels Borja, actual seu de les Corts Valencianes, està a la plaça de Sant Llorenç. Discretament, allunyada, apartada del carrer Cavallers. Carrer Cavallers, que ix de la plaça de la Mare de Déu, que es comença en l'actual Palau de la Generalitat, era el carrer on vivia la florinata de l'aristocràcia valenciana, incloent el comte d'Oliva, que aleshores era un títol més important que el de duc de Gandia. Els Borja, en 1485, eren uns nouvinguts en València, en la seva València, eren uns forasters en la seva València, i es tingueren que conformar en un lloc discretament apartat del carrer Cavallers, el qual subratja ben bé esa condició de nouvinguts que aviat els Borja superarien, perquè molt prompte aquells nouvinguts es convertirien en el primer llinatge de la noblesa valenciana. Quan, en 1520, el tercer duc de Gandia inaugura, encara no acaba de les obres de la seva seu, del seu palau a València, l'actual seu de les Corts Valencianes, quan en 1520 el tercer duc Joan de Borja Enríquez inaugura aquell palau, la festa va ser descomunal a modo de targeta de visita de "Així estem nosaltres, es Borja", la família valenciana més universal.
0: Vam deixar un llegat moral, cultural i artístic, sustentat en la resistència i en la lluita pel que creiem. Tan sols cal que passegeu pels carrers de Gandia, Xàtiva, Simat de la Valldigna, Alfaguir, Albaida, Castelló de Rugat, Vallès, Llombai, Castellnou o València, per deixar-vos enlluernar pel nostre impressionant patrimoni, com el Palau Ducal, el Monestir de Sant Jeroni de Cotalba, l'Hospital de Sant Marc, la Col·legiata de Santa Maria, l'Ermita de Santa Anna, el Castell dels Milà i Aragó, el Convent de Santa Clara o la mateixa Universitat de València, que vaig crear jo mateix. Vam fundar un estat senyorial al Regne de València i vam posar la Corona d'Aragó al lloc on es mereixia. Però és que sota la meua protecció vaig tindre artistes com Miquel Àngel, Veneto, Tiziano, fins i tot Leonardo da Vinci, que dissenyava les màquines de guerra per a l'exèrcit del meu fill César. Fins i tot a Roma, les primeres obres d'urbanisme modern van ser cosa meua. Vaig manar construir la Via Alessandrina, l'actual Via della Conciliazione, que connecta la plaça de Sant Pere amb el castell de Sant'Angelo. Quan la recorregues com a turista, recorda't dels Borja. Vaig impulsar la Universitat de la Sapienza, on Copèrnic explicava les seues teories revolucionàries. Vaig reorganitzar l'administració de l'Església i vaig posar ordre en les finances, que estaven en la ruïna. Vaig llevar poder als barons romans que em restaven influència. vaig iniciar la restauració del poder pontifici. I gràcies a mi, el Renaixement entrà per València i es va escampar per tota la península Ibèrica, des de la vora del Túria. Vaig ser un papa del Renaixement, el bressol del Renaixement, que s'estimava València. Nosaltres, els Borja, els estrangers, els papes que van vindre de fora per ampliar el món, que no es van acontentar amb menys. Ja no tinc ganes de predicar. Ara vosaltres haureu de jutjar si sentiu que eixe és el vostre paper. Jo no ho faré. Perquè jutjar amb valors morals a qui no ha pogut veure el poder de prop és propi d'un gos o d'un ruc. Però fem una cosa. Imagineu que l'heu vist. Tan de prop que quasi hauríeu pogut tocar-lo. Un poder capaç de canviar el món. Vos hauria fet millors o pitjors persones? És difícil respondre veritat. Però el cel i la glòria existisquen o no, sens dubte són per als que no han tingut por de mirar el seu destí i desafiar-lo, encara que hagin perdut. Trobo a faltar al meu oncle. Espero que d'alguna manera hagi estat orgullós de mi. De ningú més ho necessite. Vaig fer el que vaig haver de fer i ho vaig fer amb convicció. I així està el meu llegat. El nostre llegat. Per a vosaltres i els que vinguen darrere, pels segles dels segles. Amén. Amén. Amén. Amén.
1: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes.
8: Guió i producció, Xavier Martínez. Guió de ficció, David Pascual. Narració i papa Alexandre Sisé, Nacho Fresneda. Títols de crèdit, Paula Usero. Disseny sonor, Kelu Robles i Eloi de la Aza. Direcció, Ángela Sepúlveda. Direcció i producció executiva La República Independiente de la Ràdio, Paz Galeana. Gestió de continguts d'Apunt, Txelo Rivera. Producció executiva d'Apunt, Inés Mengual. Agraïments, Institut Internacional d'Estudis Borjans. Borja, de València al Vaticà, història de dos papes, és una producció d'Apunt en associació amb la República Independiente de la Ràdio, basada en una idea original de Camilo Genú.
9: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Ayora, 100.9.
10: De tu a tu.
11: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
12: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
13: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
14: Apunt Ràdio.
15: Va de bo! Avui aprendrem el vocabulari típic del nostre esport més propi. Pilotari de llegenda, tot carisma i flexetge. Va de bo, cavallers!
16: Tira-li, enxufa-li!
15: Si volem ser pilotaris, hem de començar per vestir-nos com cal.
17: Un traje que doni alegria per on passe.
15: La camiseta ha de ser dels rojos o dels blaus, els pantalons han de ser blancs i, això sí, una faixa com jo porte ara. Faixa, faixa! també és important que ens protegim les mans amb esparadrap o guants i cinta.
16: Clar que sí.
15: Les pilotes que es gasten es diuen pilotes de baqueta.
18: Hòstia, pilotes!
15: I als peus, el més tradicional són les espardenyes de careta, amb sola d'espart i vetes lligades a la cama.
18: M'encanten!
15: Ara que ja ho tenim tot, podem anar al trinquet, que és l'edifici on es practica el joc de pilota.
18: Quin comboi!
15: I triar-ne la modalitat que més ens agrade. Oh! El primer vot. Va de bo, cavallers! Fins a la pròxima llengüeta!
19: A punt ràdio. A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7. De tu

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Els més de 700 desallotjats de la localitat de Catí que han passat la nit a Tírig ja poden tornar a les seues cases. Una decisió que s'ha pres per l'evolució favorable de l'incendi de Tírig. Xavier García del Valle.
2: Sí, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, instava el veïnat de Catí a tornar el més pronte possible als seues llars per evitar possibles complicacions per les tempestes previstes per a esta vesprada.
3: Estem al municipi lo antes possible, perquè sí que hi ha previsions de tormentes esta vesprada per la zona. És difícil saber on van a caure aquestes tormentes, però per si de cas li demanem a la població que si tenen que fer ja el trasllat al seu municipi que el facin abans de les 5 de la vesprada. No?
2: Sobre el terreny continuen treballant 300 efectius terrestres i 21 mitjans aeris amb l'objectiu d'evitar que revifen les flames i d'estabilitzar un incendi forestal que ja ha cremat 810 hectàrees.
0: A dos dies de l'eclipsi solar, la Generalitat ha ampliat les restriccions i ha decidit finalment tancar tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana, també els d'Alacant. Ho fa perquè el risc d'incendis forestals serà extrem per la combinació de la situació meteorològica i les aglomeracions de la gent mobilitzada per a visualitzar este fenomen extraordinari.
2: Emergències ha enviat recomanacions als ajuntaments perquè tanquen els accessos als paratges protegits, que són de gestió municipal. I el conseller Juan Carlos Valderrama ha reiterat la crida a la responsabilitat de la ciutadania.
4: Hago un llamamiento claro de concienciación a la ciudadanía de que lo importante es la protección de las personas y que también se puede visualizar desde otros puntos lo que es el eclipse solar total.
2: Més de 2.500 efectius de la policia i de la Guàrdia Civil vigilaran les carreteres en una jornada on la mobilitat representa un gran repte. Pilar Bernabé és la delegada del govern espanyol.
5: Planifiquen bien su viaje, que lo planifiquen con mucha antelación, que se informen por los canales oficiales de la DGT de los puntos conflictivos en las carreteras de la Comunitat Valenciana.
0: I a Ceuta, una quantitat indeterminada d'entre 1.300 i 4.000 menors esperen encara una solució a la seva situació.
2: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, s'ha reunit avui amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que ha reclamat un pla de l'Estat, un comandament únic i mesures urgents per a la recuperació de la normalitat, entre elles el confinament dels que han entrat.
6: Hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas.
2: El ministre Torres ha dit que el govern d'Espanya ja estudia habilitar nous espais i que treballa amb el Marroc per al reagrupament familiar dels menors no acompanyats.
7: Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
2: Per a dijous està prevista una conferència sectorial d'infància on el govern espanyol i les comunitats autònomes abordaran el repartiment dels menors a la península que no puguen ser reagrupats. Reunió a la que els consellers de Vox han confirmat que no assistiran, però que sí que ho faran els del Partit Popular.
0: I la Guàrdia Civil investiga l'agressió homòfoba que han patit este cap de setmana a Benialí una parella de xiquetes de 14 anys per part d'altres tres menors de 16.
2: Este matí l'equip de la policia judicial ha pres testimoni als familiars i veïns que pogueren veure l'atac dissabte a la nit mentre proferien crits homòfobs i feixistes. Ahir el veïnat es va concentrar per a condemnar els fets. Anna Seguí és promotora de l'orgull rural de la Vall de Gallinera.
8: És una cosa que s'ha de fer des de dins de casa, no? I s'ha d'educació que s'ha de donar a la gent jove, que això pues, que és intolerable, que no pot tornar a passar, però ni així, ni a les ciutats, ni a res, que no podem anar a viure i estar en por.
2: La vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, també ha condemnat l'agressió homòfoba en un comunicat.
0: I acabem amb una última hora, el terratrèmol que ha sacsat Colòmbia, un terratrèmol de 7,4 graus en l'escala de Richter. De moment es desconeix si hi ha víctimes mortals. Nosaltres tornem a les 5 amb més informació.
1: Som a punt.
9: Què fas este cap de?
10: Doncs festa.
9: I el següent?
10: Són festes també, què vols que li faça?
9: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a vore el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
11: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
12: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
13: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
14: Benvinguts al recull dels millors moments de la vesprada d'Apunt. Avui ens centrem en la primera quinzena de juny i farem un especial de connexions de la nostra companya Mar Hernández, que al llarg de tot el curs ha eixit cada dia al carrer per fer-vos protagonistes a molts de vosaltres. Amb ella solíem començar cada dia el nostre programa. La primera setmana de juny ens va costar protagonistes d'aquells dies com ara els joves que es presentaven als exàmens d'accés a la universitat. Els nostres joves estaven plens d'il·lusió i de nervis, intentant planificar el seu futur.
13: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
15: Tu que te vaig ser en literatura, te recordes?
14: Ostres, no me recordes.
15: Jo, tia, Platón en filosofia, Benito Pérez Galdós en literatura.
14: Ai, sí que...
15: Pim, pam, fuego.
14: Jo me recordo de Hobbes, de Hobbes i de Kant,
15: Hobbes, de,
14: en filosofia.
15: El de Calvin i Hobbes, el de los cómics, no.
14: El de l'home és un lloc, però l'home... Un poc més profund.
15: Sí, no?
14: Sí. I de què més me'n recorde? Ah, que en art, història de l'art, vaig ser un pintor que jo vaig dir... I sé, no sé el nom, no sé escriure bé el nom. Ara el posaré, però sé que és el que li agrada a Tita Cervera i el té una piscina.
15: Un franc...
14: I era Van Gogh.
15: Lipo-lipi...
14: No era Van Gogh, no. És qui era. Sí, sé que li agrada. No,
15: un que li agrada tant.
14: I que tenia una piscina amb un quadre d'ella. Bé, cosetes de la vida. Bueno, jo recordo que vaig passar molts nervis.
15: Això sí.
14: Molta emoció.
15: I recordar que el dia d'avui pues, estan vivint en tantes cases, no? Perquè han sigut més de 25.000 alumnes. Que ho ha passat ells i jo crec que també la gent del seu voltant, no? La família i això.
14: Això la va dir-te, que jo crec que va patir més ma mare que jo. Jo estava nerviosa, però al remat ho recordo amb cert carinyo. N'hi havia una complicitat i un bon rotllo amb els companys que pagava la pena. Entre examen i examen seguíem al campus, en la xespa, i no va estar malament. Vinga, home, però sapiguem que els alumnes, que tenen tots els nervis i tot l'estrès, estan vivint-los ara, però tranquils, amics i amigues, la bona notícia és que passarà força i ànims a tots, perquè avui, a tots i a totes, perquè avui és el primer dels tres intensos dies. I enguany les proves venen marcades especialment per la vaga educativa. Mira, des parlarem de la Universitat de Majors. Tot això és gràcies a la pública, així que poca broma. I també pels nous controls de radiofreqüència per a evitar trampes. Ah. Mar Hernández, bona vesprada,
9: bona
14: radiofreqüència.
9: Radiofreqüència.
14: Ai, senyor.
9: És una barbaritat, sí.
14: T'has acostat, no?
9: He anat a...
14: Has estat examinant alumnes, has estat...
9: T'imagines que he estat jo examinant alumnes?
14: Ulladora, se dirà? Ulladora?
9: Ulladora?
14: De convoyadora, para xerrar-nos de tot.
9: Convoyats estaven també els alumnes, vos he de dir, perquè jo he estat al campus de Burjassot de la Universitat de València, així al costat, on estan 6 dels 55 tribunals establerts per les 5 universitats públiques valencianes. Enguany, de fet, s'examina més gent que l'any passat, concretament 1.883 estudiants més, i en total són, com deies tu, Ximo, no? 25.666 alumnes.
15: Exactament, no?
9: Sí. I és de veres que els alumnes estaven convoyats, jo crec que pel fet d'haver començat ja la prova i trencar aquesta primera barrera que sempre costa una miqueta més.
14: Tota la raó.
9: Si voleu els escoltem, sí. Escoltem Clàudia, Alessia, Lucía, Carmen, Aroa i Verònica.
16: Estava tremolant al principi, estava molt nerviosa un poc, però després al veure l'examen m'he tranquil·litzat un poc.
17: És 10 minuts abans d'entregar-ho, sí que no es pot mirar a punts ni res, sí que és un poc estressant.
18: Molt, i és horrible. Molt bé, la veritat. Me ho esperava més difícil.
19: Llevo estudiando bastante porque me pongo muy nerviosa y tal.
18: Ya después la resta de días es más relaxat.
20: Sí, sí, expectatives bones.
9: Expectatives bones, ja tot va avant. Passat el primer, ja tot va avant. És de veres que algunes, hem de dir, que venien amb els seus rituals particulars.
18: Jo soc supermaniàtica, o sea, jo, si n'hi ha coses que antes dels exàmens estaven d'una forma, tenen que mantindre's d'aquesta forma, perquè si no, jo ja me ratlle. Les pulseres que duc, o la funda del mòbil, jo me les vull canviar ja, però no puc canviar-les hasta que jo no acabe la EBAU.
21: Los pendientes de patito y el collar. Yo rezo la suerte antes del examen. Bueno, por mí, por mis amigas, por todas.
14: ¡Ay, qué mones!
15: De toda la suerte.
14: Les arrojades de patitos.
9: Por mí, por todos mis compañeros, En fi, com boiades amb amulets de la sort o sense, tot ha començat este matí a les 9:30 amb eixes assignatures de la fase general, que de moment hem de dir que totes les proves han transcorregut en les 5 universitats públiques amb molta normalitat, amb total normalitat, segons la Conselleria d'Educació. I vosaltres dèieu que què vos va tocar, no, el vostre any? Doncs enguany vos conte. Han arrencat amb llengua i literatura castellana amb un text del diari Informació sobre l'adolescència i també amb un conte d'Emília Pardo Bazán, en el que és la part de literatura. I també sintaxi, que estan un poc preocupades les alumnes per la part de sintaxi. Després ha sigut el torn d'història de la filosofia, on ha eixit entre altres el moviment feminista, també Aristòtil, sí. I ara mateix farà cosa de 40 minuts, perquè començava a les 3:30, els alumnes estan examinant de les assignatures específiques que conten per a cada carrera.
15: Les específiques, que són les que ara sumen més la nota o això. Vale, sí. Recordem que, clar, en els nostres temps, bueno,
14: era diferent.
15: Fueres insultant ben jove.
14: Era diferent.
15: Però vaja, era de l'1 al 10, i el sobresalient era 9 i 10, el 8 és notable, tal, però ara hi ha 14 punts.
9: Ara hi ha 14 punts.
15: Bueno, ja fa anys, no?
9: Són 10. Com funciona? En principi són 6, que són el que es dona la mitjana de classe, no?
14: El
9: que has fet dels cursos. Vale. Després, fins a 4 punts, és eixa fase general, fins a 10, és a dir, 6 dels cursos, 4 de la fase general, i els altres 4 són d'eixa fase específica, que són el que puja la nota i el que possibilita que puguen traure's eixes assignatures, eixes carreres, no?, que costen una miqueta més.
15: Que són les que tenen un 12, un 13 o inclús fregant el 14,
9: exactament,
15: no?
9: Que de fet és el que busquen en aquestes proves, van més quasi a les específiques que a la fase general, perquè és el que costa més o el que marca la diferència entre arribar a carreres, sobretot si ja la tenen pensada.
18: Tecnologies creatives per a disseny 3D per a videojocs o pel·lícules. Està alta. Dones només 100 places, crec, i és un 11,5 de magisteri, que ara està en un 10,2 o algo així. No requereix molta nota, però sí que és veritat que n'hi ha molta demanda.
19: Comunicació audiovisual, que està en 10,31, però com tengo buena media de bachiller, pues yo, o sea, es muy difícil que no entre.
20: Jo crec que entre. Sí, sí. Tinc sensacions bones.
9: Sensacions. M'encanta les optimistes. Les optimistes són les millors.
14: Jo era de la negror, jo era de fatal. I després, al remat, sí. M'han posat les coses al seu lloc. Però
9: sí que és cert que quan diuen, per exemple, 10 i poquet, doncs que és una nota baixeta, perquè si tu en principi...
14: La veuen assequible.
9: La veuen assequible. Mm-hmm. Si tu de base ja partixes amb un, diguem-ne, bona nota alta de 6 punts inicials, un 5,6, diguem-ne, si se t'ha quedat bona mitjana, 5,7, després si aproves la resta d'exàmens, és assequible en principi. Okay. I a més arriben després d'un curs que ha sigut intenset, però que diuen que podria haver-se esperat pitjor.
18: Sí, ha sigut un poc agobiant estudiar quasi tots els dies, però bé.
20: Jo he estat un poc més tranquil·la, perquè en plan, si estudiava molt em posava molt nerviosa, però s'ha estudiat amb molts descansos.
19: A veure, ha sigut un curso que vamos, perquè jo los cursos anteriors sí que he passat un poco más, y este me he tenido que poner mucho las pilas, la verdad, pero con constancia y tal se saca.
18: És difícil i tens que ser molt constant, però per a tot el que diem de que te vas a morir, no sé què, no espera tant.
15: Te vas a morir.
14: Pero es que per damunt del dia a dia està aquesta pressió de hem d'acabar tot el temari, hem de saber-se-ho tot, les notes importants, tot l'any sí que se sent certa pressió, no? Després com la gestiones és important.
15: Els nervis, aquesta angoixa, aquestes nits d'abans, la seguretat en elles mateixa o en ells mateixos.
14: Sí, però tot l'any.
15: Perquè...
14: I per al professorat?
15: Però jo què sé, si en el moment em bloquejaré o què sé.
14: Si te quedes en blanc, això és el pànic, jo crec que tenim tots. He de dir-te que és un curs també especial per al professorat, no? Perquè estan al peu del canó durant tot l'any, els han de preparar a consell, paciència perquè Exacte. Volen que els vagi bé Exacte. Als seus alumnes.
9: I d'alguna forma també, en part dels docents, senten que en esta prova també se'ls està avaluant un poc a ells, no?
14: Sí,
9: a tota aquesta faena que han fet poquet a poquet durant el curs. I també tenen els seus nervis,
14: sí.
9: Vull dir. Sí. Escoltem, si voleu, els professors de l'IES Henri Matís de Paterna i de l'IES Campanar de València.
3: I jo també nerviosa, claro, que no sé lo que es van a preguntar, a veure si els deis bé. Així, nervis compartits.
4: Sí, què hi gira, Ximo? Saps alguna cosa? T'han dit alguna
3: sí,
4: cosa?
3: Què hi
4: gira? Sí. Què hi gira en filosofia? Què va gira en dictat? Quan te pots enterar, dic, no?
15: Que bonic, que d'alguna manera són part d'ells, perquè, bueno, és que formaré en educació.
14: Mira,
15: me pareix un treball realment.
14: L'educació se fan moltes bromes,
15: però meravellós.
14: Però és, si el professor té l'autèntica vocació, com la majoria en tenen, i els alumnes tenen ganes, se crea un vincle preciós, perquè és un caminar junts, un recorregut, com a mínim un curs, a voltes és més d'un curs, compartint experiències i compartint la vida, i a voltes els alumnes, ma mare era mestra, i a voltes els alumnes li contaven a d'ella coses que els pares no. Ma mare sabia sempre si havien renyet, anaven a separar-se, si tenies quant, si la iaia estava malalta, si el gosset s'havia mort, si, o, i alegries també, no? És una relació molt especial, que és a banda de la feina, eh? És com una dosi de psicologia quotidiana que també hem de tindre en compte.
15: En fi, en el dia a dia, aquestes últimes setmanes, i seguim vivint a dia d'avui, està aquesta vaga de tot el
9: Exacte.
15: Sector, tota la família educativa, que haurà resultat o ha tingut alguna incidència també en este final de curs.
14: Sí,
15: què diuen?
9: A més, era la quarta setmana de mobilitzacions, que
14: sí.
9: Ja porten bona cosa de dies, encara ja no hi ha acord per part dels sindicats i conselleria, i és de veres que en les proves sí que s'ha vist molts docents amb la samarreta verda i jupetí, i també algun alumne anava de verd. El que és la prova, els exàmens han transcorregut amb normalitat perquè els serveis mínims estaven establerts al 100%, tant per als exàmens, per a la gent que estava controlant els exàmens, com per a la correcció. I pel que fa al curs, els docents diuen que l'alumnat de segon de batxiller no s'ha vist afectat perquè realment ja havien acabat les classes quan
14: sí.
9: va començar la vaga.
22: Estem així per recolzar i molts de serveis mínims, aleshores.
3: Això ara acompanyant els alumnes, en qualsevol cas ells no tenien que patir ninguna conseqüència per la nostra vaga.
23: No els va afectar per a les avaluacions perquè les classes havien acabat i en el meu cas, per exemple, sí que vaig quedar en ells en un dia per a fer repàs. S'estimaven més en general estudiar en sa casa i crec que en aquest sentit no els ha afectat.
14: És de veres, les amigues de ma filla són totes, estan ara mateix examinant-se en la UG en este cas, i si havien pogut acabar el temari i els exàmens i tot abans per a plegar.
15: S'ha fet un exercici de responsabilitat, també prèvia per a preparar específicament els alumnes que anaven a presentar-se a la
14: Jo tinc una pregunta que estic segur que tu també t'ha cridat l'atenció quan hem començat esta conversa, i és radiofreqüències, i com és això? Detectors de radiofreqüències per evitar trampes.
9: Detectors de radiofreqüència, nan inhibidors, de fet, són uns detectors que estan focalitzats en els dispositius electrònics i el que detecten realment és si estan rebent o no dades de l'exterior, si estan emetent o si estan rebent. Per exemple, un bolígraf d'estos electrònics o unes ulleres amb microcàmeres que capta... És que això és real, existeix, funciona i molts alumnes ho han emprat. Són microcàmeres que capten, fan una fotografia a l'examen i amb intel·ligència artificial tu pots, d'alguna forma, respondre. I és que estos dispositius ja han arribat a les aules dels instituts, segons ens comentaven els professors.
4: En algun tipus de sistema per a localitzar, a veure si estaven intentant copiar en algun sistema. De fet, en l'aula enguany, en l'institut, hem tingut algun cas i hem tingut que improvisar algun mecanisme per evitar tot això, perquè és que cada vegada saben més ells que nosaltres. És de veres, ja te parlen de rellotges, d'ulleres que se posin i te llitgen ahí automàticament la pregunta i després te dona la intel·ligència artificial te dona la resposta.
14: Sí, saben més ells que nosaltres, em passa en casa, eh?
9: Clar, i en els exàmens, és de veres que en la pràctica, comentaven alguns professors, és difícil aplicar en un examen com el de la selectivitat, no? Que potser és més de comprensió i que hi ha coses que la intel·ligència artificial encara no està preparada com per a respondre de forma tan immediata. Però aquests detectors estan, de moment s'han utilitzat, pel que sabem fins ara sense incidències, però veurem com transcorren estos 3 dies. I a més la normativa cal tindre en compte que obliga els estudiants a tindre els telèfons mòbils totalment apagats dins de l'aula, que ja no val només en silenci o en mode avió, guardats dins de les motxilles, fora de l'abast de la mà,
14: sí.
9: I tampoc pots anar amb rellotge, sigui analògic o digital.
14: Sí.
9: O sigui, que cap tipus de dispositius. I, a més, evidentment, els professors que estan per allà, els professors, a més, docents que estaven de serveis mínims, estan controlant l'examen, detectant si hi ha algun tipus de trampa, alguna còpia fins i tot més analògica, no? alguna xulla de les típiques. Però és de veres que no cal cap trampa si l'examen està preparat.
14: Clar.
9: I per això volia acabar amb un dels consells que dona als seus alumnes un docent de l'IES Campanar.
5: Que descansen molt, que regulen molt el temps de descans, d'estudi, que no s'agobien massa. Són exàmens que, a més, no tens espai. Entre un i l'altre tens un següent examen i t'has de centrar en ell, sinó en el que has fet abans. Perquè, si no, pots entrar en una roda que és molt difícil d'eixir. Tot el que han estudiat ja s'ho saben. El que toca és intentar relaxar-se, repassar algunes coses i ja està. Aquest és el meu consell, sempre.
14: Gran consell.
15: Gran consell, però jo...
14: Però els nervis van per la...
15: impossible. Sempre
9: a l'última
15: anada. Sempre
9: a l'última
15: anada, fins a l'últim minut, que sonava la campana de l'examen, per molt preparat que pensaves que anaves. Quin moment més bonic, passar d'alguna manera...
14: Quin moment vital.
15: Una etapa preciosa, també, de la vida, que és l'etapa universitària, i el futur també de la formació, de la ciència, els futurs treballadors i treballadores també d'este sector,
14: en fi, de
15: qualsevol altre, no? Ja
14: ànims, xics i xiques, ho aconseguireu. Si no podeu entrar en allò que vulgueu, una cosa semblant, i l'any que ve canvieu allò que de veres us fa il·lusió, i perseverar, estudiar, preparar i estar tranquils dins del que puga ser possible, com deia el professor David, de l'IES Campanar. Uh-huh. Marc, que xulo!
9: A descansar molta força a tots aquests alumnes que s'examinen estos dies, fins el dijous i després a passar-se un estiu de meravella.
15: Mel, amunt, gràcies.
9: Adeu.
6: Sentir-la parlar, si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit.
14: Quins records ens fan tindre estos joves que han de decidir què estudiar i pensar què van a fer el dia de demà, a dedicar-se en la seva vida? Mireu, des de jove Miguel Bellver va decidir que volia ser rellotger i amb una precisió admirable a això ha dedicat la seva vida. Mar se'n va anar a xat i va a xerrar amb ell i es va fascinar tot el que ens contava.

0: El temps, que a la ràdio el tenim sempre mil·limetrat, però que ara tot arreu el tenim més controlat que mai. I pensar que fa unes quantes dècades la forma més eficaç que tenien de mesurar el temps era, jo que sé, amb un únic campanar i un rellotge enmig del poble, una cosa així.
1: Joaquim. Sí, inclús conforme anava avançant el dia i en funció de la llum solar ens podíem orientar una miqueta a quina seria l'hora. Ara estem, que sé jo, mirant tot el rato en el rellotge sempre pendents, bueno, el rellotge de pulsera o el telèfon mòbil, que moltes vegades no ens fiem de rellotges perquè se retarden, este concretament. Sempre mires el mòbil per assegurar-te, no? Però encara queden d'aquells models antics que... Mals, poden ser complicats de mantindre i de reparar, i també queden persones que es dediquen precisament a això, a reparar-los. Els de sempre, els rellogers.
0: Olé.
1: Els que s'ocupen de esa maquinària precisa i mecànica que tenen els rellotges. És cert que este ofici, el dels artesans del temps, ha canviat molt amb els anys. A poc és més difícil trobar un autèntic rellotger que conega en profunditat aquests mecanismes, que faci aquestes reparacions mecàniques i que sàpiga desxifrar els secrets d'aquests rellotges històrics.
0: I la nostra companya, Mar Hernández, s'ha anat al taller d'un d'aquests rellotgers de tradició i d'ofici. Mar, hola, on estàs?
2: Bona vesprada, companys. Doncs mireu, estic a Xàtiva, estic molt propet d'un dels tallers de rellotges que queden ací a la comarca. Un taller que vos he de dir fa només uns instants, concretament fa 14 minuts, hem viscut una autèntica festa quan han donat les 4 amb tots els rellotges sonant, cadascú amb la seva tonalitat i el seu so particular. Es tracta del taller de Miguel Beiber. Ell s'ha dedicat a reparar rellotges des que era menut, per tradició familiar, però també per vocació. Diu que una de les primeres coses que mira quan veu una persona és precisament en la pulsera, no? Quin rellotge porta. I exacte, i ell és un dels pocs que coneix a la perfecció els secrets dels mecanismes dels rellotges, és un cirurgià del temps d'alguna forma. Concretament, ara mateix està treballant en un dels rellotges d'així de Xàtiva, el de 4 cantons, que està acabant de reparar. És una tasca delicada, artesanal, complexa, molt precisa, com comentàveu, que només el saber fer dels experts pot dur a terme, i que en este cas la veritat és que Miguel conserva com un tresor amb tota la maquinària que té i també per a fer-ho possible. Miguel Beiber, rellotger, bona vesprada.
3: Hola, buenas tardes.
1: Miguel.
2: Miguel, hem de dir que m'he quedat al·lucinant amb la quantitat de maquinària precisa, de rellotges que hi ha al teu taller. Guardes autèntics tresors.
3: Bueno, para hacer una buena reparación hay que tener buena herramienta, si no, no se puede hacer. Y después, pues, saber y tener ganas de hacerlo bien.
2: ¿Tú desde cuándo portes en este oficio como rellotger?
3: Pues yo sobre los 15 años empecé. Empecé porque entonces empezaba de esa forma. Mi padre, que ya era relojero, y mi abuelo, el fin de semana a trabajar. Y en esa época no se preguntaba el por qué y por qué no y por qué sí, no se preguntaba. Iba uno y ya está. No me gustaba en esa época, porque con 15, 16 años nada más quería que la moto y la discoteca y todo eso, pero bueno, poco a poco, y ahora eso. Empezaba de esa forma, mi padre, que ya era relojero, y mi abuelo, el fin de semana a trabajar, y en esa época no se preguntaba el por qué y por qué no y por qué sí, no se preguntaba, iba uno y ya está. No me gustaba en esa época, porque con 15, 16 años nada más quería...

0: haciendo muchas obras de arte, se están deshaciendo muchos relojes, sobre todo porque son de oro, no han conocido al abuelo o no han conocido al bisabuelo, han heredado un reloj, es de oro, y no le tienen aprecio nada más que por el metal, y lo funden y se van de vacaciones y están deshaciéndose y fundiendo obras de arte.
1: Vaya.
2: Uy,
0: porque
2: qué pena,
0: la relojería es ingeniería, arte, micromecánica, en pequeñito una máquina con un montón de piezas ajustadas, milimetradas. Hoy en día hasta los aceites han cambiado. Hay 7, 8 o más partes de aceite de un reloj. Cada rueda prácticamente se aceita de una forma.
1: Ya.
0: Y todo eso se está desapareciendo, porque no ese valor sentimental ya, en muchos casos no lo tienen ya.
2: Pero encara queda afició a este món del rellotges, encara hi ha coleccionistes.
0: Sí, sí, coleccionistas siguen habiendo, y público para relojes de calidad mecánicos lo hay mucho. Yo el 80% es reloj de mecánico antiguo y de calidad de los que se fabrican ahora, pero cada vez menos. Un reloj antiguo tiene desgastes, hay que ajustar rueda, piñón por piñón, diente por diente, pivote.
2: I amb peces minúscules, i amb peces minúscules que és que ni tan sols l'ull humà pràcticament és capaç d'apreciar.
1: Sí, a mi me crida... Me crida molt l'atenció quan vos he vist treballar, Miguel, no sé si tu ho fas així o com, que treballeu en uns bancs que tenen una altura especial per a que els muscles no se vos carreguen, i a més tenim una quantitat de tornilleria, de destornilladors, de útils tan menudets, inclús algun de vosaltres utilitzeu, pues no sé si és una lupa ben bé o què, o unes ulleres d'augment, sí, perquè clar, que n'hi ha peces que realment és molt difícil, sí. És un treball en el que, bueno, els sentits han d'estar molt, molt afinats, de veritat, i heu d'estar molt en forma, no?
0: Sí, la relojería dice que es el oficio de las mil herramientas, porque para cada cosa y cada función que hay que hacer en el reloj necesitas una herramienta. Los dedos no caben dentro del reloj, entonces necesitas una herramienta que puedas coger, mover, sujetar, cambiar con una herramienta. No puedes hacerlo con las manos.
1: Y si la bolita de tungsteno, por lo que sea, se te cae o ¿sabes? Se te cae de les mans, se tiene que anar en una precisión y en un cuidado, porque son peces únicas, ¿no?
0: Tiene que ser muy redonda, muy dura, con mucha densidad, sí, tiene que estar muy limpia, y por donde se desplaza tiene que estar pulido para que el rozamiento y el desgaste sea el mínimo.
2: Esta bola de tungste de la qual estem parlant és una miqueta més gran, perquè no es tracta d'un rellotge de polsera, sinó que es tracta d'un rellotge ben grandet, diguem, de sobretaula. Però a mi em sorprèn també, perquè ho deia jo abans, no?, que eres com una mica el cirurgià dels rellotges, que estàs ahí en les pinces, amb eixes ferramentes, mil ferramentes, cadascuna per a una cosa. Però clar, a mi em pica la curiositat. Si tu, sense obrir, sense desbudellar d'alguna forma cadascun dels rellotges, pots saber si és fals o no. Perquè, clar, ara, en una època de còpia, de la còpia, de la còpia...
0: Hombre, ahora hay imitaciones y copias muy, muy buenas, pero tienen que ser muy buenas para tener que abrir un reloj y darse cuenta. Los que llevamos muchos años nada más cogiéndolo en la mano, en el tacto, ya vemos el peso, la densidad, el ruido que hace, todo lo se ve.
2: ¿Y quién es el rellotge més estrany que ha arribat a les teues mans, Miguel?
0: Pues yo un reloj Moret-Contois, de la zona francesa Moret-Contois, del 1800 y algo, que funcionaba con un grifito de agua. Lo tenía el cliente, cuando fui a su domicilio tenía una instalación de un grifo de agua, funcionaba como si fuera una noria, para darle la energía para el movimiento de todas las ruedas, y con su desagüe. Eso es lo más extraño que he visto.
2: ¿Y era un rellotge gran? Vull dir, me lo imaginé como una especie...
0: Sí, 2 metros 10, 2 metros 15 de altura.
2: ¡Ostres! I des d'allà de França reclamaven els teus serveis com a rellotger.
0: No, és un vecino d'aquí que no tenia el reloj. No, a França no.
2: I el més car, perquè clar, si parlem de rellotges, parlem de valor, parlem de moneda, parlem d'or...
0: Pues el más caro, no sé, un Piaget, un Audemars Piguet de oro y brillantes, relojes los más caros, sí, ese tipo de reloj.
2: I clar, Miguel, diuen que, per exemple, la gent que treballa al camp sí que és molt conscient del temps, que sap mesurar molt bé l'hora per la posició del sol, per exemple, però jo no sé si tu com a rellotger saps exactament en cada moment si eres molt conscient, si canvia d'alguna forma o altera la teua percepció del temps, el viure envoltat de rellotges.
0: Pues no, sé lo largo que es un minuto, aunque parece que no, un minuto es muy largo. Para mí un minuto es muy largo. Cuando tengo que esperar que una rueda dé una vuelta completa que dura un minuto, pues se me hace muy largo. Y bueno, el solar ese no le presto tanta atención. Aunque para mí el primer reloj de la humanidad fue el Stonehenge. Ya los egipcios, los fenicios y toda esta gente tendría sus relojes, pero para mí el primer reloj es el Stonehenge.
2: El Stonehenge.
0: Y lo que más me apasiona, los cuatro equinoccios, sobre todo el de verano y el de invierno, en que dura el día, dura 24 horas exactas.
2: ¡Ostres!
0: Porque los días no duran 24 horas, duran menos o más de 24 horas, menos los cuatro equinoccios.
2: Y claro, de alguna forma es la cuadratura del cercle, el fet de que esos cuatro días, ¿no?, coincidisquen les hores amb les hores del día.
0: Que hay relojes que nos marcan, que tienen ese suplemento y nos marca los minutos de más o de menos del día. Hay marcas de relojes que lo tienen.
2: Y escolta, ¿y quin rellotge gasta un rellotger? ¿Quin rellotge té un rellotger a sa casa? Perquè, clar, tu has vist de tot i coneixes de tot. Quins són millors, quins són pitjors?
0: Pues
2: de Casio no seràs, imagino. No,
0: un reloj de cuarzo no és. Un reloj de cuarzo digital, de cuarzo no és. Y yo tengo un reloj, como decía Breguet, que me marca la hora aproximadamente, no le hago caso a la exactitud, se adelante, se atrasa, dependiendo de la época del año, pero no le presto atención a mi reloj.
2: I després de tants anys, clar, així en l'ofici, des d'adolescent, que deies, des dels 15 anys, què és el més gratificant per a tu d'esta professió?
0: Pues coger una pieza con un siglo, siglo y medio, dos siglos de antigüedad, que lleva 50, 60 años guardado en un trastero lleno de telarañas y sucio, y volverlo otra vez a oír el tic-tac de siempre y que funcione.
2: Tornarlo a la vida de alguna forma.
0: Sí, eso. Es decir, bueno, está muerto, vamos a resucitarlo, eso es lo mejor.
2: Doncs Miguel, ha sigut un plaer conèixer-te, conèixer la teua professió, també ja professionalitat i minuciositat amb què treballes i per molts anys també d'este ofici i que visca també eixa faena tan bonica i tan decisiva per a la vida d'estos rellotges.
0: Bueno, yo mientras tenga pulso, vista, me apasiona y seguiré. Ay. Y si mi mujer me deja que siga después de jubilado.
3: Nunca el tiempo es perdido.
2: Ay, Miguel, moltíssimes gràcies per obrir-nos el teu estudi. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Adeu, adeu.
4: Gràcies
3: Mar. Gràcies, Miguel.
4: L'única és la idea de tornar a la vida, rellotges que porten dècades
3: parats
4: i de repente tornar a la vida un rellotge.
3: I és veritat que després tenim una peça en el nostre imaginari que la recordem amb estima, pues el que te van regalar el ton iaio, el que vas a heretar de la tieta, el que jo que sé, que no estic referint-me al valor econòmic, sinó a l'altre, al del recordar algú que t'estimes i que t'estimava.
4: En els rellotges que han marcat les hores de la nostra vida.
5: Nunca el tiempo es perdido, solo un recuerdo más en nuestra ilusión.
3: Quina meravella parlar amb Miguel i acostar-nos al món d'aquells que cuiden del temps i que li donen corda als nostres minuts. Anem ara amb una altra aportació que tots podem fer i és imprescindible pel nostre bé, la donació de sang. Ja sabeu que a principis de juny se celebra el Dia de la Donació de la Sang i cal conscienciar-nos de donar contínuament i de fer-ho especialment en períodes de vacances, que la nostra comunitat s'ompli de més personal. Ho recordem per a què ens fem ànim de seguir donant.
4: Okay, però després d'una donació de sang...
3: Tens fam.
4: Sí, te vas en efecte en la mà i el...
3: Tens fam perquè te regalen un bocata.
4: Tens una gana, això també. No, sí, sí, i un refresquet. Lleves en la mà allí, en el cotonet i això. Però jo què sé, te sents com reconfortat. Hi ha algo per dins de tu que dius, xica, i quines seran les tres vides que podria arribar a salvar, o en quin part de quina mamà, o en quin accident pot ser que necessite la meva sang. No ho saps, ni ho sabràs, sí. És bo que no ho sàpigues, però està guai aquest test.
3: Jo, a mi em va passar, abans del 2002 que em diagnosticaren hipotiroidisme, vaig donar sang en un parell d'ocasions, i després ja no podia, però vaig donar una altra cosa, el cordó umbilical del part de la magiqueta, perquè això també va a un banc, també serveix per a aquestes cèl·lules, i saps què? Que tens raó. Que fa que sents el que toca, i si ho fas per un altre, millor encara. Bueno, aquest acte és molt senzill, com tu dius, i que és molt fort perquè en una sola donació pots ajudar a diverses persones, i sabem que no només és important donar sang, sinó també plasma, plaquetes i medula.
4: Sí, sí. Avui coneixem una miqueta més com funciona tot aquest procés de donació, sí, en el territori, en la Comunitat Valenciana. En som líders des de fa molts anys i amb molta consciència. Mal Hernández, què tal? Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
4: Tu te n'has anat al, vaja, al lloc, diguem, entre majúscules.
3: Al moll de l'os.
2: Al lloc en majúscules.
4: Per a conèixer-ho i què t'has trobat?
2: Sí, és el lloc on són referents, no? Jo me n'he anat al Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana perquè des d'allà es coordinen doncs, totes les operacions, diguem, relacionades amb la donació de sang. Per exemple, de les coses més menudes, com és coordinar aquests punts de donació mòbil que van als municipis, que sempre és el primer contacte al final amb la gent, en els centres socials, també als poliesportius, a les oficines, fins i tot als llocs de faena, i per descomptat allà també al centre de transfusió, a la primera planta està un punt fixe de donació on qualsevol persona, de matí o de vesprada, hi ha horari per a tot el món, disponibilitat per a tots, pot anar a donar sang.
4: A més, hi ha persones que són donants sovint, en tant en quant, diguem,
3: sí,
4: la seva
3: sí, que tenen
4: disponibilitat
3: com...
4: i la salut s'ho permeten. I és un... Parles en ells, la majoria és per consciència de que els ha passat alguna cosa, o des de l'entorn familiar,
3: molt això,
4: altres
3: això,
4: no.
3: Sí.
4: I són donants habituals, com
3: sí,
4: qui, jo què sé, com qui li agrada anar, jo què sé, practicar un esport o el que sigui.
3: O fer companyia, de... tal, pues sí, és de veres, és un acte de solidaritat important. I pel que dia d'aquestes unitats mòbils, així, a la Ràdio Televisió Autonòmica, ha vingut en diferents ocasions. De fet, jo les dues voltes que em vaig donar va ser ahir. Atén-me una cosa, però qualsevol persona pot donar, atén-me, o quins requisits farien falta?
2: N'hi ha uns requisits molt elementals. Els primers, que és tindre entre 18 i 70 anys, això el primer, pesar més de 50 quilos i tindre un bon estat de salut, així en general. Després de cert que hi ha coses més concretes, més requisits, per exemple, hi ha condicions que no et fan apte, com tindre alguna malaltia, com pot ser el VIH o l'hepatitis B i C, tampoc haver-se injectat, que això és molt curiós, per exemple, esteroides per a la musculatura. Si te n'has injectat alguna vegada en la teva vida,
3: no pots
2: ja
3: ser
2: no pots, donant. No pots ser donant sang.
3: És curiós.
2: Després depèn dels terminis, per exemple, si portes algun tipus de tatuatge, en funció del termini que has de transcorregut des de que te l'has fet, no pots donar, però en tot cas, per a comprovar tot això, abans de començar el procés de donació, tota persona ompli un qüestionari, arriba al seu punt de donació, ompli el qüestionari i es fa un xequet general on s'analitza les coses més bàsiques de la teva sang. Però fixeu-vos que és el que deies tu, Simó, no espera tant, perquè n'hi ha gent que n'ha donat un munt de vegades, i és el cas, per exemple, d'Enrique, que parlàvem amb ell, que és que ja està quasi com a casa.
6: No, ya estoy acostumbrado, ya te digo, 66 veces, fíjate, como que va al cine, a ver, una película igual, aire acondicionado, fresquete, o sea, son muy buenos profesionales, aquí no hay ningún problema.
2: 66 vegades, que atenció, que ho ha dit així de rapidet, però 66, és una barbaritat.
3: Pues gràcies, gràcies. A més m'he ocorrit donar-li les gràcies. Sí.
4: Digo, això està fresquito, i això...
2: Ja està.
3: Heu positiu.
4: Però el mite aquell del bocata i això encara continua, se fa, digamos,
3: no
4: un detall per a recuperar-se i això...
2: Ara se fa un refresc i normalment hi ha alguna espècie de... unes rosquilletes, per exemple, o alguna coseta, crec que ja no donen l'entrepà que se donava abans, però sí que donen un refresc, alguna beguda sucrada per a facilitar aquesta recuperació, no? Però la veritat és que això, tots els donants, és el que comentàveu, tenen moltíssima predisposició, estan molt sensibilitzats, hagin donat moltes o poques vegades, perquè Blanca, per exemple, ja ens deia que era la quarta vegada que venia i destacava sobretot que, igual que ella venia molt disposada, també rebia una gran estima per part de tot el personal sanitari. Que la gent així es tranquil·lise, perquè hi ha molta gent que té por no a les agulles o, jo que sé, a marejar-se, que tracten fenomenal, tenen moltíssima paciència, que
3: sí,
2: la gent es quede tranquil·la. Que Blanca, per cert, avui venia a preguntar per la donació de plasma i plaquetes.
3: Calla.
2: Que vosaltres la coneixeu? Ho heu fet alguna vegada? Vos sona?
3: Me sona.
2: Vos sona.
4: D'haver-ne parlat, sí. Ara, que s'ha de fer algun tipus de donació diferent? Te ho extrauen de la mateixa sang? Pues ara no ho sé. Aclarir-nos-ho tu.
2: No, és molt habitual actual, però és cert que és més desconeguda, perquè el plasma és la part líquida, diguem, de la sang, i s'utilitza tant per a transfusions com, per exemple, per a l'elaboració de certs medicaments, que jo això no ho sabia i m'ha pregut molt curiós. Uh-huh. És un procés una miqueta més llarg i més específic que la donació habitual de sang, i això ens ha contat Anabel Xuria, que ja és directora d'infermeria del Centre de Transfusió.
7: Es prácticamente lo mismo que la donación de sangre, simplemente que en vez de extraer los tres componentes de la sangre, que son glóbulos rojos, plasma y plaquetas, solo extraemos el plasma. Entonces es un poquito más largo, tienen que estar aproximadamente unos 40 minutos, es solo un solo pinchazo también, y lo que se hace es sacar una pequeña cantidad de sangre que pasa por la máquina que tenemos y separa en ese momento el plasma.
4: Sí. És al·lucinant, eh?
2: És al·lucinant.
4: Ho conta així amb naturalitat, però és una patada.
2: Sí, sí, sí, i visualment el que portaven és la via també habitual per a donar sang, i això és un doble sentit, o sigui, per un lloc arriba i per altre tornen el que és la resta de la sang, no? Amb els glòbuls vermells, per exemple.
4: Ja. Això que comentava Enrique de 66 vegades, però clar, això no ha sigut en un any ni molt menys, és en el llarg del temps, perquè hi ha diguem, una quantitat de donacions que pots fer al cap de l'any, no?
2: Hi ha un termini de recuperació. En el cas de donar sang són 4 vegades a l'any, i en canvi donació de plasma se'n pot fer cada 15 dies, que,
4: ah, sí?
2: O sigui, que se'n podria fer moltíssimes, encara que el més habitual és espaiar-les una mica, no anar de 15 en 15 ràpidament, però bé. En moltes ocasions les persones que venen a donar plasma, en este cas, fan una donació dirigida. És a dir, que des del mateix centre de transfusió es posen en contacte amb tu perquè el teu plasma el necessita una persona en concret. O sigui, no és com la donació de sang que tenen en el banc, sinó que pot ser una persona en concret necessiten, i com no és tan habitual pot ser donar plasma, doncs necessiten la teua.
4: Del banc de donants, miren a veure quines són les característiques del plasma que es necessita, i te fan un contacte, que de manera voluntària, no obliguen a ningú, però clar, si eres donant, acudixes, perquè saps que darrere hi ha una persona, una família que necessita aquesta donació, no?
2: Efectivament, i és el cas de Mari Carmen, que avui havia vingut al centre a una d'aixes donacions dirigides, i així contava ella com havia començat donant plasma.
8: Por un familiar me hice donante porque necesitaba médula y ya entré en el banco. A raíz de eso empezaron a llamarme. Llegas, te hacen siempre un cuestionario, yo me he tomado hoy una Coca-Cola y es como si te extrajeran sangre, lo que pasa que para sacar el plasma sale y vuelve, sale y vuelve. No, no es costoso. Te tienes que organizar para saber que esa mañana tienes que dedicarle. Ese día no puedes hacer grandes esfuerzos físicos. Es que claro, si te llama alguien porque alguien lo necesita, es cuestión de prioridades.
9: Claro. És qüestió de prioritats. Mira, jo vaig donar les gràcies. Suposa que tots ho hem viscut en les nostres cases, no? Però ma mare i ma tia, les dues han tingut càncer d'ovaris, han necessitat transfusions molt sovint, així que gràcies a persones com Mari Carmen, com Javi, com totes aquelles que t'has pogut trobar, perquè gràcies a aquestes donacions se tira endavant.
2: Exacte,
9: se pot treballar, se poden recuperar,
2: exactament, i el personal sanitari pot seguir fent la seva feina. Ella porta unes quantes ocasions, com
9: Mari Carmen,
2: porta Mari Carmen, exacte, sí. Com també n'hi porta Javi té poc més de 40 anys, i ell realment va començar, no és com Mari Carmen, que per exemple ella sí que va ser amb la medula, no? Javi va començar donant sang a la facultat, al típic bus que posaven, sí. I ara sempre que pot dona plasma, i fixeu-vos, vull que escolteu en la casualitat de quantes vegades ha sigut donant.
10: Yo empecé a ser donante en la facultad y me apunté al registro este de la Fundación Josep Carreras y me llamaron para una donación dirigida, y desde entonces solo he donado ya plaquetas y plasma, porque como esto puedes venir una vez al mes, pues intento venir todo lo que puedo. Y bueno, con esta llevo ya 66, o sea que intentaré llegar todas las que pueda.
9: 66!
2: Sí, 66, el número màgic es veu de avui. Sí, sí, sí.
4: Enrique també deia, no? Que
2: Enrique,
4: 66.
2: Efectivament.
4: Clar, de plasma i plaquetes, com estava comentant Javi, és feu. Pots fer-les de manera...
2: Més a sovint,
4: més a
2: no?
4: Sovint, no? Aixes quatre a l'any, però caram, ja és un...
2: Ja són,
4: ja té
2: eh?
4: Una trajectòria com a donant realment impressionant.
2: Totalment.
4: I alguna, per al tema del plasma, concretament, hi ha alguna recomanació que s'hagi de fer, diguem, a més de les que has comentat, diguem, per doncs, la donació habitual?
2: Doncs a la directora d'infermeria, Anabel Xulià, li he preguntat i ens les ha resolt immediatament.
7: Que hagan un poquito de dieta, que no coman comidas grasas, porque luego sí que sale el plasma un poquito más concentrado, pero por lo demás es la más recomendaciones que para donar sangre. Gozar de buena salud, tener entre 18 y 70 años y tener un tiempo para pasarlo con nosotros un ratito.
4: No almorces fort.
2: Exacte.
4: No, és el dia que te fas el que sé,
9: en coneixement.
4: El trepà de cavall, això. No,
9: no cal. Sí,
2: els dies abans, dieta sana i suficient. Però per ampliar una miqueta la informació sobre tot això, per a conèixer si és cert que som referents així a casa nostra en donació de sang, per a resoldre dubtes i per a conèixer també realment a què es destina, no, eixa sang que arriba en les donacions, ens hem posat en contacte amb el doctor Roberto Roig, que és el cap d'hemodonació al Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. El tenim al telèfon. Bona vesprada, doctor.
11: Què tal? Buenas tardes.
4: Hola, bona vesprada, Roberto.
2: Primer de tot, per què és tan important donar sang?
11: Bueno, pues lo primero es porque no la podemos fabricar ni la podemos improvisar. La sangre es un teixit que está en todos nosotros y al tindre-la a solos dependeix de la nostra voluntat.
2: I és de veres, nosaltres ho comentàvem a l'inici, no?, que així a casa nostra som pioners, som referents en la donació de sang. És així? Som un territori solidari pel que fa a aquest tema?
11: Bueno, els valencians són solidaris i ho demostrem contínuament. Però és de veres que la solidaritat hi ha que demostrar-la a diari.
9: Claro.
11: No quan hi ha una catàstrofe, sinó tots els dies s'opera, tots els dies se trasplanta, tots els dies fiquem quimioteràpia, naixen xiquets a les maternitats on hi ha accidents de trànsit o laborals. Per a tot això, utilitzem els metges, utilitzem la sang.
9: I quantes donacions de sang, doctor, farien falta per a cobrir les necessitats que el nostre mateix sistema crea i necessita? Ho tenen comptabilitzat, això?
11: Sí, a la nostra comunitat diàriament fa falta. La donació és efectiva de 650 persones. Això, però de dilluns a diumenge, 7 dies a la setmana, i les 52 setmanes de l'any.
4: Clar, cada dia.
11: Però, cada dia.
9: Ho hem de dir molt.
4: Comentat, no, doctor, algunes de les dels usos que se fan, ja m'han comentat, en qüestió també d'oncologia, estem parlant d'accidents, estem parlant d'intervencions, sí. D'urgència, estem parlant també de maternitat, en fi, és que fa falta sang per a moltes coses,
11: Claro, és que saps què passa? Que... La sang no se fabrica ni s'improvisa. No? Tots els dies, com deia jo abans, mira, si als espanyols se mos omple la boca de dir que som els número uno del món en trasplantament.
2: Uh-huh.
11: És de veres. Però què seria el trasplantament si no tingués darrere el recolzament de la transfusió?
2: Total.
11: A ninguna persona se li ocorri fer un trasplantament hepàtic si no sap que darrere té el recolzament de plaquetes, de plasma, de glòbuls rojos que fan falta per a sostenir aquest trasplantament. Per tant, al final la transfusió és un trasplant en xicotet, en una característica molt especial. La sang és un teixit exactament igual que qualsevol, però en una característica molt especial que se pot infundir. D'una altra manera, tu per operar un cor tens que obrir un pit, o per operar un trasplantar un fetge tens que obrir l'abdomen, però això és molt fàcil de ficar. Passa és que la gent que dona sang no li donem la importància que té i són el sostén molt més important que té el sistema sanitari espanyol. És a dir, si demà la gent que dona sang deixara de fer-ho, tindríem realment un verdader problema a tot arreu.
4: I doctor, en quant al grup sanguinis, com s'ha de fer, diguem, la transfusió per a la compatibilitat? I si, home, entenc que és igual de vàlida, no?, la donació de sang de qualsevol dels grups, però n'hi hauria algun que és més compatible, per així a dir-ho?
11: Anem a veure, tenim el grup 0, que és compatible, el 0 i concretament el 0 negatiu, que és compatible en tots. Però el que sí que tenim que tindre en compte també és que el millor és transfundir isogrup, és a dir, al grup 0 del 0, al grup A de l'A, al grup B del B, al grup AB de la B. Esa és la transfusió isogrup, ja, esa és la millor transfusió que tenim. Però també és pot ser compatible. La transfusió compatible és el grup 0 que serveix per tots, pues el pots utilitzar per tots. El grup B utilitza pel B i el AB. El grup A per l'A i el AB. I el AB sol és per ell mateix.
9: Uh-huh. Entenc.
2: I a més, doctor, comentava vostè el nombre de donacions, no?, que se necessitaven diàriament. Clar, però això també cal explicar per què és, perquè la sang caduca també, no? Ja. Vull dir,
11: clar,
2: quan tarda, diguem, no sé si existeix un termini, a caducar la nostra sang?
11: Sí, es diu caducitat. Uh-huh. Anem a veure, el que són glòbuls rojos són 42 dies. les solucions anticoagulants conservadores que tenim avui en dia permetessin aquesta possibilitat. El plasma, tu el plasma el pots congelar. A 30 baix 0 el tens fins a 3 anys. El problema més gran són les plaquetes. Les plaquetes a soles duren 5 dies. És a dir, que si avui estem a dia 12, les plaquetes que s'obtinguen avui al llarg de tot el dia 17, tenen que estar o transfundides o passaran a caducitat. I el problema que clar, és que ahí és on està el més important del món de la transfusió, perquè la plaqueta, el malalt que necessita plaquetes és un malalt que està molt mal.
4: I quin és el viatge, doctor, que fa la sang quan la donem? És a dir, on s'emmagatzema, com la utilitzen després els hospitals, o sigui, com és la disponibilitat? Imagina que caldrà, evidentment, també molta tecnologia per aportar-la refredada. Com funciona?
11: Anem a veure la sang i arriba una volta que es dona, arriba al centre de transfusió. Lo que són les bolses van al departament de fraccionament. Lo que són els tubos van al departament de serologia, on es fan les proves de seguretat transfusional. És a dir, tant de grup sanguini, els anticossos regulars, el SIDA, l'hepatitis B, l'hepatitis C, etc. I el departament de fraccionament, per una tecnologia tan senzilla com és la centrifugació, i dic senzilla perquè tots tenim en casa una llavadora
9: i sabem el que vol dir
11: i sabem el que és centrifugar. Sí. Per la centrifugació el que aconseguís és que tu, per el diferent pes dels components, pugues separar plasma, plaquetes i glòbulos, de tal manera que aquesta donació es beneficia en tres persones diferents.
2: Uh-huh. I quasi...
11: I després en arreglo a les necessitats hospitalàries, clar, no és el mateix un hospital d'altíssima tecnologia puntera com és la FE, que té un consum al voltant de 24.000 unitats a l'any, que un altre més menut. En arreglo això, distribuïm, per exemple, la FE, el clínic, què te diria jo, el RAU, el general tenen distribució diària. N'hi ha alguns que tenen 3 dies de distribució a la setmana, alguns 4, alguns 2. I se distribuïs des del centre, el centre envia se fa un envio en les condicions idònies per a traslladar el producte i arriba als hospitals, i els hospitals ja l'amagacenen per a poder-la utilitzar en els malalts.
2: Doncs gràcies per la puntualització, doctor, i moltíssimes gràcies també per haver-nos atès esta vesprada ací a la ràdio. Que vagi molt bé, gràcies.
11: Gràcies, adéu, Estela.
4: Gràcies, Roberto.
11: Gràcies.
9: Jo vull donar les gràcies també a les persones que han donat sang i que la seva sang ha plegat a alguns dels meus familiars o a nosaltres en primera persona, i animar la gent que continuï fent esta tasca.
4: I nos quedem esta reflexió que ens feia el doctor Roig de Justo Nieto, és a dir, pensa en tu, en el teu
9: la
4: fill, en ta
9: necessita.
4: Mare, si és de la família, que a ben segur, en tota la seva trajectòria mèdica, haurà necessitat en algun moment una transfusió, o tu mateixa la pots necessitar. I l'única manera d'obtindre-la és a través de la donació.
9: Per a tu, Mar, una transfusió d'amor. Gràcies, Anica, bon dia, vida.
4: Ja, bonica, mira, això és rematar una entrevista.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: Comencem amb una última hora. L'incendi forestal de Tírig s'ha donat fa uns minuts per estabilitzat. Xavier García del Valle.
2: Sí, així ho ha confirmat fa uns minuts el conseller d'emergències, Juan Carlos Valderrama.
3: Ha mejorado muchísimo el incendio forestal y de hecho se va a situación de estabilizado y a situación 1 del plan especial frente a incendios forestales de la Comunidad Valenciana. Yo creo que es una gran noticia junto con el regreso de toda la población que estaba en el polideportivo de Che.
2: El conseller Valderrama també ha actualitzat la xifra d'hectàrees que ha cremat l'incendi de Tírig. Són finalment 754 en un perímetre de 22 quilòmetres. La delegada del govern, Pilar Bernabé, ha alertat de la situació de risc extrem d'incendi per als pròxims dies, agreujat per la mobilitat associada a l'eclipsi.
4: Los próximos días, también con motivo del eclipse, estamos en máximo nivel de riesgo de incendio forestal. Los desplazamientos en la Comunidad Valenciana van a ser muy elevados y pedimos la máxima prudencia y que todo el mundo cumpla con todas y cada una de las indicaciones de las autoridades.
0: I el Marroc ha reclamat a Espanya que retorni tots els menors no acompanyats que continuen en el seu territori després de l'entrada massiva irregular registrada a Ceuta.
2: És una petició que ha fet el ministre de Justícia marroquí, Abdellatif Ouahbi, que reclama no només el retorn dels que han entrat ara, sinó el de tots els menors que a hores d'ara té acollits a Espanya. Precisament avui, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dit a Ceuta que el reagrupament familiar dels menors és la prioritat i també ha dit que han reforçat el servici d'identificacions per a un volum de migrants que ha pujat fins les 70 o les 80.000 persones.
5: Hemos reforzado en un 50% más, y si es preciso lo haremos con más personal, la delegación de gobierno para no solamente hacer las afiliaciones, que lo hace también la Policía Nacional, sino para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Una situación de llegada exterior a través de migrantes de una población semejante a la que hay en Ceuta, o sea, estamos hablando de 70.000, 80.000 personas.
2: Torres també ha dit que el govern estudia habilitar nous espais d'acollida. Ho ha fet després que el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamara el confinament dels migrants que han entrat a la ciutat.
6: Hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas.
2: Per cert, que el govern ha anunciat avui la suspensió de tots els permisos del personal militar de Ceuta en previsió del que puga passar el dia 15 i davant les convocatòries que circulen en xarxes d'una possible nova entrada massiva des del Marroc. S'han suspès també els permisos de la Guàrdia Civil.
0: A partir del 17 d'octubre, totes les telefonades comercials hauran de dur el prefix 400 per tal que puguen ser identificades amb facilitat. Ho ha anunciat avui el ministre per a la transformació digital, Òscar López.
7: Buscamos dos objetivos. El primero es evitar las estafas. Y el segundo es garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a saber que una llamada que reciben es comercial. Porque muchas veces antes pasaba con los móviles... Sigue pasando con los fijos, muchas veces se atiende una llamada pensando que puede ser un familiar o cualquier cosa por cualquier gestión y sin embargo no, era una llamada comercial.
0: També hi hauran canvis previstos a partir del dia 15 de setembre.
2: Sí, a partir d'aquesta data, totes les empreses que es dediquen al màrqueting digital hauran d'estar registrades per tal de no ser bloquejades. El ministre ha explicat que des del mes de març s'han bloquejat més de 300 milions de telefonades i 26 milions d'SMS fraudulents.
0: I a Colòmbia, el nou president del país, Abelardo de la Espriella, ha convocat un comitè d'emergència per a coordinar l'ajuda als afectats pel terratrèmol d'intensitat 7,4 que ha patit este migdia al país.
2: Sí, l'epicentre del sisme ha estat al departament de Chocó. De moment, només ha informat que a Cali, la ciutat més important de la zona, hi ha almenys 20 edificis enderrocats, però les últimes notícies parlen ja de víctimes mortals. En principi es parla d'una vintena de víctimes mortals que han trobat dins i fora dels edificis que han caigut per este terratrèmol.
0: Nosaltres tornem a les 6 amb més informació.
8: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
9: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: ¿Qué haces este finde?
11: Pues festa.
10: ¿Y el siguiente?
11: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
10: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mistari d'Elx, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
12: Els millors moments de la vesprada da punt.
10: Benvinguts a recull dels millors moments de la vesprada de punt. Avui ens centrem en els primers dies de juny, recuperant connexions en les que vosaltres éreu els protagonistes i la nostra companya Mar Hernández vos feia parlar. Apunteu-vos a fer-vos avui també un gelat en un comerç centenari ubicat al centre de València, que prepara els gelats més apetitosos al llarg de l'any, però especialment en els dies de calor. Gelats dels clàssics, vainilla, xocolata, llet merengada, què sé jo, però també de verd moderns. Ens preguntem si s'atrevirien amb el sabor a paella.
12: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
10: Un bon gelat fresquet i saborós. Que bé que entra quan arriba la calor. I més encara, si el gelat este té segell valencià, perquè encara que diguin que a Itàlia està la millor milla de l'or del gelat, a casa nostra no en tenim que envejar-los res als italians. Tot el contrari. Els ensenyem perquè... que la pizza la vam inventar nosaltres, que és una teoria del Joaquí, que jo subscric.
13: Lo de la pizza.
10: Lo de la pizza. I lo de gelatge!
13: Això va venir...
10: Igual també.
13: Ho va averiguar el que fon el seu dia president de les Corts Valencianes, Vicent Morera, polític d'Oliva, i vaig estar...
10: Està argumentat, està documentat, i està, això és una cosa molt seriosa.
13: Lo dels gelats.
10: Lo dels gelats.
13: Mira, els italians se'l fan molt bons, però si a casa tenim la sort de comptar en grans mestres gelaters que a més descendixen d'una llarga tradició artesanal del torró de Xixona. Xixona fan uns gelats que és una meravella. Meravella. Ara, el món del gelat ha canviat a un to. Des hi havia el tutti frutti, la fresa, la xocolata, la vainilla, això. Però ara, ara se poden trobar, què sé jo, de varietats de gelat, si ho compares amb fa, què sé jo, quan en la, bueno, en la teva època no queres insultar menys jove. Però en la meva, el gelat que se portava era l'Apolo de Avidesa.
10: El que mitjà... En el moment li dient mantecao. I allò era una base que podia ser entre nata i vainilla i punto final. Sí. I llima i... No
13: sé. Allí els venedors que venen el carret. Agua, limó, yes. Manteca o polo. El meu, un engandia que feia això. Manteca o polo. Bueno, anem a parlar de gelat.
10: Ah, sí.
13: Però qui disfrutarà els gelats?
10: Ella, que sempre, ella, que és la millor de l'equip. Ens acostem a una d'aquestes gelateries artesanals que han sabut combinar tradició i innovació de la millor manera i... La més golafre de l'equip està per allà. La més envejada de tots nosaltres, Mar Hernández. Per on pares? En quines gelateries s'ha escollit? Per a fer-nos les desllargues.
13: Però avui dia, Mar, hi ha aquelles neveretes fetes de suret d'aquell... d'això que conserven molt bé, eh? Aguanta molt bé el gelat.
10: A veure si agafes la indirecta.
13: Que sí, oh, per si li arriba alguna
14: cosa. Sí. Per que siga, no?
13: Per on pares? On estàs?
10: Va, conta'ns.
14: Doncs mireu, així estic en una gelateria on hi ha d'aixòs sabors que vosaltres dèieu, d'aixòs tradicionals de sempre, no? Que si el xocolate, el tutti frutti, no sé si s'estila tant, també la llet merenga, per exemple, però tenen d'altres...
13: S'ha passat de moda el tutti frutti, és molt setentero.
14: Tenen d'altres que són ben curiosos i ben originals també, com per exemple gelat de gazpacho, de gazpacho andalús, gelat de casalla, gelat de cremaet. Tenen gelats ben curiosos, ben valencians.
10: Els cuiners d'Estrella Michelin i tot això, se'ls fan pols?
14: Clar! Però ahí va la cosa, també. Ara de seguida els coneixerem perquè estic a la gelateria Llinares, és una gelateria mítica d'ací de València. De fet, és quasi centenària, ells van començar al 1930, ja són diverses generacions en este ofici, i estic concretament al seu local de la plaça de la Reina, que enguany a més complix 25 anys. És un local a més emblemàtic perquè és lloc de pas, lloc de peregrinació també de turistes, de visitants, i és que ja no només tenen eixa reputació per estar on estan, sinó perquè han aconseguit centenars, no ho sé, però desenes de premis en la seva trajectòria, segur. I estic amb Tània Llinares, que ja és la cinquena generació d'esta família gelatera. Bona vesprada, Tània.
15: Bona vesprada, Marc.
14: Cinquena generació, que es diu pronte, això és una barbaritat. Què significa tindre, doncs, esta gelateria, no?, artesana i tradicional a les esquenes, d'alguna forma?
15: Bueno, pues molt respecte, molt, però també molt orgull, no?, perquè aconseguim arribar fins ací i en esta acollida de la gent, que continuem com sempre, i bueno, cada volta mos coneix més gent, no?, però que mínim que continue.
14: Que deia jo, esteu ací a València, ja teniu diverses gelateries, tot comença realment fa molts anys, al 1930, però comença a Xixona realment. Quin és aquest viatge que es fa des de Xixona a València?
15: Bueno, realment comença antes, perquè totes les generacions anteriors a mi s'han dedicat a això. Entonces realment comença antes. 1930 és un poquet per posar-li una fetxa, però primer van començar a Xixona per el tema de que allí hi ha pous de la neu, i entonces d'ahí agarraven pues el gel, no?, per poder fer els gelats.
14: Que d'ahí es diu, no?, que és l'origen d'alguna forma d'esta indústria gelatera.
15: Claro, claro, sí, sí, és d'allí. I aleshores pues van manejar a puestos on sabien que feia falta, no?, con Córdoba, per exemple, que va ser
14: on... Bona calor a Córdoba.
15: Exactament, que ahí va ser més o menys on van arrancar els meus reabuelos, en un carret de gelat, i anaven per el carrer, es pujaven a un tren, baixaven, i bueno, el nostre logo és un carret per això, perquè ells es dedicaven a vendre gelat en un carret. I no va ser hasta 1970, quan m'abuelo i m'abuela ja van constituir la primera gelateria física, realment, en Paiporta.
14: Va ser a Paiporta. Sí. I ara esteu per tots els voltants, també al Perelló. Clar, des de que vau començar fins ara, fins avui dia, ha canviat moltíssim també la tradició gelatera. I jo vull que em parles una miqueta d'aixos sabors una miqueta innovadors, no? Perquè teniu de tot, gazpacho, no?, cassalla, també teniu més de salats com a truita de Creïlles, que això a mi em té fascinar. Això com és, Tània?
15: Sí, bueno, a veure, això va ser mon pare, Sebastià Llinares, i mon tio Fèlix, es van ajuntar un dia, estaven fent un gazpacho, va ser aixina, i van dir, i si fem això en gelat? Perquè això es menja fresquet. I ja pues, es van calfar. I...
14: Agafa'm el cubat, a què anem?
13: Agafa'm el gazpacho.
15: Sí, sí, sí, sí. Això va ser pues, per el 2000 i poc, que van començar a innovar en este tema, i a dir, bueno, i si fem això? I si fem l'altre? I ja... Pues poquet a poquet, hasta que vam arribar a guanyar el rècord Guinness de sabors per any, 365 sabors.
14: 365, un per a cada dia.
15: Un per a cada dia de l'any, exactament. Sí, sí.
14: Quina barbaritat. I no sé si n'hi ha algun de més curiós en aquest any màgic de 365 sabors, algun que a tu et sorprendrà moltíssim.
15: A veure, claro, és que jo podria dir-te que ha tastat pràcticament tots. Algunos tinc millor recuerdo, perquè... Claro, así, por ejemplo, el de tomaca es ben molt, el de anchoves...
14: Claro, es que vosaltres a més teniu lloc en el establiment en el Perelló, que fa nos ha sigut la fira de la tomaca, precisament.
15: Exactament, cada any fem una novetat diferent, a voltes granissades, a voltes algun gelat que siga aparegut, o que duga la tomaca valenciana, però bueno... Aixina com a recordar, jo recorde molt, per exemple, el de jamón de York.
14: ¿Qué digo?
15: No me lo esperaba. Entonces,
14: yo tampoco.
15: Claro, mon pare me va a donar y me va a decir, a ver si sabes de qué es. Y me va a donar una cullera, pam. Yo digo, ostras, señor. Es que es jamón de York.
16: Qué barbaridad.
15: Sí, no me lo esperaba. Entonces va a ser como, ostras. Sí, sí. Y yo creo que es a lo que le pasa a nuestros clientes, ¿no? Que vienen y es como que, sí, sé que te demanan la de truita, ¿no? Pero, ostras, ¿no?
14: Qué impacte, ¿no?
15: Claro, sí, no me esperaba que fuera... tan aixina, no? Tant de deberes.
14: Se fan igual els gelats salats, diguem, amb sabors més curiosos que els de tota la vida, que els de sempre?
15: A veure, tot el que tenim requereix una primera formulació, moltes proves, però, clar, els salats són especialment complicats. una formulació molt més complexa i n'hi ha que veure també com es comporten en vitrina, perquè depèn molt també la cremositat, és que duen, per exemple, carn, no, que són més tipus el salmó, el gelat de salmó, per dir-te.
14: Teniu també de salmó?
15: Sí, sí, i es ven, es ven molt. Sí, sí, sí.
14: Clar, eixe me l'imagino un poc com el que, per exemple, deia Gemma, no, comentava de que per als chefs, no, per a distints restaurants, per al món de la gastronomia, sí que es veuen més este tipus de gelats o de fórmules.
15: Claro, claro, sí, sí, hi ha molta gent, restaurants, pues, que mos quidren, perquè li agrada també, pues, bueno, aquestes coses que es fan ara, no? De mesclar, a lo millor fan una amanida de rúcula, en gelat de tomaca, de pepino, de ceba i de, sí, jo què sé, saps? Sí, sí, sí, sí. I ho fan aixina i,
16: ja, ja. I va genial.
15: Cada volta és més normal. Sí,
13: sí, sí, i a més, sí, Tània, sí, m'ha quedat l'atenció, disculpeu, que comentaves, sí, que els gelats, diguem, en producte salat, aixina, que sigui en una truita, o jo què sé, bueno, un blanc i negre, m'ho estic inventant, no sé si el feu, el botifarra i llonganissa o...
15: Sí, sí,
13: o...
15: també, també, tenim, tenim.
13: Meravellós, això, meravellós.
16: Sí, sí, l'alegria.
13: En una bona viena de pa, això és meravellós. Però vull dir-te, i parlaves d'una formulació. O sigui, clar, sense desvelar el secret millor guardat, òbviament, que és la vostra manera de fer els gelats, però què vol dir-se en formulació? Clar, jo m'imagino quasi com en un laboratori, més que en una cuina, no sé molt bé, com ho feu?
15: A veure, sí, pràcticament tenim com una espècie de en l'obrador, tenim una espècie de cuina laboratori, com vulguis dir-ho, perquè, clar, hi ha que fer moltes proves antes de traure-ho al mercat, i damunt de tot, clar, això s'encarrega el meu cosí Fèlix i mon tio Fèlix, sí. I ells, vamos, volen la perfecció absoluta i sobretot que el producte siga top. O sea, la fresa té que ser fresa, el pistatxo té que ser pistatxo i el salmón té que ser salmón, també. Claro. O sea, res de saboritzar i coses d'aixes. No, no, no, no. No, no, no. Això té que ser tot autèntic.
16: Se pot fer sabor, gelat de qualsevol cosa, penses? Independentment de que es pugui agradar o no,
15: qualsevol.
16: Pràcticament.
15: Sí, pràcticament de qualsevol. El que més mos ha donat complicacions, pues me'n recorde, per exemple, que era carn de cavall.
14: Hòstia.
15: Que vam intentar, però és el que el dic, en el tema de la carn, perquè, claro, aconseguir un
14: filament, no?
15: Ja, claro, és molt complicat.
13: Clar.
15: És molt complicat perquè, claro, no queda... És difícil de menjar.
14: Això és com un esmorzar fet gelat.
15: Sí, claro, de fer moratros, a voltes quan ho donem així a tastar, perquè la gent mos demana, donem en tostaetes.
13: Clar,
15: claro, perquè al final, sí, el far un blanc i negre, com dia Ximo, pues en una tostaeta millor que una cullereta.
13: Eco. Però mira, estava pensant, parlàvem ahir en Clara Llorenç, va ser ahir? Sí, no? Si me va al cap. La nostra nutricionista, que, clar, ens ensenya a cuidar-nos a través d'això, del menjar, de l'alimentació, i dic, sí, escolta, una manera que sí que es mengem bròcoli, igual teniu ahí
16: una forma interessant
14: introduir-los a través de...
13: Per un gelat de bròcoli, sí, o què sé jo, sí, o de pèsols, o...
15: No sé jo, si venen així i veuen lo que hi ha, dubte jo que te demanen bròcoli, però bueno, pues mira.
14: És de color verd com el pistatxo, el que comprar. Jo crec que el pistatxo, sí, crec que és un dels top vendes.
16: El pistatxo ha calat.
15: El pistatxo és el número uno, sí, sí.
16: Jo crec que ahí la fórmula igual
14: és... tradicional.
16: Marc, que els pares siguem els que agafem aquest gelat més, pues, d'alguna verdura més difícil de fer-los l'any passat, i tu ja... en casa.
13: Ja, però tu tens una llet.
16: Te treballes la recepta amb una boleta de gelat de bròcoli.
13: I un bròcoli.
15: Jo que tinc una filla xicoteta, la meva filla menja bròcoli, quan té que menjar bròcoli, i menja gelat. Clar, sempre que li dona la gana, perquè té molt de mal.
13: Això està molt bé.
14: Clara, tu també et passava quan eres menjar. Tu que t'has criat entre gelats, això com és tan...
15: A veure, claro, és que jo m'ha criat damunt de la vitrina, literalment. Claro, a mi em posaven la maqueta ahí en les vitrinetes que teníem entonces, i jo duc així, pues, tota la vida, claro, tota la vida. I a la meva filla i als fills del meu cori, pues, li passa igual, que ells ho veuen algo normal, i, claro, país és molt guai, no? Sos pares tenen una gelateria.
14: Ai, veig, és la fantasia, el paradís absolut.
15: Sí, sí, sí, sí.
14: I escolta, tu tens sabor favorit de gelat?
15: Per mi és l'estraciatella. No,
14: l'estraciatella, sí, sí, que és un dels clàssics,
16: un dels meus favors.
15: Jo sóc fan número 1 i vaig a dir que tenim la millor estraciatella del món. I ara així no vaig a dir una altra cosa.
14: Ei, escolteu,
16: sí, és veritat.
13: Estàs presumint.
14: L'estraciatella, però... precisament que parlem de l'estraciatella, que és una cosa com molt italiana, que remet molt, doncs, així, a València, la millor del món.
15: Sí,
16: què?
15: Però bueno, al final, jo sempre ho dic, jo dic, això és com qui el pregunta, qui cuina millor, ta mare o la meua? Pues això, no? Claro.
14: Està clar.
15: Jo què vaig a dir-te, però bueno, que és de veres que estan molt bons, que estan molt ben cuidats, que és algo que fem personalment tot, nosaltres estem en tot el procés, des de, ai, se m'ha corregut fer gelat de no sé què, des d'ahir hasta cara al públic, perquè nosaltres estem venent el gelat també.
14: I encara vos queden idees? Vull dir, enguany també heu innovat en alguna cosa? Esteu pensant en fer nou sabor?
15: Sí, bueno, enguany han fet una vitrina molt xula del racó valencià, per a les falles van fer varios sabors, com estaves comentant tu, de cremaé, de coca de llanda, de taronja amb mel, de bunyols en xocolata, que ha tingut una acollida meravellosa.
14: Perquè, espectacular.
15: Claro, eso es gelat molt de la terra, de mistela, i claro, pues algo molt nostre, però també a l'estranger li agrada, no? Bé, i li agrada estar lo que té, lo que, bueno, la ciutat on està, no? Que
14: és el producte de la terra. I a més estem justament en este local, en el de la plaça de la Reina, que comentava ja a l'inici, que és un local molt emblemàtic, que enguany a més esteu de celebració, sí, més redoneta, per dir així, sí, perquè és el 25 aniversari. Sí. Clar, és un lloc molt concorregut, de fet, mentre estem parlant és un degoteig constant de persones, és de veres que les hores són una miqueta estranyes, però no para de vindre gent, de demanar gelats. Clar, vosaltres des d'ací esteu en el Rovellet de l'Au de la ciutat de València, ho veieu tot, com ha sigut també este viatge a través del gelat per la història de la ciutat?
15: A veure, nosaltres actualment tenim gelateries en molts barris de València, tenim per fora també, tenim en Alcira, tenim en el Perelló, tenim en Palmeres, ara anem a obrir una en Cullera, però bueno, les que estem en València, jo que sé, és que és la gent que ja, o que mos coneix o que li han parlat de moratros, i que al final a la gent li agrada, ja veus, 25 anys que duem així, i la gent mos busca, i claro.
14: I no sé si vos han arribat a dir en algun moment, sobretot amb el tema dels gelats salats, per exemple, ai, és que això és per a guiris, és per a gent de fora.
15: Sí, claro, sí, claro, i molta gent mos ha criticat també per dir això, no, això no... Claro, com que fan cara de... Però bueno, és que estàs demanant un gelat de salmó. Sapa salmó, ja t'ho dic.
14: Es podem assegurar.
15: Claro, estic avisant-te de que sapa això. Però bueno, la gent ve molt com a curiositat, tot està. Hi ha gent que se l'endú i hi ha gent que diu, pues no, jo el mantecao i la gent merengada, que és lo meu. Però bueno, al final, pues... o tasten i venen a veure-nos, que és l'important, ja, i compten amb nosaltres, claro.
14: Total, i compten amb aquesta llarga tradició gelatera. I escoltar que estem d'alguna forma inaugurant des d'ací la temporada del Gelatània, com es presenta l'estiu? Com vos espereu esta temporada?
15: Pues la veritat que este any, bé, estem molt contents perquè està fent un clima meravellós. Han sigut, des de que hem arrencat, les falles han sigut molt bones, la Pasqua igual... I ara, pues, la veritat que cada volta a mi em dona la sensació de que hi ha més turisme. També la gent tria molt València, pues, per el clima, per la gastronomia, perquè és una ciutat que és bonica, la veritat. I nosaltres ho notem perquè hi ha moltíssims creuers. Es nota que la gent està venint més.
14: Així l'anglès el domineu molt bé, eh?
15: Així dominem de tot. Jo en tinc de tot. Tinc que parlar en alemà, francès, italià, tot, el que siga, per si acas, jo per si acas.
14: Escolta, i com es diu llet merengà en anglès? Això ho sabem?
13: Merenguet milk.
15: Cream, Valencian cream.
14: Valencian cream. Valencian cream.
17: Yeah. Valencian
15: cream. Yeah.
17: Molt bé.
15: I a tot, jo a tot Valencian, per si acas.
14: Escolta, doncs amb el vostre permís, companys, jo vaig a inaugurar oficialment esta temporada de gelat amb un Valencian cream, si vos sembla.
16: Wow. Em sembla una fantasia.
13: Meravellós.
16: Ara sí que te'n vegem. Ara sí que sí.
13: Un dels nostres favorits, de veritat. Ara, jo també, una cosa, Gemma.
16: Què és?
13: En fi, Mar i Tània. El gelat de tomàquet del Perelló?
16: Sí.
13: Molt bé. Tomàquet valenciana, molt bé. Però què li falta?
16: Oli.
13: Una anchoveta.
16: Ai, clar, calla!
13: Això és poc car.
14: Es pot combinar, es poden fer dos goles.
15: Es poden fer dos goles perquè tinc de les dos, eh?
14: Gelat d'anchova i gelat de tomàquet.
13: Que meravella! Que meravella!
15: Això ho tenim que pensar.
13: Gràcies. Quin plaer, literal, eh? Tu saps fer-te un gelat de dos boles? Una d'anxofa i una altra de tomata.
14: Imagina't-ho,
16: és un entrant fantàsticament fantàstic.
15: En voler esteu conviats.
13: Molt bé, doncs moltes gràcies a Tània, gràcies Marc, que disfrutes. Ara lo difícil és davant d'aquest mostrador, veig que tries. Això també.
14: Ai,
13: uno de cada.
14: Està la cosa. Sí. Que pues me salen tots de colp.
16: Pues claro. Patís una miqueta.
14: Amb eixa nevereta.
16: Patís una miqueta abans de saborir res.
13: Gràcies, boniques.
16: Adéu. Adéu.
14: Adéu. Gràcies, Dani. La mar salada, la
10: pell morena, això és l'estiu. I amb un bon geladet al cos, fem ara una ullada a la visita que la nostra companya Mar va fer a la Universitat de Castelló per presentar-nos el projecte Uji Hand, en el que uns estudiants van inventar un dispositiu que fera possible que una persona sense mà poguera tornar a fer tasques bàsiques com escriure, pentinar-se, o fins i tot fer una carícia amb una pròtesi de mà amb materials de baix cost.
13: I parlem d'eixa ciència i eixa tecnologia que ajuda a les persones. Aquella que millora la vida de la gent, la que fa que la nostra rutina siga una miqueta més fàcil. Encara ens agrada més si eixa tecnologia està desenvolupada així a casa nostra, Gemma.
10: Concretament a Castelló de la Plana, a la UGI, a la Universitat Jaume I. Allà s'ha creat un dispositiu que fa possible que una persona puga tornar a fer tasques bàsiques. Com que, vos diré jo, com escriure, pentinar-se o altres coses, pot ser no tan bàsiques, però en
13: aquesta rutina siga una miqueta més fàcil. Encara ens agrada més si aquesta tecnologia està desenvolupada així a casa nostra, Gemma.
10: Concretament a Castelló de la Plana, a la UGI, a la Universitat Jaume I, allà s'ha creat un dispositiu que fa possible que una persona puga tornar a fer...

0: quàntica passada, tecnologia d'aplicació per ajudar a les persones i, com vos diguem, feta a casa. El projecte Uji Hand, hand de mà en anglès, una invenció que no deixa d'acumular premis. Este 2026, per segon any consecutiu, ha guanyat el campionat d'Espanya de pròtesi de mà, sinó que ja d'entrada enhorabona.
1: Sí, senyor, i la nostra companya Mar Hernández se n'ha anat a descobrir-la. Mar, bona vesprada.
2: Hola, Mar.
3: Bona vesprada, companys. Exacte, es tracta d'una pròtesi de mà que a més pretén ser un dispositiu a l'abast de tot el món, que siga d'accés lliure per a les persones que la necessiten i que puga fer una miqueta millor la seva vida. Jo estic ara mateixa a la UGI, a la Universitat Jaume I de Castelló, a l'Espai Tech, que és on estan desenvolupant esta UGI Hand, un grup d'alumnes, un grup d'estudiants d'ací de la universitat que treballen dia a dia amb aquestes pròtesis. De fet, estic davant de molts d'estos dispositius, alguns d'ells elaborats amb, la majoria, de fet, elaborats amb una impressora 3D, amb totes eixes formes que treballen de forma mecànica. És una autèntica passada el treball que han desenvolupat estos alumnes de la Universitat Jaume I. I estic amb alguns d'ells, estic amb Vitisam, estic amb Miguel, estic amb David i estic amb Abelida, que és el desenvolupador principal d'este projecte. Bona vesprada, Abel.
4: Hola, buenas tardes.
3: I estic també amb José María Valladolid, que ell és l'usuari, el que d'alguna forma testeja que totes aquestes pròtesis funcionen bé. Bona vesprada.
5: Bona vesprada.
3: A veure, primer de tot, que ho han comentat els companys, enhorabuenísima a tot l'equip per eixe campionat, eixe segon campionat consecutiu guanyat este 2026, que imagine, Abel, que va ser tota una alegria.
4: Sí, la verdad que una alegría después de tanto trabajo, de meses de ensayo y mejoras, y tener esa recompensa, pues se agradece también.
3: Que hem vist en els vídeos, podeu accedir si voleu a les xarxes també d'Uji Hand per a veure com va ser també eixe campionat d'Espanya, un campionat on José María, que és el que du la pròtesi, havia de desenvolupar una sèrie de tasques a una velocitat, hem de dir, José María, vertiginosa. És una passada.
5: Sí, jo crec que tenen que entrenar més perquè jo és que tinc facilitat per portar la mà i entonces pues jo crec que els demés tenen que entrenar una miqueta més perquè no n'hi ha altra. És machaca, machaca, machaca i al final tens un resultat i el resultat és que nosaltres mos defenem a munt bé en la mà i fem les proves i vam fer de 14 proves les 14 a la primera i després vaig anar més ràpid i vaig fallar dos. Vaig fer 12, però
3: perquè anaves a tota virolla.
5: Però molt més ràpid.
3: Que parlem, tu te la poses en la mà esquerra, que és la que no tens, sí, per una discapacitat congènita.
5: Sí, és de naixement la discapacitat que tinc. I, pues, què passa? Que jo sempre he fet les coses sense ajuda. I ara que tinc la mà que fa Uji Hand, pues és una passada, perquè puc agarrar les coses, puc escriure, puc agarrar el rotulador, una clau,
3: una porta. Pots obrir una porta.
5: Obrir una porta. Tot això ho faig en la mà que han fet estos xics de la Uji Hand.
3: I com funciona esta mà? Perquè és molt curiós. Hem vist com te la posaves, no, José, sí, María, i després s'acciona amb una espècie d'arnès. Expliquem això, Abel, perquè no té cap component, diguérem, elèctric o electrònic.
4: Sí, fíjate, de hecho, en la competición éramos el único equipo que participó con una prótesis puramente mecánica. Cuando digo mecánica, es que no lleva nada electrónica. Claro, para accionarla te tienes que poner un arnés a la espalda y con la tensión de los hombros, al abrir los hombros consigues recoger lo que es el sistema de subactuación del arnés, recoge, se cierra la prótesis, y al retroceder los hombros o relajar la espalda, lo que hace la prótesis vuelve a la posición de origen, que es en este caso abrirla, y eso te permite tener un control mucho más preciso para coger objetos mucho más pequeños. Sí.
1: Qué guay.
3: I no sé si, clar, és curiós, no?, la forma en la que funciona també esta pròtesi. A tu t'hem vist, José María, com accionaves, com manejaves molt l'esquena, no?, per a fer possible aquests,
5: sí,
3: moviments.
5: Jo és que és molt mecànic i quan estàs acostumat ho fas sense pensar, fas el moviment i, clar, és que és, la mecànica és aixina, és, el cap te funciona automàticament, en els hombros i tanques, obris, sí, i quan més ho practiques, més fàcil ho fas.
3: Clar, i com va començar, Abel, este projecte? Des de fa quant esteu treballant en esta pròtesi?
4: Pues a ver, este proyecto nació en el año 2022.

0: Dos, éramos un grupo de estudiantes que nos apasionaba mucho lo que es la impresión 3D, el diseño y tal, y teníamos mucha relación con el departamento de ingeniería donde estudiamos, y nos comentaron esta iniciativa y decidimos llevar un proyecto, una idea, a un proyecto real. Y aquí en la universidad, gracias al programa Ojelab Innovación de la Cátedra Encrea, nos impulsaron, nos ayudaron a llevar este proyecto, nos facilitaron espacio, recursos para poder llevarlo. Recuerdo, pues esto es un proyecto altruista, nosotros somos estudiantes, todo lo que hacemos aquí es de manera altruista y gracias al programa nos impulsó y hasta ahora pues hemos logrado pues una prótesis funcional y hecha con recursos mínimos, con impresión 3D, como podéis ver, y con el objetivo pues de eso, de publicarla y ayudar a las personas con esas necesidades.
1: ¿Y cuántas personas formeu part del equip? Así este una xicoteta representació.
0: Sí que es verdad que al principio éramos un equipo muy pequeño porque, claro, somos todos los que estamos en el proyecto, somos estudiantes, tenemos vínculo con la universidad. Uh-huh. Al principio, pues, a la gente le costaba, pues, animarse, le gustaba la iniciativa, pero, claro, hacer una prótesis desde cero, pues, es como que les daba un poco de respeto. Pero gracias a las ferias, a la publicidad que nos da la UGI y los correos que enviamos y tal, pues, se han empezado a uniendo compañeros al equipo y actualmente somos un equipo multidisciplinar. Tenemos estudiantes de diferentes titulaciones, desde periodismo, por ejemplo, medicina, enfermería, ingenierías, o sea, un equipo multidisciplinar totalmente.
1: Un equip fantàstic, Miguel. Wow. David, acosteu per així que sou les últimes incorporacions i Tisam també. Vosaltres des de quan formeu part d'este projecte?
2: Pues yo formo parte desde hace un año, empecé a principios del año pasado y ya este año pues estoy adquiriendo más responsabilidades, que luego pues a futuro, cuando intente buscar trabajo, pues me ayudará mucho.
1: Uh-huh. Clar, i com és desenvolupar una ferramenta que al capdavall sabeu que anirà destinada a ajudar o a millorar la vida de les persones?
2: Pues llena mucho, o sea, es algo que además lo hacemos sin ningún objetivo lucrativo, entonces simplemente es venir de clase con las cosas que hemos aprendido y aplicarlas, ¿no? Eso pues te das cuenta de que realmente sirve para algo lo que estás estudiando y que no solo estudias para aprobar un examen.
1: Y eso es importante también. Miguel, tú por ejemplo, ¿de qué te encargas ahora en el equipo?
3: Yo principalmente estoy en la parte de diseño. Yo me encargo de muchos de los sistemas de subactuación principalmente, que es la parte que me resulta más interesante. Yo llevo desde lo que venía siendo el inicio del equipo, que coincidió cuando yo estaba haciendo el trabajo de fin de grado. Uh-huh. Y la verdad es que a mí lo que más me ha reportado el estar en el equipo es poder dedicar todo ese tiempo de trabajo que se nos requiere para el trabajo de fin de grado. Luego hice también el trabajo de fin de máster y ahora estoy en la línea de doctorado, también en esta línea de investigación de prótesis de mano. El poder encauzar toda esta línea de trabajo en algo que puede tener un impacto real.
1: Uh-huh. Mm. Un impacte en la vida de la gent, que també és molt important de comunicar, que Tisam està per ací portant les xarxes. Uh-huh. I Tisam, tu també com ho estàs vivint des de l'altre costat, des del final, donar a conèixer una ferramenta que pot millorar i molt la vida de les persones.
4: Pues es algo importante porque si se hace algo y no se da a conocer, pues se queda muy limitado y es importante, sobre todo una iniciativa como esta que no la tenemos muy presente en nuestros días porque rara vez conocemos a alguien que tiene una amputación o alguna degeneración así. Entonces cuando acercas a la gente proyectos como estos, pues es como algo impactante porque es nuevo y muy diferente, ¿no? Es como cualquier otros proyectos o demás que están más normalizados y más vistos en el día de hoy. Y bueno, yo en mi caso me encargo un poquito de eso, del departamento de comunicación, dar a conocer el equipo, y también nos estamos encargando de preparar la presentación oficial que uh-huh. está programada para finales de septiembre, principios de octubre, que cualquier persona podrá venir siguiendo nuestras redes, pueden conocer cualquier detalle y comunicar con nosotros, que no habrá problema.
1: Clara, això tenia curiositat jo, perquè això és el prototip, no diguem d'alguna forma, aquesta pròtesi que esteu desenvolupant, però això, quan es podrà aplicar,
5: claro,
1: quan es podrà,
5: que...
1: no sé si, adquirir, mm-hmm. quan es podrà utilitzar, quan ho podran utilitzar lliurement en les persones, a veure.
0: Muy buena pregunta. A ver, nosotros hemos demostrado hasta ahora que la prótesis es funcional. De hecho, las 14 pruebas de la competición las completo en un tiempo récord. Creo que son de menos de 7 minutos en la primera ronda y en menos de 5 minutos en la segunda. Uh-huh. Entonces, se ha demostrado que es una prótesis prótesis funcional. El objetivo ahora es intentarla, acercarla a las personas, pues para poder aprovechar esta tecnología, para poder aprovechar, sacar el provecho de ello. La idea nuestra, como comentó mi compañera, que es para finales de septiembre, a principios de octubre, hacer una presentación a nivel, una presentación oficial aquí en la universidad. Estáis invitados también a asistir a esta presentación. Y después ya en publicarla en cualquier página que sea de acceso libre y que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda acceder a ella, descargarla y él mismo. Lo importante es que él mismo se la puede montar en casa. Mucha gente me pregunta, claro, ¿te hace falta una impresora 3D?
1: Claro, jo veig molt complicat, sí, això, claro. Perquè així teniu el disseny, no? I sembla, a priori, els materials és això, són de baix cost, són accessibles, però, claro, el disseny que una persona se ho munte, això com és?
0: A ver, yo siempre lo he dicho, el ejemplo que pongo, que no tiene que ver mucho, pero para que los oyentes nos entiendan, antiguamente cuando querías imprimir, por ejemplo, un PDF o un documento, ¿qué es lo que hacías si no tenías una impresora en casa? Pues ibas a un sitio, les das el archivo, te lo imprimen. Nosotros los diseños que hacemos son muy parecidos. Si tú no tienes una impresora, que hoy en día una impresora 3D creo que rondan entre 300 y 400 euros, si no la tienes, pues puedes ir a sitios, sabemos que hay empresas y hay locales que se dedican a eso, les llevas el archivo y ellos te lo pueden imprimir y tú en una mañana lo puedes ensamblar y lo puedes y la puedes hacer.
1: Uy. Como si fuera un puzzle, como si fuera un mueble.
0: Como si fuera un puzzle, tal cual, sí. Flipan. Como puedes ver, utilizamos recursos económicos y lo de pescar, por ejemplo, tornillería estándar que se puede encontrar en cualquier parte del mundo, ¿vale? Que es una cosa que como cualquier ferretería, en cualquier parte la puedes encontrar, y el resto es plástico. Al final no tienes que tener conocimiento de diseño, ni de impresión 3D, ni nada. Es tener un poco de paciencia con el manual delante y te lo puedes hacer.
1: Claro. Y después tendré el arnés, imagine, y fins i tot vosaltres heu incorporat en algunes un guant, no?, per a que guanyi capacitat d'agarrar els materials.
0: Sí, correcto. La prótesis es funcional. Sí que es verdad que hemos tenido algún problemilla a la hora de coger objetos que son muy pesados. ¿Por qué? Plástico con plástico tiende a resbalar. Entonces, para que haya un poco más de fricción, me ha puesto un guante y eso pues ayuda a que coja bastante bien y que tenga bastante agarre.
1: Jo he vist a José María, que així era totalment funcional, fent les tasques a tota velocitat, llançant pilotes, també tallant la plastilina. El tema d'obrir el pany de la porta, que això és una cosa que em fascina. José María, clar, tu tens la teua o tu ja t'esperes al llançament oficial? Això com...
5: Jo és que estem terminant-la per poder tindre-la en casa, terminant l'Agnès perquè s'acople millor, però està ja... La prótesis en sí está feta, pero que el acnés, pues acoplar a cada uno, le va un acnés diferente, claro. Se tiene que hacer el acnés a medida.
1: A mesura, ¿no? De cada scoop, a la esquena. Y después entrenar, ¿no? Como has entrenado.
5: Claro, y entrenar, claro, por supuesto. Agarrar las cosas y todo.
1: Que no es complicado, digan, que no es una cosa complicada, es sencillamente pillarle el truco.
5: Es practicar.
1: Practicar com tot en la vida, claro. al capdavant.
5: He competit,
1: Tu practicaves ciclisme adaptat?
5: Sí, ciclisme adaptat, i he sigut campió d'Espanya 11 vegades, i he tingut la capacitat de competir, i esto es una competició també.
1: Tot va l'adrenalina, també.
6: La constància, la veritat, deixeu-te molt entrenat com a esportista.
5: Ràpid i la... No parar de fer les proves i fer-les cada vegada millor.
7: I quina satisfacció poder-lo fer.
5: I
7: poder...
5: sí, com ara estic jubilat, que vaig tindre un accident en la bicicleta i quasi perquè el braç bo en un guardarrail. I entonces ara en la pròtesis pues me defenca un to i se tracta de que com ara estic jubilat pues encara puc practicar millor.
7: Estigues practicant tot ara.
1: I de generar també sinergies, no, en estos alumnes, perquè al final si vosaltres no tinguéreu una persona que testejara les vostres pròtesis, no seria possible.
0: Correcto, nosotros la verdad que estamos súper agradecidos y súper contentos con José María. La verdad que nos facilita mucho el trabajo, sobre todo a la hora de testearla, de hacer ensayos, el feedback de tal, ponerlo lo mismo, ponérmela yo que tengo las dos manos y que se la ponga a él, por ejemplo, en este caso, pues que tenga, pues eso, que le falta la mano. Eso te facilita bastante el trabajo y te ayuda pues a seguir trabajando y mejorando.
1: Claro. Te va a ir mejorando, en fin. Sí, sí, sí, totalment. Mm-hmm. Millorant, treballant fins a este setembre que esperem poder veure eixa pròtesi acabada, definitiva, per a l'abast de tot el món. Jo vos volia agrair que m'hagueu atès tots, Miguel, Iti, Sam, David, Abel.
0: Mira, yo antes de despedirnos, me gustaría hacer un llamamiento porque, a ver, nosotros somos estudiantes, como dije al principio, esto es un proyecto altruista y, claro, al final esto, la universidad nos facilita el espacio, nos apoya en material y tal, pero claro, ir a los eventos, a las competiciones, a las ferias y seguir investigando en este proyecto, si hay alguna empresa que quiere colaborar con nosotros, buscar las energías y tal, pues nosotros estamos abiertos y hacemos un poco un llamamiento para, pues si hay alguna empresa que se interesa colaborar con nosotros y aquí estamos aquí.
1: Home, a recolzar projectes de ciència i tecnologia altruista i tant que sí. A seguir també les xarxes de Ujihan. José María, també moltes gràcies per col·laborar en este projecte, per fer-lo possible. I enhorabona a tots. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
7: És una...
1: Adéu, companys.
7: Ai, mare, és una notícia i és un descobriment, una troballa que a mi em sembla que hem d'aplaudir, que hem de donar suport i que hem d'aconseguir que troben... qui els ajuda, qui els patrocina i qui els acaba d'arredonir esta fórmula perquè pugui ser tan accessible com ells desitgen que siga.
6: I tant que sí. I a més, feta així a casa, feta la UTI a Castelló. Tantes vegades remuguem de quan la tecnologia es converteix en una amenaça o com un dron controlat remotament pot llançar una bomba en un hospital on hi ha xiquets menudets i mares que van a donar la llum, no, com ha passat, com continua passant a casa i en altres llocs. En este cas hem vist la cara més humana de la tecnologia, en este cas de la biotecnologia, i a més fer-ho de manera oberta i accessible. En fi, un orgull que tinguem este nivell de tecnologia desenvolupat a més des de la Universitat Pública.
8: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
7: Quant de talent en els estudiants de l'UJ i quina aportació a la ciència més pràctica i important. Aquells primers dies de juny, el gremi de forners presentava material ideal per l'època de l'any en la que estàvem, com ara les coquetes de Sant Joan. I Mar va anar a fer el tast periodístic.
6: Cada època de l'any i cada festivitat té un reflexe en la gastronomia. Un plat, que pot ser igual un plat de calent, pot ser un plat basat en el moment de la temporada, pot ser inclús un dolç també. I ara, en el mes de juny, que arriba Sant Joan, el Sant Joan Bacores.
7: No? I altres coses.
6: Verdes o madures.
7: No només des de plats de cullera viu l'home, així ho veiem clarament en els forns, per exemple. I ara, com deies tu, el mes de juny, amb la festivitat de Sant Joan, hi ha unes quantes delícies que porten els forners i forneres més enfeinats que de costum, si cap.
6: I allà el nostre company Mar Hernández se n'ha anat a descobrir-ho. Algú ha de fer, en efecte, este
7: treball difícil. Han sacrificat,
1: sacrificat.
6: Ho fa per l'equip, ho sabem que fa per l'equip. I està en personal del gremi de forners i pastissers de València per contar-nos estos dolços de Sant Joan. On estàs exactament?
1: Bona vesprada, molt difícil esta faena, realment. Doncs vos he de dir que estic al paradís. Estic al paradís de les coques de Sant Joan, al paradís dels forners i pastissers. Estic a Aldaia. Avui s'està celebrant, de fet, un acte fantàstic. És una espècie de trobada, no?, de forners, de mestres i alumnes, on d'alguna forma ensenyen o expliquen com és esta coca de Sant Joan. Clar, perquè si jo vos dic a vosaltres, Simo Gemma, la coca de Sant Joan?
7: Sí.
1: Què en direu? Penseu-ho, pega-li una volta.
7: Ingredients.
1: Salada, dolça...
7: Jo la penso dolça.
6: Jo també.
1: Tu la penses dolça?
7: Jo la penso en dolç.
6: Més una coca...
7: Per allà per la meva contorn és com un pan quemau, seria, una miqueta de crema...
1: Uh-huh.
7: Així no me la imagino jo.
6: Uh-huh. Sí, pot ser en salaura...
1: Però en canvi, si pot ser te'n vas a Alacant, serà una cosa més salada, per exemple. Pos... La coca antonyina.
7: Exacte. Per les festes de Sant Joan, coca antonyina.
6: Esa toñina, en efecte. I tot el món de la salaura, que en general no només eixa toñina en salaura, no?, que és una meravella. Sí, ens la imaginem així. Bueno, o en alguna bacora, pot ser, també, no sé.
1: Amb alguna bacora també, doncs mireu, jo estic al davant de desenes i desenes de varietats de coca de en Joan, dolces, salades, cores, sense, amb fruites també, amb verdures, i amb anchoves, amb olives, és una barbaritat la varietat de coques de Sant Joan que n'hi ha per ací. Totes tenen una pinta espectacular i totes estan ensenyant-les i mostrant-les i degustant-les també des d'ací, des del gremi de forners i pastissers de València. I estic amb Juanjo Rausell, que és el mestre major. Bona vesprada, Juanjo.
9: Hola, bona vesprada.
7: Hola.
1: Escolta, realment, vosaltres digueu que muntat una masterclass, però això és el paradís per a vosaltres. Quina meravella!
9: Bueno, la veritat és que és el sext any que ho fem. Per nosaltres és una festa. És una festa de reivindicativa. La coca valenciana, la coca dolça, demostrar a València, sobretot, la coca amb tollina a la cantina, que és brutal. I després veure que n'hi ha molta varietat de coques que se poden fer, perquè València és la gran coca de recapte. A partir d'ahí, el que faci falta.
1: Sí, ha per a tots els gustos i tal.
9: Sí, n'hi ha que veure que és una festa de comboi i és un producte de menjar en comboi, perquè són productes per a compartir, que això ens dona molt bé, des de la paella fins a una bona cosa. Entonces, bueno, tot el que tu tinguis al test és el que pots utilitzar. Després hi ha replantejaments nous de les coques dolces, que nosaltres en vez de ficar-li fruta confitada i fiquem fruta natural, que li dona una visibilitat molt important, i després un gran producte de les dades que estem ara, que és la bacora.
1: Fantàstica.
9: Sí, ja te dic, és una cosa que és per a nosaltres és una festa reencontrar-se en tots els forners i forneres, pastissers i pastisseres que venen, que ja han vingut al voltant de 600 en els últims 6 anys, i pense que això deu ser una bona nova per a la nova forma i per a nou viure de la nova panaderia i pastisseria que n'hi ha actualment.
1: Per a fer comunió i xarxa entre tots els forners i forneres, expliquem alguna de les varietats que tenim per ací. I volia parlar precisament amb Juanpa del Fort Sant Joan del Palmar, que tú, Juan Pablo, has hecho de mestre hoy.
10: Hoy sí, bueno, ya llevamos 6 años trabajando con esto. La verdad que tenemos una oportunidad muy bonita porque nos encontramos con mucha gente que estando ante nuestros de alumnos son mejores que nosotros como maestros, pero bueno, es muy lindo poder impulsar un producto tan lindo como la coca de San Juan, la verdad. Y demostrar también que hay mucha variedad, ser de mucha variedad, respetando unas ciertas casillas dentro de la coca de San Juan, pero sí que salir mucho, se puede dejar correr mucho la imaginación con ella.
1: Por ejemplo, expliquem algunes de les varietats. Tu comentaves, Juan, esta varietat de la coca dolç, que en lloc d'eixa fruita confita la té més fresqueta, la cirera, per exemple, estem veient també que és molt d'esta època de l'any, però en quant a salades, per exemple, també teniu alguna varietat.
10: Sí, por ejemplo, yo las tres que he traído de variedad de salades, salen un poquitito, vamos a decirlo así, salen un poquitito de lo normal. ¿Por qué? Porque la idea era que la gente entienda de que también podemos hacerlo con productos frescos que tengamos en nuestro obrador y que sepamos trabajar ya, como por ejemplo un pisto, como por ejemplo unas verduras, así todo, no perdiendo, ya te digo, la coca de San Juan, que tenga su tamaño, sus dimensiones, como dijo Juanco, que es para compartir, es un producto que se comparte con la gente.
1: Es compartís como es compartís precisamente la coca tan típica d'Alacant, i tinc ací a Carlos, que hi ve del Fort Mariu Divi, província d'Alacant. Clar que vosaltres sabeu molt com es fa allà la coca antonyina. Bona vesprada, Carlos.
11: Bona vesprada i gràcies. Sí, la veritat és que primer donar les gràcies al gremi per aquestes iniciatives, perquè realment el que fan és moure la gent i que la gent en els seus negocis pugui tindre altres idees que puguem fer que siga rentable, el tan important que és avui en dia que sigui un negoci rentable. Llavors, el que realment és la coca amb tonyina alicantina, és molt fineta, es basa en tonyina de sorra i es menja ara per a Sant Joan. Sant Joan, saps que són les fogueres, és la festa, i al voltant d'Alacant, tots els pobles, el que és Sant Joan poble i tal, sempre es menja aquesta coca, que és molt típica, i es menja en bacores, és lo típic. Per això el dit que diuen a Sant Joan bacores, dures o madures, però segures, no? Llavors, que és una coca molt, molt típica, que està molt arraigat. De fet, el divendres tenim un concurs que organitza FACPIME, en Alacant, en el qual estaré de jurat, i claro, al final proves tanta coca que és molt difícil, no?
1: Però quantes coques d'antonyina arribes tot a estar en un concurs d'esto?
11: En un concurs d'este pots arribar a estar de 20 a 40, no sé quan se'n presentaran. Però, claro, el fort que guanya, la veritat és que no dona abast de fer coca d'antonyina. No sé si és bo o és roïn, però realment sí que quan es fas, tens aquesta oferta i la gent, li, a més, els mitjans de comunicació li feu promoció també, doncs tot el món s'enriqueix, els negocis tenen un altre... Ara que arriba l'estiu i normalment la gent ja menja menys dolç i ja menja tant, menja menys, doncs així tenim l'avantatge de que tenim una altra oferta que podem fer que els nostres forns encara estiguin vius i que puguen donar doncs, a tastar altres productes que intercanviem, perquè la coca de Sant Joan típica és de, naix en Barcelona, no? Vaig en Catalunya i després ha anat canviant-se un poc en la fruita confitada, que és que ara en estiu és molt pesada. Entonces así ara des de lo que fa.
1: La fruita confitada remet al Tortell de Reis.
11: Claro. I entonces así ara lo que estem és en estiu, entonces s'ha utilitzat fruita así, taronja natural, s'han utilitzat cireres, bacores, s'ha utilitzat molt fruita i això lo que fa és frescor, perquè el dolç ja no és tan dolç. Estàs menjant fruita i és més saludable i tenim que anar pensant en les dues coses.
1: I tornant a la coca Antonyina, tinc curiositat d'una persona perquè les coques en tonyina que teniu, Juan, són unes coques més estes, pot ser, que les que veiem en Alacant, més gruixudes i coronades per les bacores.
9: Sí, bueno, això naix que de la primera idea que quan varen dur les coques en tonyines a València i nosaltres pues, varen pensar en ficar-li la bacora, en la que tens de mig en la coca i després la bacora, país ser. Però bueno, pues, la clavarem en lo que és la coca i n'hi haguem... que començar a combinar el mos del mos salat i la bacora, que modos, la idea no era eixa, pareix ser que...
1: Era per a rematar, no?
9: Sí, però bueno, la gent combinava el mos i la veritat és que ho vam tastar. A part de que a mi particularment pense que és un producte d'alt, ja ho he dit. Però a mi és espectacular, és un producte que a la gent li ha encantat a València, a mi m'encanta fer-lo i crec que té... a València.
1: Clar, jo no sé si el contrast en el camp, tu que vens d'Ibi, Carlos, has vist això i has dit ostres, una altra varietat del que tenia jo pensat.
11: Sí, home, la veritat, totes les varietats són bones perquè al final els gustos són tan diferents que un no pot agradar-te més o un altre menys. Allí la diferència és que allò està molt establit i entonces sofriges la ceba, en l'oli de la ceba escaldes la pasta i després tens que dessalar la tonyina de sorra, que no totes voltes agrada la tonyina de sorra perquè és més salada i més potent que la tonyina de pot, per dir-ho així. Entonces, la veritat és que quan vens a estos llocs es permet obrir un poc la ment, aunque jo ja he vingut molts anys i a mi m'encanta vindre perquè sempre traus algo, no? Refresques les idees, algo que a millor ho has deixat, aquell dia no ho tenies tu... No?
1: M'has deixat amagat en un calaix i dius refresques coneixements.
11: I al final fa mantindre viu, com us he dit, gràcies al gremi per mantindre viva esta festa i donar ferramentes perquè el forner i el pastisser puga arribar a final de mes, que és lo important.
1: Vos he de dir, companys, que mentre estem ací parlant de totes aquestes coques i estem gaudint de l'espectacle visual que es veu cada... Així segueixen treballant, perquè n'hi ha uns...
7: Creia que anaves a dir... Se me fa la boca. Creia que anaves a dir que se te feia la boca aigua, però veig que no.
1: També se me fa la boca aigua, també se me fa la boca aigua, també. Ja duc des del principi el reportatge en la boca feta aigua, vos ho puc assegurar.
7: Te crec. Digues.
1: Però és de veres que estan així els forns funcionant, estan també les neveres funcionant, vull dir que això al final ha sigut una... jornada d'Audi, una festa de les de Sant Joan, però també ha sigut una faena de treball. Tinc curiositat, Juanjo, tu com a mestre major, si els forners són bons alumnes després d'esta jornada de convivència que heu compartit.
9: Jo te vaig a dir
7: fa l'efecte que sí.
9: En el llarg dels anys, els forners són meravellosos. I les forneres també. I els pastissers. A què me referís? Són gent que li ve molt bé les idees noves, que és el que estava comentant Carlos, perquè moltes vegades el nostre dia a dia és molt, molt senzill, entre cometes, en l'aspecte de la feina, però bueno, quan ve algú i te remou un poquet de l'oli, pues és important començar a agafar idees noves. Tota aquesta gent que ha vingut, que són tots professionals, tu us veus encara de que sabem que el 80% dels que van a eixir d'ací van a intentar fer-ho. I per a nosaltres és el més important. Nosaltres el que volem és que el moviment de la panaderia i pastisseria valenciana siga a l'unísono, que tots puguem treure uns productes molt interessants, que anem buscant productes més saludables, que és la nova forma de la panaderia i pastisseria, sí. I això no tenim més que suficient per al gremi.
6: Clar, aquesta vocació realment, no? I a tu més t'he vist... No? I tant, que bonica que és. A més, Marcom, tot el món sap, això és forners... el gremi de forners i pastissers ho sap divinament, la pizza L'inventari més valencians. Mm. O sigui, anem a veure, la coca... O sea,
7: la base,
6: clar,
7: sí.
6: La, no,
1: és nostra.
6: O sea, les coques que fem no així... No deixa de ser una coca mal feta. Vull dir, clar,
7: en la ruta de la seda aquella...
6: No, quan lo de Nàpols i Sicília i tot allò
7: també?
6: Que teníem, clar, hi havia tant de contacte també en el territori valencià, allà els valencians, probablement, pues, d'Alacant o d'Oliva, o vet a saber, portaren allí les nostres coques i aquí diuen, ah, que bona pizza, prego. Que bona pizza, prego, i s'han quedat en la pizza. Però, perquè s'està documentat que és valenciana o alacantina. Sí, absolutament.
1: Vos he de dir que així hi ha moltes coques de Sant Joan que tenen eixa semblança o que recorden molt a eixa pizza.
6: Sí. No, que recorden, que és l'origen.
1: No, són les mares. Per això, que recorden molt al que nosaltres sabem o coneixem com a pizza, però Juanjo, jo vindiques des d'ací que la coca valenciana vindrem molt abans i és la verdadera precurs de la pizza italiana.
9: La coca valenciana de la corona d'Aragó.
6: Exacte.
7: Ahí está, la corona d'Aragó, ahí va néixer.
9: Una pizza que duen ells.
6: Ai, que sense estar
7: interrompent tenim problemes,
6: la comunicació, no sé si podeu cimenejar-vos o trobar algun lloc en cobertura.
9: La primera que no sé qui dava pizza
6: sí.
9: Era en una...
7: Ai, estem perdent la connexió. M'està patint al llarg de tota sí. La connexió, però més o menys anava sostenint-se, però ara finalment l'han perdut, de veritat, companys. Sí?
9: El Mediterrani.
7: Ah, no, pues sí, parla el Juanjo, pobre.
1: Un
7: segon. Sí, és que no m'he escoltat.
6: No m'he escoltat a Juanjo.
7: La part de la història ens l'hem perdut
6: de
7: mar.
6: De la història, de lo de la pizza i la
1: Disculpeu,
6: coca.
1: Disculpeu, Juanjo.
7: M'emprèn, a veure si ara podem escoltar-la. Per favor.
1: És que saps què passa?
7: Què és?
1: Els secrets d'eixa coca valenciana i d'eixa pizza que estaves explicant d'eixos orígens de la corona d'Aragó i de la necessitat d'anar-se'n al barri espanyol per a trobar una autèntica bona pizza.
9: Sí, anem a veure, és que és el mateix producte. Ah. I, de fet, quan apareix la primera pizza, que és quan la visita de la reina Margarita, que són els tres colors de la bandera de la bandera italiana, és realment quan se li comença a anomenar pizza i se fa famosa, entre cometes. Però que pensem que la pizza, el que és ara una pizza que faig una ensalà de qualsevol cosa, que no vull desmereixer-la, però porta moltes coses,
6: sí.
9: N'hi ha que pensar que és més un producte italoamericà
6: sí.
9: Que italià, entre cometes.
6: Sí, sí, sí.
9: Però el que és la base de la coca sí, és sí. Quan el Mediterrani era la base, era el centre del món.
7: Sí,
9: a partir d'ahí, tot ha anat modificant-se i tot ha anat funcionant. Inclús podem recordar-se esta del mazzó, que és el pa primogènit, no? Però bueno, això no me deixarò per als més...
7: Sí. Que vull pels estudiosos de la matèria. No, però nosaltres...
6: Però està bé deixar-ho caure, Juan.
7: Nosaltres pensem que és la verdadera història.
1: Exacte.
7: Sí, senyor. Este...
1: Però des d'ací, el que recomanem a més amb moltes ganes és que vagin als forns tradicionals, que
7: totalment.
1: Tasten totes aquestes sí. Varietats de coques de Sant Joan, des de les dolces, les salades, les de tonyina, les del recapte, totes, i que, escolta... Que guanya la millor, jo em quedan totes, jo vaig a tastar una de cada. Juan.
7: Cadascuna té el seu
9: així
7: moment.
9: Així han vingut a mostrar, a ensenyar, a que el món veja la buena nueva, entre cometes, i així n'hi ha que disfrutar de lo que mos queda en València i en Espanya, però sobretot el Mediterrani, que som sí. Un sector molt atomitzat, estem en quasi tots els barris, i és molt important que mai se perga la panaderia i pastisseria, perquè som l'intangible de la cultura gastronòmica valenciana, que el dia que se descuidem, s'acabó. I això sí que serà un perill.
6: No podem
7: mira, el sabor a poble, el sabor a barri estan en els forns. I del teu fornet, el de confiança, prop de casa... Això és fonamental per a la nostra manera de viure.
6: Hem de preservar-ho. I en el nostre dia a dia, a l'hora d'on anar i on consumim i què és el que comprem, també està precisament la pervivència de professionals que porten tanta història darrere.
7: I per la qualitat també de les matèries primeres que utilitzen i d'allò que mengem, estem parlant de la nostra salut, que ens ho posem a la boca i ho viu el nostre cos.
6: Totalment.
7: Per tant, els forns tradicionals han de ser la nostra
6: Mar,
7: opció.
6: Mar, des de producció executiva, que sí. Una de cada, per favor.
7: Això és.
6: Una de cada ben grandeta,
1: un
6: que arriba per a tots, si pot ser.
1: Un mosset de caradons, enhorabona al gremi, enhorabona també Juanjo, gràcies Carlos, gràcies també Juan Pablo, que vaja molt bé, que acabeu de fer esta degustació i estrelles coques de Sant Joan, gràcies.
6: Gràcies, Mar.
1: Amor redó, adeu.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: A aquesta hora estem molt pendents de l'episodi de tormentes que ens afecta i que ha situat en nivell taronja pràcticament totes les comarques de l'interior de la Comunitat Valenciana. Un nivell que preveu precipitacions de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora.
2: Sí, són tempestes que, a més, van acompanyades d'un gran aparat elèctric i que poden descarregar també precipitacions de granís. I un llamp, precisament, podria estar darrere del foc que s'ha declarat a Jalance, a la vall de Cofrents, i que ha obligat a mobilitzar 6 mitjans aeris, 3 unitats dels bombers forestals de la Generalitat i 4 dels bombers de València.
0: I un nou incendi que es declara quan s'acaba de donar per estabilitzat el que ha cremat a Tírig.
2: Ho anunciava fa poc més d'una hora el conseller d'emergències, Juan Carlos Valderrama.
3: Ha mejorado muchísimo el incendio forestal y, de hecho, se va a situación de estabilizado y a situación 1 del plan especial frente a incendios forestales de la Comunitat Valenciana. Yo creo que es una gran noticia, junto con el regreso de toda la población que estaba en el polideportivo de Cher.
2: Valderrama també ha actualitzat la xifra d'hectàrees que ha cremat aquest incendi. Són finalment 754 en un perímetre de 22 quilòmetres. La delegada del govern, Pilar Bernabé, per la seva part, ha alertat de la situació de risc extrem d'incendi per als pròxims dies, agreujat per la mobilitat associada a l'eclipsi.
4: Los próximos días, también con motivo del eclipse, estamos en máximo nivel de riesgo de incendio forestal. Los desplazamientos en la Comunidad Valenciana van a ser muy elevados y pedimos la máxima prudencia y que todo el mundo cumpla con todas y cada una de las indicaciones de las autoridades.
0: I quan falten dos dies, només dos dies per a l'eclipsi total de sol, els organismes de protecció del consumidor han ordenat la retirada de 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars, segons ha informat l'organització Facua.
2: Es tracta de 6 models de les marques Lionstar, SP Eye Care Professional, Pelispan, Omanage, Orro i Opticalia. El problema està en que el filtre és massa fosc i no permet apreciar bé el fenomen i es corre el risc de que la gent es lleve momentàniament les ulleres amb el risc de lesions oculars. Estos models han sigut detectats per les administracions de consum de la Comunitat de Madrid, d'Aragó, de Castella i Lleó, Galícia i La Rioja, però s'han distribuït per tot Espanya.
0: I més coses. Localitzats més de 60 projectils d'artilleria de la Guerra Civil al municipi de Villores, a la comarca dels Ports. Una troballa que ha activat un ampli dispositiu de la Guàrdia Civil per a desactivar-los.
2: Este és el so d'una de les detonacions controlades. Els artefactes, de 75 mil·límetres de diàmetre, estaven complets i amb la càrrega al seu interior. Una unitat especialitzada dels GEDEX, els grups especials de desactivació d'explosius, s'ha desplaçat des de València per a la seva retirada i destrucció. En les seues xarxes socials, la Guàrdia Civil recorda que, si algú es troba munició antiga, no ha de tocar-la ni moure-la. S'ha de senyalitzar el punt on ha aparegut i avisar immediatament al 062 o a l'112.
0: I en l'àmbit internacional, des de Colòmbia comencen a arribar xifres molt alarmants de víctimes mortals registrades en el terratrèmol registrat a les 7:30 d'este matí, hora local.
2: A Espanya eren les 12:30 del migdia i la terra ha tremolat amb una intensitat de 7,4 en el departament del Chocó. Les últimes actualitzacions parlen d'almenys 25 víctimes mortals, però en podrien ser més perquè hi ha desenes d'edificis enfonsats amb persones atrapades dins. Els municipis que ja han informat de víctimes mortals són Pereira, Manizales i Buenaventura. A Cali, la ciutat més gran de la zona afectada, hi ha almenys 25 edificis habitats totalment destruïts. Este terratrèmol s'ha deixat també sentir en diverses regions del Panamà on han desallotjat edificis i hospitals.
0: I en els esports parlem del València. L'equip de Corberán disputarà este dimecres a l'estadi Antonio Puchades de la ciutat esportiva de Paterna un nou amistós de pretemporada davant del Terol, equip de primera federació.
2: El partit es jugarà a les 6 de la vesprada i serà de portes obertes. Dijous, probablement, també jugaran al Puigades i de vesprada un nou amistós davant de l'Eivissa, un equip que també milita en la primera federació. El València disputa així els últims partits de preparació abans del debut lliguer, que serà a Mestalla el pròxim 25 d'agost davant del Betis.
0: Tenen més informació a les 7 en esta sintonia, en Apunt Ràdio i en tot moment en el web d'Apunt Mèdia.
5: Som Apunt.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
8: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
9: Què fas este cap de?
10: Doncs festa.
9: I el següent?
10: Són festes també, què vols que li faça?
9: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
11: Al grup de WhatsApp de la banda, tots i totes parlaven del mateix. Des que s'assabentaren que es rodaria una pel·lícula al poble, els rumors corrien com la pólvora. Alguns es preguntaven si vindrien actors famosos, altres si seria un llargmetratge a les mans d'eixa directora de la qual tot el món parlava. Però la veritat és que ningú sabia res de res. Una vesprada qualsevol, en un assaig, els membres de l'agrupació municipal musical preparaven les coses com sempre. La directora va demanar silenci. Els va informar que se'ls havia convidat a formar part del rodatge. Aparentment, la música era una part fonamental i volien comptar amb extres preparats que tocaren en directe. El guirigai que es va formar a la lira probablement s'escoltà per tot el poble. Eren els escollits. Els somriures ompliren la sala i fins i tot algú va aplaudir. El dia del rodatge respirava una atmosfera de festa i nervis a casa de cada músic. No hi havia prou mans per a planxar la camisa del vestit, ni tampoc per enllustrar els diferents instruments. Per una estona, i fent el que més els agradava en el món, serien estrelles de cine.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Mèdia. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts a l'últim videoclub. Soc Pablo Plaza i em dispose a gaudir els pròxims minuts d'una bona dosi de música i festa tradicional. I ho faré amb el meu company Lluís Campell.
2: Així és, Pablo. El nostre recorregut cinematogràfic d'avui ens aproparà a les produccions que tenen a veure amb allò que ens conforma com a valencians, la tradició i les festes.
1: Ens endinsarem en el fascinant món de les agrupacions musicals, parlarem sobre els seus orígens i la seva vinculació amb el món del cinema i les sèries. Seguint este fil, farem menció a diferents festes i tradicions del nostre territori que protagonitzen algunes històries de cinema i finalitzem fent un tast per la gastronomia valenciana i la seva representació a la pantalla.

0: Paquito el Chocolatero, el pas doble per antonomàsia de tota festa de poble o barri, en serveix per introduir un element estès al llarg de la nostra geografia quan parlem de festes, la música i les bandes.
1: Esta composició és, segons la memòria de les GAE, la cançó més interpretada en directe, a més de ser una de les composicions espanyoles més vegades reproduïda a tot el món. Una peça nascuda l'any 1937 per a les festes de moros i cristians de Cocentaina, composta per un veí d'este municipi del comtat, el mestre Gustavo Falcó. El compositor socarrat ha aconseguit amb els anys que les persones que escolten este tema coregen i ballen la seva melodia de manera pràcticament inconscient.
0: Dedicada al seu cunyat amb qui mantenia una relació d'amistat, Gustavo Pascual Falcó crearia un himne fester que traspassa fronteres, formant part també de les bandes sonores de diferents produccions cinematogràfiques, com per exemple la comèdia de Juan Colomo Alegre Manontropo, el film de Sánchez Arévalo Primos o la sèrie de televisió espanyola Cuéntame Cómo Pasó, situant esta composició valenciana en escenes de festa i alegria.
1: I és que pràcticament des dels seus orígens fins avui en dia la música de banda gaudeix de bona salut al territori valencià, influint a la resta de l'estat espanyol com un recurs de desenvolupament local tant a través del turisme com de les activitats culturals, convertint-se en un dels principals canvis que millor representen el procés d'adaptació per tal de consolidar el sector.
2: Al més pur estil Berlanguià, Ricardo Palacios intentaria seguir els seus passos amb Viva la Banda, una producció dels 80 en clau de comèdia i sainet ambientada a la rereguarda durant la Guerra Civil, on es critiquen els excessos tant del bàndol nacional com del republicà. La producció comptaria amb l'ajut de la Generalitat Valenciana, rodada en municipis com Alzira, Cullera, Oliva, apareixent nombroses representacions d'allò que associem amb la nostra terra, com les bandes de música, els camps d'arròs, els taulellets de Manises.
1: La música i les bandes formen part de l'ADN de totes i tots els valencians que gaudixen del seu talent tant dins com fora de les nostres fronteres.
0: Estem d'enhorabona. A més, recentment s'ha declarat que les societats musicals valencianes són patrimoni cultural immaterial. Comptem amb més de 1.600 formacions artístiques, entre les quals s'inclouen bandes, orquestres, cors, grups de cambra, grups de música tradicional, com la dolçaina i el tabal i moltes altres.
1: La Comunitat Valenciana és un cas excepcional pel que fa a les agrupacions musicals. És, amb diferència, la comunitat autònoma amb més bandes, associacions i estudiantat. Unes dades que es poden traduir com a que més del 50% de músics de l'estat espanyol són valencians.
0: Fins i tot tenim festivals que giren al voltant del cinema i la música de banda. L'Ajuntament de Cullera celebra des de l'any 2010 el Certamen Nacional de Bandes de Música de Cine, on es conjuguen les bandes sonores amb les magistrals interpretacions de les bandes de música en format concurs. Les bandes de música i les agrupacions musicals són elements fonamentals per a les festes, actes públics i celebracions dels nostres municipis, i per això també formen part del nostre audiovisual quan mostrem les tradicions i costums dels pobles valencians a la xicoteta i gran pantalla. Un bon exemple va ser la sèrie Unió Musical de Capo, produïda per Albena Teatre i Conta Conta Producciones i estrenada a Canal 9 l'any 2009.
3: Quina peça més bonica! És fantàstica!
4: De fantàstica res, eh? És la composició d'un aficionat.
3: Però què dius? Si sona de categoria?
4: Sí? De veres que t'ha agradat?
3: Joan, que jo no dic mentides.
4: Bé, és el meu treball de final de carrera, però està inacabada.
3: I com es titula?
4: A Kind of Jewel.
3: Tu sempre amb la manieta de l'anglès.
4: Sí, sí. La veritat és que sona una mica...
1: Benitauleu, una localitat fictícia, es converteix en l'eix vertebrador d'una sèrie on es parla sobre el renaixement d'una banda de música de poble, centrada en l'època actual i en un entorn rural. Tot començarà quan Joan, encarnat per l'actor Sergi Caballero, torna a casa en assabentar-se del greu estat de salut de son pare. La banda de música del poble, de la qual l'home era el director, està a punt de desaparèixer. És per això que Joan es posarà mans a l'obra per intentar tornar a donar-li vida a l'agrupació musical de Benita Oley i amb això reprendre la relació amb el seu progenitor.
0: La sèrie té una estreta relació amb Alzira, capital de la Ribera Alta. Alguns dels interiors han estat rodats al Centre Cultural de la Gallera i les peces musicals, com la seua capçalera, foren interpretades per la Societat Musical d'Alzira, unes composicions que han sigut ideades per Arnau Bataller, compositor de professió.
5: Unió Musical de Capo va arribar a través de Carles Alberolo, que és el... diguem-ne, el director del Vena Teatre, que és la productora, i que dona casualitat que és d'Alzira. Ja coneixia la meva faena i bueno, va pensar, suposa que una sèrie que dedicada al voltant del món de la música, pues, jo podia fer-ho bé. I a través d'ell em van posar en contacte, vinc també del món de la música, però a més he fet prou d'audiovisual, per sort. És curiós, quan estàvem treballant, estàvem parlant un poc de la música, per exemple, de la capçalera, i jo vaig dir, home, pues, ja que tenim una banda, hauríem fer alguna cosa per a banda, no? I recorda que al principi em van dir que no, perquè això serà com molt evident i no pot funcionar, i bueno, es vaig dir, confieu, deixeu-me provar alguna cosa, vaig enviar una música, i em van dir que no, em van dir que sí, però que no. I vaig dir, mira, deixeu-vos el cap de setmana, escolteu-la el cap de setmana i el dilluns torno a parlar. I el dilluns em va dir, no, sí, es queda la música que hi ha ara del Paso Doble, que de fet és un Paso Doble que a mi em demanen molt. Arrel de la sèrie, doncs es toca prou. En el cas de Da Capo estava clar que tenia que tenir un referent del món de la banda, i la capçalera, bueno, pues, teníem una banda que era la banda de la Ciutat Musical d'Alzira, pues, la vam utilitzar, i què més valencià relacionat amb la banda que fer un pas doble, que jo mai he escrit, o sea, crec que és l'únic pas doble que he fet, el de Da Capo, no sé escriure pas dobles, però bueno, va estar bé, t'obligues a investigar i t'obligues a adaptar-te a cada situació.

0: Més exemples que situen la nostra tradició musical a la gran pantalla, La Banda és el primer llargmetratge que firma Roberto Bueso com a director i guionista. Presentat al Festival de Màlaga l'any 2019, el cineasta plasma la història d'un jove músic que necessita tornar a casa abans d'escollir la direcció que prendrà la seva vida.
1: Què tal? Què passa?
2: Què passa?
1: Si només fa un any.
2: Massa temps.
1: Fins a quan estàs presa?
3: Fins a després de la boda.
4: Com està el teu germà?
3: Responsable, cariño, de repente.
1: Què passa? Que no aneu a treballar en la vida?
5: Hòstia, què passa, tio?
6: Home, el traïdor.
1: Què passa, xavals?
3: El traïdor per què?
1: Per deixar-me la banda.
0: La pel·lícula segueix l'estel d'este jove, originari d'un poble indeterminat que podria ser qualsevol localitat de la Comunitat Valenciana. Trobem elements comuns que, amb un xicotet exercici de memòria, ens fan rememorar la nostra infantesa i adolescència, aquells que ens hem criat allunyats de les grans ciutats, com són els malnoms familiars, les reunions quasi obligatòries al voltant d'una pata els diumenges amb la família, o, és clar, la banda del poble sempre present als esdeveniments importants de l'any. Gran part de l'equip d'actors i actrius que apareixen a este llargmetratge no es dediquen professionalment a l'actuació. Foren escollits després d'una sèrie de càstings on, més enllà de buscar una cara coneguda, l'objectiu d'estes proves va ser cercar naturalitat i espontaneïtat. Ah, clar, i que tocaren un instrument. Escoltem a Roberto Bueso, director de la banda.
7: Bueno, ahora ya ha pasado un tiempo y la verdad es que con distancia y con calma, pues yo creo que vemos mejor las cosas. Y yo el recuerdo que tengo de ese rodaje es como algo único, que yo creo que va a ser muy difícil de repetir. Por ser la primera película, que yo creo que, bueno, pues que eso también es importante, pero hubo una serie de milagritos, hubo una comunión entre el equipo y la propia historia, el hacerlo en mi tierra. Yo creo que hubo una magia muy especial y el recuerdo que guardo pues es pues bueno, pues de una de las experiencias más bonitas, más bestias que yo he vivido. Yo al final cumplí un sueño al hacer la película y pues le tengo muchísimo cariño a aquellos días y a toda la gente que me acompañó y que me ayudó a que se convirtiera en realidad.
0: La banda aflora nostàlgia, autenticitat i tot això en un context social i cultural molt arrelat a la tradició musical valenciana. Les bandes de música no només són mostrades com un element cultural, sinó també com un espai social, de relacions personals, de punt de trobada, de sentit de pertinença. El protagonista vol créixer, veure món, estudiar a l'estranger, però al mateix temps sent que el seu poble, eixa societat musical que ha format part d'ell durant tota la seva vida, és també clau per definir la seva maduresa y decidir el seu futur.
7: Era un mundo que yo conocía, el de las bandas de música, pues lo conocía un poco de lejos y la película me ha permitido conocer ese mundo como más profundamente y creo que es algo profundamente valenciano, muy nuestro, que no se da en ninguna tierra, no en España, o sea, en el mundo. Yo creo que es algo muy nuestro, que nos identifica y me parece sorprendente que no haya sido algo como que haya aparecido más en el audiovisual valenciano. Creo que es un mundo que no se ha contado con el cariño que merece. Yo creo que es una cosa de la que tenemos que estar muy orgullosos y que me parece que es un legado cultural absolutamente irreemplazable, ¿no? Incomparable con ninguna otra cosa. A mí me parece que es un privilegio único que deberíamos de cuidar.

0: Estàs escoltant L'Últim Videoclub, un programa dedicat al cinema de la nostra terra.
1: Continuem este recorregut fílmic per més produccions amb presència de música de banda i ens n'anem a la societat musical eslava d'Albuixec, qui canviaria els seus quefers i assajos rutinaris durant una setmana per vore's submergida al món del cinema al participar en la pel·lícula d'Iciar Boyain, La boda de Rosa. L'agrupació musical albuixequera apareix a una de les escenes finals del film tocant Vora Mar, mentre la protagonista, Candela Peña, es prepara per a fer un discurs important sobre el rumb de la seva vida.
2: Y para iniciar esta nueva vida quiero hacer algo especial, como una ceremonia, y la quiero hacer en la playa, en Benicàssim. ¿Tú podrás venir, Laura?
3: Pues cuenta conmigo, ahí estaré. ¿Qué vas a hacer?

0: Com podem observar, existeix una connexió invisible entre els pobles i la música que és complicada d'obviar. Una altra pel·lícula que ens podria servir per a il·lustrar esta situació és La Innocència, el primer llargmetratge dirigit per Lucía Alemany, ambientat en un poble castellonenc on un adolescent somnia en convertir-se en un artista de circ.
1: Escoltàvem un fragment de Allí en l'arena, un pas doble creat a propòsit de la pel·lícula i que li dona un aire fresc i actualitzat, casant perfectament en la vida i el moment que experimenta la protagonista. Es tracta d'una producció a les mans del compositor Toni M. Mir, qui va aconseguir estar nominat a millor cançó original als Premis Goya l'any 2020.
2: Va arribar el projecte que en principi no estava molt clar si aniria música feta expressament per la pel·lícula o no, perquè volia donar a la Lucía un toc a la pel·lícula com de música que sona a les discoteques, en el poble, per donar-li com aquest realisme que li donen tota la pel·lícula. Però sí que parlant amb ella vam dir, ostres, crec que estaria interessant que tinguéssim una cançó que pogués estar, potser, dintre de la pel·lícula, però sobretot a la part final dels crèdits, i que expliqués d'alguna manera una mica tot el que està passant a la pel·lícula i de forma sutil donés una informació més del que ja veus durant tota la pel·lícula, no? I amb un estil una mica basat en els pobles de la zona i amb la música com molt popular, la copla, el passo doble, tot això, no? I llavors, a partir d'aquí, vam començar a treballar. No és el meu estil especialment, el passo doble ni la copla, el que passa que, com jo he fet molta publicitat, al final m'he acostumat a fer una mica de tot, no? I em vaig com endinsar dintre del món del passo doble i la copla, estudiar una mica de què anava i tot això, i a partir d'aquí vam fer el tema principal. Li ha donat com una porta, no sé si promocionar, però sí que ha fet que ha obert una porta de que no té per què ser sempre una cançó estàndard la que pugui optar a premis, sinó que a vegades és precisament en aquestes coses com més reals, més de la cultura popular, la que pot arribar a estar nominada.
0: El pas doble de nou formant part del context musical de l'audiovisual valencià per contar històries dels nostres pobles. A La Innocència, la música de banda és un element clau, no només a la seva banda sonora, també com a element dramàtic. De fet, la Unió Musical de Traiguera apareix a alguna escena del film.

un essencial, la música de banda és un element clau, no només a la seva banda sonora, també com a element dramàtic. De fet, la unió musical de Traiguera apareix a alguna escena del film.

Mare de Déu de la Salut de Traiguera, composta pel xilxer Juan Salvador Melchor. La música i les bandes són un element fonamental en la nostra cultura, així com un seguit de festes que ens desmarquen i ens situen com a referents al panorama nacional i internacional. Fem un recorregut per algunes d'aquestes festes que tenen la seva empremta al cine. El 31 d'agost se celebra una data que moltes persones tenen marcada als seus calendaris i l'esperen amb alegria. La Tomatina de Buñol té un èxit aclaparador i sorprenent. Es tracta d'una festa on l'humor i passar-ho bé té un gran pes i que, per descomptat, apareix a diferents produccions cinematogràfiques.

0: Colòmbia hecha.
1: Una festa tan internacional que fins i tot fa que s'acosten productores de Bollywood perquè apareguen part de les imatges de la tomatina al metratge. Zindagi Namilegi Dobara, o Solo se vive una vez en castellà, conta la història de tres amics de la Índia que es traslladen a la península ibèrica per celebrar el comiat de fadrí d'un d'ells. A partir de la seva mirada, serem partícips d'allò que es sent quan es veu ballar flamenco per primera vegada, córrer davant d'un bou o participar en una batalla amb tomàquets.
2: No és l'única vegada que existís este tàndem entre els Sanfermines i la tomatina. El nostre amic Mickey Mouse, conegut a totes les cases del món, també ha participat en les nostres festes.
1: Amb motiu de la celebració de Sant Fermín, l'any 2015, la cadena Disney Channel presentaria un curt amb el ratolí més volgut del món com a protagonista. El curtmetratge de 4 minuts, titulat El Rojo Vivo, conta el viatge de Mickey i la seva xicota Minnie a Espanya. Mickey, sense voler, acaba corrent davant dels bous després d'un malentès amb altre personatge. Curiosa manera la que tenen d'imaginar els americans este tipus de festes que tan pront estàs corrent darrere d'un bou com sent la víctima d'una pluja de tomàques com calçant-te unes sabates de taló per ballar sevillanes. El que és un dia de festa qualsevol per a qualsevol habitant de la península. Vaja.

0: Hace mucho tiempo en un apacible país mediterráneo, concretamente en el pintoresco municipio de la Villa de Buñol, la víspera de la celebración de las fiestas patronales, exactamente el último miércoles de agosto de 1945, se produjo un hecho terrible.
1: Rialles, un triangle amoroso y un posible origen de la festa. Así es, podría resumir el curtmetraje El Punto Rojo, una propuesta de Darío José Ferrero. Pretende de manera no oficial contar un posible motivo de la festa grossa de Buñol. A no més de 15 minuts, Ferrer ens situa en una història de famílies enfrontades a un poble on interaccionen un jove encisat per la tomaca des del seu naixement. Un senyoret, fill d'una família rica i una jove que no es decidirà entre els seus pretendents.
0: Joaquina, la madre de Pepe, tuvo un antojo, comer tomate dulce. Anselmo no pudo encontrarlos y Pepe nació con una marca en forma de tomate. Además, Pepe era alérgico a la lactosa y el único líquido que su pequeño cuerpo aceptaba era el zumo de tomate.
2: La Tomatina, una festa creada a la dècada dels anys 40 a la localitat de Buñol, fins i tot comptaria amb el seu propi festival, Tomacine, Tomatina Music and Film Festival, un esdeveniment nascut de la fusió entre la Mostra de Cinema Europeu i el Festival de Curtmetratges Cortomate, on la gent del poble podia participar en un concurs de microcurts sobre la festa, a més d'assistir a la projecció de diferents produccions audiovisuals realitzades a l'estat espanyol.

Amb esta música, més d'un i d'una ja tindran els pèls de punta pensant en la següent festa que parlarem, els moros i cristians, una festivitat que, en part per l'atractiu de les seues vestimentes, les peces musicals que sonen i l'ambient que es genera en les seues diferents manifestacions, desfilades i actes, s'ha deixat veure a diferents produccions cinematogràfiques.

0: El primer cas el reservem per al mestre Berlanga i la seua París Tombuctú, comèdia de l'any 1999. Coneixerem l'aventura d'un cirurgià plàstic que deixa la capital francesa després d'una crisi personal i decidís viatjar en bicicleta fins a Tombuctú. Però a mitjan camí pararà en una població que porta com a nom Calabuig, un nom que de segur vos és familiar, presenta la filmografia del director valencià molts anys enrere. Fent honor a les festes patronals, Berlanga decidirà mostrar les desfilades en honor a la patrona del poble, encapçalant la desfilada amb l'actriu protagonista, Concha Velasco.
1: ¡Oco! ¿Y esas explosiones?
2: Es una mascleta, una costumbre un poco salvaje como todas las de aquí. Tenga usted, verá qué rico. Es pan con aceite de oliva y sal. Desayuno mediterráneo. Pero me cago en la leche, puta. ¿Pero qué ha hecho usted? ¿Pero qué ha hecho usted? Hombre de Dios, llevaban encendidas desde que murió el maestro.
3: Més moros i cristians al cine. A Quatretondeta, llargmetratge de l'any 2016 i òpera prima de Pol Rodríguez, trobem una mirada en clau de comèdia sobre l'acceptació del pas del temps, la memòria i el fet de tornar a casa. La trama d'esta pel·lícula gira al voltant del desig de Tomàs, interpretat per José Sacristán, per complir la promesa feta a la seua difunta dona, ser enterrada al seu poble, una xicoteta localitat de l'interior d'Alacant. Una sèrie d'embolics donen inici a una trama desbaratada amb persecucions pels carrers del poble durant les festes d'esta localitat.
4: Yo soy su única familia y yo soy quien la tiene que enterrar.
5: Lo siento muchísimo, pero no podemos hacer nada más.
6: Iremos a Quatretondeta, como tú querías.
7: ¿Está todo preparado?
8: Vamos a tener que retrasarlo hasta mañana.
0: Una de las secuencias que volem destacar es una desfilada de moros y cristians on participaren moltes persones de la comarca. Escoltem a Fran Valor i a Nelly Jover, membres de la Unió Musical Contestana de Cocentaina.
9: Vam anar a parlar en la banda perquè hi havia que fer diferents escenes simulant l'entrada de moros i cristians de Cocentaina. Bueno, l'escena que hi ha al tanatori, que és una cosa molt loca, que dic, jo li vaig preguntar a la pobra, dic, a veure, però en Barcelona on vius tu? Això ho fan així, no? La banda ensaia davant del mort, la música que toquen en l'enterro, però bueno, són coses de cineastes.
10: Sí que recordo que el rodatge es va fer un poc llarg, perquè vam anar de matí, es van tirar, bueno, vam parar a dinar, després vam tardar, crec que acabem a les 8 de la nit una cosa així. I crec que l'escena de Donatori pot ser que dure
9: segons.
10: Dos segons. Sí. No, però va estar molt xul, la veritat. És que ho vam passar bé, vam tindre molt de convoi, vam estar allà 15 persones tocant, sí. I ho vam passar molt divertit, vam estar també coneixent un poc els protagonistes que estaven allà, perquè un d'ells era Julián, i Laia, que són els protagonistes en aquesta escena, i va estar molt divertit també estar parlant amb ells i debatint coses. Sí.
9: Quan Pol va presentar la peli en el Festival de Màlaga, va anar la fila i va anar la banda. I vam fer una entrada moro per l'alfombra roja del Festival de Màlaga.
0: Fran Valor és, a més, compositor de dos de les marxes que sonen a la banda sonora de Quatretondeta.
9: Jo li vaig donar un CD meu, que es diu Llegenda, que vaig fer en el 2014, si no recordo mal, que grava la banda i la banda d'Alfarrasí, que és la que jo dirigisc. La banda, dic, la Unió de Cocentaina, que és una banda. I ell va triar. Lo que estava vinculat a Esbors estava clar, que eren la marxa moro i el pas doble, no? A part de que li va agradar molt. I després, d'ell està dedicat per als arquers de Muro, per un càrrec que van fer els arquers de la veïna localitat de Muro, però a Pol li va agradar aquesta marxa cristiana i per aquesta escena que el dic jo, que estan ahí els dos en les gallines, mig embolicats, els dos protagonistes, i es posen a formar una marxa cristiana, doncs per la ràdio sona d'ell.

0: treu-te el carnet de fidelitat de l'últim videoclub d'una manera molt senzilla. Només cal que ens seguisques a les nostres xarxes socials. Immediatament passaràs a formar part del nostre club.
1: Ens traslladem a la ciutat d'Elx per parlar d'una de les seues festes més importants, el Misteri d'Elx.

0: Es tracta de l'única obra d'origen medieval que s'ha representat sense interrupció fins a l'actualitat. Cal dir que els més de 300 personatges que actuen són tots homes i xiquets, respectant així l'origen litúrgic medieval del misteri.
1: La festa trobaria més importància de ser filmada una vegada s'incorpora el so al cinema. Durant l'època silent és possible que es rodaren llargmetratges on apareixia esta festivitat, però les còpies no ens han aplegat als nostres dies, destruïdes pel suport inflamable i per la destrucció de magatzems i arxius de productores i exhibidores que havien estat sota el poder republicà durant la Guerra Civil. Després de la contesa, la festa trobaria una plataforma única en les pel·lícules de caràcter informatiu, també conegudes amb el nom de Nodo, preliminar obligatòria a cada sessió de cinema fins l'any 1975.
2: La Basílica de Santa María de la Asunción, de Elche, es por concesión del Papa Urbano VIII el único templo católico autorizado para una representación teatral, la del famoso Misterio de Elche, que es la más antigua ópera sacra en otros tiempos interpretada por sacerdotes.

Artistes com Salvador Dalí havien incorporat el dogma de l'Assumpció al seu ideari personal i a les seues pròpies obres. Dos anys després d'entrar en contacte amb la festa i probablement influït per Eugeni d'Ors, l'any 1975 rodaria, amb la col·laboració del cineasta José Montes Baquer, un tribut al poeta i novel·lista francès Raymond Roussel. Un llargmetratge entre el surrealisme i el cinema experimental que portaria com a nom Impressiones de la Alta Mongòlia. En esta obra, i sols amb el seu visionat, s'entén la utilització de la música del misteri en determinats moments claus que serveixen com una provocació a allò establert barrejant la realitat amb la fantasia, on resulta complicat saber on comença una i on acaba l'altra. El film Peppermint Frappé, rodat per Carlos Saura l'any 1967, es comptaria amb l'ajuda del compositor Luis de Pablo per tal d'aportar els coneixements musicals adients, introduint una gravació de la partitura musical d'esta festa per obrir esta pel·lícula guardonada al Festival de Berlín. La música del misteri té un caràcter litúrgic i en moltes ocasions és utilitzada per remarcar moments de clímax a la trama, convertint-se així en una ferramenta per explicar el perquè de determinades situacions.

0: los hombres que aparecen en tu vida. Y uno de ellos muy pronto.
1: Joder, los arquitectos son gente muy sola.
2: I continuen amb la utilització de la música de la Festa del Misteri d'Elx, tenim Sagitario, llargmetratge de Vicente Molina Foix, que també utilitza les partitures de Luis Ibars per compondre una peça amb la qual s'obri un drama amb uns personatges d'allò més peculiars i amb la col·laboració de l'Orquestra Barroca Valenciana, que interpreta la partitura de la pel·lícula.
1: Con un príncipe azul me conformo. Necesito algo sólido en mi vida. Bueno, y algo líquido. Necesito un equilibrio, necesito un novio.
3: Señor pirotècnic, pot començar la mascletà.
4: Les falles són una festa coneguda a pràcticament tots els racons del món. Però com es representen en la pantalla, en primer lloc, des de fora?

0: La maldició de la Pantera Rosa, un llargmetratge dels anys 80 que es rodaria a diferents capitals espanyoles, com el cas de la ciutat de València. És fàcil reconèixer la façana de l'Ajuntament i les flames d'una cremà, però el que cap detectiu s'esperaria seria trobar gegants i cabuts a la Setmana de Falles, com apareixen a la pel·lícula, i com es barregen elements típicament valencians amb altres de tradicions més allunyades, com disfressar-se com si fora Carnestoltes o els tablaus flamencs.
1: ¿Dónde estás, Lake?
2: Camino de Valencia.
1: ¿Valencia?
2: Sugerencia de Sir Chao.
3: Tenemos un problema. El sargento Lake ha llegado a Valencia.
4: Al final, este tipo de errades ens fan plantejarnos la visión que esté sobre les nostres festes al exterior. Algunes més rocambolesques que altres. Recordem amb humor Missió Impossible 2, on Tom Cruise fa una paradeta en Sevilla i s'ajunta un tòpic rere altre barrejant la Setmana Santa i les falles amb processons amb foc i falleres.
5: ¿Espresso? ¿Cappuccino?
6: No, gracias.
5: Siéntese, señor Hunt. Estas fiestas son un fastidio. Honrar a los santos quemando cosas. Curiosa manera de venerarlos, ¿no cree? Por poco me queman al venir hacia aquí.

0: pare també tenia moltes, diguem, inquietuds artístiques, frustrades també. Es va arruïnar fent una pel·lícula. Ell treballava en un banc i va morir jo quan jo tenia 6 anys, no? Inclús he vist aquella pel·lícula que va fer ell, que es deia Mientras arden las fallas, que com veus ja és una cosa valenciana ja que mos ve a tots, no? I bueno, pues una família que ma mare es queda viuda i tinguem que treballar molt per poder sobreviure una postguerra, i això pues, també te marca i també t'ensenya a apreciar molt més les coses també.
1: Escoltàvem a l'actor i presentador Joan Monleón parlar del seu pare en una entrevista al programa Identitats a TV3, on menciona la pel·lícula feta pel seu progenitor, Miguel Monleón, Mientras arden las fallas. El llargmetratge de l'any 1929 és considerat una de les primeres produccions a la Comunitat Valenciana.
2: Inspirada en un guió de José Fernández, el llargmetratge Silent de Miguel Monleón apareix en diferents ciutats enregistrades com València, Alcoi i Alacant, en una història que segueix els passos de Rita, una dona que, en rebre una carta del seu germà, un artista faller, s'embarca en un viatge per tal de gaudir de la festa.
3: Fervor o pasión, eso no se puede conseguir ni se puede entender si no se tiene.
1: 3D Flames és el primer documental realitzat amb esta tècnica sobre les falles. Estrenada l'any 2013 a l'Hemisfèric, este documental pretén valorar les festes del mes de març a partir de la mostra de moments tan especials com la planta o l'ofrena, però també altres potser menys coneguts pel públic no familiaritzat amb les falles, com el procés de creació de l'artista faller o la comissió.
4: ¿Por qué se queman las fallas? Porque si hago una paella y no se la comen, pues la verdad es que me mojeo.
5: Siempre es una responsabilidad añadida el hecho de que hagas la falla de todos los valencianos.
6: Els intents de renovar sempre han sigut contestats. Ocuda representa un canvi molt abrupte.
2: Equilibri és el nom que porta el documental de l'artista plàstic Okuda. Es tracta d'una coproducció entre Apunt Media, Ink and Movement i Doku Produccions, comptant a més amb el suport de l'Institut Valencià de Cultura. Estrenat la Setmana de Falles de l'any 2018, Okuda, conegut pel seu art geomètric i colorit, es convertiria en el primer artista urbà en dissenyar una falla valenciana. El documental segueix les primeres fases d'idees i creació, el muntatge i la posterior crema de la falla de l'Ajuntament de València, dirigit per Batiste Miguel.
7: Sempre he pensat que la millor manera de que tot l'equip fiqui la seva creativitat al màxim per a un projecte és que se ho passen bé i disfruten de la feina. I en aquest cas va ser un rodatge divertit, però també complex i difícil, especialment quan vam tindre que rodar els 3-4 dies de falles. València estava absolutament de gom a gom, era complicat manejar 4 equips de rodatge relativament pesats d'un costat a l'altre de València, intentar trobar llocs i tot això. Això ho va fer certament complicat, però bueno, crec que vam eixir del pas de la millor manera possible, no? Treballar en un artista contemporani sempre està bé. Treballar en artistes, en personal creatiu, t'aporta molt, t'ajuda, te dona. A mi m'agrada també com a director intentar captar l'esperit del protagonista, en aquest cas d'un artista, i la seva manera de veure el món i de veure l'art i l'estètica, no? En aquest cas Okuda, jo crec que vam connectar molt bé des del principi, em va transmetre també la seva manera de veure les coses i vam intentar pues, retransmetre-ho, vam intentar posar això en el documental, no?
8: En plena efervescencia revolucionaria, Valencia sacrifica su fiesta. El dinero que las comisiones falleras habían reunido para sufragar los monumentos del 37 se pone al servicio de la causa. En los talleres falleros se construyen vehículos militares de cartón-piedra. El ejército los utiliza para desorientar al enemigo. En lugar de la Navidad, el Ateneo Popular concibe una semana infantil. Los artistas falleros elaboran carrozas y muñecos. Una gran cabalgata laica recorre las calles.
1: Fallas 37, el arte de la guerra, dirigit per Òscar Martín, és un curtmetratge documental de l'any 2013 que aborda des de diferents fronts el que va suposar la guerra civil al territori valencià. Seguint les petjades de l'artista gràfic Josep Renau, famós per la seva cartelleria i posteriorment pels seus murals, es parla del seu manifest escrit en vers Les Falles. Este document reivindica Les Falles com a festa i es valora la seva funció com a crítica social. Aquell manifest acabaria amb la proposta de la construcció de quatre falles de caràcter antifeixista finançades pel govern de la Segona República.
9: Reivindicava d'alguna manera que volviera a los orígenes porque con el tiempo los estamentos oficiales habían conseguido controlar la fiesta de una forma u otra. Y la fiesta en realidad nació del pueblo y para el pueblo, de una forma espontánea, sin líderes, sin que nadie lo organizara, y estaba teniendo un efecto bastante corrosivo, digamos, para este tipo de estamentos que no lo admitían muy bien.
2: El curt documental, a partir dels testimonis d'experts en matèria fallera i historiadors en el tema, mostra un treball d'arqueologia reconstructiva d'un projecte que finalment mai veuria la llum. Un dels aspectes més destacables és la comparativa entre les falles republicanes i les nacionals, plantades a ciutats sense cap mena de vinculació amb el món faller com pot ser Toledo.
10: Se trata de plantar tres fallas con motivo de toda una serie de efemérides que tienen lugar en Zaragoza. Estas fallas tienen también un carácter propagandístico, pero sobre todo lo que pretenden es servir de propaganda a lo que es la ideología del nuevo régimen y sobre todo a la ideología nacional catolicista.
1: La victoria del bàndol nacional portaria a València la dissolució de l'esperit crític faller. I d'esta manera els símbols religiosos i diferents actes, com l'ofrena a la Mare de Déu, formarien part de la festa, mentre que desenes d'artistes intel·lectuals que havien orquestrat una festa popular i reivindicativa es van veure forçats a l'exili.

0: Escolta tots els episodis de l'últim videoclub a la carta, des d'on vulgues i quan vulgues. En el web app.media.es i l'aplicació per a dispositius mòbils d'app.media.
1: Sant Antoni de Gavarda, que feu un miracle en Antella, sense sal, arròs ni oli, es va.

0: pebre roig, garrofó, ferraura i tabella.
1: I que no se'ns oblide pegar un mos, Pablo. Menjar i menjar bé és clarament un símptoma de ser valencià. Des dels esmorzars amb entrepans de més de 5 ingredients, passant per receptes de sempre com l'arròs al forn, fins a d'altres més dolces com l'orxata i els fartons. Però hi ha un plat que és conegut internacionalment i que situa la Comunitat Valenciana a tots els mapes d'arreu del món.

0: I amb Berlanga i a ritme de marxa mora, Lluís, baixem la persiana del videoclip.
1: Diem adeu amb Dial Master, peça composada per Fran Valor, que sona a quatretondeta, interpretada per la Unió Musical Contestana de Cocentaina.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: A aquesta hora estem molt pendents de l'episodi de tempestes que ens afecta i que ha situat en nivell taronja pràcticament totes les comarques de l'interior de la Comunitat Valenciana, un nivell que preveu precipitacions de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora com les que s'han registrat ja al COI. Bona vesprada, Lluís Obiols.
2: Bona vesprada, estem molt pendents d'esta línia de tempestes que ha entrat per l'interior, per l'Alt Vinalopó, també per la zona de la costera i s'ha desplaçat cap a l'Alcoià, cap a al Comtat, cap a la vall d'Albaida, fins a acabar plegant també a punts de la Marina Alta i de la Safor. Destaquen i molt les precipitacions caigudes en molt poca estona en zones de l'Alcoià, al COI, 41 litres per metre quadrat, amb ratxes de vent, atenció, que han superat els 130 km per hora, han provocat alguns desperfectes. També a Xixona tenim ratxes superiors als 130 km per hora. A Xixona poca pluja, però poc vent. En alguns casos ha descarregat amb força, com per exemple al COI, també Banyeres de Mariola, 30 litres per metre quadrat en 45 minuts, però en d'altres ha sigut més destacable el vent que la pluja. La tempesta es desplaça cap a la costa, també tenim tempestes fortes entre els ports i el Maestrat, però en general continuarem pendents d'esta situació, que anirà clarament a menys avançada la vesprada i hasta pròxima nit i matinada les tempestes desapareixeran.
0: Gràcies, Lluís Obiols, i també continuem molt pendents de els incendis. Xavier García del Valle.
3: Sí, perquè aquestes tempestes normalment van acompanyades de molt de llamp i tenim notícia, per exemple, que a Jalance de la Vall de Cofrents ha calgut mobilitzar 6 mitjans aeris, 3 unitats dels bombers forestals de la Generalitat i 4 dels bombers de València. L'1-2 informa també d'incendis declarats a Villalonga, a Énguera i un altre entre els termes de Montesa i d'Anna. Tot després que esta vesprada es declarara finalment estabilitzat l'incendi de Tírig. Així ho anunciat el conseller d'emergències, Juan Carlos Valderrama.
4: Ha mejorado muchísimo el incendio forestal y de hecho se va a situación de estabilizado y a situación 1 del plan especial frente a incendios forestales de la Comunidad Valenciana. Yo creo que es una gran noticia, junto con el regreso de toda la población que estaba en el polideportivo de Cher.
3: Valderrama també ha actualitzat la xifra d'hectàrees que ha cremat aquest incendi. Són finalment 754 en un perímetre de 22 quilòmetres. La delegada del govern, Pilar Bernabé, ha alertat per la seva part de la situació de risc extrem d'incendi per als pròxims dies, agreujat, com saben, per la mobilitat associada a l'eclipsi.
5: Los próximos días, también con motivo del eclipse, estamos en máximo nivel de riesgo de incendio forestal. Los desplazamientos en la Comunidad Valenciana van a ser muy elevados y pedimos la máxima prudencia y que todo el mundo cumpla con todas y cada una de las indicaciones de las autoridades.
0: I el Marroc ha reclamat a Espanya que retorne tots els menors no acompanyats que continuen en el seu territori després de la massiva entrada irregular registrada a Ceuta.
3: És una petició que ha fet el ministre de Justícia marroquí, Abdellatif Ouahbi, que reclama no només el retorn dels que han entrat ara, sinó el de tots els menors que a hores d'ara té acollits a Espanya. Precisament avui, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dit a Ceuta que el reagrupament familiar dels menors és la prioritat. Ha dit també que ha reforçat el servici d'identificacions per a un volum de migrants que ha pujat fins les 70 o les 80.000 persones.
6: Hemos reforzado en un 50% más, y si es preciso hablaremos con más personal, la delegación de gobierno, para no solamente hacer las filiaciones, que lo hace también la Policía Nacional, sino para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Una situación de llegada exterior a través de migrantes de una población semejante a la que hay en Ceuta, o sea, estamos hablando de 70.000, 80.000 personas.
3: Torres també ha dit que el govern estudia habilitar nous espais d'acollida. Ho ha fet després que el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamara el confinament dels migrants que han entrat a la ciutat.
7: Hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas.
3: Per cert, que el govern ha anunciat avui la suspensió de tots els permisos del personal militar de Ceuta en previsió del que puga passar el dia 15 i davant les convocatòries que circulen en xarxes d'una possible nova entrada massiva des del Marroc. S'han suspès també els permisos de la Guàrdia Civil.
0: I en els esports, el Villarreal continua millorant les seues instal·lacions a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza.
3: El club groguet ha adquirit nous terrenys annexes a Miralcamp, on està construint un nou camp de futbol 11 que es podrà utilitzar com a dos camps de futbol 8, així com a tres camps de futbol 5 per als més menuts. A més, s'està fent una graderia doble que tindrà visibilitat al camp nou i a l'actual camp 5.
0: Nosaltres tornem a les 8 amb més informació en Contrapunt.
8: Som a punt.
9: ¿Qué haces este finde?
10: Pues festa.
9: ¿Y el siguiente?
10: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
9: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mistari d'Elx, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa, Elche vive su festa, Generalitat Valenciana.
11: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
12: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
14: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

Arribem al final d'esta sèrie on hem fet un repàs exhaustiu de la història de la música popular valenciana des dels anys 60 fins a l'actualitat. Cada dècada ens ha oferit sonoritats diferents i maneres d'entendre la música molt diverses.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: La influència dels sons que venien de fora ha sigut clau per entendre com hem adaptat els nostres patrons. Però hi ha una cosa que ha sigut i que és una constant de la nostra música, i això és la personalitat. Les comarques valencianes són terra de músics i la tradició sempre ha portat el seu granet d'arena.

0: ens hem adaptat a les grans tendències internacionals que marca l'indústria, però sempre ho hem fet a la valenciana. Hi ha una manera molt nostra d'afrontar la música popular, i això es nota en moltes de les propostes que han eixit de les nostres comarques.
1: Vaig baixar al barri per donar-li forma al fum i tots recordàvem com ballaves al Dance Club.
2: En este últim capítol analitzarem el present i el futur de la nostra escena i ho farem en clau femenina perquè el futur té nom de dona. Trobem exemples de dones a dalt dels escenaris en totes les dècades de les que hem parlat, però si en algun moment la presència femenina és multitudinària, és ara mateix. Vaig baixar

0: Trobem exemples d'artistes en tot el territori i abraçant estils molt diversos. Com hem vist capítol a capítol, la indústria musical mundial marca sempre la tendència dominant. I ara els sons urbans i llatins dominen també el nostre espectre musical. Però no hi ha uniformitats ni sons importats. Baby, dime la verdad.
1: I arrenquem el capítol amb un artista de Pedreguer que, per presència escènica, qualitat musical, innovació estètica i força en el directe, no deixa a ningú indiferent. Parlem de Sandra Monfort.

0: Sandra Montfort es va graduar en guitarra clàssica a la prestigiosa Escola SMUC de Barcelona. Recordem que per les seues aules han passat alumnes de la talla de Rosalía, María José Llergo, Rita Payés o fins i tot Sílvia Pérez Cruz. Poca broma. Escoltem Bandida, un dels últims temes de l'artista de Pedreguer.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: A pesar de ser guitarrista professional, en els últims anys destaca pel seu domini vocal en infinitat de registres, per ser una de les compositores més en forma del nostre territori i per ser un artista molt versàtil, ja que mescla tradició i avantguarda.

En la música d'esta artista pedreguerina es mesclen sense complexes la tradició ancestral i els ritmes més moderns, la poesia i la cançó. I ho fa mesclant els sons orgànics i els digitals. És el cas d'esta cançó que sentim, Moreneta, un homenatge a la seva iaia i un punt d'encontre entre la lírica, la cançó folk tradicional i l'electrònica més contemporània.

Amb el seu nom ha publicat dos discos i diversos EPs, però paral·lelament també ha format part d'un projecte de renovació folk anomenat Xaluk. I a més, ha format també part d'un exitós trio femení amb la catalana Selma Bruna i la mallorquina Clara Fiol, que amb el nom de Marala va publicar dos discos.

Dissimula, cançó que escoltem de fons, forma part de Jota de Morir, el segon disc de Marada publicat l'any 2022. Un disc que va rebre molts premis i que les va portar per infinitat d'escenaris on mostrar la seva música. Una música d'arrels tradicionals, però des d'una mirada renovadora i prestant molta atenció a la polifonia.

I ja com a projecte en solitari, Sandra Montfort debuta amb Niño Reptil Ángel, un primer disc que va sentar les bases de tot el que vindria després. En este disc trobem música clàssica, flamenc, música d'arrel i pop, tot endreçat amb uns arranjaments electrònics amb un registre vocal que la fan única.

En acabar els seus estudis a Barcelona i iniciar la seva carrera artística, Sandra va decidir tornar a viure al seu poble, Pedreguer, perquè necessitava fugir de l'ofuscació que li provocava la gran ciutat. Ha convertit el poble en motor creatiu, no en limitació. La seva tornada és part de la seva identitat artística i això connecta molt amb una generació d'artistes que busca connectar l'arrel amb el futur.

0: que no l'entenc.
1: I sense abandonar la tradició i a menys de 20 quilòmetres de Pedreguer, viu la nostra pròxima protagonista, Maria Bertomeu, la Maria.
0: S'ha inventat l'amor.
1: Una jove artista d'Oliva que amb només dos treballs ha aconseguit cridar l'atenció de públic i crítica cap a la seva música.
0: S'ha inventat l'amor, que me l'explica, que no l'entenc, que a mi em fa mal.

0: Amb una veu captivadora, la Maria destaca per ser una de les representants de la renovació de la música tradicional valenciana. Ho fa mirant cap al futur i amb unes lletres que parlen d'ella i de la seva generació, com en esta que escoltem, Qui s'ha inventat l'amor.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.

La Maria va ser una de les primeres alumnes de l'especialitat de cant valencià al Conservatori de Música de Catarroja, una experiència que va marcar per sempre la seva manera d'entendre la música i ho va fer amb un disc de debut, L'Assumpció, que va rebre infinitat de premis.

0: La cançó que sentim de fons, Mon Velatori, va ser el primer single del disc i la que li va donar més força com a artista. A pocs dies de la tragèdia de la Dana a les nostres comarques, l'aparició en un popular espai televisiu va fer que esta cançó es convertira, tristament, en banda sonora d'este episodi.
1: Després va arribar Robina, un segon treball més íntim i sincer que l'ha portat a actuar a escenaris com el Palau de les Arts. En este treball, Maria Bertomeu posa la salut mental al centre i canta com a sanació.
2: Tallades al cos, pedres precioses, com la lluneta quan eix, que tothom la mira i mira com brilla. Tenia un plaer al foc i una tatxa ben gran clavat al cor. I tant que suplicava, la veu es trencava, trencava i trencava. Era bonica i tenia tallades al cos, pedres precioses, com la lluneta quan eix, que tothom la mira i mira

0: la Maria ha aconseguit en només uns anys portar el cant valencià al present. No com a una música que ha de ser visitada en un museu, sinó com a un llenguatge emocional contemporani.
1: I sobretot perquè llitja el passat en clau de futur, utilitzant tots els elements tècnics que ens ofereix la indústria en el segle XXI.
2: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
3: Recordes el viatge, quan encara dèiem no som futur.
1: I sense deixar este segle, viatgem ara a Benissa per conèixer una de les artistes valencianes més joves i més prometedores, Abril.

Abril i les dues representants anteriors, Sandra Monfort i la Maria, es van formar a les bandes de música. Un fet molt valencià, ja que les societats musicals actuen com a catalitzadores de l'estima per la música, independentment que cadascú trie un estil o un altre a l'hora d'expressar-se com a artista.

Instruccions per estimar una cirera és el primer treball d'esta jove artista. Un treball on mescla diversos ritmes i sons urbans amb un pop electrònic íntim que connecta molt bé amb la seva generació.

Afortunada, esta cançó que sentim de fons és una versió que apareix en este primer disc i que a més ha aconseguit ser una de les cançons que més representen el seu projecte i que més estima. Li ha donat el públic.

I d'un projecte que acaba de començar, anem ara a un altre que ja porta uns quants anys. Viatgem ara a la ciutat de València per a conèixer a un artista que s'ha consolidat en l'escena urbana espanyola. Parlem de Jimena María.

Jimena Amarillo és una artista compromesa que va començar a llançar temes des de la seva habitació durant la pandèmia de 2020. Una d'aquestes primeres cançons, Cafelico, esta que sentim de fons, va aconseguir un disc d'or.

Des de l'any 2023, Ximena Amarillo resideix a Madrid, ciutat des d'on ha aconseguit el seu espai a la indústria musical. Des d'aleshores, no ha parat d'editar col·laboracions amb altres artistes i actualment ha publicat 3 discos. Si bé la seva música ha anat viatjant per diverses sonoritats de la indústria urbana, ella continua fent allò que ha definit molt bé des d'un principi: pop, moñas, sin complejos.

0: Amb només 25 anys, la revista Forbes l'ha inclòs en un llistat de les 30 artistes més influents de menys de 30 anys. Activista del moviment LGTBIQ+, les lletres de Ximena Amarillo són una anada i vinguda constant cap a l'amor, o millor dit, cap al desamor.
1: A més de compositora i arranjadora, Ximena Amarillo es posa al cap de la producció dels seus discos, una artista tot terreny, com la que anem a escoltar a continuació. Miriam Ferrero, coneguda també com La Borde, és la líder de la banda valenciana Lisa Simpson, una formació de pop naïf de guitarres que en els últims anys ha publicat 3 discos amb la prestigiosa discogràfica independent Elephant Records. L'últim és Desde Cuando Todo, que inclou temes com este Salgo a la Calle.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Himnes generacionals, punk pop guitarrer i lletres que parlen obertament de l'amor i el desamor són el còctel que presenta esta formació. Però abans d'acabar este capítol dedicat al talent femení valencià d'ara i d'un futur, no podem deixar passar Sam.

0: Samantha Gilabert va néixer a Beniarrés i es va formar musicalment amb el grup d'electrourban Cactus, fins que d'un dia per a un altre va ser una de les elegides per a formar part del programa televisiu Operación Triunfo. Allà va ser l'any 2020, un fet que va marcar la seva carrera i que va condicionar la seva popularitat amb cançons com esta, Quatre Vents.
1: Samantha és una de les veus valencianes més conegudes a la resta de l'estat. I tot i que pateix una malaltia de l'oïda de naixement, hipoacúsia neurosensorial, ho ha normalitzat i ha demostrat que es pot fer carrera igualment.
2: Ya no doy excusas frente a los problemas. Escucha, por

0: Quiero que vuelvas, que Sentim de Fons és un dels seus temes més rellevants. Va arribar al número 1 de la plataforma Spotify a més de 5 països de parla castellana. La seua versió en valencià, Espere que tornes, també es va situar en el número 1 de vendes.
1: Tot un repte per a un artista que ha publicat en els últims anys dos discos grans i una gran quantitat de senzills. I a més de ser membre del jurat del programa d'esta casa, Duel de Veus, ha cantat a capella amb Nino Bravo.
2: La nostra història i les nostres cançons.

0: Tierra, la meua casa, va ser un encàrrec d'esta cadena, a punt per a celebrar el 9 d'octubre. Un duet amb una de les grans veus de les nostres comarques que també hi forma part de la nostra sèrie.
1: Una sèrie que arriba al final i que ho fa amb la unió de dos generacions totalment diferents, però que tenen en comú l'amor per la terra, l'estima per la nostra manera d'entendre la música i una forma de compondre i afrontar les cançons que ens fa únics i especials. Gràcies per estar ahí i esperem que hageu gaudit tant com nosaltres. Adeu.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.

0: Són les 8 i quasi un minut de la vesprada. Obrim el contrapunt d'avui dilluns, 10 d'agost, el relat informatiu de la jornada. Un repàs que ens durà fins a les 9 de la nit. I ja estem en el compte arrere per a l'eclipsi solar de dimecres, un esdeveniment únic que ningú es vol perdre i per això mateix s'ha convertit en un repte d'organització col·lectiva. El dia 12 es preveu una mobilitat extraordinària. Això pot generar problemes greus de trànsit i grans aglomeracions en els punts d'observació. Veurem com queda tot d'ací dos dies. Mentrestant, el foc ha tornat amb força al nostre territori, a l'Alt Maestrat. A Catí, evacuat a Ira Correcuita, ja pot tornar el veïnat. Esta vesprada, l'incendi de Tírig s'ha donat per estabilitzat, però atenció, venen dies molt complicats i amb un risc extrem d'incendis. Ara, el que més ens preocupa no són els incendis en aquests moments, sinó són les tempestes. Ara en parlarem d'ací apenes un minut. I a Ceuta, entre 1.400 i 4.000 menors continuen esperant una solució. La migració s'ha convertit en el principal cavall de batalla polític, avui amb una aliança sorprenent, la de l'extrema dreta de Meloni i la socialdemocràcia danesa de Mette Frederiksen, vinculant migració i delinqüència. Comencem amb Juan Alpuente i Elena Herrera en els controls tècnics.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I com els avançàvem en l'oratge, pendents, molt pendents de les tempestes que han caigut a les comarques del sud de València i nord d'Alacant. Lluís Obiols, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Podem dir que ara la situació ja és prou més tranquil·la després de les tempestes que han entrat per l'Alt Vinalopó i s'han desplaçat cap a la costa, afectant bàsicament comarques com l'Alt Vinalopó, l'Alcoià, també la Marina Alta, la Marina Baixa, la Safor, la Vall d'Albaida o la Costera. Destaca i molt la precipitació caiguda al Coll, la tempesta caiguda al Coll, en alguns punts 42 litres per metre quadrat, però sobretot el fort vent, i és que s'han registrat ratxes de més de 130 km per hora. Es pot parlar perfectament d'un esclafit humit perquè la temperatura, a part del fort vent, la temperatura ha baixat més de 10 graus en pràcticament 20 minuts, també 39 litres per metre quadrat a Beneixama, caiguts en poc més de mitja hora, 33 a Banyeres de Mariola, i també tenim tempestes que continuen actives, aquestes sí que continuen actives, a la zona dels ports. Han caigut 31 litres per metre quadrat a la Mata o 28 a la Todolella. Les tempestes que han afectat a zones, com diem, del sud de València i nord d'Alacant, ja es desplacen cap a la mar. Podem dir que l'episodi ja ha acabat i encara hem d'estar pendents d'aixes tronades que descarreguen a l'interior nord en una jornada marcada per les temperatures de nou elevades, unes temperatures que demà tornaran a repetir-se. De fet, demà pugen lleugerament les temperatures en zones interiors. Les màximes s'aproximaran als 40 graus en comarques com la Plana d'Utiel-Requena, la Vall de Cofrents a Llora o l'Alt Vinalopó. Demà seria un dia prou més tranquil. Això sí, primera hora, algun núvol baix en zones de la costa nord, serà un dimarts assolellat, de vesprada núvols d'evolució a zones de muntanya, podrien deixar algun ruixat entre el Comtat i l'Alcoià, res a veure amb el que hem tingut avui. Esta pròxima nit serà més fresca, demà tenen tendència a pujar lleugerament les temperatures i el dia de l'eclipse una situació prou tranquil·la. Sembla que sí que podríem tindre algun núvol a l'interior de Castelló, núvols alts al sud, però en general serà un oratge que ens permetrà veure l'eclipsi.
0: Moltes gràcies, Lluís Obiols. I volem a aquestes hores aprofundir una miqueta més en esta situació de tempestes. Anant al Coll, allí s'ha produït un esclafit tèrmic amb ratxes de, com comentàvem fa un moment, de 130 km per hora. Fins a 40 litres han caigut. Allí està el nostre company Marc Grau. Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada. Efectivament, una de les zones més afectades per aquests esclafits tèrmics ha sigut al Coll, més en concret la zona nord i més en concret on es trobem nosaltres, que és en el pàrquing de l'Hospital Mare de Déu dels Lliris. Estem en la part de darrere, que és on es troba aquest pàrquing, i estem veient com ha caigut un pi d'enormes dimensions, ha esclafat completament tres vehicles que estaven aparcats en aquest pàrquing i que suposem que seran propietat dels treballadors d'este centre sanitari. La veritat és que l'impacte ha sigut brutal i l'enorm, i el pi és veritablement molt gran. Molt gran, perdó, com tu bé has dit, han sigut les ràfegues de més de 130 quilòmetres per hora, però també hem de dir que hi ha hagut molts danys a la ciutat de Villena, concretament han caigut molts arbres al carrer Sant Juan de Dios, i també ha hagut esclafits tèrmics a El Pinós, també ens han avisat de danys a pobles com Penàguila, i en totes aquestes comarques, des del Vinalopó, des de la Collà i des del Comtat, les més afectades hem pogut observar com la llum serà anat durant tota la vesprada. En aquests moments estan comentant-nos que el Parc Intercomarcal de Bombers de la Muntanya no tardarà molt a retirar aquest pi d'enormes dimensions, perquè és clar que hi ha un problema, perquè per així accedixen tots els treballadors de l'Hospital Mare de Déu de Giris, i com ja sabem tots vostès, tenen la seva entrada a les 8 del matí.
0: Moltes gràcies, Marc. I anem ara a ocupar-nos d'una altra qüestió. Anem ara a ocupar-nos, com dèiem, d'una altra qüestió. Anem a Tírig, anem a l'incendi de Tírig. Allí està la nostra companya, Nereida Sarrión. Esta vesprada, l'incendi forestal s'ha donat per estabilitzat i finalment ha cremat 754 hectàrees en un perímetre de 22 quilòmetres. Nereida, bona vesprada.
4: Sí, hola, bona vesprada. Sí, finalment l'incendi de Tírig, com dies, ja està estabilitzat i ens confirmen que ja no hi ha cap zona calenta al perímetre de l'incendi. Els bombers continuen les tasques de refredament per tal que no revifen les flames, una evolució positiva que ha permès desescalar els mitjans com la unitat militar d'emergències i altres efectius d'extinció que ja s'han retirat. Un perímetre que es manté en els 22,8 quilòmetres i una superfície cremada de 754 hectàrees, de les quals 607 són forestals. Tot i l'estabilització, cal extremar la precaució perquè es manté actiu l'avís taronja per pluges i també ratxes de vent, un avís que es manté fins a les 10 de la nit.
0: Gràcies, Nereida Sarrión. Han sigut 3 dies de lluita contra un foc que es va originar, sembla, a conseqüència d'un llamp. En total, 754 hectàrees afectades, com ja hem dit, segons l'últim recompte. Àlex Sanjaime.
5: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, feia l'anunci esta vesprada després de l'última reunió del SECOPI.
6: Ha sido un trabajo muy intenso y, como pueden visualizar, ha mejorado muchísimo el incendio forestal y, de hecho, se va a situación de estabilizado.
5: Després de 3 dies de treball intens durant el dia, aprofitant l'ús dels mitjans aeris i també treball durant la nit, amb drons per a localitzar punts calents que ja han desaparegut, segons Antonio Rodrigo, director operatiu de l'emergència.
7: No tenemos prácticamente ningún punto caliente. La población ha retornado al municipio de Catí y vamos a mantener todo el perímetro del incendio con personal operativo, con las medidas de seguridad en función de la climatología.
5: 754 hectàrees afectades, segons l'últim balanç oficial, la majoria de terreny forestal, un perímetre de 23 quilòmetres. L'UME, activada des de la mateixa nit de divendres, comença a retirar-se. L'actuació conjunta de tots els efectius ha sigut clau per atacar el foc i evitar que anara més, segons la delegada del govern, Pilar Bernabé, i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
8: Un trabajo coordinado, un trabajo leal entre instituciones con el fin fundamental de proteger a la población y de proteger también nuestro territorio.
9: El treball de coordinació que han fet les administracions en este incendi, com van sent i com hem patit en els incendis anteriors, que ha hagut molt bona tasca, molt bona coordinació entre les administracions i que això facilita molt la llavor de tots els mitjos.
5: Del total del terreny afectat, 400 hectàrees són al terme de Tírig i 350 al de Catí.
0: I cap al migdia arribava la notícia més esperada per al veïnat de Catí. Per fi podien tornar a casa i van haver d'abandonar el poble a correcuita amb les flames amenaçant este municipi de 700 habitants de l'Alt Maestrat. En Par Soriano.
10: Contentíssima! No sabéis lo que no es dormir durante 72 horas.
11: Exultant l'alcaldessa de Catí, Mari Carmen Gàmiz, 21 hores evacuats, però 72 de no pegar ull mentre veien com les flames s'acostaven al municipi. A la 1:30 d'esta vesprada rebien la notícia més esperada.
12: I ara m'on anem a casa a descansar.
11: Vesprada de retrobaments, de desfer maletes, d'acompanyar aquells que ho necessiten i de marraixes d'aigua, que encara no es pot veure de l'aixeta. juntament amb els 700 veïns del municipi, també els estiuejants tornen als allotjaments.
13: No penses en el bienestar de les persones d'un pueblo tan acogedor com és Cati.
11: Amb la por encara al cos, alguns les últimes 24 hores els ha convertit en herois, com Giovanni, que treballa a una granja.
14: Y los bomberos, y los helicópteros, y los aviones, logramos rescatar las granjas que están abajo, que son granjas de cerdos.
11: Esta nit descansaran als seus llits a l'espera que dijous comencen les festes, però als seus voltants res serà igual.
15: Primer te fa la impressió de que no passa res, però quan arribes a la zona de Sant Vicent t'agafa veneta perquè això fa no res, estava verd.
0: I les tronades que els venim comentant han arribat acompanyades per un gran aparat elèctric. I els llamps són la causa probable de diversos focs que s'han declarat també durant esta vesprada. Repassem breument el seu estat. Xavier García del Valle.
16: Sí, comencem pel que s'ha declarat a Jalance, a la vall de Cofrents, que ha arribat a necessitar la intervenció de fins a 6 mitjans aeris. A hores d'ara, els bombers de València informen que este foc està controlat. També ha calgut mobilitzar 6 mitjans aeris i dotacions dels bombers forestals de la Generalitat i dels bombers de València per al foc declarat a Énguera, un foc que continua actiu. Entre la Canal de Navarrés i la Costera s'ha declarat igualment un altre incendi que afecta els termes d'Anna i de Montesa, també està actiu. I el que ja està controlat, encara que no extingit, és el foc de Villalonga, que només ha afectat vegetació.
0: I a tot Espanya ja han cremat enguany quasi 200.000 hectàrees de superfície, una xifra que multiplica per 6 la que s'havia registrat en el mateix període del 2025.
16: I a hores d'ara es mantenen també actius diversos focs per tota la península. El més preocupant en este cas és el de Niebla, a la província de Huelva, que continua fora de control i ha obligat ja a molts desallotjaments. I també està en el nivell 2, el que marca risc greu per a les persones, el de Navas de San Antonio, a Segovia, encara que en este cas presenta una evolució més favorable.
1: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: I els incendis també són una de les grans preocupacions de les autoritats per al dia de l'eclipsi solar. A 2 dies de l'esdeveniment, la Generalitat ha ampliat les restriccions i ha decidit, finalment, tancar tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana, també els d'Alacant. Ho fa perquè eixe risc d'incendis forestals serà extrem per la combinació de la situació meteorològica i les aglomeracions de la gent mobilitzada per a visualitzar este fenomen extraordinari.
16: Sí, Emergències ha enviat recomanacions als ajuntaments perquè tanquen els accessos a aquests paratges protegits que són de gestió municipal. I el conseller Juan Carlos Valderrama ha reiterat la crida a la responsabilitat de la ciutadania.
17: Vamos a poner todos los medios disponibles para evitar el acceso tanto a los parques naturales como a los paisajes protegidos o a otras zonas forestales, y aquí, por ejemplo, seguiremos manteniendo un dispositivo que limite de la manera posible todo acceso. Hago un llamamiento claro de concienciación a la ciudadanía de que lo importante es la protección de las personas y que también se puede visualizar desde otros puntos lo que es el eclipse solar total.
16: Més de 2.500 efectius de la policia i de la Guàrdia Civil vigilaran les carreteres en una jornada on la mobilitat representa també un gran repte. Pilar Bernabé és la delegada del govern espanyol.
8: Planifiquen bien su viaje, que lo planifiquen con mucha antelación, que se informen por los canales oficiales de la DGT de los conflictivos en las carreteras de la Comunidad Valenciana, que tengan una previsión de viaje también de posibles colapsos en las carreteras para que puedan tener, como bien decía, avituallamiento suficiente.

0: I ja ho venim dient, quan només falten dos dies per a l'eclipsi total de sol, els organismes de protecció dels consumidors han ordenat la retirada de 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars, segons ha informat l'organització Facua. Amparo Fernández, bona vesprada. Què més ens pots contar sobre aquesta qüestió?
1: Bona vesprada. Sí, ací n'hi ha un terme que cal explicar i per això hem acudit a les veus expertes perquè ens explique exactament què és això de la transmitància.
2: Transmitància és la quantitat de llum que deixa passar un filtro. És un terme que gastem prou en ulleres de sol.
1: Este és el problema, que este filtre és el que estaria en uns paràmetres que no serien els correctes. Per això volem saber, per exemple, si els models que diu Facua, un segonet, perquè tinc 6 models, els poden consultar vostès en la nostra pàgina web, tenen allí els noms d'eixes marques, són exactament Lionstar, SP Eye Care Professional, Pelispan, Omanaje, Orro i un model d'Opticalia. Tenem vostès aquestes dades en la nostra pàgina web perquè puguen consultar exactament quin és el model. El que volíem saber és quin és el problema que hi ha, si és realment una ullera defectuosa, i com ens explica Lídia Fernández, del Centre Òptic i d'Audició Lídia Fernández de Silla, ens diu exactament això.
2: Quan més baixa siga la transmitància, menys llum deixa passar. El perill que tenen aquestes ulleres que han tret és que tenen una transmitància tan baixeta que la quantitat de llum que passa és molt poca.
1: I clar, quin seria el problema? Si aquestes ulleres són massa fosques, què és el que pot fer l'usuari? Això és el que ens comenta Lídia.
2: La persona té el perill de ficar-se la ullera i no veure res, no saber on té el sol, manejar-se-les un poquet i que hi entre llum, però no toca, per tant no està ben coberta.
1: I clar, a partir d'ahir, ja ho hem contat en altres ocasions, Rubén, però hem de parlar de quines serien, a quins perills estarien exposats aquests usuaris. Li ho hem preguntat per especificar quin problema podrien tindre en mirar l'eclipsi amb aquest tipus d'ulleres.
2: El perill, com ja hem dit moltes vegades, és que pugues tindre un dany, i pot ser un dany temporal, que als pocs dies s'elimine, o podria ser un dany irreversible i ja per a sempre. També depèn de la quantitat de minuts o de segons que estigues exposada. No és el mateix exposar-te 10 segons que exposar-te 40 segons.
1: I el consell que ens donen és tan bàsic com necessari, és que és preferible no mirar si tenim aquestes ulleres, no utilitzar-les, evidentment, i sempre es quedarà, Rubén, en este cas estem parlant a la ràdio, però ja saben que a través de la nostra televisió, sense filtres, podem ser els seus ulls, i ahí sí que no van a tindre cap de problema.
0: Molt bona recomanació. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
3: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en Apunt Ràdio.
0: I canviem radicalment d'assumpte. A Ceuta, la situació continua sent molt complicada amb centenars de migrants que comencen a muntar campaments provisionals a les platges i una quantitat indeterminada d'entre 1.300 i 4.000 menors que esperen encara una solució a la seva situació. Avui, el Marroc ha reclamat que tornen al seu territori i el govern espanyol ha situat aquest retorn com a prioritat. Però primer, cal identificar-los i el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclama que mentrestant siguen confinats.
4: Sí, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a Ceuta i allí ha recalculat la xifra d'immigrants que haurien entrat el 30 i el 31 de juliol. Ja parlem de vora 80.000 i això obliga a reforçar els servicis d'identificació i de registre. Escoltem el ministre.
5: Hemos reforzado en un 50% más y si es preciso lo haremos con más personal, la delegación de gobierno para no solamente hacer las filiaciones, que lo hace también la Policía Nacional, sino para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Una situación de llegada exterior a través de migrantes de una población semejante a la que hay en Ceuta, o sea, estamos hablando de 70.000, 80.000 personas.
4: Torres s'ha reunit amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que li ha tornat a demanar una intervenció de l'Estat, un comandament únic i mesures urgents per a recuperar la normalitat, entre elles el confinament de tots els migrants que van entrar.
6: Hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas.
4: El ministre Torres li ha dit que el govern estudia habilitar nous espais que no ha concretat i que treballa amb el Marroc per al reagrupament de familiars. Ja ha habilitat a més una partida extraordinària de 25 milions d'euros per a gestionar este repartiment extraordinari. I enmig de tot això, el Marroc ha sorprès avui amb l'exigència que tots els menors siguin tornats al seu territori. Després de deixar que desenes de milers de persones s'acostaren a la frontera, ara reclama el retorn no només dels menors que van entrar en juliol, sinó el de tots els que Espanya manté acollits. Torres ha dit que el reagrupament familiar és la prioritat i que s'ha de fer amb la col·laboració marroquina.
5: Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
4: Per a dijous d'esta setmana està prevista una conferència sectorial d'infància on el govern i les comunitats autònomes abordaran el repartiment per la península dels menors que no puguen ser reagrupats al Marroc. A aquesta reunió, els consellers de Vox ja han confirmat que no assistiran, però sí que ho faran els del Partit Popular. Elías Bendodo és el vicesecretari de Política Autonòmica dels Populars.
7: Nosotros siempre cumplimos la ley y la vamos a seguir cumpliendo. Somos un partido de Estado y somos un partido responsable. Ahora bien, esta crisis de inmigración, los menores que están en Ceuta, lo que tiene que hacer el gobierno es negociar y hablar con Marruecos, porque esos menores con quien tienen que estar es con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
4: El PP manté la convocatòria al Senat per a que compareguin esta setmana tres ministres per a explicar la situació, tot i que els ministres convocats ja han dit que no acudiran perquè compareixeran la setmana que ve al Congrés. I un últim apunt sobre Ceuta, perquè el govern ha suspès tots els permisos del personal militar de la plaça en previsió del que puga passar el dia 15, una jornada per a la qual grups actius en diverses xarxes estarien promoguent una nova entrada massiva de persones des del Marroc. La direcció de la Guàrdia Civil ha suspès també els permisos.
3: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe, en Apunt Ràdio.
0: I a la comarca dels Ports, concretament al municipi de Villores, han localitzat un perillós magatzem d'explosius amagat allí des de la Guerra Civil. Es tracta d'una partida de més de 60 obusos d'artilleria de la guerra que han activat un ampli dispositiu de la Guàrdia Civil per a desactivar-los.
4: I este és el so d'una de les detonacions controlades. Els artefactes, de 75 mil·límetres de calibre, estaven complets i amb tota la càrrega a l'interior. Una unitat especialitzada dels GEDEX, els grups especials de desactivació d'explosius, s'ha desplaçat des de València per a la seva retirada i destrucció. En les seues xarxes socials, la Guàrdia Civil recorda que si algú es troba munició antiga, no ha de tocar-la ni moure-la. S'ha de senyalitzar el punt i avisar immediatament al 062 o a l'112.
3: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I en l'àmbit internacional, Itàlia i Dinamarca fan front comú per endurir la política migratòria europea. L'aliança inèdita entre la ultradreta de Giorgia Meloni i la socialdemocràcia de Mette Frederiksen reclama centres de repatriació fora de la Unió Europea. Arturo Monedero.
8: Dos governs de signe polític contrari llancen un comunicat conjunt per a rebutjar el que anomenen immigració descontrolada. Les primeres ministres d'Itàlia i Dinamarca reclamen la creació de centres de deportació fora del bloc comunitari. Segons diuen, permetria accelerar l'expulsió d'aquelles persones sense permís per a quedar-se a Europa. Justifiquen l'enduriment pels efectes que atribueixen a la immigració irregular, més delinqüència i pressió sobre els servicis públics. A més, fan una crida expressa a protegir el patrimoni cultural cristià i els valors del continent. Itàlia ja ha impulsat esta fórmula a Albània, però els tribunals han bloquejat els trasllats en considerar que són incompatibles amb la normativa europea d'asil. L'ofensiva arriba en plena tensió fronterera. Després de la crisi a Ceuta, Roma ha aplicat controls per als viatgers espanyols i Madrid ha replicat fent el mateix per als italians. La migració torna així al centre del debat europeu i divideix els 27. Espanya i França qüestionen l'eficàcia i la legalitat d'estos centres de repatriació fora del club comunitari.
0: I a Colòmbia, un fort terratrèmol de magnitud 7,4 ha causat la mort d'almenys 70 persones en diverses ciutats. Tot apunta que la xifra augmentarà perquè encara hi ha persones atrapades davall de les runes. Rafa Salom.
9: A les 8 del matí, hora local, el sol ha tremolat a Colòmbia.
10: Muy fuerte el temblor.
9: Les ciutats més afectades són Pereira, Manizales i Cali, on el seu alcalde ha demanat ajuda.
11: Tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas.
9: Hi ha 6 aeroports afectats. Al de Pereira han mort 3 persones després del despreniment de part del sostre. El president colombià, Abelardo de la Espriella, presidís el gabinet de crisi a Bogotá.
12: He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado.
9: En estos moments, els equips de rescat treballen a Estall. La intensitat del terratrèmol ha sigut de 7,4, el més fort en 10 anys. Venezuela, Mèxic i els Estats Units, entre d'altres països, ja han anunciat l'enviament d'equips de rescatistes.

0: I anem ja als esports. Esta vesprada el València ha anunciat un nou partit amistós. Ismael Lli, bona vesprada.
1: Bona vesprada, sí. L'equip de Corberan disputarà este dimecres al Pujar des de la ciutat esportiva de Paterna un nou amistós de pretemporada davant del Terol, equip de primera federació. El partit es jugarà a les 6 de la vesprada. El València disputa així els últims partits de preparació abans del debut lliguer, que serà a Mestalla el pròxim 22 d'agost davant el Celta.
0: I pel que fa als fitxatges, Arnau Martínez continua com a prioritat absoluta en la llista de reforços del València i les negociacions per fitxar-lo s'han intensificat.
1: Sí, el problema, com sempre, l'econòmic. El lateral dret vol cobrar al voltant de 3 milions d'euros bruts per temporada, mentre que el Girona demana els 8 milions de la clàusula de rescissió. Els de Mestalla treballen per a intentar rebaixar aquestes xifres i volen tancar-ho com més prompte millor, perquè en aquests moments és la posició més coixa de l'equip. Només hi ha un lateral dret, Fulquier, i està lesionat.
0: I parlem ara del Villarreal, que continua fent obres en les seues instal·lacions.
1: El club continua euros bruts per temporada, mentre que el Girona demana els 8 milions de la clàusula de rescissió. Els de Mestalla treballen per a intentar rebaixar aquestes xifres i volen tancar-ho com més prompte millor, perquè en aquests moments és la posició més coixa de l'equip. Només hi ha un lateral dret, Fulquier, i està lesionat.
0: I parlem

0: A més, s'està fent una graderia doble que tindrà visibilitat al Camp Nou i a l'actual Camp 5.
1: I el Llevant ja compta els dies per a entrar en acció. Serà de 5 a 6 dies a Cornellà contra l'Espanyol.
0: Sí, els de Castro han tingut 8 jornades de descans, però als despatxos l'activitat no para. El club granota està pendent de tancar en breu la sessió de l'extrem argentí Thiago Fernández del Villarreal. Altres noms que sonen en este mercat són Arriaga i, sobretot, Carlos Álvarez, que acaba el contracte l'any que ve i podria tornar a recalar en el Sevilla.
1: I l'Elx anuncia el primer desplaçament de la temporada.
0: Sí, demà a les 12 del matí el club il·licità posarà a la venda 564 localitats per als abonats per al primer partit de la temporada que jugarà a La Corunya contra el Deportivo, el dilluns 10 d'agost.
1: I parlem ara de l'esport de la Cistella. La selecció espanyola de bàsquet afronta la segona setmana d'entrenaments.
0: Dissabte juguen el primer amistós contra Alemanya i avui ha tocat sessió de gimnàs. De moment, el tècnic Miguel Méndez treballa amb 16 jugadores, a l'espera que puguen reincorporar-se les 5 convocades que estan a la Women NBA. Maite Cazorla i Andrea Vilaró tenen ganes ja de demostrar com està l'equip. Les escoltem.
2: El nivel de España es impresionante, tanto las que se mantienen como las que suben, como las que acaban de llegar. Más que 12, hay 24 jugadoras que podrían formar el equipo.
3: Ya estaba deseando que empezase la concentración. Ha sido una montaña rusa de emociones, también físico.
1: I continuem amb el bàsquet, en este cas amb la selecció femenina sub-18. De nou, s'han proclamat campiones d'Europa. I a més, sense donar opció a la resta de combinats, les espanyoles han fet ple de victòries en el campionat.
0: Sí, dos jugadores del València Bàsquet formen part d'esta selecció, la gandienca Gabriela Lerma i Sarai Tejeira.
1: I des d'avui es disputa a Birmingham els campionats d'Europa d'atletisme amb la major participació espanyola de la història.
0: Sí, a més ja tenim un valencià en una final. L'atleta d'Onil, Eusebio Cáceres, s'ha classificat per a la final de longitud amb un espectacular salt de 8 metres i 24 centímetres. Escoltem a Cáceres.
4: He acabado bien, no he sentido nada, así que perfecto. Encima he tenido la sensación de que no era un salto bueno, que simplemente sabía que había metido mejor la cadera y cuando he visto el 24 me ha sorprendido bastante. Así que perfecto, a estar tranquilo y a ver mañana.
1: Gràcies, Ismael Gil.
0: De res.

Ja l'hauran reconegut, és Michael Jackson i el seu estil inconfusible. El tema Walking Day and Night formava part del seu quint àlbum d'estudi, Off the Wall, que es va publicar el 10 d'agost de 1979, fa avui 47 anys. Va ser el primer disc de Michael Jackson amb Epic Records i el primer que va gravar amb Quincy Jones.

0: 4 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
1: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
3: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.

0: Són les 8 i 35 minuts de la vesprada i comença la tertúlia en contrapunt. Avui amb nosaltres, Sònia García, així en l'estudi. Bona vesprada, Sònia.
1: Hola, bona vesprada, què tal?
0: Periodista. I a l'altre costat del fil telefònic tenim a Toni Cabot, Alacant, director del diari Informació. Bona vesprada, Toni.
2: Salutacions, molt bona vesprada, companys.
0: Un dia més és inevitable parlar de Ceuta, Ceuta que marca l'agenda política a Espanya des de fa 11 dies, si no em fallen els càlculs, 11 dies. I continua marcant aquesta agenda informativa avui amb declaracions, les que hem conegut este matí, de Juan Jesús Vivas, que reclamava, no sé si sorprenentment, però reclamava el confinament dels migrants, perquè cal recordar que a hores d'ara a Ceuta entre 1.300 i 4.000 menors estan a l'espera d'una solució habitacional i d'una solució, podríem dir, vital a les seues situacions. Escoltem aquesta petició de Juan Jesús Vivas pel que fa al confinament dels migrants.
3: Hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas.
0: També ha parlat avui el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que parlava de que la prioritat per al govern és l'agrupació familiar. L'escoltem.
4: Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
0: I per a dijous està prevista una conferència sectorial d'infància on govern i comunitats autònomes abordaran el repartiment per la península dels menors que no puguen ser reagrupats. A eixa reunió els consellers de Vox ja han confirmat que no assistiran, però sí que ho faran els del Partit Popular. Elías Bendodo és el vicesecretari de Política Autonòmica dels Populars. L'escoltem.
5: Nosotros siempre cumplimos la ley y la vamos a seguir cumpliendo. Somos un partido de Estado y somos un partido responsable. Ahora bien, esta crisis de inmigración, los menores que están en Ceuta, lo que tiene que hacer el gobierno es negociar y hablar con Marruecos, porque esos menores con quien tienen que estar es con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
0: Eso podría ser el resumen de la situación a nivel nacional, pero la situación de la migración o el problema de la arribada masiva de migrantes a Ceuta te hará una derivada internacional. Avui ens ha sorprès, en certa manera, ixa associació, ixa aliança inèdita entre Itàlia i Dinamarca, que fan front comú per endurir la política migratòria. Una aliança entre Giorgia Meloni, de l'ultradreta italiana i actualment en el govern, i la socialdemocràcia danesa de Mette Frederiksen, que en principi estarien en les antípodes polítiques, però que pel que fa a la migració s'han alineat perfectament. Què penseu d'esta última derivada, no? D'esta sorprenent aliança entre socialdemòcrates danesos i ultradreta italiana?
1: Pareix una aliança inèdita, no? Insòlita, per lo menys, per ser un partit de dreta i un altre d'esquerres, però també és veritat que en Dinamarca són molt nacionalistes. Per exemple, la prioritat nacional ja s'aplicava allí, fins i tot governant el partit d'esquerres. Per exemple, per accedir a moltes ajudes es necessita l'empadronament de 10 anys i, en canvi, a la Comunitat Valenciana s'ha aprovat per exemple, per accedir a la renta valència d'inclusió, molt menys, de 3 anys, per a que la gent es faci la idea de que encara que governa l'esquerra és una esquerra europea diferent, que sí que té la capacitat de reconèixer el problema migratori que hi ha, que en lloc de no reconèixer cap. Aleshores, pot ser insòlid perquè trenca aquesta dinàmica habitual dels pactes dreta i esquerra, però en realitat té un element de naturalitat i ese pensament comú de defensar l'estat del benestar del país propi, no? I en quant al pacte, el més polèmic probablement serà el tema dels centres per a que els immigrants que arriben en realitat se'ls porte a un centre que està en un altre país. I és una mesura que ha sigut, realment no és nova, no la proposa ara Meloni, ja existia, ha estat damunt la taula en moltes ocasions, els Estats Units ja la va aplicar en els anys 90, per exemple, tenia un centre a Cuba per a quan els demandants d'asilo d'Haití volien entrar, també es va parlar d'aquest tema en cimeres europees ja des dels anys 2000, a petició del Regne Unit, que no va arribar a cap puesto perquè es va rebutjar, i ara és moment de reflexionar sobre esta mesura que és cert que pot semblar que costa econòmicament, no? Que és cara, però sí que és veritat que té un element dissuasiu, perquè ja li lleva tot l'atractiu si un immigrant pensa vaig a un país per a que després me'n porten a un altre, ja no té cap atractiu, ja sí que té un efecte dissuasori i clar que al principi podria costar més, però ja després, conforme ja la gent en el país d'origen siga conscient, podria rebaixar ese flux migratori, que al final és molt important destacar també que no es produïsquen situacions com la de Ceuta, es tradueix en evitar les morts i la pèrdua de vides humanes.
0: Toni, una de les qüestions més sorprenents, no, d'este comunicat conjunt d'Itàlia i Dinamarca és que assimilen pràcticament sense matisos delinqüència i migració. És un aspecte realment sorprenent. Com ho veus?
6: Sí, és de veres, no? Com comentava, el país és un pacte contra natura, no? La socialdemòcrata Frederiksen en comunió amb la ultraconservadora Meloni, no? La gent és que ara mateix els dos estan liderant un grup de 22 països, no? De la Unió Europea, que van firmar aquesta carta exigint màxima firmesa, no? Les fronteres exteriors, no? També de veres que pot respondre a una estratègia política, no? Pot estar en part agarrada a càlculs electorals interns, no? Recordem que Frederiksen busca frenar a mateixa la fuga de votos fins a la dreta radical, i Meloni pues, també utilitza aquesta duresa externa davant de revesos polítics en Itàlia, no? I davant d'això està el contrapès, aquesta resistència d'Espanya i França, que qüestionen obertament la eficàcia real, els costes, a més, els risc dels drets fonamentals d'externalitzar aquests retorns també que demanen. I, bueno, hi ha una posició diplomàtica clara, també, per part del govern espanyol, que denuncia que la crisi de Ceuta està sent manipulada políticament pels partits més conservadors i, a més, exigir solidaritat en el repart de menors i no el tancament també a les fronteres. Però és de veres que està hi ha unes postures totalment encontrades des de la Unió Europea i està per damunt de tot aquest senyalament que hi ha acusant el govern de Pedro Sánchez de si es riu com aquest efecte cridada, no? Que va ser perjudicial, que consideren perjudicial per a la seguretat comú, no? Han criticat, a més, en especial d'Urea, la regularització extraordinària d'aixòs mig milió d'estrangers que en el seu dia van comentar també en este programa, no? Sense consultar, ahí estava el quid de la qüestió, que es va fer sense consultar a socis europeus. Jo crec que d'ahí és quan arranca ja tot i després de tot el que han vist en Ceuta, no?
0: Penseu que el model que acabarà imposant-se és eixe de la externalització del problema, de la externalització de la migració, el model Meloni a l'hora de crear aquests centres d'acolliment a Albània, que de moment té paralitzat per la justícia europea perquè considerava que vulneraven alguns dels principis de la Unió, però el model sembla que està clarament dirigit cap a externalització del problema, entre cometes, no? Portar els migrants fora de les fronteres de la Unió Europea per a que invisibilitzar el problema d'alguna manera. Penseu que anem cap ahí?
1: Ara mateix seria inviable perquè, ho has comentat, tenen problemes amb la justícia per a materialitzar-lo, i és que es necessitaria un canvi legislatiu, que jo crec que el debat ha d'estar posat el focus en la necessitat d'aquest canvi legislatiu i no en el repartiment dels menors immigrants entre els països, o en este cas els de Ceuta entre les comunitats autònomes, perquè és un parche a posteriori per a tractar el problema d'una manera prèvia i d'una manera en vista a un futur després d'uns anys. Este seria un model. Si no és este, podria hi haver-hi altres models. El problema és que quin és el model del PSOE de Pedro Sánchez, del govern de Pedro Sánchez? Si Sánchez va dir en una ocasió que rebutjava els centres en l'exterior d'acolliment dels immigrants perquè no soluciona el problema, sinó que genera un altre, no? Vale, d'acord, però quina és la teua solució? Perquè fins ara no hem escoltat res, al contrari. Així en Espanya és una política de braços oberts i en lloc de desincentivar la immigració irregular, incentivar-la mitjançant aquestes regularitzacions massives o de beneficis, d'ajudes socials. Aleshores, no sé si això serà el model del futur, però que s'ha d'afrontar perquè és un problema, perquè Europa i perquè Espanya ha superat la seva capacitat d'acolliment, està clar.
0: Toni?
6: Sí, el nucli de la protesta, a més, és que està apuntant a un assumpte espinós, no? Com comentaves tu abans, no? Estan exigint ara replicar a escala de la Unió Europea aquest model italià de Meloni que es va col·locar, que es va implementar en Albània, no? Això pues està implicant ara mateix que els migrants que no estiguen documentats vagin a instal·lacions de tercers països fora del territori comunitari mentre es processen les seues expulsions, no? I ahí també arriba pues, el document, un cas que per a mi prou espinós, com comentaves tu mateixa, no? Que introduix la inusual component identitari, no? De defensar explícitament el patrimoni cultural cristià d'Europa, no? Això que exigís que tant els migrants regulars com els irregulars tenen que respectar aquests valors sense intentar imposar els seus estils de vida que no compartixen. ¿No? Bueno, pues está evidentemente vinculándose directamente, además, la inmigración descontrolada en el aumento de delitos violentos en el narcotráfico, también la erosión de servicios públicos, reclamando a agilizar las deportaciones. I qualsevol generalització jo crec que encara hi ha injustícia, no? Hi ha que anar molt en cuidat també en aquestes propostes, perquè jo crec que n'hi ha que limar molt més. N'hi ha que limar tots aquests assumptes, encara que en alguns de veres que poden enfocar-se per ahí, no?
0: Volia que ens ocuparem ara d'una altra qüestió radicalment diferent. Volia que parlarem sobre l'eclipsi que ens té a tots al·lucinats i a tots expectants. Un eclipsi que es produirà d'ací a pràcticament 48 hores. A hores d'ara, d'ací dos dies, estarà ja en fase de creixent. Bueno, no sé si tècnicament es diu així, però ja estarà, després d'arribar a la fase de totalitat, estarà ja retirant-se la Lluna, no? de l'esfera solar. Però el que volia plantejar-vos és tot el que ha generat este eclipsi, d'una banda d'expectació i d'una altra banda del repte que suposa la mobilitat massiva que generarà aquest esdeveniment, i que a hores d'ara desconeixem si això pot derivar realment en problemes o se canalitzarà d'una manera raonablement ordenada. Anem a sentir abans que res al conseller d'Emergències, a Juan Carlos Valderrama, fent una crida a la responsabilitat de la ciutadania a atendre els consells, a atendre les recomanacions que des de fa dies s'està llançant a la ciutadania pràcticament de manera contínua des dels mitjans de comunicació. L'escoltem.
7: Hago un llamamiento claro de concienciación a la ciudadanía de que lo importante es la protección de las personas y que también se puede visualizar desde otros puntos lo que es el eclipse solar total.
0: Recordem que més de 2.500 efectius de la policia i la Guàrdia Civil vigilaran les carreteres en una jornada on la mobilitat, que és la qüestió clau, representa un gran repte. Pilar Bernabé és la delegada del govern espanyol. L'escoltem.
8: planifiquen bien su viaje, que lo planifiquen con mucha antelación, que se informen por los canales oficiales de la DGT de los puntos conflictivos en las carreteras de la Comunitat Valenciana.
0: De fet, avui Pilar Bernabé fins i tot recomanava a la gent que anava a agafar el cotxe que agafara aigua i que agafara provisions per si tal volta es quedava atrapada en un embús de trànsit durant hores. Penseu que la cosa se'n pot anar tant de mare o no?
1: La qüestió és que jo no ho sé i ells, les autoritats, tampoc. Per això són previsors. Perquè és un esdeveniment complex. Així com en un esdeveniment esportiu, com puga ser, es parlava, per posar un exemple recent, no? Si es celebra finalment a Espanya la final del Mundial de 2030, tu saps més o menys quantes entrades venudes tens, quantes aficionats solen estar en l'entorn dels estadis, més o menys tens l'experiència de calcular tot el dispositiu que necessites per a aquesta situació, però aquesta situació és tan inusual que, clar, no sé, sí que evidentment es pot controlar un poc el tema del turisme, si s'han comprats bitllets d'avió, de tren, les reserves dels hotels, però sí que poden produir-se desplaçaments a nivell intern, a nivell nacional, per exemple, i és molt difícil de calcular, i jo entenc que ante els dubtes millor la prevenció i millor ser cautos, no? A lo millor estem exagerant massa i després ningú es queda atrapat en la carretera ni passa res, però millor previndre, no?, que curar. Des de luego, este matí he estat en una òptica parlant amb el personal d'allí que s'encarreguen de distribuir les gafes de protecció oficials i fins i tot a institucions a gran escala, i me deia que hi ha cua d'espera per aconseguir les gafes, hi ha un furor, tot el món vol presenciar este fenomen. I clar, hem d'estar preparats i és complex, no? Però jo crec que també s'ha fet una tarea molt admirable des del punt de vista turístic, perquè s'ha venut en tot el món.
0: Toni?
6: Sí, estic d'acord, no? No hi ha antecedents. O sigui, si la gent va tirar-se al carrer, a la mar, o va tirar-se a la muntanya per a veure l'eclipse, no saben el que va fer, no? Va quedar-se a casa, no? I davant d'això, pues, sí, home, jo crec que qualsevol prevenció sempre és poca, no? I sabe, la delegada de govern, a més, dient que qui vagi en cotxe no vagi a ser que després tinga que estar en la carretera diverses hores, pues, que es posi per almenys aigua, no? Perquè tenim les temperatures que tenim. Però el que està clar és que estem en un temps de massificació turística, no? I si la gent li pega per agarrar el cotxe d'última hora, i bueno, a més també tenim aquí que tindre aquest perill extrem dels incendis forestals, no? Pues, les autoritats econòmiques jo crec que han desplegat un pla preventiu contundent, i crec que en això, com deia la companyera, val la pena més prevenir que curar, per evitar situacions caòtiques, no?, en aquest event que estem tots esperant i expectants, no?, a veure què és el que passa, no? Però sí, jo crec que qualsevol prevenció és correcta, perquè no sabem el que va passar, perquè no hi ha antecedents, no?
0: Ja teniu clar vosaltres des d'on veureu l'eclipsi, si finalment es veu, si no està núvol?
6: Sí.
1: Encara no, perquè en un principi pensava anar a la muntanya, però clar, després una de les mesures de prevenció precisament que es va aplicar, que crec que s'ha anunciat avui precisament, és el tancament de tots els parcs naturals, no? Aleshores millor no anar a la muntanya, a la platja, que ja, a més de que som un plató privilegiat per a veure l'eclipse total, a més tenim platja, és que ho tenim tot, és una bona opció, i jo crec que finalment aniré ahí, perquè a més hi ha molts municipis que ho tenen tot organitzat, saben el lloc perfecte per a veure-lo i que distribueixen les ulleres de protecció.
0: I tu, Toni, ja ho tens clar?
6: Sí, claríssim. Jo em quedo en el poble. Jo soc d'un poble d'Alacant que li diuen Aigües, que està en la muntanya, a 15 quilòmetres en la muntanya, a 10 quilòmetres de Campello, i darrere de ma casa, a més, està el bosc, i allà hi ha un banc de pedra que té una vista extraordinària cap a la bahia d'Alacant, i allà vaig a veure-lo sense cap de dubte.
1: Fixeu-vos una cosa sorprenent que jo crec que no se la espera ningú, i és que este cap de setmana està fent entrevistes, bueno, i fent cobertura de com s'està preparant este tema de l'eclipsi, i preguntant al carrer a la gent, així a València, a la ciutat, la meitat de la gent no sabia que hi havia un eclipsi. I jo, sí, clar, del dimecres, tal. I la gent, pues, doncs aniré a veure-lo. I jo, però has de comprar-te les ulleres, eh? O sea, com pot ser? Perquè estem els mitjans de comunicació tot el dia, tota hora, parlant d'este fenomen, i en canvi hi ha gent que no ho sap.
0: Sí, és sorprenent.
2: No és estrany, sí.
0: Sí que és sorprenent. En tot cas, abans d'acomiadar-nos, volia que dedicarem, encara que siga un parell de minutets, a comentar una notícia d'ahir, exactament de dissabte a la nit, una notícia que es va conèixer ahir i que és certament preocupant. Fa referència que la Guàrdia Civil investiga a hores d'ara l'agressió homòfoba que han patit este cap de setmana a Benialí una parella de xiquetes de 14 anys per part d'altres tres menors de 16. Cal insistir en l'entorn on s'ha produït esta agressió. Benialí és un poblet molt xicotet de la Vall de la Gallinera.
1: De 700 habitants.
0: I este matí l'equip de la policia judicial ha pres testimonies, familiars i veïns que pogueren veure l'atac dissabte a la nit mentre proferien crits homòfobs i feixistes. Cal també posar en context esta situació amb crits de Viva Franco, Viva Vox i coses semblants. Van veure a les dues xiques, que sembla que anaven agafades de la mà, i ahir es va produir este atac. Ahir el veïnat es va concentrar per a condemnar els fets. Anna Seguí és promotora de l'Orgull Rural de la Vall de la Gallinera. L'escoltem.
9: És una cosa que s'ha de fer des de dins de casa, no? I aquesta educació que s'ha de donar a la gent jove, que això, pues, que és intolerable, que no pot tornar a passar, però ni així, ni a les ciutats, ni a res, que no podem anar a viure i estar en por.
0: Què penseu? No vos ha deixat un poc gelats esta notícia, sobretot per el lloc on s'ha produït, no? Perquè
1: no, en qualsevol
0: no
1: lloc,
0: podem normalitzar això.
1: En qualsevol lloc d'este país i d'este segle. És que és un fet horripilant que no correspon amb la societat actual en la que estem, no? Però sí que volia afegir que tinguin tota la responsabilitat penal que corresponga els responsables, però sí que volia afegir que estem veient una utilització partidista, bueno, de tot en general, no? Però, clar, és que sobre este fet s'han pronunciat ministres, membres del govern, i per què estan intentant generalitzar i responsabilitzar a un corrent polític i a un partit d'un fet quan no hi ha proves de que ni siquiera hi hagi una incitació prèvia a la violència, no? I si abans Toni parlava de que no es pot generalitzar amb els immigrants, tampoc es deuria generalitzar el cas d'este, que és una responsabilitat penal individual d'una persona, d'unes persones irresponsables, violentes i que no tenen res a veure amb un corrent ideològic, més enllà que sí que moltes vegades podem veure en manifestacions en quant hi ha banderes d'Espanya, després ja apareix la versió de Franco, però contaminen, però això no és l'essència real. I precisament era el comunisme qui històricament ha persegut els homosexuals, o sigui que és una fal·làcia completament i una utilització partidista el que s'està fent d'este cas, que com dic, és horripilant.
0: Toni?
2: Sí, no, sense polititzar l'acte, sí que jo vaig molt bé que minimitzar i posar això de manifest, minimitzar aquests actes com a simples baralles festives, jo crec que a més invisibilitzen la naturalea sistèmica del deliri d'odio i la necessitat d'una resposta socioeducativa, diria, a més, contundent. Això no té que amagar-se, no? Això hi ha que tractar-ho i, a més, agarrar-ho en molta serietat, perquè això hi ha que tallar-ho, són delits d'odio, i davant d'això hi ha d'haver una resposta. A mi el que m'ha agradat, a més, ha sigut la mobilització ciutadana, com diria la companya, estem parlant d'una Benialite, 600 habitants, i quasi la meitat s'han tirat al carrer a protestar contra l'odi i la tolerància zero, no? M'ha agradat a mi aquesta resposta social del poble que ha pogut exigir-ho.

0: I fins ací hem arribat avui amb el nostre contrapunt, avui dilluns 10 d'agost. Moltes gràcies, Sonia García, per estar ací amb nosaltres.
1: Gràcies, bona nit.
0: Moltes gràcies també a tu, Toni Cabot, des d'Alacant.
2: Un abraç.
0: I res, fins demà.
3: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: El disc al voltant del qual gira esta nova edició de Col·lecció de Vinils és una obra plena de ràbia i també d'esperança. Quan va eixir, l'any 2002, es va convertir en un pont generacional i estilístic que conciliava els esperits de la cançó i del rock més combatiu i li posava ritmes caribenys. Era un àlbum que parlava de les arrels i del món, un disc anomenat Terra. Que sempre assequen flors. Soc del país que ja no és. Terra, tercer treball d'Obrim Pas, va fer que el nom d'este grup fora profètic, perquè va començar a obrir-los les portes del món, cosa poc habitual per a un grup que no cantava ni en castellà ni en anglès, sinó en la seva llengua. Però Terra era un disc universal que parlava als més desfavorits i enllaçava el rock contemporani amb les arrels del nostre folklore. Un disc heroic que es va fer des d'un segell xicotet, però que va tindre una gran repercussió. Terra va ser gravat per la formació del grup, que incloïa Miquel Ramos, Robert Fernández, Josep Pitarch, Marc Guardiola i Xavi Sarrià. A banda de Miquel Girones també, que se m'havia oblidat. I Xavi Sarrià avui ens acompanya a l'estudi per a parlar del disc. Benvingut, Xavi.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Bé, aquí recordant velles cançons.
0: Disposat a fer un exercici de nostàlgia amb Terra?
1: Sí, bé, la veritat és que costa de recordar perquè ha passat ja molt de temps.
0: De 7 anys, no?
1: De 7 anys, sí, érem quasi adolescents i bé, però són records de quan feia, escrivia cançons tampoc sense igual pensar-les tant com ara, no? I ara venia escoltant-les i recorde, doncs, això, és cançons com que t'hiciem més espontàniament,
0: impulsives, no?
1: Sí, més impulsives, i de les quals moltes vegades ja ni recorde les lletres, no? I, bueno, està bé aquesta mirada enrere, no?
0: És que estem escoltant Del Sud, una de les vostres cançons més conegudes. Vosaltres teníeu clar que este disc es convertiria en un disc emblemàtic quan el vau fer?
1: Bé, amb Obrim Pas vam fer el grup quan anàvem a l'institut, que vam començar Josep Pitarch, Carles García i jo. Érem tres, érem, pues això, anàvem a classe junts, érem molt joves, era una època en què no hi havia grups en valencià, n'hi havia molt pocs, sobretot n'hi havia tot el llegat anterior, no?, de la dècada del 70-80, i nosaltres intentàvem fer coses diferents per a la nostra generació i intentar, doncs, això, trencar els prejudicis i els murs en què vivíem, no?, la nostra societat, i a València en concret. A partir d'ahir vam començar a fer el que podíem, no?, perquè no sabíem tocar. Llavors vam anar aprenent i al cap d'uns anys ja vam començar a fer el que més volíem, que un poc el disc Terra és el que van començar a... Vaig començar a fer cançons un poc més pensant en el que volia fer, no? I és un poc el que va marcar un poc aquest canvi, aquesta inflexió en el grup a l'hora de produir les cançons i de pensar-les. I, bueno, i la veritat és que amb el temps, doncs, cançons com esta del Sud, doncs sí que... bueno, no ens esperàvem mai en la vida que tingueren tanta repercussió, no?
0: O sigui, que va ser, en certa mesura, el vostre aprenentatge com a músics, no?, els vostres coneixements que heu anat adquirint en aquella etapa de creixement, d'adolescència,
1: sí,
0: que en Terra ja van assolir un nivell en el qual ja vos permetia fer el que volíeu fer, no?
1: Sí, sobretot per a mi, que no sóc músic, sinó bueno, que he sigut autodidacta, no?, que he après... Vaig aprendre a tocar la guitarra per a fer cançons, i que a mi el que em motivava era fer cançons. M'agradava molt la música, però era com això, com un refugi i com una manera de treure tot el que portava dins, però no tenia ni idea de música, tampoc tinc ara idea de solfeig, però sé fer cançons, diguem, i vaig aprendre a fer cançons molt en este disc, no? En el treball, va ser el primer disc que vaig treballar diguem, prèviament amb ordinador, no? que començàvem, no?, a començar a treballar així amb Borja Penalba, que treballàvem els dos les cançons, i anar ja al local d'assaig un poc amb una idea més clara del que volíem, no? Per tant, va ser una manera de treballar, vam començar a treballar d'una manera diferent al que teníem abans, que era tots treballar al lío ahí al local i tots aportant i
0: al final... Tot començava a professionalitzar-se, no?, en certa mesura. Terra sí és molt més que un títol, és un concepte.
1: Sí.
0: Parla'ns d'això.
1: També en el disc Terra, d'alguna manera, intentàvem fer un homenatge als nostres referents, no? Per a mi va ser com una trilogia, Terra, la Flama en Moviment, en què Terra era la mirada enrere, l'homenatge a les nostres arrels, cantar-li a l'Ovidia, a Fuster, al Tall, recuperar un poc aquest relat que s'havia perdut, no? O que no se'ns havia... que, diguem, la generació anterior havia posat en valor, i que nosaltres, la nostra generació, no teníem cançons pròpies que parlarem d'això, no? Ara, clar, és que ara sona com un poc més típic, no? Però
0: en aquell moment,
1: diguem, no ho era, no? No existien dintre del nostre gènere esta mena de cançons, o començaven a fer-se, no? I volien nosaltres, doncs, això, posar a Joan Fuster amb un sampler, amb música electrònica, a la cançó del Camp dels Maulets, fer-la en ska, fer una cançó que parlara com està del sud, d'aquest sentiment de derrota que teníem, però també de l'esperança, no? I al final jugar amb aquesta idea, no? Està bé la nostàlgia, està bé, però necessitem també esperança, no?
0: Jo volia preguntar-te, hi havia antecedents d'un grup de Sky Hardcore introduint sons de la música tradicional, o com tu dius, vau obrir un camí, com bé diu el vostre nom, vau començar a experimentar en un terreny en el qual no hi havia massa referents?
1: Bé, jo de molt jove, pues, em va agafar tot l'esclat de la música també, del que es va dir el rock català, no? Que va ser un poc la primera vegada que es feia música en la nostra llengua així, en els nostres estils d'aquella època, no?
0: Sí.
1: Bueno, a Catalunya principal hi havia algun grup que en directe portava alguna gralla, no? Com Vicemandúries, per exemple, o Grafort, no? I a banda, en el País Basc també hi havia grups com Neu Gorriac, que va ser un dels meus referents, que mesclava el Versolaris amb rap, per exemple, no? I que portava també samplers d'elements tradicionals i tal, no? I a mi em va molar molt aquesta idea, i bueno, vam pensar d'incorporar la música tradicional a l'esca, a la música d'arrel negra, que a hardcore, que en aquest moment ens molava, no? Sobretot també, evidentment, influenciats pel que feia el Tall, que en realitat va fer el mateix en la seva època, no? En la reproposta, no? Mesclar les cultures juvenils del folk, que en aquest moment eren trencadores, no? Amb la música popular, no? Nostra, no?

0: Escoltem l'arranjador i compositor Borja Penalba, de qui ha parlat fa un moment Xavi, que va col·laborar per primera volta amb vosaltres en este disc.
1: En l'any 2000, crec que va ser, 2001, van decidir fer la maqueta del Terra amb mi, en ma casa. I se va vindre el Xavi, i venia, no sé, molts dies a la setmana, va estar a més mesos, no sé, una borrada, 3-4 mesos, no me'n recorde. I també venia de quan en quan Miquel Gironès i a fer les frases de Dolçaina o a gravar la Dolçaina i els arranjaments dels vents. I allà es va, pràcticament es va parir el disc.

0: Sense terra és la cançó que s'obri amb la veu d'Ernest el Che Guevara. Potser és una de les veus més indicades per a parlar dels que no tenen terra, veritat?
1: Sí, la veritat és que... Bueno, sempre m'ha agradat fer cançons que no només parlaren de casa nostra, sinó també d'arreu del món, no? I en tots els discs sempre hi havia alguna cançó, sempre hi ha alguna cançó que parla d'altres parts del món. Jo crec que la nostra lluita no només és per casa nostra, sinó és per transformar el món, no? I en esta cançó en concret ens fa aquest recorregut per diferents lluites mundials que van ser referents o que han sigut referents per a mi, per a nosaltres, no?
0: Després, més avant, vau col·laborar també amb l'escriptor Eduardo Galeano, un altre defensor dels pobles aborígens americans. Com va ser això?
1: Bé, vam fer el disc Coratge i vam pensar de fer com un disc llibre, no? Que no només fora la música, sinó que hi hagueren escrits que complementaren un poc el significat de les cançons. I van començar a pensar en noms que poguessin escriure les cançons i, clar, a mi em feia molta il·lusió que estigués Eduardo Galeano, que per a mi ha sigut un dels grans mestres, no? Per a escriure lletres, i és qui consulta i continua consultant avui en dia per a escriure lletres, doncs, els seus contes, les seues metàfores, la seva màgia, no? Ese realisme dur però al mateix temps poètic, no? que utilitza. I va ser a través de David Fernández que tenia el contacte i va escriure, i miraculosament resulta que Eduardo Galeano havia fet un treball amb Raimon i un llibre, o no recordo exactament, però bueno, que havia estat en contacte amb Raimon i que coneixia la música en valencià i que tal, i va posar ahí obrint pas al vent del món tal. I la por és una presó molt avorrida, no? I va fer un dibuix. La veritat és que per a mi és algo molt, molt especial, no?
0: I tant, tot un luxe. Escoltem de nou Borja Penalba parlar de com va néixer el disc de Terra.
2: El Terra va ser un abans i un després en Obrint Pas i per extensió en la música del País Valencià. És un disc molt elaborat on hi havia un avanç molt gran en musical, les lletres, els detalls, i va ser com l'eclosió d'aquest so o Obrint Pas, el so de la dolçaina i el ska, de la dolçaina i el hardcore,

0: quan vos vau posar a treballar en el disc, ja teníeu ben clar en el cap el que volíeu fer?
1: Bé, sí que era el primer disc que vam treballar, doncs, com dic, jo vaig estar molts mesos treballant-lo amb Borja en sa casa, que bastant rudimentari per tot el que tenim avui en dia, però sí que era el primer disc que el treballàvem molt prèviament, no? Que vam estar mirant les cançons, com les volíem, què volíem...
0: Que feia una producció, com a tal.
1: Una preproducció, no?
0: Una preproducció, exacte.
1: Que abans no havíem fet. I bueno, jo crec que tampoc se feia molt en aquesta època, no? Però almenys en els grups que ens movien. I això ens va permetre... A mi em va permetre molt tindre aquesta perspectiva prèvia, no? Del que volíem fer, no? I és una cosa que després he continuat fent. Ja jo... A casa ja sé fer-ho, perquè clar, anava amb Borja també perquè jo no tenia ni idea de com anava l'ordenador, no? I clar, Borja també pues, anava a fer alguns arranjaments, anava a fer tal, i això doncs anava creixent, fent créixer les cançons prèviament, no? I bueno, sí que volíem fer un disc menys caòtic un poc que l'anterior, que era l'Obrim Pas, que sí que hi ha molta barreja, molta mescla de coses. Dintre d'aquesta mescla de tants estils que fèiem, doncs intentar tindre una línia conceptual, no?
0: Més cohesionada.
1: Això és, sí.
0: Anareu a gravar-la a Navarra. Mm. Per què?
1: Bé, treballarem el disc també la producció amb Trico, que és productor de... En aquell moment era productor de grups com Betagarri. I ell ens va parlar d'anar allà a Navarra, i la veritat és que va ser l'hòstia, no? Perquè clar, era un estudi on que portava el tècnic de so, que havia sigut el tècnic de so de Cortatu,
0: que entenia molt bé, no? El vostre so.
1: Clar, i que nosaltres, jo què sé, teníem com devoció, no? També. I a banda, doncs, el viatge, en aquesta època doncs, no havíem eixit molt fora, i pots anar allí a un caserío enmig de la muntanya, poder dormir allà en l'estudi, estar ahí aïllats, concentrats en això, doncs va ser una gran experiència, no? Que després vam anar repetint, i inclús el Benvingut a Paradís el van gravar en un mas així en esports,
0: que vau muntar vosaltres l'estudi,
1: intentant reproduir aquesta idea, no? A mi jo crec que és, jo crec que personalment és et concentra molt i t'ajuda a rematar molt les cançons estar allí en el mateix lloc que graves, en un espai natural, en un paratge tan imponent com en les muntanyes del País Basc o les muntanyes del Port, no? Jo continuaré fent, el que és que ara tinc una filla molt xicoteta i ja no puc estar tant de temps fora de
0: casa. Però sí que és cert que augmenta molt la sensació d'experiència vital, no? La gravació, més enllà de ser un procés creatiu, deixar constància de les cançons, es converteix en una experiència enriquidora per als músics.
1: Jo sempre he pensat que la música, que els grups, al nostre nivell, doncs, per a mi era tot intentar fer les coses que ens motivaven fer, no? Que tinguérem il·lusió de fer, no? No fer-les perquè sí, ni per... Bueno, i en aquesta època tampoc hi havia molta, diguem, estratègia, no? O tant de màrqueting com hi ha avui en dia, no? Sinó dir, bueno, ens avellis fer això, doncs pues ho fem, no? I ens avellis anar allí a gravar perquè estarem un 20 dies, un mes allí en Euskadi, i a banda s'emportem aquesta experiència, i jo què sé, doncs pues van vindre uns amics, recordo, van vindre uns amics meus, vam anar a una sidreria i vam tal, i hòsties, doncs vivim aquesta experiència, no? Igual que després poder viatjar pel món i poder anar a tocar a tants països del món que ho fèiem i que ho seguís fent, però és perquè t'enriquís, no? Més que cap altra cosa, perquè evidentment cantant en valencià mai vas a triomfar en el món, no? Però el mateix, vas sembrant llavors i vas enriquint-te, no? I vas demostrant que la nostra música pot trencar-hi els murs i els prejudicis.

0: Estem en la sintonia de punt en col·lecció de vinils parlant amb Xavi Sarrià de Terra, un dels discos fonamentals d'Obrim Pas. I per a parlar d'aquest disc hem telefonat al nostre company, el periodista Vicent Xavier Contrí. Benvingut, Vicent Xavier.
1: Hola, què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Com contextualitzaries tu un disc com Terra?
1: Home, jo crec que Terra és un dels discos fonamentals en la trajectòria d'Obrim Pas i també és el tercer disc, que els teòrics de la música diuen que sempre és el disc de la consolidació. Jo crec que Terra arriba en uns instants en el nostre país fonamentals, on efectivament la música en valencià i el rock en valencià va prenent molta força gràcies sobretot al treball d'Obrim Pas, que com esteu comentant, acaba trencant fronteres, no? I bé, jo crec que no s'entendria la música dels darrers 20 anys sense la irrupció d'Obrim Pas, no? I penso que este disc és cabdal.
0: Parlem del context. Tu creus que este disc hauria sigut el mateix si el context polític i social que vivíem a València no haguera sigut el que era, amb l'hegemonia del Partit Popular i tot el que això va suposar a nivell cultural?
1: És complicat establir uns patrons, no? de per què Obrim Pas triomfa i ho fa d'aquesta manera amb un missatge marcadament polític, però també amb una visió molt optimista, no? És curiós perquè i això hem teoritzat al respecte a alguns periodistes, no? de que hi havia bandes que potser tenien un discurs molt més victimista, al mateix temps que reivindicatiu. Però a mi el que sí que m'ha agradat de sempre d'Obrim Pas i de les cançons del Xavi és precisament aquesta part optimista i positiva de generar energia en la gent jove per capgirar una situació injusta, no? I bé, jo crec que va ser molt conjuntural tot. Fruit pot ser també de la casualitat, no?
0: Més enllà d'aquest rerefons, com tu dius, optimista o esperançador de què parles, què destacaries tu del disc de Terra?
1: A mi, Xavi ho sap, m'unís molt sentimentalment el grup, no? I un dels primers concerts que vaig poder muntar jo va ser a Pedreguer, on vaig col·locar 60 maquetes de Recuperant el somni. Jo ho vam passar molt bé amb bones formacions com els Gramoxone o els Pinca. I d'aquest disc recordo especialment Lluny d'ací, no? Perquè és una cançó que exemplifica el recorregut vital d'Obrim Pas arreu de les comarques i després arreu del món, i en el meu cas particular també conèixer la realitat amb el grup de ciutats com Manresa, com pobles de Tarragona, el Mercat de la Música Viva de Vic. És a dir, em va obrir molt la mentalitat i conèixer nous espais de cultura.
0: I per què penses que el disc va tindre aquesta acollida? Va ser un d'aixòs casos en què un disc apareix en el lloc correcte i en el moment oportú?
1: Sí, jo crec que si mirem anys enrere, quan Obrim Pas comença i anem al Mercat de la Música Viva de Vic i en aquell concurs de maquetes d'en The Rock, jo crec que van revolucionar totalment l'escena de la música en català, no? No hi havia un grup que generara aquest mestissatge i que connectara tant amb la joventut, no? I això era evident que aquesta projecció que ja tenien des dels inicis, que era una gent que era capaç d'arrossegar ja pública a València ciutat, quan això era un desert, era normal que s'extrapolara arreu de tot el territori, no? I de fet es va consolidar en aquest tercer disc amb tantes vendes, no?
0: Xavi, alguna cosa que vulguis dir-li a Vicent Xavier?
2: Hola, què tal?
1: Hola, com estàs?
2: Bé. La veritat és que, bueno, com has dit, ens uneixem molts anys de batalles, velles aventures. Bueno, la veritat és que ara estava recordant els concerts i saps que comentes i, clar, era un altre món, no? Era una època d'anar a l'aventura. És que no teníem ni carnet de conduir, quasi.
1: Sí, era així.
2: I no hi havia xarxes socials, no hi havia mòbils, no hi havia GPS, no? I érem ahir a tocar en una època en què els grups valencians no anaven a tocar a Catalunya i que al País Valencià hi havia pocs concerts també, no? I, I, bueno, i la veritat és que va ser una aventura compartir-la amb grups com Gramoxone, que ha faltat ara Bolinches, i que envia una forta abraçada a tota la família Gramoxone i, bueno, i tants altres grups, i que va ser possible gràcies a aquests esforços de, que deies, com Vicent o altra gent que organitzava concerts, col·lectius, que muntaven això, un concertet aquí sense recursos, sense mitjans, i el boca a orella pues, anava contagiant-se tant. I que envia una forta abraçada a tota la família Gramoxone i, bueno, i tants altres grups, i que va ser possible gràcies a aquests esforços de, que deies, com Vicent o altra gent que organitzava concerts, col·lectius, que muntaven això, un concertet aquí...

0: estàvem ahí perquè érem ixa generació, no? I teníem l'edat de... érem molt joves i va ser ixe moment històric, no?
1: Vicent Xavier Contri, moltíssimes gràcies per participar en este homenatge a terra.
2: Molt bé, vinga, fins ara.

0: Joan Fuster, en el tema Fuster 8202. D'on ve esta gravació?
1: És una gravació de la plaça que es va fer en un acte en la plaça de Bous. Crec que és la de Castelló, l'any 82. Ve un acte que... Bueno, doncs això, no? Per reivindicar la unitat de la llengua. El que volíem nosaltres, d'alguna manera, era enllaçar el discurs d'aquesta altra generació que va reconstruir els fonaments del País Valencià, que ens va donar l'oportunitat de créixer amb consciència lingüística. Aquesta generació que venia del no-res, de la postguerra, que del no-res van ser capaços de reconstruir tant. Volíem enllaçar tot això amb les nostres inquietuds, amb les nostres maneres de veure el món, amb les nostres cultures juvenils ja de l'època dels anys 90, no? Que érem, ja, doncs, hi havia hagut aquest tall. També en els anys 80 hi havia hagut un poc de tall, però nosaltres volíem reconstruir els ponts i dir que nosaltres érem veníem de tot això i que estàvem ja no només agraïts per aquesta... per haver construït tant, per haver fet possible, per exemple, l'ensenyament en valencià per primera vegada en la història, sinó que volíem seguir treballant en el mateix sentit. No?
0: Com bé estàs dient, Terra és un disc en què es reivindiquen les nostres arrels culturals com a poble. Penses que això té molt a veure amb la seva acceptació, el fet que connectara allò local amb allò universal, com bé deies abans?
1: Sí, crec que... Bueno, sempre hem intentat... que és el que va fer, com deia, el tall, no? Doncs posar en valor la nostra cultura, posar en valor la nostra saviesa popular, les nostres tradicions, com un tresor, no? Com un tresor i un llegat que hem heretat, però que no és només nostre, no? Sinó que és patrimoni de la humanitat, no? I que nosaltres hem de cuidar-lo i defensar-lo com hem de cuidar i defensar la diversitat a la resta del món, no? Jo crec que aquests aprenentatges que hem fet dels grups de l'època dels anys 70, doncs nosaltres ho vam posar en valor també amb

0: mesclant amb les músiques que, i els ritmes que ens agradaven i amb el nostre, i amb el nostre missatge, un poc amb la nostra veu pròpia, no? Però crec que és fonamental, no?, per entendre la música del País Valencià, i que crec que és un valor que tenim, no?, que hem sigut capaços també de donar un color propi, no?, que tenim, diguem, en col·lectiu, no, uh-huh, no dic jo nosaltres, sinó un color propi a aquestes músiques que ens venen del món, no?, músiques globals que s'escolten en tot el món i que nosaltres també fem, però que li donem el nostre accent, no? I jo quan hem tocat per ahir, la veritat és que això també es reconeix, no? Jo recordo que vam anar al Japó, per exemple, i ostres, la gent doncs li flipava, no?
1: Sí, jo he vist vídeos, no?, d'aquestes actuacions però, i jo també vaig flipar, quan els vaig veure.
0: O gent que te deia, hòstia, és que, claro, feu ska, però és com diferent, no? Un poc com els irlandesos, no?, que tenen el seu tal. Però que també se valora que ho fem en la nostra llengua, no?, i no que ho fem en anglès, no?, que és un poc el que es fa a tot arreu, no? Perquè fent-ho en la nostra llengua li donem aquesta particularitat pròpia, aquest color propi, aquesta diferència, no?, aquesta personalitat que ens dona, no? I a banda, pues, de pas, defensem i la nostra llengua, la cuidem, que si no ho fem nosaltres, ningú ho farà per nosaltres, no?

0: Estava contant-me, Xavi, mentre escoltàvem la cançó d'ara, que volia afegir una xicoteta anècdota familiar.
1: Sí, no, perquè crec que reflecteix un poc aquesta minorització, no? que hem patit els valencians i aquests prejudicis, no? Pues, sempre que hem anat a tocar fora, ma abuela de la Ribera, doncs, casa estranya, no? I em diu, però a Berlín aneu a tocar, però ahí vos entenen, no? I clar, és això que hem adquirit, no? Dir, com que el valencià, sense bolero, perquè sí. Ella no opina això, ella és molt defensora del valencià i de la nostra cultura, la nostra llengua, però ens han inculcat aquesta idea, no?
0: Ha calat,
1: el valencià és per així només, no?
0: Per a casa.
1: I per sort, i era una idea bastant generalitzada, vull dir que inclús la premsa preguntava així, no? I per sort ara hem sigut capaços de canviar això i ara veiem en més normalitat com grups de tot tipus van a tocar per Europa, pel món. Ara jo també anirà al Japó, grups que s'estan normalitzant, que estan triomfant en tot l'estat. I això és d'algo que hem d'estar orgullosos col·lectivament, no? De com s'ha aconseguit això de també tan complicat que semblava, no? Queden molts reptes, però hem de també ser conscients de les xicotetes victòries que hem guanyat, no?

0: Xavi, vosaltres vau fer 70 concerts en un any. Com vos va enriquir aquesta gira?
1: Sí, bueno, vam fer, la veritat és que molts concerts, i com deia abans, gràcies a gent com Vicent Xavier Contri, com moltíssima gent en aquest moment anònima, que creava una xarxa, no?, d'un poc de resistència cultural, no?, i que va començar a organitzar concerts en situacions precàries, i allà anàvem, no sé, anàvem a l'aventura, al viatge, i la veritat és que ens va enriquir molt també personalment, perquè jo sempre dic que hem crescut anant de viatge, anant de concerts, als escenaris, i això a mi personalment m'ha fet conèixer molt el meu propi país, que no coneixíem, perquè bueno, sempre els valencians sempre convivim d'esquenes uns als altres, no?, i sobretot a la ciutat de València, no?, que estem ahí enclavats ahí, i anar de concert, doncs jo recordo anar als ports, per exemple, i flipar, no?, no només amb el paisatge, sinó amb la plena d'esports, amb tantíssima gent jove. No sé, va ser com una descoberta, descobrir moltíssima gent jove que creixia en aquest moment, amb les nostres inquietuds, les nostres esperances. Veure que no estava sort, que comparties amb moltíssima gent, doncs també et feia créixer i tirar endavant, no?
0: Abans apuntaves la idea que clar, en aquell moment no hi havia xarxes socials com hi ha ara, i que possiblement per a un grup que volia créixer l'única manera de fer-ho era fent concerts, no?
1: Sí, era fer concerts. Clar, és que no havia... ara és difícil d'imaginar, no? Però imagineu que no hi ha internet, que no hi ha mòbils, com deia. L'únic que teníem era els concerts i era el boca a orella, no? I el que deia Vicent Contri, no? L'anar sembrant, no?, amb les maquetes, que eren cintes de casset que jo copiava en casa, diguem així, manualment, una a una, tal, que fèiem les portades sense Photoshop, així, artesanals, i era com... Bueno, ara seria com més romàntic, no? Però era... jo crec que sí que tenia aquest punt de, no sé, d'èpic, no?, de fer les coses a poc, d'anar sumant, poble a poble, que és un poble que parla la cançó Més lluny, no?, anar poble a poble, trencant aquestes fronteres, comarca a comarca, coneixent a la gent, fent-se un lloc i sembrant, no?, i després, amb els anys, anar recollint, no?
0: Escoltem-la.
2: A lo vaya... Desmo.

0: Sí, sí, i a més ha estat com una, no sé, com una reconnexió, no, en generacions més joves, en un moment que nosaltres encara estàvem ahí i tant, no? Estàvem produint i fent concerts i de tot, però d'alguna manera estàvem ja una miqueta distanciant-nos a poc de les generacions més jovenetes, que estaven més pues, per altres llenguatges i per altres grups, com Obrint Pas. El fet de que Obrint Pas reprenguera el cant de Maulets i fora un dels seus hits, doncs això d'alguna manera ens acostà més, vull dir, ens acostà més a les generacions més joves, i va ser per a nosaltres, va ser molt, molt interessant, no?
1: Parlava un altre amic del programa, Vicent Torrent, del Tall. Com decidiu incloure esta versió en el vostre repertori?
2: Bé, doncs, seguint la línia que explicàvem abans d'eixa barreja d'estils que havíem begut de grups com Neu Gorriac o del mestissatge de Mano Negra, a nosaltres ens agradava això, mesclar, però vam pensar que això, no? Que mesclar elements propis era el que ens donava aquesta, no sé, el que ens connectava amb la nostra tradició, no? Amb la nostra tradició cultural i també amb una altra tradició cultural pròpia, que és la mediterrània, no? I el Tall representava això, i la veritat és que des dels primers concerts vam tocar el Camp dels Maulets així, i sempre intentàvem fer una versió, jo què sé, pues, la Manta al Coll en hardcore o no sé què tal, no? Intentàvem donar-li cançons d'estes perquè al final també de seguida connectaven amb la gent, no? I era el que la gent també, hòstia, el que ens feia festa, no? Feia orgull també, no? I en els concerts funcionava molt bé, i van dir, hòstia, pues m'agradaria gravar-la en el disc, i per a mi va ser doncs també doncs donar-li un vestit nou, oferir, no? Un vestit nou a una cançó mítica, no? Que personalment a mi el disc Con el Malve d'Almansa doncs em va marcar moltíssim, no? Perquè també era una manera de descobrir la nostra pròpia història, no? I refletir ese relat de la derrota, no? que van fer, refer-lo i apropar-lo a les generacions joves, i bueno, i sempre tinc un etern agraïment al Tall per tot el que han fet per la nostra música.
1: Com van rebre ells la vostra versió? Havien escoltat la que fareu en directe abans?
2: Pues no sé, la veritat és que no recorde. Suposo que sí, però com deia, igual no havíem tocat encara moltes vegades junts, perquè nosaltres d'alguna manera començàvem, els circuits igual no estaven encara tan barrejats com després va estar, no? que podíem compartir escenari al Tall nosaltres, no? Igual ells tenien un circuit, nosaltres un altre, i però bueno, per a mi veure els concerts que se feien a acabar les manifestacions i veure el Tall, i per a mi era sempre mític, no? Sempre recordo veure'ls i dir, hòstia, quin grup, no? Tio, aquí, aguantant els anys, a mi s'ha dignitat i sabent-se reinventar i tal, no? I no sé, no sé si ens van veure o no, però es van trucar, van dir, voleu vindre a cantar? I crec que sí que ja ens coneixíem, però bueno, passen tants anys i eren tan joves que jo no recordo exactament els detalls, però van vindre a cantar encantats, i la veritat és que sempre ens han ajudat molt, no?
1: Escoltem Vicent Torrent de nou.
0: Anaven a tota pastilla. Jo recordo que quan fèrem la gravació ens costava silabejar, i a més ells anaven pegant vots per l'escenari, cosa que nosaltres no teníem el costum, i bueno, teníem que manejar-nos un poquet, sí. Les vegades que ho vam fer en directe.
1: Conta Vicent com eixe canvi d'estil, no? Eixe portar la cançó a l'esca, ja. A ells a nivell de tempo els va resultar. Recordes com va ser la gravació de la cançó?
2: Jo crec recordar que el Tall van gravar així, a l'estudi de música, que en aquesta època portava Manolo Miralles, i que de fet un dels tècnics de l'estudi era també tècnic nostre, José Luis, i bueno, molt bé, és que amb el Tall sempre ha sigut tot molt, molt fàcil, no? Al principi, pues, clar, ens imposava, perquè era com, hòstia, el Tall, no? Vull dir que nosaltres érem, no sé, teníem 18 anys i ells eren com els pares, no? Però de seguida ho vam posar molt fàcil, i igual que quan m'han cantat en Miquel Gil, ho vam posar molt fàcil, ells jo crec que també els feia il·lusió, i va anar molt bé, no? perquè al final, com dic, igual en les formes, no? Sembla com dues generacions diferents o semblen grups diferents, però en realitat jo sempre dic que nosaltres, si haguem nascut en l'època del tall, haguem fet la música del tall, no?
1: I el directe en què estan amb vosaltres i que hi ha el disc en moviment, com el recordes? L'actuació amb el tall.
2: Doncs també molt emotiva, no? Hem de recordar que era una època en què no es feia un concert així, no? No hi havia concerts multitudinaris, no? N'hi havia molt poquets i no hi havia grans festivals com ara, no? I per tant, un concert així, damunt havíem prohibit el concert en la plaça Bous, es va fer de fer un lloc alternatiu.
1: A Tarongers.
2: A Tarongers, a la universitat. Bueno, pues, vivíem aquests anys de censures, de intentar invisibilitzar tota una escena, no? I a poder fer-ho, no sé, 10.000 persones allí i vindre grups com el tall, per a mi doncs era connectar aquesta tradició que deia de que havíem vist tants concerts del tall de xicotets o en gravacions i veure a l'escenari amb nosaltres, doncs un orgull, no?
1: Mira què diu un altre dels membres del tall sobre la vostra versió.
3: Jo trobo que a més va influir en ells, supose, no, que això hi ha moltes colles de dolçaina en aquell moment ja tocaven la tocata. El moviment de dolçainer era molt jove, de gent molt jove en aquell moment. O sigui, les colles de dolçaina estaven naixent de gent molt jove. I clar, el rotllo ja estava allí, no? I ells estan d'acord amb nosaltres, amb la ideologia i amb el missatge que volíem donar sobre política i tal. Jo crec que va ser molt fàcil per a ells, no? De dir, no, esta cançó és perfecta.

0: El disc va vendre més de 12.000 còpies en una època en què la venda de discos començava a estar en crisi ja per les descàrregues il·legals. Va rebre premis i distincions i vos va donar a conèixer en altres països. Es pot dir que el que va aconseguir este disc és també una reivindicació de la vostra idiosincràsia com a grup?
1: Bé, jo crec que el que va aconseguir el disc és un reflex un poc del que es va aconseguir col·lectivament en aquests anys, no només nosaltres, també altres grups, i sobretot tota aquesta gent jove que omplia de sentit tot això, no? I que feia possible tot això, perquè bueno, el disc es va vendre perquè la gent el volia, no? I hi havia també una militància de moltíssima gent, no? Que és el que ha fet sobreviure la nostra cultura, no? De aquesta militància de escolta este disc, escolta tal, passar-lo de mà en mà, intentar arribar a espais on no s'arribava. Tot això s'ho feia també gràcies a la gent que ho feia possible, no? I crec que pues este disc, com altres, reflecteix ese moment, no? de creixement, no? De tot un moviment cultural i polític que en ese moment doncs, començava a tindre moltíssima gent jove arreu del territori que l'omplia de vida, no? Com ja s'ha vist després, més endavant, que l'escena musical en valencià va esclatar doncs, a partir del 2005 o així, no? Uh-huh. I crec que és això, pues, és un èxit col·lectiu de moltíssima gent que ho va fer possible, no?
0: El grup està inactiu des de fa uns anys, de fet tens el teu projecte en solitari a dia d'avui. Podria ser que algun dia tornareu a l'acció, en algun moment puntual?
1: Bé, no crec. No, sempre em dic que... Bueno, com et dic, sempre he intentat fer les coses que em motiven i van deixar el grup perquè doncs, portàvem moltíssims anys, estàvem molt desgastats del projecte. Jo també tenia ganes de parar, de fer altres coses. Clar, és que pensa que des de que érem adolescents... Concretament vas fundar el grup amb Josep Vitar i Carle García als 13 anys. Claro, imagina't. Pues tota la vida, fa 13 no, però 15. Tota la vida pegant bacs ahí en el grup i tal, no? I la veritat és que tenien ganes de canviar, no? Jo crec que les etapes són etapes en la vida, no? I ara quan ho mires en temps penses, hòstia, quan més funcionava el grup ho van deixar, no? I costa, no?, d'arribar, costa molt, no? Però són portes que es tanquen i altres que s'obren, no? I tot és un creixement, no? Que, pues que t'ajuda a tirar endavant, no? I jo estic molt content de fer cançons i de seguir fent cançons, de fer llibres, de fer també altres coses en la vida, de ser pare, per exemple, uh-huh. I crec que bueno, pues és el que em motiva ara, no?
0: Xavi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en este recorregut per terra i molta sort en tots aquests projectes.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Nunca fue la nuestra lengua de oposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano.

0: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
1: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
2: De tu a tu.
1: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
3: Amàlia Garrigós presenta Les 5 llunes. Cultura radial.
4: Les fases llunars en la ràdio d'Apunt venen marcades per les arts. Visualitzeu 5 llunes, 5 cercles. Cadascuna d'elles representa una disciplina artística. La lluna del cinema, la lluna del teatre, la de la dansa, la lluna del circ i la lluna de la música. És cultura el goig d'assistir a un concert, respirar en els recitals, emocionar-nos en el teatre, engrescar-nos amb les arts al carrer, flipar amb el circ o fascinar-nos amb una pel·lícula. Cultura és també la ràdio, des d'on aspirem a escampar la diversitat artística i els seus talents.

0: Els artistes perennes són alegres, constants, pacients, flexibles i humils.
1: Espero que tots seamos perennes. Sí, sí, especialmente la directora. Claro.
0: Patricia Pardo escriu i dirigeix Perenne, reflexionant sobre la bellesa i l'horitzó de la bellesa. O de l'amor. No, de la sensació perenne d'existència que tenim. No, no, de les cures, el desig, la carícia, de l'expectativa de ser dignes de ser amats. No, del pas del temps i de la responsabilitat d'estimar.
2: La gallina que ponous per a la teua truita de creïlles és un dinosaure. La cigonya que fa el seu niu en una torre elèctrica mentre la mires des del cotxe és un dinosaure. El teuladí que camina per la barana del teu balcó per provocar-te un somriure esperançador és un dinosaure. El colom que caga les estàtues solemnes és un dinosaure. I jo em pregunto, estimada meua, en quin pardalet de ciutat mutarà el nostre amor salvatge a causa d'un meteorit impredictible. Txan, txan, txan.
0: Amb l'espectacle Perenne entrem en la lluna del circ contemporani que es fusiona amb les llunes del teatre i de la música.
3: Hola, un saludo a todas y a todos los oyentes del planeta radiofónico Lessing Yunes.
4: Yo soy Carlos Luna.
3: Y yo soy Clara de Luna.
4: Y ambos somos Luna y Panorama de los Insectos, un colectivo artístico dedicado a la composición para artes escénicas, audiovisual, poesía escénica y spoken word.
3: Para Carlos y para mí, nuestro trabajo compositivo siempre se plantea desde el diálogo y la escucha. Antes de sentarnos a componer, vamos escuchando y escuchando el respirar que tiene la obra de teatro. Y una vez que tenemos una idea del hilo hacia donde ésta navega, es cuando nosotras nos sentamos a componer y a proponer una estética musical para el montaje.
4: Componer y grabar la música del montaje con la premisa de que parte de ella se interpretaría en directo ha sido otro reto para el que hemos contado con Carmen Díaz.
0: Perenne, la primera producció pública de circ per a adults de l'Institut Valencià de Cultura.
5: Soc Patricia Pardo i soc directora d'escena i clown i escriptora teatral. Diguem que estic sempre entre dos mons, entre el món del circ i el del teatre.
0: La vaca que ríe és un espectacle de circ de Patricia Pardo que denuncia les tortures i les violacions dels drets humans. Esta peça va ser reconeguda com a millor espectacle de circ en els Premis de les Arts Escèniques 2019.
5: És una obra que denuncia la tortura a l'estat espanyol. Vull dir, a mi m'agrada amb el circ tractar temes d'actualitat i provar què podem fer en aquesta art escènica tradicional i com també què fer amb ella en l'actualitat que tenim, que és una cosa que també fem a Perenne, no? O sigui, utilitzar les tècniques clàssiques en temàtiques que ens travessen, diguem, actualment.
6: Hola, yo soy Olga Osuna, aquí en Perenne soy ayudante de dirección de Patricia Pardo y bueno, yo soy payasa, malabarista y hago espectáculos circenses desde hace aproximadamente 20 años. Tengo una compañía en la que hacemos espectáculos de producción propia y en los que todavía sigo actuando porque me encanta actuar.
5: De menuda me encisaba en el món del teatre, que era el que més coneixia, també perquè jo sóc de la Quasi, al poble del costat, en Aldaia, hi ha una escola municipal on jo comencí, una escola municipal de teatre que ens inspirava a moltes persones. Però després a mi el circ m'agradava molt com a imaginari, no? Aquesta idea romàntica del circ, no? Que tenim les persones que no venim de famílies del circ. I vaig descobrir el clown, que era a nivell interpretatiu una cosa que m'agradava moltíssim i que faig bé. Jo no sóc actriu, sóc clown, sempre dic això. I el clown em va connectar amb el món del circ.
6: Yo es que a Patricia la conozco porque ella venía al Espai de Circ cuando éramos 10 colegas a hacer trapecio allí y las dos sufríamos y nos pelábamos las manos y con Fefa y Fefa recuerdo que nos decía cuando salten los callos mearos y decíamos no, pues lo hicimos, o sea, lo hicimos todo. Y entonces pues empezamos como a crear una amistad, ¿no? Y luego pues participó también en uno de los espectáculos de mi compañía, que era Familia Romanescu.

0: Parla de l'horitzó que ens persegueix, de les nostres pors.
1: Diguem que a mi m'interessen de tant en tant, com a totes les persones, diferents temàtiques, i estava en un moment en el que la temàtica de l'amor, de com el pas del temps afecta l'amor i a l'inrevés, de les pors, de com la por a envellir sense amor, sense cures, estava en mi.

0: Les valencianes i els valencians tenim la fortuna de posseir un patrimoni audiovisual i cinematogràfic riquíssim. La nostra gran capseta dels records no és una cambra cuirassada, tancada, amb pany i forrellat, no. La memòria audiovisual del poble valencià es guarda en un lloc ben segur, però la major part d'ella està a l'abast i n'és accessible a totes aquelles persones que tingueu interès a conèixer-la. I aquest lloc és la Filmoteca. Des d'ací es gestionen els fons, la conservació, la recuperació i la promoció de la cinematografia valenciana. La nostra imatge, la de la nostra història, viu i perviu ací, en la que tots coneixem més amistosament com la Filmo. I des d'ací es vela també per impulsar la imatge actual i la del futur. Xxxt! Silenci! Es roda!
1: Acció!
2: Les 5 llunes!
3: Les sonoritats del cine.
2: Les 5!
4: Sona la Filmo.
5: Soy José Luis Moreno, director adjunto de audiovisuales y cinematografía del Instituto Valencià de Cultura. Soy licenciado en Derecho, amb els cursos de doctorado en comunicación audiovisual y la meva trayectoria profesional ha estat vinculada desde el inicio a l'àmbit audiovisual. Els objectius principals és que en un futur puguem tindre un sector industrial, cultural, audiovisual consolidat. Ese és l'objectiu, que tinguem una xarxa d'empreses que se puguen mantindre i que tingui repercussió no només a nivell local, sinó nacional i internacional. Que els productes valencians puguin viatjar per tot el nostre territori, però també per l'estat espanyol i per l'entorn internacional també.
0: I com es fa això? Com fem perquè les nostres produccions audiovisuals arriben el més lluny possible? Preguntem a Dora Martí, tècnica de promoció de l'audiovisual de l'Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia.
6: Tenemos como dos ejes, por una parte la internacionalización y por otra parte la, como la vertebración del territorio de la Comunitat Valenciana. Y intentamos no solamente trabajar y promocionar el audiovisual ya producido en la comunidad, sino también otros agentes y otros sectores que están relacionados con el audiovisual, como por ejemplo los festivales de cine de la Comunidad Valenciana. Tenemos colaboraciones también con los guionistas, con proyectos realizados, cortometrajes, largometrajes, documentales, etc.
0: La Filmoteca s'escampa arreu del nostre territori. Les propostes cinematogràfiques de la Filmo, variadíssimes, viatgen en l'espai, procurant arribar a tots els racons possibles de la nostra geografia.
7: Edifici Rialto ha arribat al seu destí. Paranin.
0: Més enllà de la seua seu principal al Rialto, hem vingut conduïts per
6: etcètera.
0: La Filmoteca s'escampa arreu del nostre territori. Les propostes cinematogràfiques de la Filmo, variadíssimes, viatgen en l'espai, procurant arribar a tots els racons possibles de la nostra geografia.
7: Edifici Rialto ha arribat al

0: als municipis valencians.
1: Recalculant ruta.
2: Puntualment sí que fem alguna col·laboració en algun municipi més menut, pues, per exemple, on portem pel·lícules recuperades que tenen que veure en aquest municipi, i que també portem pues, pel·lícules mudes, aprofitant les capitalitats culturals de cada any, o recopilació de curtmetratges valencians. I a banda de tot això, n'hi ha una iniciativa, ja no és tan directament de Filmoteca, però és el Circuit Cultural Valencià, que arriba a més de 80 municipis, i on els ajuntaments tenen l'oportunitat de programar cinema valencià en les seues programacions culturals.
0: Però l'agenda de la Filmoteca també viatja en el temps. Ens ho explica José Antonio Hurtado, cap de programació.
3: Nuestro objetivo, nuestra propuesta, es dar a conocer de la forma más exhaustiva posible lo que es la historia del cine, desde los orígenes del mismo hasta el cine más actual y contemporáneo.
4: El cine porta en la seua naturalesa un perill molt gran de pèrdua i destrucció, que és una cosa que el diferencia d'altres arts.
0: Imma Trull és la responsable del Departament de Recuperació. La fragilitat inherent als suports audiovisuals fa fonamental la funció recuperadora de la Filmoteca.
5: Este ritmo fa que bailen a lo loco sin mesura.
4: La premissa és recuperar, preservar i difondre totes les produccions audiovisuals fetes en la Comunitat Valenciana o per valencians o protagonitzades per valencians. Estem parlant de ficció, de no ficció i de cinema domèstic.
0: I ens n'anem ara fins al Centre de Documentació Cinematogràfica i Audiovisual de la Filmoteca. Allí ens espera Raquel Zapater, la tècnica responsable del centre, que ens acompanyarà en la visita.
6: El Centre de Documentació de la Filmoteca Valenciana és un centre especialitzat exclusivament en cinema i comunicació audiovisual. Va néixer pràcticament a la mateixa vegada que la Filmoteca. I els seus fons, els seus primers fons, es va donar precisament el fundador de la Filmoteca, que va ser Ricardo Muñoz Suárez. A l'any 2008 es va vindre ací, a Benimaclet, que és on estem. En importància som la tercera biblioteca d'Espanya en relació a aquest tema. En llibres actualment tenim un volum d'uns 15.000 llibres, exclusivament de cinema i de comunicació audiovisual. En pel·lícules aproximadament estem ja en unes 27.000 pel·lícules en suport domèstic. I després també tenim un fons molt important de revistes, tant actuals com antigues, de pues, aproximadament uns 300 títols.
0: Estem ja en les entranyes de la nostra Filmoteca. I no només hi trobem films, hi ha també l'arxiu gràfic. Carmen Cano és la cap del Departament de Documentació i Publicacions.
7: L'arxiu gràfic es compon de cartells, fotografies, programes de mà... És l'arxiu gràfic en paper. Això és important, que no és l'arxiu gràfic fílmic. I aleshores són fotografies, cartells, programes de mà, diapositives... I després, per altra banda, n'hi ha una característica molt important que té també els llegats de cineastes valencians.
0: I acabem la nostra visita presentant-vos l'últim dels espais que alberga l'arxiu fílmic. Nacho Laoz és el cap de conservació de la Filmoteca. Explica'ns, Nacho, on podem trobar-te?
8: Aquesta labor la desenvolupem a l'edifici de l'arxiu fílmic, que està al Parc Tecnològic de València. Aquí en tenim 7 càmeres per a la preservació dels materials i de les pel·lícules segons les seues característiques fisicoquímiques. I també tenim els aparells que necessitem per a la seva inspecció, classificació, restauració, digitalització i, finalment, també la catalogació. La nostra missió és la conservació a llarg termini de les pel·lícules que integren el patrimoni audiovisual valencià. Per tal d'aconseguir-ho, ens hem d'ocupar de la seva preservació

0: física, de la restauració de les pel·lícules que així ho necessiten i també de la seva catalogació. Tota aquesta tasca és prou complexa perquè les pel·lícules poden ser cinematogràfiques, videogràfiques o, com es fan ara, digitals. Tot això vol dir que sistemes tecnològics totalment diferents que generen uns materials diferents i requereixen d'aparells i coneixements diferents.
1: Em fa l'efecte que podrem descobrir-vos moltes coses d'entre tots aquests autèntics tresors que guarda la nostra filmoteca. Pareu atenció perquè, a partir d'ara, en les 5 llunes, sona la Filmo.
2: Les 5 llunes t'acullen en la Ràdio Valenciana.
3: Més continguts i tots els podcasts del programa al web de Punt Mèdia.
1: Les 5 llunes. Un producte Delicatessen.
2: Escolta el que ens conten les 5 llunes.
4: Soc Abel Dávila Sabina. Vas néixer a Cienfuegos, Cuba, a l'any 1973. Soc llicenciat en Belles Arts per l'Institut Superior d'Art de La Habana. La meva obra conviu de manera singular en la poètica d'allò visual. He col·laborat en diverses antologies il·lustrades, així com en revistes de poesia contemporània. La meva passió per la poesia i el dibuix han fet possible Ciutat Interior, el meu últim llibre, fonament d'una nova ciutat feta de mots i esperances.

del poemari Ciutat Interior, Casa Bosc. He sentit el dolor, aquest ancestral dolor, herència del cos i de les cavernes, i he anat sol en ell, per un bosc de sang, creuant les solituds de la distància, com un lloc vell i ferit, on la nit no és un moment, més bé un infant en la seua boca. I quan ja tot sembla anar-se'n, hi ha un dolor a la llum.

0: Entrem a un dels assajos de la jove orquestra de la Generalitat Valenciana. A veure, què hi ha per ací?
1: Hola, soc Jorge Antequera Fernández, soc violí titular de la jove orquestra de la Comunitat Valenciana. Soc Divi Alacant i soc membre titular des de fa 4 anys. La jove orquestra de la Generalitat Valenciana és una oportunitat per fer un repertori que no és habitual a les conservatoris superiors de música. I així treballem moltes tècniques esteses que ens queden per treballar.
2: Hola, sóc Laia Arnal, sóc violí titular de la jove orquestra de la Generalitat Valenciana i sóc de Serra, de València. Per a mi la jove orquestra ha sigut una gran oportunitat a nivell personal perquè he pogut conèixer a moltíssims companys, que ara són amics, i també de treballar amb grans professionals que han vingut tant dels professors d'instrument com els directors convidats, com el propi director titular, Pablo, i tota la resta de l'equip.
3: Hola, sóc Marina Comes, flauta titular de la jove orquestra de la Generalitat Valenciana. I bé, per a la meva carrera, jo crec que el que aquesta orquestra ha aportat més que res és que, bueno, en el conservatori ens diuen que hem d'estudiar molt en les cabines i hem de millorar molt la nostra tècnica, però al tocar en una orquestra més semiprofessional, en realitat a escoltar-nos, aprenem en realitat a com empastar el so en diferents instruments, aprenem que és una bona dinàmica de treball i crec que és una cosa molt important per a la carrera de qualsevol persona.
0: La jove orquestra constitueix una de les formacions de referència per a molts joves estudiants que volen fer de la música la seva forma de vida i que tenen en esta agrupació una oportunitat perquè els seus somnis comencen a fer-se realitat.
4: Hola, el meu nom és Pablo Rus Broseta i sóc el director musical i pedagògic de la jove orquestra de la Generalitat Valenciana. Aquesta orquestra fa 20 anys exactament que va néixer i és una orquestra simfònica formativa. Forma a joves músics valencians comprenguts entre les edats entre 16 i 26 anys. El que fem bàsicament és ens trobem 3 o 4 cops durant l'any i fem unes concentracions d'aproximadament 2 setmanes i en cada d'aquestes concentracions preparem un programa específic que després els toquem en diversos concerts per la Comunitat Valenciana.
0: Al voltant de 1.400 músics han passat pels seus faristols i han treballat amb directors de la talla de Manuel Galduf, qui va ocupar la direcció titular fins al 2017, i altres convidats com Beatriz Fernández o Rubén Jimeno. A la figura de Pablo Rus, un professional amb una gran projecció internacional, s'hi afegeix la del director assistent que treballa en cadascun dels encontres el programa artístic dissenyat per a cada temporada.
5: Hola, sóc Júlia Cruz, la directora assistent de la jove orquestra de la Generalitat Valenciana. Participar en un projecte com aquest és un privilegi en molts aspectes. És un privilegi per a mi com a estudiant de direcció, com a jove directora, perquè bé, doncs m'ha donat l'oportunitat de tenir una experiència professional d'un gran nivell i aprendre l'ofici fent-lo, no? I després en l'aspecte personal, doncs és doncs com dic, un autèntic privilegi formar part d'un projecte així tan humà, tan jove, tan fresc i que, doncs que pot i deu aportar tant a la nostra societat valenciana, al món de la cultura.
0: Tocar amb la jove orquestra suposa per als seus components haver d'enfrontar-se a un repertori exigent, en el qual destaca la presència de música actual, així com obres de compositors universals i, per descomptat, valencians, als quals la jove orquestra ha dedicat gran part de la seva producció discogràfica. Un treball que és fonamental per a la formació dels joves intèrprets.
4: aquest tipus de grups com el que tenim en la Jove Orquestra crec que és fonamental per a la formació dels joves músics, perquè desgraciadament al conservatori no tenen el temps o l'espai adequat per poder preparar el repertori que moltes voltes fem així, perquè així, diguem, és un temps, el que vos he comentat, en 8 o 9 dies preparem un programa específic i utilitzem aquest temps per solament fer aquestes peces. Òbviament és un tipus de treball que està molt pròxim a el que és la realitat professional de les orquestres simfòniques, i per això pense que és realment fonamental, una experiència bàsica per a aquests joves músics.
0: Els seus components valoren, i molt, la possibilitat de tocar amb una orquestra que frega el límit del professional i que els ofereix també l'intercanvi d'experiències amb altres joves amb les mateixes inquietuds.
4: Moltes voltes aquestes orquestres serveixen com un pas previ per anar a les orquestres, diguem, joves europees. Diguem que canalitzem d'alguna manera són les primeres grans experiències amb aquest repertori simfònic.
0: I són també molts els músics que han fet el salt al món professional i encara recorden el seu pas per la Jove Orquestra. És el cas de Manuel Martínez, actualment músic de la Banda Municipal de Barcelona i membre del quartet Barcelona Clarinet Players.
6: Me ayudó a comprender el trabajo en una orquesta o agrupación profesional. Para los músicos jóvenes es importantísimo tener esas vivencias musicales que también te forman como persona, la disciplina y el concepto de sociedad reflejado en una joven orquesta.
0: L'equip artístic es completa amb la figura del compositor resident, responsabilitat que han ocupat noms com ara César Cano, Ricardo Climent, Andrés Valero Castells, Miguel Gálvez Taronxer, Boro García, Francisco Coll, Óscar Navarro, Carlos Foncuberta i des de 2018 Marc García Vitoria. Precisament amb l'obra d'este últim, Focus, Choreographic Piece for Orchestra, amb coreografia d'Asun Noales, la Jove Orquestra va participar el 2019 en el festival Sagunta Escena.

0: Una composició multidisciplinària que descriu el mateix autor.
1: Focus, que vaig escriure per la jove orquestra com a part de la meva residència, és una obra que està pensada per a ser coreografiada, que és el que va fer Asun Noales, i fa un diàleg amb la Consagració de la Primavera, que era una altra de les obres del programa, també ballada. En ella explore d'alguna manera la incapacitat actual que tenim els joves, i sobretot les de la generació, justament els músics de la jove orquestra, d'estar focalitzats en alguna cosa, i sempre estem fent diverses coses alhora, i tenim una capacitat d'atenció molt limitada, no? Això que algunes voltes pot ser negatiu, algunes voltes també té la seva gràcia, i és que som capaços de reprendre, o almenys aprenem a reprendre el fil d'algunes coses que fem de manera molt fragmentària, i la peça està escrita d'aquesta manera.

Les dues dècades de vida del projecte s'han plasmat en un documental que porta per títol Batega, dirigit per Andreu García i produït per TV On. Ofereix una visió de la jove orquestra des del vessant artístic i també personal que ha d'aprendre a sentir i tocar junts i sonar com un únic batec.

0: Les 5 llunes ofereixen les sonoritats de la dansa.
1: Lluna que dansa.
2: My name is Veronica Harvey. I was born in Canada, but moved as a kid to the United States.
3: El meu nom és Veronica. Vaig néixer al Canadà, però de xicoteta em vaig mudar als Estats Units. Vaig estudiar dansa, em vaig casar i ara ens hem mudat a València perquè el meu marit estudia música a la Berkeley. I estarem un any fins que ell pugui acabar la carrera. Però vaig pensar que també seria una bona oportunitat per a mi de poder ballar en un lloc totalment nou i aprendre tant com puga de gent que no hauria conegut d'una altra manera.
2: I left the United States when no one was really making dance there, and I came to Valencia very
3: eager. Vaig deixar els Estats Units quan realment ningú estava ballant allí. I quan vaig arribar a València tenia poques esperances de poder crear i entrenar, d'actuar i de seguir millorant. Per això va ser molt emocionant descobrir que ací tenen ballarins amb tant de talent que treballen cada dia. Així que m'hi vaig sumar tan ràpid com vaig poder. Participar en classes en castellà és també diferent, però de moment està anant bé.
2: It is very different, and it's the best kind of different. Valencia is more beautiful than anywhere else I have ever been in my entire
3: life. És molt diferent, però és la millor de les diferències possibles. València és el lloc més bonic de tots els que he estat. La dansa sempre ha tingut un paper important en la meva vida, però està sent especialment important ara, perquè vaig arribar ací sense conèixer la llengua, però encara que no puga parlar l'idioma, puc ballar. He sigut capaç de trobar un món que m'és familiar, de trobar de nou la meva comunitat i de fer amics amb els qui em puc relacionar. I encara que no puc parlar l'idioma, puc ballar.
2: Very well with them, I can dance with them.

0: La gratitud no trobarà mai paraules prou amables per a expressar el favor que ha rebut. Està contenta, contenta de deberes. Se vos penjaria del coll. Si és tímida, la seva mirada vos enviarà 10.000 milions de gràcies per segon.
1: Gràcies, gràcies. Epuic!
2: Les 5 llunes. En la redacció, Sarai Puchades, Guillem Nicolás i Cristina Quílez. En la producció, Estela Martínez. En l'edició i sonorització, Francesc Bosch. En la realització, Arnau Múria. Dirigix, Amàlia Garrigós.
3: Cada vegada, en cada persona, un amor diferent. Enamorar-me d'un entrenador espanyol que treballava a la Xina i d'un artista brutalista.
4: Recupera tots els podcasts i el contingut multimèdia de les 5 llunes al web apuntmedia.es.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2.
5: I ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
6: Al mando.
4: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrà la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
7: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
8: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entenguis i les analitzes, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
7: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
9: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
10: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les 6.
1: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En Apunt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de Mili Sierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
2: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En Apunt Ràdio.
2: Front a una onada de calor, actua.
3: Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge de 7 a 10
7: desfilarem al costat dels nostres músics
8: sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
10: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
11: Descansa la vista.
12: Què és la inspiració per a tu?
13: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
14: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
11: Obri la ment. Eres creient?
15: Depèn de l'estació de l'any.
16: Con les carxofes.
14: Sí.
11: Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
16: Què t'ha paregut?
15: Molt bona, molt bona.
16: Ara sí que me l'espera.
10: L'esport que realment t'apassiona.
17: Gol. Humo, duro, humo, duro.
18: Aleluya, aleluya, buen Mandalés, buen Mandalés.
10: Sempre al teu costat, passe el que passe.
19: Noranta minuts en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 Minuts. Ja sabeu, este temps de ràdio per a l'esport que vos acompanya totes les nits i durant tot l'estiu, també, per supost, en Apunt Ràdio. Està Juan Alpuente, al control de so, i avui vos saluda Salva Folgado. Tenim a Montalt de vacances. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, 90 en xifra, en TikTok 90 Minuts Ràdio, el 90 també en xifra, en Instagram 90 Minuts Ràdio, 90 en lletra, i que si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801, 619-421-801. Ahí podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és si vos convenç Arnau Martínez per al lateral dret del València. El València està a prop d'arribar a un acord definitiu amb el Girona per a que Arnau Martínez s'incorpori a la disciplina del València i puga participar la pròxima setmana en el debut en este curs, en esta nova temporada en primera divisió del València. Recordem, este cap de setmana no juga el València, ho tenia que fer contra el Betis. Ja sabeu les raons per les quals el València no competirà i repetirà la següent setmana, segona jornada de Lliga, a Mestalla, també com a local. En este cas, rebrà la visita del Celta de Vigo. La intenció és que ahí ja puga debutar com a valencianista Arnau Martínez. De seguida, des del València, també des de Girona, els diferents companys ens donaran la informació i l'última hora de com es troba aquesta operació per a incorporar Arnau Martínez, que ja vos conte, que ja vos dic que és imminent. Però el programa d'avui volen recordar-se, és una notícia que acaba de transcendir perquè el València l'ha fet pública en les seues xarxes socials, també en les xarxes socials dels futbolistes del València Club de Futbol, de les llegendes, dels exjugadors del conjunt de Mestalla. Acaba de transcendir la mort de Vicente Silla Alandí, que va formar part del Consell d'Administració del València en diferents etapes i que ha faltat en el dia d'avui. Des de 90 Minuts volem traslladar tot el nostre condol cap a la seva família i cap als seus amics, cap a les seues amistats. Ha faltat en les últimes hores un històric directiu del València Club de Futbol com és Vicente Silla, natural de Aldaia, directiu del València. Va entrar en aquella directiva amb Arturo Tuzón i posteriorment va estar al costat d'altres presidents com Manuel Llorente, com Pedro Cortés, com Paco Roig, com Jaume Ortí. Descanse en pau Vicente Silla, exconseller del València Club de Futbol, un històric com a directiu del València Club de Futbol. Són les 11 i 8, amb esta notícia diríem luctuosa. Hem de començar el dia d'avui, esta setmana que és prèvia al començament de la Lliga. La Lliga comença per a tots els equips valencians, excepte per al València, este pròxim cap de setmana. I anem a repassar durant esta setmana l'actualitat dels nostres que començaran a competir el pròxim cap de setmana. Començarà a fer-ho el Castelló, que visitarà el filial de la Real Societat el pròxim divendres a partir de les 8:30, partit que per supost anem a oferir en esta sintonia, la de Apunt Ràdio, i de la mà del Punt a Punt, que viurà la seva segona temporada després d'acompanyar-vos al llarg de la passada. Repetirà el Punt a Punt i tornarà al comandament del Punt a Punt Paco Polit, que s'incorporarà després del seu període de baixa, diríem, per paternitat. Tornarà el bo de Polit al Punt a Punt el pròxim divendres, on obrirem
l'esport des del punt a punt, amb novetats que ja vos les contarà dijous en esta sintonia Paco Polit en el punt a punt. Primer equip valencià en participar en el punt a punt, en obrir el foc en esta temporada el conjunt del Castelló. Són les 11:10. Anem a obrir, com sempre i com és habitual, el 90 minuts amb la nostra bateria de fotos, amb les fotos i amb els titulars de la jornada.

0: Arnau Martínez, molt a prop. El València està tancant el cercle sobre el lateral del Girona, que firmarà un contracte de 5 temporades amb els de Mestalla per a convertir-se en el titular del carril dret. L'operació és imminent, segons la nostra informació, i el futbolista plegaria a temps per al debut en Lliga del València la pròxima setmana contra el Celta de Vigo. El mercat ve per Cambala i Ilias Akhomach. El Villarreal té diverses ofertes per tots dos jugadors. Osasuna està negociant ja pel defensa, mentre que Espanyol i Olympique de Marsella somien amb l'extrem, encara que el club Íñigo Pérez compten amb el marroquí tant per a la banda dreta com per a l'esquerra. Thiago Fernández està a punt de convertir-se en nou jugador del Levante, tal i com avança la cadena SER. L'extrem argentí del Villarreal jugarà cedit el pròxim curs en Orriols per a reforçar l'atac de Luis Castro. El Villarreal buscava un equip en primera divisió perquè Thiago continuarà sumant minuts i guanyant experiència. Fernández va signar un contracte de 5 anys amb el conjunt groguet per la seva condició d'extracomunitari. Ha obligat el club a buscar-li una eixida. El porter Luis Junior, el defensa Alex Freeman i l'extrem Teyon Buchanan ocupen les tres fitxes que disposa el Villarreal. L'Elx està a prop de tancar el fitxatge de la perla argentina Tiziano Perrotta. El davanter de 19 anys i procedent de Banfield jugarà en el Martínez Valero, segons informen diferents mitjans de l'Argentina, que afixen que el futbolista pot ser cedit entre 6 i 12 mesos mentre es tramita el seu passaport comunitari. L'Elx es faria amb els drets del jove jugador, encara que el futbolista continuaria inicialment al seu país en qualitat de cedit. Perrotta, davanter, esquerrà i una de les promeses del futbol argentí, es va formar en les categories inferiors de River Plate abans d'incorporar-se a Banfield, club en el qual milita i amb el qual té contracte fins a 2027. Primer valencià en competir, el Club Esportiu Castelló serà el primer equip professional del futbol valencià en debutar en el curs 2026-2027. Els de Pablo Hernández s'enfronten com a visitants al filial de la Real Societat el divendres a les 8:30. El Deportivo Eldense presenta dos jugadors. Es tracta de Manu Nieto, davanter andalús de 28 anys, que ja va formar part de l'equip en l'ascens a segona de 2023, i de l'extrem extremeny de 26 anys, Jorge Rastrojo. Els dos ja porten un mes treballant amb Claudio Barragán. El Deportivo ha fet 13 fitxatges en la seva tornada a segona divisió i encara falten per firmar un atacant i un central, com ha explicat avui el director esportiu Víctor Lafuente.
1: Son 13, si contamos a Ramón. Sí, igual que han un par de incorporaciones, estamos ahí dándole vueltas, también viendo un poco el margen salarial del que disponemos. A partir de ahí seguro que necesitaremos un central y seguramente un atacante más.
0: Son les 11:13, esta es la sintonía del 90 minuts en Apunte Ràdio, una pausa, un alto en el camí, i de seguida vos contem com estan les coses, semblen molt a prop, per aportar cap a Mestalla el davanter Arnau Martínez. I a més, hem de parlar-vos del lateral esquerre. Hi ha novetats respecte a Jesús Vázquez.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble, pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Sigosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
11: Soltad a los perros porque me he escapado.
12: Estás escoltando 90 minutos.
11: Da mi colonia la nariz del galgo.
12: Amb Salva Folgado.

0: Són les 11 i 16, ja sabeu, la sintonia esportiva de 90 minuts que vos acompanya durant tot l'estiu. A hores d'ara tenim a Montal de vacances, torna un servidor, i la idea, com ja vos ho contarem en el seu dia, és com estem fent, acompanyant-vos al llarg de tot l'estiu en este programa d'hora i mitja que vos acompanya cada nit des de la ràdio d'Apunt. I este cap de setmana, pues al igual que estem fent durant l'estiu, acompanyant-vos en tots els amistosos, obrirem les portes de part en part per a un nou curs futbolístic, el 2026-2027, amb Paco Polit, i el punt a punt que torna divendres ja amb la competició oficial, la important, amb el debut en segona divisió del Castelló de Pablo Hernández. Per cert, dimecres també, i en la sintonia esportiva del punt a punt, anem a oferir-vos l'amistós que el València disputarà contra el Teruel a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterra. Curiós, perquè era un amistós que tenia tancat el Mestalla, i és un amistós que al final el disputarà el València Club de Futbol. Té que disputar dos amistosos en esta setmana sense competició perquè s'ha ajornat el partit contra el Betis de la primera jornada de Lliga. El València jugarà dimecres contra el Terol. Dijous s'havia de jugar contra el Eivissa. A la fi, aquest partit s'ha caigut. És curiós perquè al València se li cauen els amistosos. Se li va caure el partit contra el Rajà de Casablanca, contra el partit contra l'equip marroquí. Se li cau el partit contra l'Eivissa i s'està treballant per aquell rival esta setmana. I dit shows, després de que s'hagi caigut l'Eivissa, siga el Hèrcules d'Alacant. Informació que vos confirmarem en el moment siga oficial. De moment, el València, el que està clar és que jugarà dimecres amistós des de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna a les 6, des de les 5 i mitja. Vos ho contarem en esta sintonia, la de la ràdio d'Apunt. 11 i 18, vos contàvem al principi del programa que està molt a prop la incorporació d'Arnau Martínez per a convertir-se en el lateral dret del València per a la pròxima temporada. I està informant-vos en xarxes socials, i molt pront també ho farà, en una emissora de ràdio, el company Nacho Sánchez, aquí ja tenim, perquè és col·laborador del programa i d'esta casa, en esta sintonia, la del 90 minuts. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Salva? Bona nit. Estàs ahí... Has donat pistes, eh?
0: Bueno, no anem a donar ninguna pista. Quan sigui oficial, bueno, pues ja se confirmarà. Nacho, estàs informant en xarxes socials puntualment de tota l'operació del València amb Arnau Martínez. Ara parlem d'este lateral dret perquè abans hem de parlar de les novetats que hi ha i que has donat també en les teves xarxes socials, en l'altre lateral, en el lateral esquerre, perquè el València va renovar Nacho a Jesús Vázquez. Diríem que el València va reestructurar el seu lateral esquerre amb l'opció per a que Gaia renove, això sí, a la baixa, situació que està en mans de la decisió del jugador, però la novetat que donaves avui a conèixer és que també va renovar, diríem també, amb un contracte important, ja que tenia un dels salaris més baixos de la primera plantilla, a Jesús Vázquez. Nacho, conta'ns com és aquesta operació per a renovar Jesús Vázquez.
1: Bé, a veure, el que ha ocorregut és que bueno, la segona part de la temporada de l'any passat de Jesús Vázquez va ser notable. És cert que Jesús partia del salari més baixos de la temporada. És cert que al seu moment, quan Jesús pues, estava en una situació molt pitjor a la d'ara, el València va mantindre la fe en ell després d'un any, aquell en el que no va jugar quasi, no sé si vos en recordeu, i per tant Jesús el que va fer fa un any és renovar el tren extra un poquet com, oye, vosaltres me vau donar una renovació quan potser la meva situació era complexa, jo ara accepto uns termes, pues, diguem-ne, que són baixos, no? És una realitat. Val. Dit això, què ha fet el València? Com estan arribant un fum d'ofertes per Jesús, perquè Jesús jo entenc que encara pot ser no tinga completament l'amor de Mestalla, però és un lateral modern, és el que busquen la majoria d'equips, que ver que, així com abans els laterals que es buscaven eren més del perfil Jordi Alba, Gallà, Bernat, ara se busquen laterals físics, i ahí és on entra Jesús Vázquez. Què ha fet el València? Bé, com el València no té fair play per a cometre noves renovacions durant este mercat d'estiu, el que li ha dit a Jesús és, oye, jo no sé si te puc renovar ara durant el mercat si no aconseguís algunes eixides, però el que és segur és que a partir de setembre començarà a negociar ja per una renovació on salarialment vas a donar un pas endavant. Oye, no va a ser el pas de ser Jesús a ser Guido Rodríguez, evidentment, no? Però va a donar un pas endavant. És un poquet el que es pret...
0: No, perdona, perdona, Nacho. És que entrat a ser... Estava ja per a si Fernando Gómez, perdona, Nacho.
1: Que és el que es pretén el que es pretén és equilibrar, no? Pues fer una baixada a Gaia i fer una pujada a Jesús. Pot ser, després d'aquestes renovacions, els salaris tant de Jesús com de Gaia estaran més equilibrats. Però el que ha fet el València, diguem-ne, és marcar terreny. És dir-li a Jesús, oye, Jesús, que te va mar- que volem renovar-te. És una realitat, anem a fer-ho. I bé, Jesús Vázquez sí que vol seguir al València, però jo sempre dic el mateix, ell vol seguir al València, diguem-ne, si... ell juga si esportivament ho mereix. És evident que José Gaya és un bon lateral, no està en un bon moment, però és un molt bon lateral, i el que ho negue jo penso que s'enganya a si mateix. També és cert que no està en un bon moment, però també és cert que representa moltíssim, més enllà de lo que és un futbolista, perquè s'ho ha guanyat, és una realitat que s'ho ha guanyat. Bé, el que vol Jesús és, oye, però jo compartís posició en ell, si jo estic millor, jo jugue, oye, i si jo no estic millor, no jugue. Esa sol és el que demana. Mm. I el València, jo crec que en esta, en este avançament d'oferta, que no és una oferta formal, però ja és un, lo anem a fer, li està demostrant als despatxos que van a fer. I a fi de compte, si tu fas això als despatxos, a més d'una renovació a Gaià, que de moment està en juny perquè és massa a la baixa, està demostrant que volen apostar per Jesús Vázquez.
0: Bé, pues això és una de les novetats que volíem contar-vos. El València treballa per oferir-li un nou contracte a Jesús Vázquez. Del València, que està reestructurant el seu lateral esquerre, li ha presentat una oferta per a renovar ja en el nou contracte a la baixa a José Gaya, que està en mans del jugador. Decidís si accepta aquest nou contracte o si consumís el contracte actual, que encara el vincula fins a juny de 2027 amb el València. Aquesta és una situació que està en mans de Gaya. I ja vos contem, vos ho va contar fa dues setmanes Montal, que no està massa content Gaya amb l'oferta a la baixa que li ha presentat el València, però en tot cas, bueno, pues esta és una decisió que ha de prendre José Luis Gaya. I la novetat en el dia d'avui és la que contava en xarxes socials Nacho Sánchez i la que acaba de contar a 190 minuts. El València també vol oferir-li un contracte important a Jesús Vázquez. El València aposta per Jesús Vázquez, que bueno, pues va jugar en el Taronja el passat cap de setmana com a solució d'emergència en el lateral dret. Repetirà Vázquez en el lateral dret si abans el València no tanca Arnau Martínez. Però la informació que tenim, Nacho, és que el València ja està a punt de tancar el cercle de manera definitiva sobre Arnau Martínez. Està molt a prop, està a punt d'arribar a un acord ja en termes econòmics amb el futbolista. L'aposta, Nacho, ara parlarem, perquè l'aposta econòmica en quant a fitxa, 5 temporades de contracte per Arnau Martínez, Nacho, 2,8 milions d'euros nets per temporada per a este futbolista. Me sembla una barbaritat, Nacho, no sé com veus tu l'aposta.
1: Però crec que és brut, cuidado.
0: Brut, perdó.
1: Sí, sí, brut. No, que si no, sí que és el que està cobrant quan
0: s'hi guanya. Sí, no, seria el que cobra Gaya, correcte. Però és una aposta, més el que li pagues al Girona, que crec que són entre 4 i 5 milions d'euros, l'aposta, en este context econòmic, és important també per al València.
1: Anem a fer cronologia. Quan el València fa el primer apropament a Arnau, i jo això estic autoritzat a dir-ho, l'entorn d'Arnau el que diu és, oye, t'ho agraïs, però sabem el València com va en xifres. La situació del club és cert que el València no més talla i tal, pot donar un pas endavant, això ja que vore-lo, però pot ser tal, però no perquè preferien esperar a veure què ocorria en el Leipzig, a veure què passava, qui arribava, si, per exemple, el Betis li va dir que és el plan B d'altre lateral que estan buscant, per al Leipzig també és un plan B, un plan C, saps? I ell volia esperar. Què passa? Que el València va dir sí, i va enviar una oferta de 2,5 milions d'euros. Que això és altíssim. O sigui, jo no recordo l'últim fitxatge, llevant Guido, que de primeres hagi entrat cobrant aquesta quantitat. De veritat, no ho recordo. I soc sincer. Què passa? Que Arnau, tot i això, encara deia, ja, molt bé, però és que jo estic demanant 3,5 o 4. I el València ha dit, tranquil, te pugem a 2,8. I Arnau, l'últim que ha dit és, si me doneu 3, accepte. I jo, arribes a aquest punt, Salva, i tu saps més que jo de mercat, cap operació d'aquestes quantitats es trenquen per 200.000 euros, més tenint en compte que és per a 5 anys. És que són 14 milions de pavos, o 15, si no m'enganye. Sí. És que és fer milionari Arnau Martínez.
0: Sí, una operació, Nacho, que serien, bueno, 14 més 4 serien uns 18 milions d'euros en 5 temporades, el que pagaria el València.
1: Lo que pasa, y eso ya hay que decirlo, y yo, por ejemplo, he explicado a xarxes socials y ha costado un poquete de frustración entre el aficionado, Salva, pero el València está tratando de convencer a Arnau Martínez, diguen-li, oye, ficha per nosaltres, estàs este any, esta és l'any que ve el nou Mestalla, i si ho fas bé, del València, mira Mosquera, mira a qualsevol jugador, que Barrenechea se va anar al Benfica després de mitja temporada, mira Yunus Musa, que no va fer pràcticament res al València i va acabar al Milà. Vull dir, el València està jugant en a sonar, no? El València sap que no va a pagar el contracte complet a Arnau Martínez. I a mi, jo he de dir-ho, arribant a la situació en la que està el València, jo preferís que fas això a
0: ficar tu entens,
1: 150 milions.
0: A tu entens, Nacho, que Arnau Martínez, el València vendrà a Arnau Martínez per una quantitat superior.
1: Sí. I jo crec que aquesta lectura també la farà Girona.
0: Pagar, vaja,
1: perquè,
0: sí, sí. Ah.
1: Clar, perquè el Girona jo sí que sé que està dispost, si vol diners ara mateix, però està dispost a acceptar un percentatge de futura venda, perquè l'operació grossa d'Arnau no és esta. És la següent. I és una realitat. És una realitat, o sigui, jo entenc, a mi m'agradaria dir que Arnau se va quedar i que la resta de fitxatges, una vegada arriba Arnau, seran d'aquest perfil i per aquest salari. Però no és la realitat, no és la realitat i així hem d'explicar-la i així se l'estan explicant a Arnau Martínez, que li estan dient, oye, vés-te'n que nosaltres i després de 2 anys jugant bé així, és que tu pensa, els últims 8 anys... Un futbolista que haya jugado 2 molt bons anys al Valencia consecutivos, que no haya nato a un club mejor. Siempre, porque el Valencia es un club venedor. Es que no haya cap. Como a molt Hugo Duro, si me apures, es que aporta 11, 13 y 11. Pero tampoco iba más a mes. A no ser que siga Gallá, que se ha quedado per cabo el gut. Pero la mayoría fan 1 o 2 bons anys y se van Mosquera. Javi Guerra, mira, se ha quedado de miracle, pero hasta que sí que no. Ve, pues es una base en la que está jugando Arnau. Y yo, sincerament, evidentment, per a mi és criticable el fet de que s'hagi arribat a aquesta situació. Però deixant a sua banda, jo preferís jugar en este factor a fitxar un futbolista, ficar-li una clàusula de 150 milions i dir, ah, és intransferible, perquè és irreal, és irreal.
0: Has parlat de percentatges, perquè el Girona va guardar-se un percentatge del jugador de cara a una opció de venda. S'està parlant del 50%, Nacho, però jo aquesta informació no la tinc contrastada. A veure si ara de seguida des de Girona també ens dona més llum el company Moi Gómez. Però sí que se parla de percentatges en aquesta operació de cara a lo que estàs comentant, de cara a una segona operació, a una futura venda des del València cap a qualsevol altre club, si les coses van bé, clar.
1: El València el que vol plantejar és, de primer, és 4 milions per el 50%, perquè a la fi l'operació seria de 8 milions, no? El 100%. El Girona, el que jo entenc és que més del 30% ja li xirria, perquè és massa risc. Mm. Però bé, jo crec que això està condemnat a que s'entenguen en 4, 5, 4 i mig, 5 i mig, 4 en 8, bonus... Bé, jo... les meues fonts, els que em deien, les fonts que estan prop d'Arnau, és que l'assumpte complicat i l'assumpte pel qual eren pensant, el Girona que jo entenc és que més del 30% ja li xirria, perquè és massa risc. Mm. Però bé, jo crec que això està condemnat a que s'entenguen en 4, 5, 4 i mig, 5 i mig, 4 en 8, bonus... Bé, jo, les meues fonts, els

0: el Benchan no anava a arribar i ha arribat. I a mi em sorprèn. Podem parlar de que estàs sobrepagant un poquet Arnau, és la veritat, però mira, oye, ja pues mira, problemes del primer món, no? Problemes del primer món. Millor este problema, el sobrepagament, que se t'escape Carlos Vicente per 200.000 euros.
1: No, i a més, la urgència de firmar, tot el rebombori respecte a la incapacitat per a tancar aquesta parcel·la de lateral dret, que el València sap que tenia que reforçar-la, que tancar-la, ho hem parlat moltes vegades així, en 90 minuts des de la temporada passada. Ja se coneixien els problemes en aquest genoll degeneratiu que té Fulquier, i a partir d'ahir, bueno, pues, a la fi, conforme s'esgota el mercat, igual que tu vols esgotar-lo, per exemple, en el cas de Ramazani, pues altres clubs pues la aprofiten i tracten d'utilitzar aquest mercat per a treure més diners per un determinat futbolista, ara, en este cas per Arnau Martínez.
0: Ara mateix l'únic que evita que Arnau Martínez fitxe pel... Jo diga que està 100% fitxat, és que encara estem a 10 o 11 d'agost, ara mateix. No, perquè si esta oferta, esta situació s'estiguera donant el dia 20, totes les parts ja estarien d'acord, perquè ja el 20 a lo millor no, però el 24, perquè ja veus que no t'arriben les coses que esperes. És cert que Arnau volia estirar el xicle, però ha vist aquesta oferta, és que penseu-lo, és que Arnau ha cobrat aquesta temporada 1,2 nets, ara la temporada següent va cobrar 800.000 euros nets perquè se li reduís el salari a la meitat, i el València li està oferint donar-li pràcticament 15 milions en 5 anys. És que com per a no pensar-te-lo.
1: Sí, algo més que afegir, dades de Mercat, Nacho?
0: No, que molts ànims a la tornada al treball, Salva.
1: Vinga, ja parlem. Més avant, Nacho, gràcies.
0: Abraçada, xicos.
1: Adeu a Nacho Sánchez. Bueno, pues esta és la informació que tenim així, en 90 minuts, que té, com vos acaba de contar Nacho Sánchez, però volem viatjar cap a Girona a veure què ens conten des d'allí, o què ens conta un habitual també del 90 minuts, com és el company Moi Gómez, des del programa El Girona Juga. Hola, Moi, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Salva? Molt bona nit.
1: Bé, pues, és la informació la que acabem de contar que tenim així respecte com està aquesta operació de traslladar Arnau Martínez des del Montilivi cap a Mestalla. Busquem també quina informació manejes tu des de l'entorn del Girona, Moi.
2: Doncs molt i molt similar al que estàveu explicant ara mateix. En una setmana sí que ha canviat molt, però era previsible que canviés. El Girona d'un inici, pel que sabem, el que demanava era directament la clàusula d'Arnau Martínez, que era de 8 milions, tot i que tothom era conscient que Arnau Martínez, que està clar que és un jugador que ha de sortir tard o d'hora del Girona, no anava a sortir per 8 milions, anava a sortir per menys. La xifra de 4 milions ara mateix és la que considerem que és la més realista, i si són 5 milions el Girona acceptarà sense posar cap problema, perquè hem de tenir en compte una cosa: el Girona no està fitxant perquè el Girona necessita equilibrar el tema de fair play per poder fitxar, i està ja amb urgències perquè aquest diumenge ja comença la competició, i la veritat que l'equip que té el Girona és un equip molt, molt, molt limitat pel fet aquest, que no s'estan produint moviments i primer han d'haver sortides perquè hi hagin entrades. Després, ha canviat molt també la percepció d'Arnau Martínez, però sobretot pel que estàveu comentant ara, per al sou que finalment sembla que li podrà oferir o que li vol oferir al València. Aquests 2,8 milions, s'estarien parlant en aquestes xifres. En principi, Arnau el que havia demanat era 3 milions i mig, que a mi personalment em sembla una bogeria que el València pogués pagar això, i em sembla molt elevat el que sí, li vol pagar de 2,8, sí. Un jugador que recordem que acaba de baixar a segona divisió. I clar, si estiguéssim parlant d'un València d'una època normal, pues, òbviament Arnau Martínez des del primer moment hagués estat interessantíssim, que un València s'interessi per tu quan acabes de baixar a segona. Però ara és cert que Arnau tenia molts dubtes. Arnau encara, de fet, està esperant a que li pogués arribar una oferta d'algun equip que pugui jugar o que jugui competició europea. No cal la Champions. De la Champions sí que s'ha parlat de l'interès del Leipzig, però realment no hi ha res del cert i és una mica tot molt, molt incert. Però clar, els dies van passant, ara hi ha aquesta oferta econòmica més elevada per Arnau Martínez, i Arnau comença a veure aquesta opció amb molt bons ulls.

0: s'està parlant d'un percentatge. Quin percentatge es parla a Girona? Perquè així s'està parlant de que se conservaria un 50%.
1: Sí, sincerament no és una informació que tinguem. Sí que hi hagi també això que parla Salva.
0: Jo no la tinc contrastada, aquesta informació.
1: Jo tampoc, jo únicament l'he vist, però sincerament, si us digués un percentatge, no us enganyaria, no és una informació que tinguem ara mateix controlada.
0: Moi, quin tipus de futbolista és tu que el has seguit durant tota la temporada, Arnau Martínez?
1: Pues és un futbolista, sincerament, molt interessant. Per mi ha estat dels 3-4 millors jugadors del Girona aquesta temporada i també les temporades anteriors. En Mitchell, la veritat és que ha fet molt bon rendiment. És un dels jugadors que més partits ha disputat. Et dono dades, 35 partits disputats aquesta temporada, més de 2.600 minuts, 2 gols, els dos, per cert, contra dos equips de la Comunitat Valenciana, el València i l'Elx, i una posició que havia... Jo, dels últims laterals que ha tingut el València, la veritat és que no s'assembla a cap. Jo aniria molt més enrere i recordeu Fabio Aurelio, que era un lateral però que no tenia característiques de ser un lateral, que tenia molta qualitat, que podia jugar fins i tot per dins, doncs Arnau és el mateix. És un jugador d'una qualitat brutal en pilota als peus. Per mi, li falta contundència defensiva i això és una cosa que s'ha evidenciat en molts partits aquesta temporada, però en Mitchell, fixa't que a part de jugar tant de lateral dret com de lateral esquerre quan hi ha hagut alguna baixa per la banda esquerra i fins i tot de central també, l'ha posat en diversos cops a la zona del mig del camp, com a pivot, com a interior, perquè ja et dic, en pilota és un jugador molt intel·ligent, un jugador molt versàtil que es pot adaptar a moltes situacions i sobretot és un jugador que té molt bona arribada des de segona línia. Jo crec que és un fitxatge, si s'acaba produint, que pot ser molt interessant pel València.
0: Bé, Moi, pues estarem pendents dels últims moviments, a veure si definitivament se tanca el cercle i el València incorpora un lateral dret, en este cas Arnau, el futbolista, el capi del Girona. Moi, gràcies, bona nit.
1: Una abraçada, bona nit.
0: Adéu a Moi Gómez, que ens ha donat quina és la visió d'este futbolista. Moi l'ha seguit al llarg de tota la temporada. Ara li preguntarem a Fernando Gómez, que també el coneix perfectament, i avui també ens acompanya així. Nacho Rodilla, 11:37. Fem un alto en el camí, una pausa per a la publi, i de seguida anem a obrir tertúlia esta nit de dilluns en 90 minuts.
2: Sense pèls en la llengua en 90 minuts, en A.Radio.
3: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
7: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
2: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
1: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

Arribem al final d'esta sèrie on hem fet un repàs exhaustiu de la història de la música popular valenciana des dels anys 60 fins a l'actualitat. Cada dècada ens ha oferit sonoritats diferents i maneres d'entendre la música molt diverses.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: La influència dels sons que venien de fora ha sigut clau per entendre com hem adaptat els nostres patrons. Però hi ha una cosa que ha sigut i que és una constant de la nostra música, i això és la personalitat. Les comarques valencianes són terra de músics i la tradició sempre ha portat el seu granet

ens hem adaptat a les grans tendències internacionals que marca l'indústria, però sempre ho hem fet a la valenciana. Hi ha una manera molt nostra d'afrontar la música popular, i això es nota en moltes de les propostes que han eixit de les nostres comarques.

En este últim capítol analitzarem el present i el futur de la nostra escena i ho farem en clau femenina perquè el futur té nom de dona. Trobem exemples de dones a dalt dels escenaris en totes les dècades de les que hem parlat, però si en algun moment la presència femenina és multitudinària, és ara mateix.

0: Trobem exemples d'artistes en tot el territori i abraçant estils molt diversos. Com hem vist capítol a capítol, la indústria musical mundial marca sempre la tendència dominant. I ara els sons urbans i llatins dominen també el nostre espectre musical. Però no hi ha uniformitats ni sons importats. Baby, dime la verdad.
1: I arrenquem el capítol amb un artista de Pedreguer que, per presència escènica, qualitat musical, innovació estètica i força en el directe, no deixa a ningú indiferent. Parlem de Sandra Monfort.

0: Sandra Montfort es va graduar en guitarra clàssica a la prestigiosa Escola SMUC de Barcelona. Recordem que per les seues aules han passat alumnes de la talla de Rosalía, María José Llergo, Rita Payés o fins i tot Sílvia Pérez Cruz. Poca broma. Escoltem Bandida, un dels últims temes de l'artista de Pedreguer.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: A pesar de ser guitarrista professional, en els últims anys destaca pel seu domini vocal en infinitat de registres, per ser una de les compositores més en forma del nostre territori i per ser un artista molt versàtil, ja que mescla tradició i avantguarda.

En la música d'esta artista pedreguerina es mesclen sense complexes la tradició ancestral i els ritmes més moderns, la poesia i la cançó. I ho fa mesclant els sons orgànics i els digitals. És el cas d'esta cançó que sentim, Moreneta, un homenatge a la seva iaia i un punt d'encontre entre la lírica, la cançó folk tradicional i l'electrònica més contemporània.

Amb el seu nom ha publicat dos discos i diversos EPs, però paral·lelament també ha format part d'un projecte de renovació folk anomenat Xalup. I a més, ha format també part d'un exitós trio femení amb la catalana Selma Bruna i la mallorquina Clara Fiol, que amb el nom de Marala va publicar dos discos.

Dissimula, cançó que escoltem de fons, forma part de Jota de Morir, el segon disc de Marada publicat l'any 2022. Un disc que va rebre molts premis i que les va portar per infinitat d'escenaris on mostrar la seva música. Una música d'arrels tradicionals, però des d'una mirada renovadora i prestant molta atenció a la polifonia.

I ja com a projecte en solitari, Sandra Montfort debuta amb Niño Reptil Ángel, un primer disc que va sentar les bases de tot el que vindria després. En este disc trobem música clàssica, flamenc, música d'arrel i pop, tot endreçat amb uns arranjaments electrònics amb un registre vocal que la fan única.

En acabar els seus estudis a Barcelona i iniciar la seva carrera artística, Sandra va decidir tornar a viure al seu poble, Pedreguer, perquè necessitava fugir de l'ofuscació que li provocava la gran ciutat. Ha convertit el poble en motor creatiu, no en limitació. La seva tornada és part de la seva identitat artística i això connecta molt amb una generació d'artistes que busca connectar l'arrel amb el futur.

0: estat l'amor? Que me l'explica i que no l'entenc.
1: I sense abandonar la tradició i a menys de 20 quilòmetres de Pedreguer, viu la nostra pròxima protagonista, Maria Bertomeu, la Maria.
0: S'ha inventat l'amor.
1: Una jove artista d'Oliva que amb només dos treballs ha aconseguit cridar l'atenció de públic i crítica cap a la seva música.
0: S'ha inventat l'amor, que me l'explica i que no l'entenc, que a mi em fa mal.

0: Amb una veu captivadora, la Maria destaca per ser una de les representants de la renovació de la música tradicional valenciana. Ho fa mirant cap al futur i amb unes lletres que parlen d'ella i de la seva generació, com en esta que escoltem, Qui s'ha inventat l'amor.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.

La Maria va ser una de les primeres alumnes de l'especialitat de cant valencià al Conservatori de Música de Catarroja, una experiència que va marcar per sempre la seva manera d'entendre la música i ho va fer amb un disc de debut, L'Assumpció, que va rebre infinitat de premis.

0: La cançó que sentim de fons, Mon Velatori, va ser el primer single del disc i la que li va donar més força com a artista. A pocs dies de la tragèdia de la Dana a les nostres comarques, l'aparició en un popular espai televisiu va fer que aquesta cançó es convertira, tristament, en banda sonora d'aquest episodi.
1: Després va arribar Robina, un segon treball més íntim i sincer que l'ha portat a actuar a escenaris com el Palau de les Arts. En este treball, Maria Bertomeu posa la salut mental al centre i canta com a sanació.
2: Tallades al cos, pedres precioses, com la lluneta quan eix, que tothom la mira i mira com brilla. Tenia un plaer al foc i una tatxa ben gran clavat al cor, i tant que suplicava, la veu es trencava, trencava i trencava.

0: la Maria ha aconseguit en només uns anys portar el cant valencià al present. No com a una música que ha de ser visitada en un museu, sinó com a un llenguatge emocional contemporani.
1: I sobretot perquè llitja el passat en clau de futur, utilitzant tots els elements tècnics que ens ofereix la indústria en el segle XXI.
2: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
3: Recordes el viatge quan encara dèiem no som futur.
1: I sense deixar este segle, viatgem ara a Benissa per conèixer una de les artistes valencianes més joves i més prometedores, Abril.

Abril i les dos representants anteriors, Sandra Monfort i la Maria, es van formar a les bandes de música. Un fet molt valencià, ja que les societats musicals actuen com a catalitzadores de l'estima per la música, independentment que cadascú trie un estil o un altre a l'hora d'expressar-se com a artista.

Instruccions per estimar una cirera és el primer treball d'esta jove artista. Un treball on mescla diversos ritmes i sons urbans amb un pop electrònic íntim que connecta molt bé amb la seva generació.

Afortunada, esta cançó que sentim de fons és una versió que apareix en este primer disc i que a més ha aconseguit ser una de les cançons que més representen el seu projecte i que més estima. Li ha donat el públic.

I d'un projecte que acaba de començar, anem ara a un altre que ja porta uns quants anys. Viatgem ara a la ciutat de València per a conèixer a un artista que s'ha consolidat en l'escena urbana espanyola. Parlem de Ximena Maria.

Jimena Amarillo és una artista compromesa que va començar a llançar temes des de la seva habitació durant la pandèmia de 2020. Una d'aquestes primeres cançons, Cafelico, esta que sentim de fons, va aconseguir un disc d'or.

Des de l'any 2023, Ximena Marillo resideix a Madrid, ciutat des d'on ha aconseguit el seu espai a la indústria musical. Des d'aleshores, no ha parat d'editar col·laboracions amb altres artistes i actualment ha publicat 3 discos. Si bé la seva música ha anat viatjant per diverses sonoritats de la indústria urbana, ella continua fent allò que ha definit molt bé des d'un principi: pop, moñas, sin complejos.

0: Amb només 25 anys, la revista Forbes l'ha inclòs en un llistat de les 30 artistes més influents de menys de 30 anys. Activista del moviment LGTBIQ+, les lletres de Ximena Amarillo són una anada i vinguda constant cap a l'amor, o millor dit, cap al desamor.
1: A més de compositora i arranjadora, Ximena Amarillo es posa al cap de la producció dels seus discos. Una artista tot terreny, com la que anem a escoltar a continuació. Míriam Ferrero, coneguda també com La Borde, és la líder de la banda valenciana Lisa Simpson, una formació de pop naïf de guitarres que en els últims anys ha publicat 3 discos amb la prestigiosa discogràfica independent Elephant Records. L'últim és Desde Cuando Todo, que inclou temes com este Salgo a la Calle.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Himnes generacionals, punk pop guitarrer i lletres que parlen obertament de l'amor i el desamor són el còctel que presenta esta formació. Però abans d'acabar este capítol dedicat al talent femení valencià d'ara i d'un futur, no podem deixar passar Sam.

0: Samantha Gilabert va néixer a Beniarrés i es va formar musicalment amb el grup d'electrourban Cactus, fins que d'un dia per a un altre va ser una de les elegides per a formar part del programa televisiu Operación Triunfo. Allà va ser l'any 2020, un fet que va marcar la seva carrera i que va condicionar la seva popularitat amb cançons com esta, Quatre Vents.
1: Samantha és una de les veus valencianes més conegudes a la resta de l'estat. I tot i que pateix una malaltia de l'oïda de naixement, hipoacúsia neurosensorial, ho ha normalitzat i ha demostrat que es pot fer carrera igualment.
2: Ya no doy excusas frente a los problemas. Escucha, por favor.

0: Quiero que vuelvas, que Sentim de Fons és un dels seus temes més rellevants. Va arribar al número 1 de la plataforma Spotify a més de 5 països de parla castellana. La seua versió en valencià, Espere que tornes, també es va situar en el número 1 de vendes.
1: Tot un repte per a un artista que ha publicat en els últims anys dos discos grans i una gran quantitat de senzills. I a més de ser membre del jurat del programa d'esta casa, Duel de Veus, ha cantat a capella amb Nino Bravo.
2: La nostra història i les nostres cançons.

0: tierra, la meua casa, va ser un encàrrec d'esta cadena, a punt per a celebrar el 9 d'octubre. Un duet amb una de les grans veus de les nostres comarques que també hi forma part de la nostra sèrie.
1: Una sèrie que arriba al final i que ho fa amb la unió de dos generacions totalment diferents, però que tenen en comú l'amor per la terra, l'estima per la nostra manera d'entendre la música i una forma de compondre i afrontar les cançons que ens fa únics i especials. Gràcies per estar ahí i esperem que hageu gaudit tant com nosaltres. Adeu.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.

0: A Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
1: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A Punt Ràdio.

0: generacional. ¿Y qué le sembla eso que ha pasado? Porque ni ha opiniones enfrentadas.
1: Muy claro, es que todo es algo que he viscut yo.
2: Pero de veritat, ¿cal triar bàndol?
3: Sí. No.
2: ¿Qué tienen en común? Una albada y una canción de Bad Bunny.
3: No tengo ni idea.
2: Les dos son formas de contar historias, de seduir, de cridar, de compartir emociones.
4: ¡Uy, qué bonito!
2: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
5: Yo no soporto el reggaetón ixe que escolten els joves.
2: A mi el reggaetón em dona marxa.
6: Home, pues clar.
2: No tot han de ser jotes i albades. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
7: Y hay rato, ratita meva, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
2: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa. Oh!
8: Sí? No, però que moderna.
2: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
9: Oh, que són de bones! M'encanten!
2: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
10: A mi m'agrada la Pantoja.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
11: A Punt Ràdio. Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
12: Un 10 d'agost moria Joaquim Sorolla. S'apagava definitivament la llum d'un valencià que l'havia sabut reflectir sobre el llenç com ningú. Es considera un dels pintors més brillants de la història de l'art de la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX. Sorolla, nascut a València el 1863, va desenvolupar un estil personal i intransferible. Va captar de forma magistral la llum mediterrània i seria capaç de fer vibrar la vida quotidiana a través d'un traç enèrgic i precís, especialment en les escenes de platja i els retrats. Sorolla va protagonitzar una carrera artística meteòrica. Es va quedar orfe de molt menudet i son tio volia que heretara l'ofici de manyà, però prompte van intuir que la vocació del jove Sorolla era la pintura.
13: Yes.
12: Es va formar a València i Madrid i va seguir a Roma, on es va impregnar de la immensa tradició de la pintura clàssica per a després marxar a París i entrar en contacte amb les tendències pictòriques emergents. Prompte va despuntar en diversos certàmens nacionals i internacionals. La capacitat de capturar els matisos del sol sobre la pell, la roba o la mar, amb una pinzellada solta però quasi quirúrgica, el van convertir en el màxim exponent del luminisme valencià. Sorolla va pintar una gran varietat de temes, des d'escenes costumistes valencianes, amb pescadors i ballistes com a protagonistes, fins a retrats de la burgesia i la noblesa de l'època. Però també paisatges i escenes de jardins plens de vitalitat, optimisme i sensualitat. A principis del segle XX, l'estil de Sorolla va traspassar fronteres, amb exposicions exitoses a París, Berlín, Londres i també els Estats Units, on va rebre l'encàrrec de pintar uns impressionants murals per a la Hispanic Society of America de Nova York.
13: Wow.
12: Una sèrie de llenços de gran format sobre diversos territoris d'Espanya i Portugal destinada a decorar la biblioteca de l'edifici de la Fundació. Desafortunadament, una hemiplegia frenaria en sec la intensa activitat creativa de Sorolla els últims anys de vida. Sorolla va morir a sa casa de Cercedilla, a la Serra de Madrid, deixant un buit immens en el panorama artístic i un llegat pictòric extraordinari que continua admirant-se arreu del món, el 10 d'agost del 1923.
11: Comprimits efervescents.
14: A Punt Podcast.

0: Diplomàtics, ambaixadors o funcionaris s'encarreguen d'escampar per tota Europa tota mena de libels sobre el meu papat. Que donarien peu a mentides com que jo mateix era un convers o que tenia un pacte amb el dimoni. L'enveja és un dels 7 pecats capitals i un dels pitjors sentiments que mou el món. A molts dels qui em van envoltar durant el meu papat els tenia ben apamats des del principi. Els ho veia als ulls mentre em feien reverències i m'adulaven falsament.
1: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Capítol 6. La llegenda negra.
0: Soc Alexandre VI, el segon papa Borja, nebot de Calixte III. I m'he encarregat de que conegueres la verdadera història de la nostra família. A fer-ho m'han ajudat persones tan erudites com l'escriptor Joan Francesc Mira, que té molt clar qui són els que escampen totes les llegendes.
2: Aquelles grans famílies romanes no podien tolerar que un papa, que no solament no era romà, sinó que no era ni italià, ni estava integrat en la societat italiana. Estava allí, vivia allí, actuava allí, però no formava part de valors ni d'aquestes famílies. Un paio que ve des d'allà de l'altra banda del Mediterrani, d'un país, d'un regne de València que no sabria ni on estava exactament, arriba allí, se col·loca, de tal, es clama el cotarro i col·loca allí la seva gent i això es posa frenètic.
0: La doctora en Història Medieval i professora de la Universitat de València, Sandra Bernabéu, és sabedora dels tripijocs i coneix com s'ho feien aquestes famílies sense cap escrúpol per embrutar la reputació dels Borja.
3: La família Sforza de Milà seran els que comencen aquesta llegenda negra a partir de que Lucrecia Borgia es va casar amb el duc de Milà i, per tant, quan trenquen l'aliança, quan podem dir que Alexandre VI trenca l'aliança amb Milà, li fa a la filla negar que ha mantingut relacions sexuals, que ha consumat el matrimoni i que torne i declara nul el matrimoni. Això és una ofensa per al ducat de Milà, i ahí comença la llegenda negra. Una llegenda negra que després a Roma serà continuada per Sorcini i pels Colonna, que són les dues grans famílies aristocràtiques enfrontades entre ells, per això els Borja van a jugar un paper determinant, i que faran fins i tot dir que César Borja havia matat el seu germà.
0: Si el meu fill César el van acusar falsament d'assassinar el seu germà Joan, tot el que van dir sobre l'altra filla meua, Lucrecia, és indecent. Fins i tot van fer pamflets en contra seua dient que era la puta de Roma. Uns pasquins que van arribar a tota Europa. La meua filla es va tancar en un convent davant de tanta difamació.
2: I llavors fan una guerra de propaganda. Comencen a difondre notícies falses, s'inventen coses, s'augmenten, s'inventa la cèlebre carta aquella i ja està. Els pasquins ja a Roma, a prop de la Piazza Navona, hi ha una estàtua més mutilada que diuen el pasquino. D'ahir la paraula pasquí. I allà pegaven cartells de crítica i coses d'això. Encara existeix. I d'ahir ve lo d'un pasquí. L'únic que podien fer era pegar cartells o difondre una carta falsa, com la carta de Silvio Sabelli, que era una carta difamatòria.
0: Aquesta carta anònima és un dels primers exemples documentats de propaganda política en la qual se'ns acusava de crims execrables. Incest, assassinats, enverinaments. Ens comparaven amb Calígula o Neró, afirmant que el meu fill César segrestava dones en les seues campanyes militars per a crear el seu propi harem, al mateix temps que mantenia relacions homosexuals amb un dels seus capitans. O que durant els festejos de la boda de Lucrecia i Alfons d'Aragó es va produir una inenarrable orgia amb una cinquantena de cortesanes. Lucrecia va eixir del convent on es va recloure després de la difamació quan va xaparaular el seu segon matrimoni amb Alfons d'Aragó. Diuen que es va enamorar d'ell, però allò va acabar prompte. No ens interessava aquella unió. Un sí vicari contractat pel meu fill César el va matar. Però no vos entristiu. Ja vau escoltar que Lucrècia va acabar els seus dies tranquil·la amb el seu tercer marit, en el ducat de Ferrara. Lucrècia es va emportar la pitjor part de la difamació per ser dona. I a ma mare, Isabel de Borja, amb un paper fonamental en la nostra vida, ningú la recorda. Ningú no. Sí que ho fa, per exemple, la doctora en Filologia Catalana i també professora de la pròpia Universitat de València, Verónica Zaragoza.
4: És la germana del primer papa i mare del segon papa, que sempre es posa l'èmfasi en aquest procés d'entronització dels dos papes Borja, però també s'ha de posar en relleu el paper d'aquesta figura d'Isabel de Borja tan propera a aquests dos papes. Per què? Perquè quan ella enviuda es fa càrrec de seus fills i té una visió de la importància que té mantenir el patrimoni familiar i educar els seus fills d'acord amb uns valors que ja podem considerar quasi bé nobiliaris. Un d'aquests valors, per exemple, seria l'educació en les seues filles. L'educació en els seus fills, però també en les seues filles. Per tant, veiem aquí que el paper d'Isabel de Borja com a mare dels Borja és fonamental en eixa configuració dels valors nobiliaris que trobarem i que després es projectaran cap a altres àmbits de poder.
0: Ma mare em va ensenyar moltes coses. Potser hauria d'haver donat lliçons sobre hipocresia a la resta de les famílies italianes. Feien el mateix que nosaltres, però després ens van voler jutjar amb altres codis morals. El pare Miquel Navarro, professor de teologia i un dels autors de Diplomatari Borja, ho explica millor que jo.
5: Els Orsini i els de la Rovere van difondre i van engrandir els seus defectes, exagerant el nepotisme de tots dos o difonent rumors sobre els excessos d'Alexandre per a perjudicar-los en el camp polític. Però, poc després de la mort d'Alexandre, el clima moral permissiu, relaxat, diguem, que feia que, per exemple, el fet que el papa tinguera fills pues, no fora vist com un escàndol, pues este clima relaxat va canviar radicalment a causa de la reforma protestant i la contrarreforma. I llavors la figura del segon papa Borja va ser escarnida a més severs judicis i va ser vist com la representació dels papes corruptes del Renaixement. Quan amb la reforma protestant el concepte de la moral es transforma i es transforma restrictivament, els Borja se'ls jutja segons eixa nova escala de valors i comencen a censurar-se les seues taques morals. Així, l'objecte de les calúmnies ja no és una conducta política errònia, sinó el llibertinatge sexual i el crim, per exemple, però sense ningú fonament, perquè s'havia transformat el concepte de la moral privada que s'esperava en les persones públiques, especialment en el papa. D'altra banda, hem de dir que la major part de les crítiques de la llegenda negra són calúmnies infundades completament.
0: Propaganda. Tot era propaganda contra nosaltres. Què havíem de fer? Estar constantment desmentint-la? Un papa no s'ha de justificar mai. Tan sols li deu explicacions a Nostre Senyor. I no anava a permetre que la meua família es rebaixara al nivell d'eixos pobres d'esperit.
3: Els Borja mai desmentiran el que el diuen, perquè tota propaganda és bona, no? Siga bona o dolenta. Se crea una vox populi, que avui en dia diríem una opinió pública contrària als Borja, que el que fa és projectar encara més el seu poder. I ells en són conscients i, per tant, juguen i forgen la seva llegenda aparentant tindre un poder que realment no tenen. Es fa aparentar tindre molt més poder.
0: Algunes de les grans famílies italianes ara tenen una excel·lent reputació. Mentre que els Borja, en part per culpa d'alguns literats del romanticisme, som una mena de mafiosos del segle XVI, com afirma el periodista i escriptor Juanjo Braulio.
6: els Colonna o els Orsini han passat a la història con més enes, ells han passat com criminals i no foren més malvats ni més manca d'escrúpols que els altres. Foren més hàbils, molt més hàbils, perquè la seva epopeia és extraordinària. En 50 anys, una família de la xicoteta noblesa rural de Xàtiva va aconseguir el papà de Roma, que era pràcticament el mateix a tindre el poder absolut en Europa, no? Assassinats, conspiracions, és que era la manera de fer política en l'època. En això no foren diferents als altres. El que passa és que després tingueren enemics molt poderosos, tant en vida com sobretot després de la seva caiguda. I després la literatura ha fet la resta, no? Autors com Donizetti, com Víctor Hugo, com Alejandro Dumas, en El Conde de Montecristo, feren la resta, no? Convertir en Asborcha en una família mafiosa i criminal d'una manera completament injusta.
7: Ja ho diu el professor d'Història de l'Art de la Universitat Politècnica de València, Santiago Laparra. No ens fan voler mai a Roma, on érem uns estrangers. Ni a València tampoc ens estimarem massa per ser uns nouvinguts. No hi ha res pitjor que ser foraster a ta casa.
8: Aquells valencians estrangers en Roma, quan en 1485 tornen a València, en València tornarien a ser uns nouvinguts, uns arribats. El fet és molt clar. El Palau dels Borja, actual seu de les Corts Valencianes, està a la plaça de Sant Llorenç. Discretament, allunyada, apartada del carrer Cavallers. Carrer Cavallers, que ix de la plaça de la Mare de Déu, que es comença en l'actual Palau de la Generalitat, era el carrer on vivia la florinata de l'aristocràcia valenciana, incloent el comte d'Oliva, que aleshores era un títol més important que el de duc de Gandia. Els Borja, en 1485, eren uns nouvinguts en València, en la seva València, eren uns forasters en la seva València, i es tingueren que conformar en un lloc discretament apartat del carrer Cavallers, el qual subratja ben bé esa condició de nouvinguts que aviat els Borja superarien, perquè molt prompte aquells nouvinguts es convertirien en el primer llinatge de la noblesa valenciana. Quan, en 1520, el tercer duc de Gandia inaugura, encara no acabades les obres de la seva seu, del seu palau a València, l'actual seu de les Corts Valencianes, quan en 1520 el tercer duc Joan de Borja Enríquez inaugura aquell palau, la festa va ser descomunal a modo de targeta de visita de "Així estem nosaltres, els Borja, la família valenciana més universal".
7: Vam deixar un llegat moral, cultural i artístic, sustentat en la resistència i en la lluita pel que creiem. Tan sols cal que passegeu pels carrers de Gandia, Xàtiva, Simat de la Valldigna, Alfaguir, Albaida, Castelló de Rugat, Vallès, Llombai, Castellnou o València, per deixar-vos enlluernar pel nostre impressionant patrimoni, com el Palau Ducal, el monestir de Sant Jeroni de Cotalba, l'Hospital de Sant Marc, la Col·legiata de Santa Maria, l'Ermita de Santa Anna, el Castell dels Milà i Aragó, el Convent de Santa Clara o la mateixa Universitat de València, que vaig crear jo mateix. Vam fundar un estat senyorial al Regne de València i vam posar la Corona d'Aragó al lloc on es mereixia. Però és que sota la meua protecció vaig tindre artistes com Miquel Àngel, Veneto, Tiziano, fins i tot Leonardo da Vinci, que dissenyava les màquines de guerra per a l'exèrcit del meu fill César. Fins i tot a Roma, les primeres obres d'urbanisme modern van ser cosa meua. Vaig manar construir la Via Alessandrina, l'actual Via della Conciliazione, que connecta la plaça de Sant Pere amb el castell de Sant'Angelo. Quan la recorregues com a turista, recorda't dels Borja. Vaig impulsar la Universitat de la Sapienza, on Copèrnic explicava les seues teories revolucionàries. Vaig reorganitzar l'administració de l'Església i vaig posar ordre en les finances, que estaven en la ruïna. Vaig llevar poder als barons romans que em restaven influència. Vaig iniciar la restauració del poder pontifici. I gràcies a mi,
0: El Renaixement entrà per València i es va escampar per tota la península Ibèrica, des de la vora del Túria. Va ser un papa del Renaixement, el bressol del Renaixement, que s'estimava València. Nosaltres, els Borja, els estrangers, els papes que van vindre de fora per ampliar el món, que no es van acontentar amb menys. Ja no tinc ganes de predicar. Ara vosaltres haureu de jutjar si sentiu que eix és el vostre paper. Jo no ho faré. Perquè jutjar amb valors morals a qui no ha pogut veure el poder de prop és propi d'un gos o d'un ruc. Però fem una cosa. Imagineu que l'heu vist. Tan de prop que quasi hauríeu pogut tocar-lo. Un poder capaç de canviar el món. Vos hauria fet millors o pitjors persones? És difícil respondre veritat. Però el cel i la glòria existisquen o no, sens dubte són per als que no han tingut por de mirar el seu destí i desafiar-lo, encara que hagin perdut. Trobe a faltar al meu oncle. Espere que d'alguna manera hagi estat orgullós de mi. De ningú més ho necessite. Vaig fer el que vaig haver de fer i ho vaig fer amb convicció. I així està el meu llegat. El nostre llegat. Per a vosaltres i els que vinguen darrere. Pels segles dels segles. Amén, amén, amén,
1: amén. Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Guió i producció, Xavier Martínez. Guió de ficció, David Pascual. Narració i papa Alexandre Sissé, Nacho Fresneda. Títols de crèdit, Paula Usero. Disseny sonor, Kelu Robles i Eloi de la Aza. Direcció, Ángela Sepúlveda. Direcció i producció executiva a la República Independiente de la Ràdio, Paz Galiana. Gestió de continguts d'Apunt, Txelo Rivera. Producció executiva d'Apunt, Inés Mengual. Agraïments, Institut Internacional d'Estudis Borjans. Borja, de València al Vaticà, història de dos papes, és una producció d'Apunt en associació amb la República Independiente de la Ràdio, basada en una idea original de Camilo Genú.
9: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.
10: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
11: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
12: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
13: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
11: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
14: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
15: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.

Arribem a la fi de la nostra història. Tacada per la llegenda negra que ens ha perseguit durant 5 segles.

0: Come on.
1: Som la veu de tots. Som a punt. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Benvinguts al recull dels millors moments de la vesprada d'A Punt. Avui ens centrem en la primera quinzena de juny i farem un especial de connexions de la nostra companya Mar Hernández, que al llarg de tot el curs ha eixit cada dia al carrer per fer-vos protagonistes a molts de vosaltres. Amb ella solíem començar cada dia el nostre programa. La primera setmana de juny ens va